0: El Bernat Vivancos, que és un compositor plenament actual, i doncs també amb el Jordi Savall, sobretot, que és amb qui més treballo, que ell té aquesta vocació incansable de recuperar el patrimoni català, però també patrimoni mundial, sobretot doncs, per vincular la música amb la pau.
1: Suposo que ha de ser un luxe, no?, treballar amb el mestre Savall.
0: És un luxe perquè, sí, et sempre et dona tant ensenyament, tantes maneres de veure la música diferent, però sempre amb un esperit molt, doncs, molt... Com ho diria, com molt vinculat en la matèria primera, llavors sempre músiques tan antigues però amb un rigor tan veraç i tan important, penso que és el personatge més important que tenim a la nostra cultura musical en el tema de la recuperació del patrimoni de català.
1: Vas començar a l'Escolania de Montserrat i d'aquí una llarga trajectòria.
0: Exacte, vaig tenir la sort de poder anar a l'Escolania de Montserrat, un lloc on sí, doncs m'ha ensenyat tot el que sé a nivell musical, m'ha ensenyat aquesta regularitat de cantar diàriament, d'aquest ofici que és el món del cantant solista de vegades, però també del cantant de cor, com faig moltes vegades, i això doncs sí, em va despertar aquesta vocació pel cant, doncs que he tingut la sort de poder-la seguir i poder-m'hi dedicar i fer allò que més m'agrada.
1: El teu instrument és la veu, com la cuides? No sé si tens allà una disciplina, suposo que sí, no?
0: Sí, la veritat és que la veu és un instrument doncs, que és complex perquè va molt lligat al nostre cos, a la nostra emocionalitat i tot allò que et passa a la vida extra musical també t'hi pot afectar, però sí, jo diria que el més important és el descans, intentar descansar i molta hidratació també. Ara, a més, amb aquestes calors, important beure molta aigua.
1: Quins són els propers projectes, Ferran?
0: Doncs mira, ara aquest setembre tenim uns projectes també amb el Jordi, principalment. Estem fent un programa justament de recuperació del patrimoni de Montserrat, en aquest cas, uns concerts sobre la música del Llibre Vermell, que anirem a fer per França i també a Romania, ara pròximament. Així que molt content.
1: Felicitats.
0: Moltes gràcies.
1: Una altra de les singularitats de la commemoració d'aquest any ha estat la participació de la il·lustradora Clara Tanit Arquer, encarregada de plasmar en directe els diferents moments de l'acte institucional i convertir-los en un relat visual construït a mesura que avançava la celebració. Arquer ha anat traslladant el paper, els discursos, la música, els símbols i algun dels moments més representatius de la jornada, oferint, això sí, una manera diferent de deixar testimoni de la Diada Sant Andreu de la Barca. Formada en il·lustració a l'Escola Massana i amb una trajectòria vinculada al món del còmic, Clara Tanit Arquer ha convertit el desenvolupament de l'acte en una particular crònica dibuixada de l'11 de setembre.
2: Sí, sempre és un repte aquesta feina en general, però avui especialment perquè quan els actes són curts i així enèrgics i tinc un espai tan gran per dibuixar, sempre hi ha una certa... hi ha nervis.
1: A més, anaves agafant els inputs, no?, que es anaven donant entre els discursos o el que anava succeint aquí, no?
2: Sí, això és, vull dir, que on fem relatories gràfiques, això en diuen graphic recording en anglès, i es tracta, doncs, de copsar amb il·lustracions o agafant al vol els punts forts d'un discurs. I una mica això és el que he volgut captar aquí, doncs, el que, sobretot les paraules de l'alcalde, però una mica tot el que ha anat passant, no?, que tot el que ha cantat el Ferran, coses que deia la Neus...
1: Aquí veiem des de Compartim amb orgull qui som i convidem a tothom a formar-ne part. Visca Sant Andreu de la Barca, visca Catalunya, a sumar les ofrenes de les entitats, no?, que també apareix aquí, l'alcalde també, i també el tenor Ferran Mitjans, que ha estat l'encarregat de posar les notes musicals, o la presentadora, en aquest cas, la fotògrafa Neus Vendrell. Tot això copsat amb un quadre.
2: En un moment, sí. Bé, jo ja tinc la informació, tinc els noms, per exemple, imagina't que no tinguis...
1: Tens una mica d'avantatge.
2: Clar, tinc una mica d'informació. Com a mínim, si se m'escapa el nom d'una persona, doncs ja me l'han passat.
1: Suposo que t'ho deus passar molt bé, no?
2: Sí, m'agrada molt la meva feina, la veritat.
1: En el teu àmbit, com a il·lustradora, has fet de tot. Has publicat un còmic...
2: Sí, jo en realitat de formació vaig estudiar disseny d'interiors, o sigui, imagina't que una mica allunyat, però després sí que vaig fer il·lustració i sobretot la meva escola va ser fer còmic. Amb el còmic és on vaig aprendre més a dibuixar, vaig fer més mà dibuixant d'una forma àgil, a imaginar mons, a narrar amb imatges, i després d'uns anys d'estar una mica parada, quan vaig tornar a intentar trobar feina, vaig decidir que em volia dedicar sobretot a això, a les relatories gràfiques, al dibuix en directe, perquè sobretot així és com no estàs mai sol dibuixant, que és una de les coses que no m'agradava de l'ofici, diguéssim, que ja estàs molt sol amb els teus pensaments i les teves inseguretats, i aquí encara que és difícil perquè tinc com tot el públic a darrere i ho haig de fer al moment, però m'acompanya que hi hagi gent i és molt més divertit.
1: Bueno, també és més pressió perquè tens el públic al costat, no?, que va mirant l'evolució del quadre. No sé si algú et va comentant coses.
2: Sí, sí, hi ha gent que em diu coses i de vegades...
1: Avui a Sant Andreu t'han dit alguna cosa o t'han deixat fer?
2: Jo, a Sant Andreu sempre és... Bueno, jo soc de Martorell, llavors ja...
1: A prop.
2: Soc de molt a prop, però sí que sé una mica com és la gent de Sant Andreu, que és molt ditxaratxera i molt fiesteros i molt d'estar al carrer i molt de xerrar, i sí que em deien coses, la veritat sí que em deien coses i res, no, us agraeix molt que la gent m'anima i tenim una senyora al costat sobretot que em deia molt bé, maca, molt bé, maca.
1: Com et podem seguir? A veure, a Instagram?
2: Sí, a Instagram. Soc Clara Tanit Illustration, tinc una web que és Clara Tanit i si em cerques, doncs sí, amb Clara Tanit podràs veure part de la meva feina.
1: Doncs ara et seguirem, eh?
2: Ah, doncs això espero.
1: Ho has de finalitzar l'entrevista. Ah, com la il·lustradora, com definiries el quadre que has fet amb tres paraules?
2: Jo crec que hi ha molta catalanó en aquesta pintura d'avui, sobretot, perquè és el que requeria el dia d'avui. Molt la idea de diversitat, de persones que sumen i està, he dit tres coses, oi, em sembla?
1: Si no, ho deixem aquí. Moltíssimes gràcies i felicitats.
2: A vosaltres, que vagi bé.
1: L'alcalde de Sant Andreu de la Barca, Marc Giribet, ha centrat el seu discurs institucional a la necessitat de reforçar la cohesió social i construir una identitat compartida en una societat cada vegada més diversa. Davant del que ha qualificat maximalismes i discursos d'odi, Giribet ha reivindicat una Catalunya oberta a totes les persones que vulguin formar-ne part, independentment del seu origen, cognom o de la llengua que parli a casa. Vull una Catalunya on hi càpiga tothom que s'esforça i treballa, ha afirmat l'alcalde Marc Giribet en el seu discurs, que alhora ha defensat també un país orgullós de la seva llengua i de les seves tradicions i capaç de compartir-les amb les persones que hi arriben. Un discurs on l'alcalde ha parlat de diversitat, convivència i sentiment de pertinença, com algun dels principals reptes del present i de futur, amb la voluntat de preservar la identitat, la llengua i les tradicions catalanes sense convertir-les en elements d'exclusió.
3: Doncs com deien en el discurs, la Diada sempre és un moment doncs, per reivindicar la nostra cultura, la nostra llengua, també la nostra història, les nostres institucions, però que a la vegada també és una oportunitat per poder reflexionar cap a on volem que Catalunya vagi i, com deia avui, no, qui volem que ens acompanyi en aquest camí de continuar fent història. I en aquest sentit, el que he volgut transmetre és que Catalunya històricament ha estat una terra de moltes civilitzacions, de moltes generacions que han vingut a fer la seva vida aquí, perquè viure a Catalunya és viure en un entorn privilegiat, xulo, la cultura catalana és una cultura, diguéssim, doncs, oberta a tothom i que, per tant, és molt fàcil sentir-se còmode i sentir-se català, i hi ha moltes maneres de sentir-s'hi, i precisament el que avui he volgut transmetre amb aquest missatge és que davant d'aquests discursos, doncs, que el que fan és intentar que ens enfrontem uns als altres, jo reivindico que aquest punt de trobada continuï sent un baluard d'aquesta terra d'acollida i que, per tant, ser català i viure a Catalunya el que vol dir precisament és això, no? És intentar cuidar, vetllar i tenir en compte tothom.
1: De fet, vostè en el seu discurs ha posat Sant Andreu de la Barca com un exemple de diversitat i convivència. Què creu que aporta aquesta diversitat a la ciutat i quins reptes planteja, en aquest cas, per garantir la cohesió social?
3: La diversitat ha construït Sant Andreu de la Barca amb persones vingudes d'arreu. I, per tant, jo crec que el Sant Andreu de la Barca que tenim ara és el clar exemple a la resposta a la pregunta que em fas. Llavors, aquest Sant Andreu de la Barca és millorable, evidentment. Hi ha molts reptes per poder, diguéssim, treballar en la convivència, en el civisme de tothom, no? En compartir espai. Però això no li passa a Sant Andreu de la Barca, no li passa a altres ciutats catalanes, li passa al conjunt de la societat i del món. I per tant, en aquest sentit, tots hem de seguir millorant aquestes realitats que actualment tenim. Per tant, jo crec que tenim una molt bona base, no? La realitat així ens ho confirma, i jo crec que un bon precepte per continuar en aquesta, diguéssim, bona dinàmica i bon funcionament és que tots tinguem clars que els drets i els deures són la base fonamental perquè les societats democràtiques s'aguantin.
1: Avui es commemoren també 50 anys de la Diada de l'any 76, que va simbolitzar la recuperació de les llibertats després del franquisme. Mig segle després, quines reivindicacions considera que encara avui en dia continuen vigents?
3: No hem de permetre involucionar, que precisament és el que per alguns discursos polítics pretenen. Involucionar no només és involucionar en els drets i llibertats de les institucions catalanes, és també involucionar en els drets individuals de les persones. Les mateixes persones que a vegades poden donar recolzament a aquestes opinions polítiques, que sàpiguen que potser ara no se'n donen compte, però que els seus drets també poden arribar a ser vulnerats si tornem en aquelles històries. I, per tant, aquest reflex que va ser Sant Boi fa ara 50 anys, tinguem-lo ben present quan sentim o algú pretengui distorsionar la nostra convivència, el nostre bon saber fer, i, per tant, en aquest sentit, siguem sempre molt conscients que cal que totes i tots treballem i garantim que no involucionem ni en drets ni en llibertats. I això és importantíssim. I no parlo drets i llibertats només de països, parlo, sinó drets i llibertats individuals de les persones.
1: Parlem ara de Sant Andreu de la Barca. L'acte que es va celebrar el dijous, al vespre, a la plaça de l'Església, aquest acte tradicional, l'alegrament de la Senyera, amb la participació de diferents entitats de la ciutat. Després tenim aquí l'acte de la plaça 11 de setembre, que sí que en els darrers anys ha anat canviant i ha anat evolucionant. No sé si aquest any s'ha posat un esglaó més, tenint en compte que teníem el tenor Ferran Mitjans avui actuant aquí a Sant Andreu de la Barca. També una il·lustradora ha estat il·lustrant tot el que passava durant tota aquest matí. Presentadora, en aquest cas, sempre ho presenta una persona vinculada amb Sant Andreu de la Barca, avui la fotògrafa Neus Vendrell. En aquest acte, concretament del dia 11 de setembre, ha hagut en els darrers anys aquesta evolució.
3: Per mi, per la meva administració, comptar amb artistes i comptar amb les entitats és l'espina dorsal de les nostres actuacions. I, per tant, l'11 de setembre, en aquest sentit, hem volgut que, a part de l'acte institucional i formal i el que és més seriós, diguéssim, hem volgut incorporar doncs aquestes notes o traços d'això, dels artistes, molts d'ells de Sant Andreu de la Barca, la gran majoria, i sobretot avui també vull posar en valor que gairebé han estat 40 entitats i associacions que han participat d'aquesta ofrena floral. Això és un rècord a la nostra ciutat, igual que ahir la plaça de l'Església estava també plena, i per tant jo crec que Sant Andreu la Barca, i com deia abans, reforça aquest sentiment de catalanitat, però sobretot obert, que cadascú es senti català de la manera que se senti més còmode, però sobretot, com deia, sentir-se català és quelcom guai, quelcom que ens representa i que, a més, ens ajuda també a ser molt conscients i a tenir molta consciència del que vol dir els drets i les llibertats a Catalunya, però també de les persones.
1: Ràdio Sant Andreu també ha copsat l'opinió dels diferents portaveus i coportaveus dels partits polítics presents en la celebració de l'acte central de la Diada. Anna Serra, coportaveu de FEM Sant Andreu.
4: Doncs una diada molt participativa aquí a Sant Andreu de la Barca. Hem vist l'alcalde, que ha fet unes paraules que posaven un especial incís en una Catalunya oberta, en un Sant Andreu inclusiu que acull a tothom, i en un context històric on els discursos d'odi estan a peu de carrer i l'extrema dreta procura sempre que pot posar la falca per crear odi, por i separació entre veïns i veïnes i barris. Penso que és molt important que aquests moments, avui però cada dia, es tingui en compte que Sant Andreu de la Barca és una ciutat diversa, inclusiva, que acull a tothom, que tenim ganes de sumar i que això representa perfectament el que també és Catalunya, que doncs un país inclusiu, obert i amb ganes d'acollir sense pors i orgullosos de la nostra cultura, de la nostra identitat, i així procurarem també demostrar-ho cada dia a la nostra ciutat.
1: la valoració també del portaveu socialista Juan Pablo Beas, que també ha assistit en l'acte central de la Diada a Sant Andreu de la Barca.
5: Avui és un dia important per a tots els catalans i les catalanes. És un dia d'unitat, de futur, de convivència. Catalunya sempre ha estat i és una terra doncs, de lluita, de treball i sobretot una terra d'oportunitats on tothom hi té cabuda, on no sobra ningú, on no importa procedències, religions, races. Aquí l'important és sumar i fer que Sant Andreu de la Barca en l'àmbit local i Catalunya en l'àmbit general doncs, tingui nous espais de prosperitat i sobretot en èpoques de discursos que volen separar, que volen doncs, conrear l'odi, no? Jo crec que és més important que mai que tots els demòcrates estiguem junts i diguem amb una única veu que Catalunya és una terra fantàstica, plena de gent que treballa, que lluita cada dia i que ha d'estar unida i on tothom té absolutament cabuda.
1: I a continuació, la valoració sobre la diada del portaveu de Som Sant Andreu, Felipe del Val.
6: Pues voy a hablarte específicamente de San Andreu de la Barca, que nos emociona. Este es un reconocimiento a la historia, a la tradición, a la lengua catalana, a las costumbres. Desde Son siempre vamos a poner en el centro de todo las personas, que es lo más importante. No importa dónde vengan, no importa de dónde son, su nombre, su apellido, sino lo que quieran a Cataluña, lo que amen a nuestra San Andreu de la Barca, que es lo más importante. Y nosotros como municipalistas es lo que queremos, valorar sobre todo la gran labor que se hace y a nivel de ayuntamiento para reconocer la diada y mantener la cultura. Amamos a Cataluña, también esa Cataluña abierta, plural, una Cataluña integradora, y esto es lo más importante. En el discurso del señor alcalde estuvo todo muy bien, pero sí me faltó cuando dijo San Andreu de la Barca, Cataluña, y saltó a Europa, me faltó decir también España, porque San Andreu de la Barca, Catalunya i Espanya estamos todos unidos.
1: Finalment, la valoració per part d'En Comú Podem, per part de la seva portaveu, Isabel Marcos.
7: Pues hoy es un día muy importante, es un día para recordar nuestra historia, para recordar de dónde venimos, a cap on anem, y sobre todo per defensar els nostres drets i llibertat com a poble. I en Comú Podem pensem que defensar Catalunya és defensar una vida digna per tothom, defensar vivenda, defensar feina digna i defensar serveis públics per tothom. Catalunya pensem que és un país que s'ha de construir des de la inclusió, des de la pertenença, des de que tothom es senti orgullós de si d'on sigui, parli la llengua que parli, la gent que tingui, que es senti orgullós de viure i de treballar a Catalunya. I penso que Sant Andreu de la Barca és precisament aquest exemple, l'exemple d'una ciutat donde conviven muchos acentos, muchas culturas, i donde nos sentimos orgullosos de que esa diversitat sume. I nada, solo decir que feliz diada, que visca Sant Andreu de la Barca i que visca Catalunya.
1: Les opinions dels diferents portaveus i coportaveus dels partits polítics en presència en l'acte central de la Diada de Catalunya a Sant Andreu de la Barca. Un any més, el Partit Popular i Vox no hi han assistit.

0: últims actes de la Diada, que van començar el dijous 10 de setembre amb la tradicional celebració de la vigília a la plaça de l'Església. La música del grup de veneres Mestre d'Aixa i el tradicional rom cremat van donar tret de sortida una nit marcada per la cultura popular. A mitjanit va arribar un dels moments més simbòlics, l'alliberament de la senyera, acompanyat pel ball de l'Andreu i de la Quimeta i un pilar dels castells de la Droc. La ballada va comptar amb la col·laboració del centre excursionista Pitallat, que van enlairar la senyera, l'agrupació cultural Aigüestoses i els castellers de la Droc, que van aportar el component tradicional i participatiu d'aquesta celebració. Amb l'ofrena floral del dia 11 de setembre es tancaven dos dies de commemoració de la Diada a Sant Andreu de la Barca amb les entitats, la cultura popular i la participació ciutadana com a protagonistes i amb una crida institucional a reforçar la cohesió i construir una identitat compartida.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura.

0: de la Romeria. Molt bon dia, Andreu.
1: Molt bon dia.
0: Doncs Montserrat Parrot, la primera pregunta és per vostè. Quin és el primer record que vostè té de la Romeria de Sant Andreu de la Barca a Montserrat?
2: Bueno, jo tinc el record d'haver anat a Montserrat, era molt petita, i de les vespres, que eren molt més llargues que ara, i jo passava que m'adormia.
0: Ja, vostè era petita, no?
2: Tenia 7 o 8 anyets.
0: Aquests són els primers records que vostè té de la Romeria.
2: Sí.
0: Anava acompanyada de la família, suposo?
2: Sí, clar, anava amb el meu pare, la meva mare, el meu germà i un cosí que vivia amb nosaltres.
0: Clar, en aquella època, aquells inicis, clar, Sant Andreu de la Barca no teníem la població que tenim ara, que són
2: no,
0: de 27.000 habitants.
2: Eren 1.000 escassos.
0: Per tant, si mirem en percentatges de que, dels que anaven a la Romeria, pràcticament tot el poble
2: tot
0: anava.
2: Tot el poble, molta gent, molta gent.
0: Com hi anaven? Anaven caminant, anaven en cotxe?
2: Anàvem, venia, llogaven un, tot un vagó de tren i marxàvem amb el tren. I llavors ja més cap aquí, per exemple, els paquets, llogaven el cotxe del Grau i posaven en el camió i la gent venia, però llogaven un... Venia un vagó buit que només era pels de Romers de Sant Andreu.
0: Per tant, vostè va viure gairebé als inicis de la Romeria, tenint en compte que vostè té 93 anys. La Romeria aquest any fa 100
2: bueno,
0: anys.
2: Bueno, sí, perquè durant la guerra la van haver de parar, que diguéssim, jo ja és passada la guerra, que diguéssim.
0: Suposo que per aquells inicis, ara ens explica, primer records de com vostè tenia 7 anys, però després també l'ha anat realitzant aquesta Romeria, deuria ser com una gran festa per Sant Andreu de la Barca.
2: Ui, tant.
0: Una data assenyalada, no?
2: Era, sí, és que anava quasi tot el poble, bueno, clar, tot el poble, no, però molta, molta, molta gent.
0: Algú s'havia de quedar aquí, no?, a vigilar el poble,
2: sí.
0: Suposo, no?
2: Ja dic, el vagó de tren anava al tope.
0: Ara, ja fa molts anys que es celebra el setembre, però hi ha documents que diuen que la Romeria a l'octubre.
2: Era l'octubre, sí. Era l'octubre perquè la gent collia els raïms al setembre. I llavors, a l'octubre, no hi havia el camp, no hi havia tanta feina.
0: Per tant, anaven a Montserrat amb el tren, eh?
2: Amb el tren,
0: i un cop
2: sí.
0: Arribat allà a Montserrat, com pujaven? Funicular?
2: Amb la cremallera.
0: Amb la cremallera.
2: Però no era la cremallera d'ara, eh?
0: Ara és molt modern, eh?
2: Era una cremallera oberta, que anava sent només els bancs posats així, que llavors el jovent saltava d'un cantó a l'altre...
0: Però s'ho passaven bé, no?
2: Sí, i fins que es va descarrilar, que es va descarrilar el dia de Sant Jaume, i jo me'n recordo molt bé perquè era el dia que es va morir el meu pare.
0: Després es va haver de canviar...
2: Llavors es va treure. Primer va anar... 2 o 3 mesos i després la van retirar del tot.
0: Vostè encara hi va, a la Romeria?
2: Sí.
0: Encara hi puja a Montserrat?
2: Encara a Montserrat, un cop a l'any hi haig de pujar-hi.
0: Això fa molta gent, eh? Com a mínim un cop l'any ha d'anar a Montserrat, no?
2: Sí.
0: Què representa per vostè, Montserrat?
2: Mira, no
0: bueno, clar,
2: ho sé.
0: Té el nom, no?, de Montserrat.
2: És un puesto pues, que m'hi sento molt bé, molt, molt. Vull dir, no sé ara com expressar-ho, però...
0: Ja, i aquest sentiment religiós, sentiment espiritual,
2: sí,
0: no?
2: Sí, sí, sí.
0: Andreu Mitjans, estem escoltant el testimoni de la Montserrat Parrot.
1: I tant, els orígens.
0: Els orígens de la Romeria de Sant Andreu de la Barca, doncs, a Montserrat. Per Andreu Mitjans, quins són els primers records? També quan tenia 7 anys o...?
1: No sabria dir, eh?

0: també de molt petit, perquè també a casa meva també, doncs, bueno, Montserrat era un lloc obligatori. De fet, com el meu pare tampoc no tenia cotxe, doncs les vacances de l'estiu, a part de la romeria, era anar a passar una setmana o dues setmanes amb una cel·la a Montserrat, i no, cada any anàvem a Montserrat. Vull dir que a casa meva també s'ha viscut molt sempre de la... I bueno, també el que explicava, diu que s'agafava en tren, però també jo tinc molta gent que explicava que anaven, bueno, molts, els joves anaven a peu i pujaven a peu, i altres amb carro.
1: En carro, el meu pare explicava que hi havia pujat. Jo no, Jo en carro no hi he pujat mai, sempre he pujat amb el tren.
0: S'ha pujat a peu, amb carro, amb el tren, i l'aeri.
1: Com es va fer malbé la cremallera, llavors ens pujàvem amb l'aeri.
0: Sí, és tota una festa.
1: Després, més cap aquí, i amb cotxes.
2: Home, pujar carro a Montserrat també tenia el seu mèrit, eh?
0: Home, sí, i el pobre animal també devia quedar bastant cansat.
2: I caminant, no sé si a Montserrat, Andreu, alguna vegada heu pujat a Montserrat caminant des de Sant Andreu de la
0: Barca? Jo sí, no fa masses anys, i vaig dir prou. Perquè la veritat és quan des d'aquí a Sant Andreu vam arribar a baix de tot a Monistrol, em vaig tenir que prendre un ibuprofeno perquè ja no m'aguantava res. I ara hem de pujar dalt la muntanya, vull dir que és una bona pallissa, la veritat.
1: Jo no, de la muntanya sí. Cada any, per la Mare de Déu de Montserrat, pujava la muntanya a peu. Però d'aquí Sant Andreu no hi anem mai.
0: Jo hi he pujat moltes vegades pels agutalls.
1: Perquè aquella època hi anaven a la nit. I a la meva època les noies a la nit no podien anar.
0: No podien sortir de casa.
1: És així,
2: Per tant, s'havia de quedar a casa i havia d'esperar que algú la portés, o si no, amb el tren cap a Montserrat, i després agafar el carmellera. Montserrat, de les romeries, què recorda? L'ambient que es vivien en aquestes romeries?
1: Bueno, jo me'n recordo quan tenia 14 o 15 anys, que llavors els joves que despatxaven, com que es quedaven a Montserrat perquè no hi havia cotxes, llavors feien obres de teatre, que hi havia una coral, i llavors quan hi anàvem les romeries feien l'obra de teatre allà en el graig dels cotxes.
0: Sí, tota la gent que, bueno, que estaven allà a les botigues.
1: I clar, mira, llavors feien algun centimet, no tampoc feien pagar molt, però
0: una distracció més,
1: sí. I tant. Després, quan hi va començar a haver cotxes, llavors, com que molts d'aquests que hi treballaven, perquè a les botigues al principi només hi havia nois, no hi havia noies, les noies estaven a la neteja de les celdes. Acabat, quan ja va començar a haver cotxes, ja hi va haver també noies i tot, llavors hi ha molts ja que agafaven el cotxe, i molts eren de Monistrol o de per allà a la vora, com els escolans, que també ara molts se'n van a casa.
2: Aquí a Sant Andreu de la Barca van haver moltes persones que van arribar a ser a formar part de l'Escolania de Montserrat. Tenim exemples,
0: sí,
2: no?
0: Jo sí recordo el primer, el Salvador Serra. A veure si t'ho dic bé, sí, Salvador Serra, el de Montserratina, diguéssim. Ell va ser, em sembla, que durant la guerra. Vull dir que va estar un temps...
1: El Salvador Serra despatxava les botigues.
0: Però també va ser escolar de Montserrat.
1: No, sí, això potser
0: també
1: sí.
0: També Esplendet va ser escolar de Montserrat, sí.
2: Estàveu parlant ara el tema de...
0: I el meu fill també, sí. Més darrerament també ha sigut escolar, sí, sempre hi ha hagut algú d'aquí a Sant Andreu.
2: El Ferran, no?
0: Sí, el Ferran Mitjà. I també de la família Jorba, Prats Jorba també, n'hi han hagut un parell, vull dir que sí.
2: Això podríem dedicar un reportatge especial un dia, eh?
0: Hi ha hagut tradició de Sant Andreu Montserrat, sí.
2: Heu tret un tema, que és el tema de les cel·les, que també m'agradaria comentar avui en aquesta entrevista, que estem parlant del centenari de la romeria de Sant Andreu Barca Montserrat. Evidentment, eren 3 dies, no?, de romeria. La gent s'havia de quedar a dormir a Montserrat. I aquí tenim les cel·les que posaven a disposició al monestir, la gent que pujava a Montserrat. El tema de les cel·les, Montserrat, això és un tema a part també, perquè havia un dia on havies d'apuntar-te per demanar la cel·la i crec que el seu pare anava ràpid per ser el primer.
1: El meu pare es llevava a les 5 del matí perquè volia una cel·la en concret i un any es van reviar.
0: I van prendre.
1: Perquè un li va dir, no sé qui era, d'aquí, ja m'ho havia dit, però ja no me'n recordo. Li va dir, Anton, avui t'he pres la cel·la.
2: Això sí que era el primer que arribava, el primer que podia triar la cel·la, no?
1: La cel·la, sí.
2: Suposo que havien d'anar a la parròquia, no?
1: Havies d'anar a la parròquia, però esclar, ja dic que llavors eren poca gent, però la meitat de la gent anava a Montserrat.
2: La feina ara la fa l'Anna Maria Miquel, com vam poder comprovar doncs, a l'entrevista que fèiem uns dies amb el amb mossèn Jaume Graner, també, sí, l'actual mossèn de Sant Andreu de la Barca. Per tant, això de les cel·les era, com avui, les entrades d'un concert, no? De ser el primer per aconseguir l'entrada, sí, aquí sí, per aconseguir la cel·la, no?
0: També recordo la meva mare, també sempre li agradava molt la Nostra Senyora, que eren les més antigues, però les més grans. I, bueno, també sempre això de fer cua per poder agafar les cel·les de Nostra Senyora.
1: És que el papa, les del Venerable, que deien, aquelles hi havia les cuines aquí, les habitacions, on entremig hi havia un passillo i al davant hi havia... I els vàters, que no eren vàters, que eren comunes, sí, havies d'anar al capdavall del d'això, del passadís. I a la nit tothom tenia una xibrelleta. I al dematí tothom anava a
0: la jornalleta.
2: Avui en dia, Montserrat, això és inimaginable, eh? Vull dir, de que haguessin aquestes condicions, no? Per sort, tot ha evolucionat en algunes coses a millor.
1: I això, el meu pare era el primer. El meu pare tenia molt poca vista. I, esclar, la nit sortir pel passillo a fer un pipí, vull dir, no li anava bé. Per això volia de Nostra Senyora... I volia aquesta perquè tot era dintre. Perquè Nostra Senyora n'hi havia algunes... La majoria tenien tot a dintre, però n'hi havia algunes que també tenien la cuina al davant.
0: Sí, jo també recordo, així ho preguntaves de petit, del fet del primer dia que arribaves, que et venia una senyora i et contava tots els coberts, els plats, els gots, que no falt... I després l'últim dia que marxaves amb aquells nervis, ai, que a veure si trobarà a faltar un cobert o si hem trencat un got, o sí, aquell control que hi havia de la gent d'allà.
1: Ara no, control.
2: Com ha comentat abans, Montserrat, vostè cada any, com a mínim un cop l'any, va a Montserrat.
1: Sí.
2: Quan vostè arriba a Montserrat, quin és el sentiment que no se li desperta? Emoció?
1: No, és que no sé com dir-ho, però se'm posa la pell de gallina. I m'hi sento molt bé. I ara em trobo que pujar a dalt a fer el petó a la Mare de Déu no puc, perquè tantes escales em canso.
2: Ja no, però... ja no les escales, sinó la cua que hi ha, perquè això també és una altra història, la massificació avui en dia del turisme, no?
1: És que jo abans, com hi anàvem a fer un petó a la Mare de Déu, ens discutíem amb les nenes. Quantes vegades hi has anat, tu? Jo hi he anat 4 vegades, jo 5, i apa, vinga.
2: Ara jo crec que ho en diu controlat més, això, no? Com a mínim la cua és més
1: és
2: llarga,
1: no? És que
2: no
1: hi havia tanta cua, no. Tampoc hi anava tant de turisme.
2: Però vostè ho ha escut sempre d'aquesta manera especial, no? Des de l'inici com ara, no?
1: Sí, no. És que no sé, és una cosa especial, sí.
2: Qui l'acompanya ara, quan va a Montserrat?
1: La meva cunyada, la Carme, la mare del...
2: Ferran Campmany?
1: Del Ferran.
2: Carme Robert.
1: I alguna vegada, en tant, hi anem amb els fills, també.
2: L'han d'acompanyar, no?
1: Sí, perquè no, ara ja sola ja no puc anar.
2: Perquè vostè té un sentiment molt religiós o més espiritual?
1: Bueno, és que
2: o...
1: no, jo no sé com dir-ho, el que sento. Sí, però no.
2: Clar, una persona pot ser molt religiosa i quan va a Montserrat se li desperta uns sentiments, o una persona no, potser no tan religiosa, però en canvi li desperta també uns certs sentiments com
1: sí,
2: a Montserrat.
1: Sí, Montserrat és una cosa, sí, una cosa especial. I ara, com que no puc pujar les escales, com van a la Romeria, que hi pugen al vespre, jo em quedo baix. Oh, allò és una pau i una tranquil·litat. La iglesia buida totalment. I sento vells que canten a dalt, és una cosa... Sí, molt, molt. Que l'últim any m'hi vaig quedar amb l'Assumpció.
2: Andreu, de la Romeria, quin és aquell moment que puguis recordar que t'hagi agradat de la Romeria, o que sigui aquell moment especial?
0: Jo recordo molt de joves que ens ho passàvem molt bé. La veritat és que, clar, jove sí que anava seguint els actes litúrgics, però les cel·les i això, i pels passadissos i per fora...
1: Sí.
0: N'havien fet de grosses, eh? Vull dir que ens ho passàvem molt bé, que després també de tant en tant ens tenien que cridar l'atenció perquè, Déu-n'hi-do, quan ens ajuntàvem uns quants, la fèiem grossa.
2: La Montserrat està fent un...
0: Sí,
2: vull dir... Aquesta és la mà.
0: Ella també deu de recordar.
2: També, Montserrat, què recorda?
1: Sí.
2: Què es pugui explicar, clar?
1: És que llavors, fins a les 12 de la nit, podies estar a la plaça jugant, cantant, cridant, perquè ara a les 10 ja tot està tancat.
2: Clar, ara, diguéssim, la Romeria...
1: La Romeria no és el que era des de l'Evo, no.
2: Ara tot és més pausat?
1: Sí.
2: Sí? També era un moment de retrobament, no? De retrobament amb els amics, amigues, amb la gent del poble, no?
1: Sí, però no és el mateix. No.
0: Sí, ara jo crec que no hi puja gaire jovent, però no dir quasi bé gens.
1: Llavors, sí, de jovent.
0: Les colles, i clar, no hi havia mòbil, i vinga, doncs tot el dia amunt i avall a veure quina en fèiem.
2: Andreu, sí que hi ha unes imatges, no?, que teniu vosaltres al Departament de Cultura, d'anteriors romeries de fa molts anys. Són imatges històriques, no?
0: I tant, i a més es pujava la creu grossa que hi ha a l'església, es pujava allà dalt.
1: Mira, vols que et digui una vegada? El meu home portava la creu d'aquí Sant Andreu, que tu ja saps, no sé si l'has portat.
0: Sí, la vaig agafar algun dia d'escolar quan era més gran, i déu-n'hi-do el que pesa allò.
1: Bueno, doncs el meu home vam anar a fer el Via Crucis i se l'anàvem passant. A l'últim tram el tenia ell. Llavors el capellà feia una mica de sermó allà a la planada aquella del final del Via Crucis. Sí. I no va voler treure's la creu. Jo ni me'l mirava. I el capellà...
0: Anar xerrant.
1: En acabat li va dir... Mira, m'has fet fer el sermó més curt.
0: Perquè feies patir.
1: Perquè em feies patir. Però tossut, perquè el meu home també... Jo no sé si és que havia fet alguna prometença o què, perquè no em va voler dir mai el per què. Però tothom li anava dient i que no. I ell amb la creu que...
0: Sí, que pesa, i tant, sí, pesa.
2: I allà a Montserrat, aquests 3 dies de Romeria, també dinàveu allà? Dinàveu a la cel·la? O on dinàveu?
1: A la cel·la, sí, llavors no, a l'hotel... Bueno, amb el meu pare, un cop, anàvem a dinar a l'hotel.
0: Jo ni això. Jo, la meva mare, no la recordo, amb unes olles grosses, ja pujàvem el conill ja
1: rotit,
0: i tot fet i tot a punt.
1: I com que era l'octubre i començava a haver mongeta d'aquesta seca, una olla de mongeta
0: i... Sí, sí. I bueno, anàvem a comprar el matonet al matí, això per esmorzar, però no, nosaltres a l'hotel no, en aquella època no hi anàvem. No.
2: El mató i la coca a Montserrat,
0: home,
2: és...
0: Això és un clàssic,
2: i no pots marxar de Montserrat sense haver menjat mató, coca o les dues coses.
0: Les dues coses, clar.
2: Això també ho recorda, no? Aquelles parades de mató.
1: Sí. I les parades de mató i els hi vistes per tot arreu.
2: Sí, avui en dia sí.
1: Havien estat a dalt, a davant de l'hotel, havien estat a baix, allà a l'entrada, jo què sé.
2: I aquest any, com ha dit abans, anirà, a la Romaria.
1: Sí,
2: eh?
1: Sí, Déu vol, sí. Perquè, clar, tot s'ha de dir.
2: Clar, però aquest any és especial, perquè és el centenari de la Romaria.
1: No sé si fan alguna cosa.
0: Bueno, sí, pujaran algunes entitats que estan Andreu, pujaran. Pujaran els Diables, els Gegants, sí, hi haurà algunes entitats que hi participaran també.
2: I a més, coincideix amb la setmana en què, clar, ara que es fa el setembre, per vostè la Romaria també tenia un altre punt especial, perquè la setmana del seu aniversari, no?
1: No, perquè era l'octubre.
2: Sí, però ara que és el setembre, sí.
1: Ara sí, molts anys m'hi han separat.
2: Perquè el 15 de setembre és el seu aniversari.
1: Sí, sí.
2: 93 anys, aquest any.
1: Hi ha molts anys, l'any que em vaig fer 90, em sembla que hi era Montserrat, sí.
2: Per tant, va coincidir aquell dia. I la Romaria, evidentment, l'actualitat ha canviat moltíssim. En què ha canviat més, Montserrat? Comentava abans també amb l'Andreu que ara no va tanta gent jove com era a l'inici, no?
1: Gent jove n'hi va molt poca. I clar, era més religiós, que diguéssim. Llavors, a la nit del primer dia feien la professó de les antorxes per tota la plaça. I era diferent, sí.
0: Sí, el jovent també feia alguna processó, però no eren massa catòliques. Pels passadissos aquells de Nostra Senyora, recordo. Sí, sí, que ens ho passàvem molt bé.
2: Fèieu excursions també per Montserrat?
1: Sí, sí. Clar. Jo havia anat de Sant Jeroni, havia baixat de... Anàvem, normalment agafàvem el funicular fins a Sant Joan, i de Sant Joan a Sant Jeroni a peu. I al baixar, baixàvem per les escales aquelles...
0: Ah, la Francesca, diuen, sí, sí, sí. O si no, donar la volta i venir per Sant Miquel, que també hi ha també, una bona excursió.
1: També havíem baixat per Sant Miquel, i baixat per tot arreu.
0: Sí, sí, i moltes ermites també hi ha.
1: Ara ja no,
0: moltes
1: ara.
0: Excursions.
1: I a Sant Miquel, a la Creu i a l'ermita, feies un tou d'excursions.
0: I baixar la cova també, sí, ja tot el dia et pots fer caminades i tant.
2: Bon, Montserrat dona molt de joc, eh?
1: I per anar al Sant Jeroni hi havia, llavors hi havia un
0: funicular, sí, un, molt dret.
1: Sí, però havies d'anar caminant amb cotxe fins a baix, que te'n recordes era baix. Però aquell feia una mica
0: sí,
1: de...
0: Sí, diuen que sí. Jo no, aquell no el recordo haver-hi pujat, ja.
1: És que aquell goita pujava
0: recte,
1: pujava així, ran a ran de la paret.
0: Era un eri molt...
1: Tu te'n recordes, oi? I quan arribaves dalt, havies de baixar i t'aguantaven...
0: Sí, perquè baix es veia la
1: perquè
0: la
1: es veia tot a baix i feia una mica d'impressió.
2: Pujava massa recta, no?
0: Sí. Pujava cap al cel directe.
1: I allò que dius de fer gambarrades...
0: Ai, ai. Digues.
1: Hi havia un sapament allà a l'estació que donava voltes amb una moneda. I... El pare de la Maria Rosa, el germà de la Maria Rosa, el Casetes, el Josep Costa, bueno, el de Cal, l'escolar...
0: Ja no hi són tots aquests, ja.
1: No. Doncs, saps què feien? Aixafaven xapes... I llavors ens el feien córrer amb una xapa.
0: Ah, mira, així s'estalviaven els quartos. I jo recordo també, bueno, això de fer les... juntar-nos amb una cel·la a fer xerinola, que es tenien que venir vigilants a fer callar, on feien anar cap als apòstols, allà baix de tot, perquè no féssim el soroll allà. I també, bueno, alguna cosa, alguna gambarrada, com algú que no volia pujar a les cel·les, perquè deia que en aquells llits tan vells si hi havia mort gent... I posar-li, jo que tenia els crios molt petits, posar un aparell d'aquests de sentir quan ploren a sota el llit, i des de l'altra habitació anar-li fent sorollets per fer-li agafar por.
1: Hi havia la Grau.
0: No cal donar noms, eh? No cal donar noms.
1: La Grau, saps qui era, no? No te'n recordes, tu?
0: Aquí la...
1: La Grau.
0: Ah, sí, la Grau.
1: Estava sombada. Saps què feia? posaves sal a dintre dels llits.
0: Ai, mare de
2: Déu. Anècdotes, anècdotes i tant, de viscudes moltes. També a Montserrat. Hi ha la part espiritual i
0: sí,
2: també hi ha aquesta part.
0: Sí, la part més social i més festiva, i tant.
2: Hem recordat com es vivia la romeria fa molts anys a Sant Andreu a Barca, motiu del centenari, dels 100 anys de la romeria de Sant Andreu a Montserrat. I avui estem molt contents perquè la Montserrat Parrot, 93 anys, explicant anècdotes. Montserrat, vostè té molta memòria.
1: Gràcies a Déu, sí.
0: Sí. Sí, jo recordo que això ja fa, bueno, abans de l'estiu, que li vaig proposar, i Montserrat, hauríem d'anar a parlar un dia, perquè clar, em fa també il·lusió especial, no? Que des de petit sempre ho he viscut a la romeria, això de fer centenari, doncs, encara que no sigui aquí Sant Andreu mateix, però que també és un acte de poble. I em feia molta il·lusió, i li vaig dir, hem d'anar un dia a la ràdio a parlar i tal, i ara sí. fa pocs dies em va dir, Andreu, diu, si no ho fem aviat, a veure si ja no hi seré a temps. Dic, sí, home, sí, Montserrat. I al final...
1: Home. Escolta, l'edat és l'edat,
0: I tant, i tant.
2: Jo penso, Montserrat, que no serà l'última vegada que la convidarem aquí a la ràdio. És la primera vegada que vostè ve aquí a la ràdio, però jo crec que no serà l'última, Jo crec que la convidarem més sovint, si li sembla.
0: Explicar-nos anècdotes, que això que es perd, que és la memòria dels nostres avis, i tant, és molt important, això.
2: Doncs, Montserrat Parrot, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos aquí als estudis de la ràdio. Ara aquesta entrevista l'escoltarà molta gent,
1: Aquí saps que no la poso mai.
0: Doncs ara, a partir d'ara l'haurà de posar.
2: Ara ja
0: li direm. El 98.0 l'ha de posar.
2: Ara la tenim fitxada. Sí. Si no, ja li farem arribar a l'àudio de l'entrevista. I Andreu Mitjans, regidor de Cultura, però avui no com a regidor de Cultura, sinó com a particular avui, com a persona que ha participat també a moltes romeries i que continua participant. Gràcies per acompanyar-nos.
0: Gràcies a vosaltres.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Durant la Festa Major de Sant Andreu de la Barca s'ha celebrat la 14a edició de la Ruta de l'Etapa. Un cop finalitzada la Ruta de l'Etapa, hem preguntat amb alguns restauradors com ha anat aquesta edició. És un reportatge de Joel Carrasco.
2: La 14a edició de la Ruta de l'Etapa de Sant Andreu de la Barca deixa un balanç positiu entre els establiments participants. Durant els dies de Festa Major, bars i restaurants de la ciutat han ofert les seves propostes gastronòmiques amb una bona resposta per part del públic, que ha tornat a convertir aquesta activitat en una de les cites destacades del programa festiu. Entre els restaurants participants, Tieta Burger destaca l'elevada demanda que ha tingut la seva proposta fins al punt d'esgotar les existències previstes per la Ruta de l'Etapa.
3: Una valoració de 10, per mi de 10. És la primera fira que estic aquí i estic super, super contenta.
2: És a dir, que has tingut fins a dalt, no?, el restaurant?
3: Sí, fins a dalt, i encara m'han faltat... O sigui, que he venut molt i encara m'ha faltat.
2: És a dir, que havies demanat X pa i l'has esgotat.
3: Exacte, he demanat unes 800 unitats de pa i encara em van faltar. A les 7 o 8 de la tarda de l'últim dia, del diumenge, ja no tenia pa.
2: És a dir, que la gent venia aquí diumenge i li havies de dir, no hi ha més Ruta, sí, de l'Etapa.
3: Ja no tenia més, ja em sabia molt greu, però és que no tenia més.
2: En general, quantes etapes n'has venut?
3: D'etapes, quan n'he venut? 800. 800 i m'han faltat.
2: És a dir, que tu calcules que si haguessis tingut més, fins a quan hauries arribat?
3: Unes 1.000. Li va agradar molt a la gent que va repetir, o sigui, superbé, superbé.
2: Si ens pots recordar com era la vostra etapa i quin és el secret de que hagi funcionat tan bé?
3: La nostra etapa té una salsa ahumada, té l'enciam iceberg, el doble de can, el cheddar, com normalment posem, i després posem una pinya feta a la planxa, amb adornada amb mel i salsa barbacoa. I bacon també, tallat. I està superbona, superbona.
2: Tan bona que han volat. En aquest sentit, abans m'explicaves que esteu pensant d'incorporar la carta, aquesta hamburguesa.
3: Sí. Aquest mes serà l'hamburguesa del mes d'octubre.
2: Del mes de setembre.
3: De setembre,
2: sí. En aquest sentit, això vol dir que la gent que s'acosti aquí, a partir de quan podrà provar de nou aquesta etapa? Sobretot per la gent que ha volgut venir i s'ha esgotat.
3: Doncs jo crec que la setmana que ve ja la podem provar, ja. Ja la tenim a la carta, segurament.
2: Amb la mateixa mida petita o serà ja més gran?
3: Clar, la mida normal, la que posem de la burger normal. Que el pa també, sobretot, és molt important, tenim un pa molt bo.
2: És a dir, que valoració molt positiva d'aquesta Ruta de l'Etapa 2026, i m'imagino que per l'any que ve ja estareu esperant que torni, no?
3: Sí, amb moltes ganes, i amb moltes ganes d'avançar i d'evolucionar i de posar una nova hamburguesa que sigui el bum-bum.
2: I en demanaràs 1.000, no?
3: 1.000! Demanaré 1.000!
2: El Palau Vell també fa una valoració positiva de l'experiència i de l'afluència de clients durant aquests dies. Ho explica Josep Martí, gerent de l'establiment.
4: Molt bon ambient, una temperatura inclús una mica alta, però la veritat que l'ambientillo va ser molt guapo de Festa Major, i la gent, setembre, Sant Andreu de la Barca, té ganes de sortir, i es va notar, vaja.
2: Com es van comportar els participants de la Ruta de l'Etapa? Van venir, va venir més gent que altres anys, menys, es van quedar, com es van comportar?
4: Potser el volum va ser una mica menys, però sí que és veritat que la gent, una vegada arribava aquí al Palau Vell, es quedava més estona, perquè feia molta calor, a l'espai que tenim és idoni per estar sota d'un arbre i amb l'ombra i els nanos corrent per aquí, però bueno, el volum va ser xulo, va haver-hi un client molt, molt, molt agradable i molt de Festa Major, que és el que es tracta, i bé, molt contents.
2: Parlant de números, aproximadament, si ho teniu al cap, quina xifra vau arribar a vendre de tapes? Tant la dolça com la salada, que vosaltres oferíeu dues.
4: Sí, vam fer les dues, i unes 400 tapes de les salades i unes 125 de les dolces. Vull dir, va ser, bueno, semblant a, potser una mica menys que l'any passat, però va estar xulo. A més, es veia ambientillo, vam posar una mica de música i la gent estava molt a gust.
2: Com va funcionar l'etapa dolça, l'etapa salada? Si vols explicar-me per separat, quin input has rebut de la gent que la provava?
4: La salada a tothom li va encantar i a més li van fer moltes ganes perquè, bueno, era un producte que era una stracciatella de búfala, una cosa que un producte que nosaltres no havíem tocat mai i la, inclús a nosaltres a la cuina es va sorprendre de lo bona que estava i la presentació, vull dir, diré que és un, una tapeta que l'anem a introduir en un dels menús que tenim de tapes per la, pels eventos, per les bodes d'això. Era, bueno, la stracciatella amb el hot dog i després amb un oli de pesto i un tomàquets confitats, que la veritat que estava molt bona. I la dolça, doncs tornem amb el mateix. Vull dir, és un postre que l'aguantarem en carta del restaurant perquè hi ha hagut una acceptació molt xula, amb la pinya caramelitzada al ron, amb el gelat de coco, que si va aguantant el temps aquest amb aquesta calor, la gent la va gaudir molt.
2: Podem dir que a part de servir per promocionar els restaurants i la restauració, la ruta de la tapa també us serveix per provar coses i després incorporar-les, perquè com estem sentint, heu provat aquestes tapes, us han funcionat, us han agradat i vinga, cap a dins de la carta.
4: Sí, perquè tu pots tindre una idea amb... Hosti, m'encanta aquesta tapa, però potser l'acceptació no, no és bona. O sigui, de vegades a la carta al restaurant hem posat plats que veiem que no hi ha acceptació i els retirem. I ens ha agradat i l'hem muntat amb molta il·lusió. I aquesta tapa, bueno, ens serveix exactament pues, per, bueno, per introduir una tapeta més. L'acceptació va ser molt bona, tothom la va gaudir i és una etapa de dos mossegades que ens va molt bé quan fem còctels fora o fem algun catering. I llavors, bueno, és una etapa que es quedarà.
2: Què representa per vosaltres, per la restauració, tenir un espai on venen 500 persones aproximadament, si més, a més estirar o menys estirar, i on podeu vosaltres això experimentar, també vendre-us i que hi hagi com una miqueta de caliu?
4: Bueno, per nosaltres, sobretot pel Palau Vell, el que ens serveix a mi i a tot el personal nostre és per gaudir d'un dia. Gaudim nosaltres, gaudeix el client, però nosaltres també. Tenim una mica més de temps per poder parlar amb el client, també, d'aquell client habitual que ve normalment al restaurant a dintre i no podem estar més temps per ell, xerrar i més informal, sobretot l'etapa aquesta, estem a la terrasseta, tenim una mica més de temps per poder xerrar una mica amb el client.
2: Encara no sabem si heu guanyat alguna de les tapes, però altres anys passats ja sou antics guanyadors. Què se representaria per vosaltres guanyar una tapa un any més?
4: Bueno, sobretot pel Palau Vell és saber que seguim aquí, que estem aquí, que això és molt important per a una trajectòria d'un restaurant que portem més de 30 anys. La trajectòria és superimportant perquè això sempre dic que és una cursa molt llarga i després també per l'equip del restaurant també que... Hosti, que s'ho curra i que té ganes i està motivat per quan fa la tapa i de fer la dolça i la salada. És un conjunt de coses que ho gaudim i que hi ha mesos per davant de preparar la tapa dolça i la salada i que hi ha molt de volum. Nosaltres fem la tapa, però a més el restaurant segueix funcionant i tot té que sortir bé. Clar, pues si la guanyem, pues serà de conya.
2: La restauració Sant Andreuenca considera que l'iniciativa és una bona oportunitat per donar-se a conèixer, atraure nous clients i alhora oferir una proposta gastronòmica vinculada a la Festa Major.
1: Posem punt i final d'aquesta edició del Via Directa. Salutacions de Jordi Milian, qui us ha estat acompanyant al llarg d'aquestes dues hores de programa. Més informació a través de radiosantandreu.com i més informació a través de les xarxes socials de Facebook, X, Instagram i també a través del nostre canal de WhatsApp. Bon cap de setmana.

Fins aquí l'Histèria d'avui. Us esperem en el proper programa. Aquí, als 98.0 de la freqüència modulada. Ràdio Sant Andreu.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites.
1: Richard Feynman deia que la primera regla és que no t'has d'enganyar a tu mateix i tu ets la persona més fàcil d'enganyar. Comencem. Nova temporada, mateixa idea. Fer-nos preguntes incòmodes. Benvinguts i benvingudes a la segona temporada de La Terra no és plana. Un espai on no venim a tenir sempre la raó, però sí a no empassar-nos qualsevol cosa sense pensar-hi. Perquè vivim en una època curiosa. Tenim més coneixement científic que mai i també més capacitat per ignorar-lo. Mentre la medicina avança i entenem cada cop millor el cos humà, hi ha qui prefereix una alternativa més simple, invisible, indemostrable i molt reconfortant, el Reiki. Una pràctica que assegura que pots canalitzar una energia universal amb les mans per curar i equilibrar el cos. Sense diagnòstic, sense una evidència clara, només amb fe, i aquí és on la cosa es complica. Perquè quan alguna cosa no es pot mesurar ni replicar, però té cursos, certificats i sessions de pagament, potser no estem parlant només de salut. Potser estem parlant d'una bona història. El Reiki promet control, calma i sentit en un món incert. I això és molt més atractiu que acceptar que el cos és complex i que no sempre hi ha solucions fàcils. Però hi ha un problema. Que una cosa funcioni per algú no vol dir que sigui certa. Que una experiència sigui real no valida l'explicació. Avui obrim temporada parlant d'això, del Reiki, d'energies que ningú ha pogut mesurar i d'un cervell capaç de fer-nos sentir coses molt reals, sense que ho siguin. Benvinguts a La Terra no és plana, temporada 2, on les idees són lliures, però no impunes. I avui, més que canalitzar energia, activarem una altra cosa, el dubte.
0: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites.
1: I per començar, com sempre, saludarem el nostre geòleg de confiança, professor, divulgador i l'únic home capaç de detectar energies quan són tectòniques, en Jordi Vilà. Jordi?
2: Sana! Sana!
1: Què fas aquí dalt?
2: Que sanis! Estic intentant sonar... És que m'he trencat una cama, Sergi.
1: Ah,
2: no estic cridant perquè ho porto bé, jo, això.
1: Però ja ho veig.
2: M'estava imposant les mans a veure si se'm cura aquesta fractura. No hi ha manera. De moment me l'enveno i poso unes tablilles, si et sembla.
1: Potser sí, millor, perquè no sé si això d'aixecar les mans i canalitzar energies és el teu, la veritat. No.
2: Ara mateix.
1: Però escolta, mira de no fer-t'hi mal, baixa.
2: No,
1: seu.
2: Baixo.
1: I som-hi, va, vigila, eh?
2: Sí. És que també només tinc el nivell 1 de Reiki, per tant, potser no puc fer això.
1: Ja veig. El nivell 1, Va de nivells, nivell això? 1. No tenia ni idea.
2: Sí,
1: està molt bé.
2: De fet, això s'ho va treure de la màniga, direm així, de les mans. S'ho va inventar un japonès que es deia Mikao Usui. Dic així amb accent japonès.
1: Molt bé, molt bé. Aquesta, molt bé,
2: gràcies.
1: Excepcional,
2: gràcies.
1: Perfecte.
2: Gràcies. Va néixer al segle XIX, va morir cap al 1926. El tenim, i cap al 1922, aquest senyor, Mikao Usui, puja amb un món, el món Kurama, al Japó, i allà s'il·lumina.
1: Té un adveniment, allà... diguem. Té
2: sí,
1: una...
2: sí,
1: ah,
2: sí,
1: molt
2: sí,
1: bé.
2: Sí, sí.
1: Veus?
2: Allà aquest senyor es va estar 21 dies meditant, amb dejuni. T'imagina't, eh? T'imagines tu 21 dies sense menjar.
1: 21 dies, però dejuni extrem, allò autèntic, eh?
2: No ho sé, suposo. Aquella època també podien fer coses d'aquest calibre, eh? Cuidado. Sí, sí.
1: Era com es diu el senyor? Pots tornar-lo a dir, perquè el dius molt bé?
2: Sí, home, i tant. Mikao Usui.
1: Jo no el sabria pas dir.
2: Dic bé, eh? No, ja, perquè jo tinc accent japonès. Ja m'ho diuen sempre.
1: Ja ho veig. Molt bé.
2: Aleshores, és un senyor molt, molt interessat en les corrents budistes, pràctiques meditatives, filosofia oriental, doncs tot això que es portava a l'època i es portava bastant, bastant bé, no? Doncs, dins d'aquests 21 dies, diu la llegenda, que hi ha moltes teories, al respecte del què realment li va passar, perquè no se sap del tot cert. Ell va escriure un relat, però aquest relat s'ha anat deformant una mica amb el temps.
1: Quin any has dit, més o menys, per
2: la gent... Sí, 1922. Encara hi havia d'haver la Segona Guerra Mundial, Pearl Harbor, que saps que els avions van atacar els americans, no?
1: Sí, havien
2: de donar la volta al món, segons diuen els terraplanistes. Però, bueno, per cert, això tenim programat o no?
1: No ho sé, no, bueno, això... Ara comencem la segona temporada, ja... Ah. Sí, espera't, que és molt llarg,
2: vale.
1: Tranquil, hi ha temps. Hi haurà temps. De sobres, de parlar-ne, de tot, d'això no ho sé, però de tot.
2: Sí, torna, no sé, perquè
1: aquest senyor, com es deia, el budista...
2: Mikao Usui, es deia. Aleshores, aquest senyor va veure en el seu clímax, en el clímax d'aquest moment de revelació, va veure una llum intensa que es va acostar cap a ell. Alguns relats diuen que va entrar en pànic, inicialment, inclús, però la llum el colpeja, l'envolta, apareixen símbols brillants davant d'ell, perd el coneixement, entra en un estat alterat. I després d'això, desperta amb una sensació de claredat i diu que ja ha adquirit la capacitat de curar amb les mans. Bé, això jo diria que després de 21 dies de dejuni, meditació extrema, en una muntanya, sol, aleshores tu, bueno, la consciència, vulguis o no, s'altera. Això ens hauria de dir una persona que sàpiga de psicologia humana i en aquests moments extrems, no? Què està passant al cos? Què li passa?
1: Pel que expliques, va ser una inspiració divina, eh? O sigui, tot plegat, totalment. Va ser una experiència, diguem-ne, extra, no sé si sensorial, però, com deia aquella cançó, una experiència religiosa. Pràcticament, espiritual.
2: Exacte. Però no hi ha cap document per això que ho registri, això.
1: Directament,
2: simplement, clar. Sí, simplement són...
1: una filosofia,
2: són,
1: no?
2: Són explicacions que s'han anat traspassant de persones en persones, hi ha versions posteriors, sovint aquestes versions són contradictòries entre elles, i molts d'aquests elements estan com envellits, estan comportats en un lloc maco, no? Aleshores, esclar, si tu mires això amb respecte, amb aquest moment de mi-cau, doncs el tenim que està en un estat alterat, que probablement té visions, que té unes sensacions de revelació.
1: I què explicava ell, però en què es basava? És a dir, en què es basava? Més enllà, d'acord, m'ho ha explicat aquesta mena d'energia transcendental, però per fer què, exactament?
2: Doncs mira, ell adquireix aquest poder amb les mans i diuen, hi ha alguna versió que diu que mentre baixava per la muntanya, ja, cap a explicar tot això, va i es lesiona el peu. Aleshores se'l va curar, com estava intentant fer jo, se'l va curar imposant-se ell mateix les mans.
1: També... I li va sortir bé, entenc.
2: Segurament. Clar. Va poder baixar, almenys va baixar. També diu que immediatament després va curar altres persones. O sigui que aquest, hi ha el relat aquest una mica de magnitud, una cosa de boca orella que es traspassa fronteres. En aquell moment queda el Japó, tot aquest moviment.
1: Sí, això, clar, em recordo una mica com aquells que se'ls hi ha aparegut la verge, una mica. Recorda aquest tipus d'històries més occidentals, no?
2: Sí, exacte.
1: Que se'ls ha aparegut la verge i allà, llavors, no sé si és el cas que en aquest muntanya s'hi fa o no s'hi fa un monument o no, potser hi és. Un monument, exacte, o algun símbol que el recorda, potser?
2: Sí. I podem parlar també de després, si vols, de fins i tot de quin és el mecanisme de curació, no?, del Reiki.
1: Sí, sí.
2: Què fa servir? Quines són aquestes energies que es mouen a través de les mans i es canalitzen cap a cossos d'altres persones? Que, de fet, s'haurien de poder medir, no?, si són energies.
1: Clar, això és que hi enteneu... És que hi enteneu de ciència i que heu fet mesuraments... Ho heu de poder dir, de si realment això s'ha fet o no s'ha fet? S'ha aconseguit mai mesurar aquestes energies?
2: No, llàstima. No s'ha aconseguit. No es poden medir les energies perquè és que potser no n'hi ha. L'efecte que s'aconsegueix amb el Reiki potser és diferent. Potser és simplement un efecte de plaer, de benestar, que et porta doncs al relax i potser treure't de sobre totes aquelles cabòries que tu tenies, no?
1: Aleshores... Llavors aquest expert, aquest mestre, diguem, va aconseguir fer gairebé com una mena de religió entorn d'això, una escola.
2: Podríem dir que és una escola, una religió, sí, té pinta de pot arribar a semblar una religió, també, per l'estil que es porta per aquí.
1: Ho expliques com molt dogmàtic, no?
2: Sí. A veure, el Reiki, al final, si mires en què es basa o en què ell va deixar escrit per poder arribar a poder-lo aconseguir, o sigui, poder-lo desenvolupar, doncs et donen cinc preceptes bàsics.
1: A veure...
2: Tu, per poder fer el Reiki... Això és el més sòlid que podem trobar sobre el Reiki. Mira, els preceptes, saps que el japonès fa molt de paraules curtes, eh?
1: Sí. Iam.
2: Sí? Mira. Iam. Precepte. El primer precepte és... Només per avui. No t'enfadis. Això és la traducció simplificada, eh? Això vol dir que tinguis control emocional. Evita les reaccions impulsives.
1: Això són les cinc bases, o sigui, els cinc pilars del Reiki, diguem.
2: Sí. Segon precepte. Només per avui. No et preocupis. Això és... Diu que has de reduir l'ansietat i el pensament anticipatori. Vale? O sigui, pensa en el que tens avui aquí davant, no miris a demà, que també...
1: Però això és allò del mindfulness, això, una mica, també, no? S'assembla.
2: És que, ja ho veuràs.
3: Estem allà mateix.
2: Tercer precepte, sigues agraït, Sergi.
3: Agraïment.
2: Practica amb gratitud, pràctica de gratitud, eh?
3: Molt bé.
2: Quart precepte, treballa amb diligència, ètica, responsabilitat personal. Cinquè precepte, sigues amable amb els altres, base de conducta social i empatia, eh? Una mica, doncs, estem, tal com tu deies, en el mindfulness, gestió emocional, la psicologia moderna, els principis budismes, l'estoïcisme, tot això és molt comparable, tot aquest corrent, a tot això. I què va passar? Doncs que durant el New Age, saps que el New Age es van adoptar moltíssimes coses amb vessants orientals, curatives, màgiques.
3: Sí.
2: Aleshores, durant aquest període del New Age, doncs es va adoptar i es va transportar cap a la cultura oriental que tenim nosaltres.
3: Correcte. O sigui, tant, diríem, sí. Tots aquests principis...
2: No tenen res d'esotèric, fixa-t'hi. Tots aquests principis són filosofia de vida, higiene mental, diguem-ho així.
3: Sí, sí.
2: És simplement, és gestió emocional, és mindfulness. Però aquí no hi ha màgia. No hi ha,
3: no hi ha energies, diguem.
2: No hi ha energies, exactament. El més valuós del Reiki no és l'energia invisible, sinó els seus preceptes, que al final no tenen res de sobrenatural.
3: Hi ha bones vibres.
2: Ah, exacte.
3: No? Hi ha bones vibres, però que... Vale, està clar.
2: Exacte, exacte.
3: Hauria estat bé que els cinc preceptes ens els haguessis dit en japonès, eh? També
2: no, tinc més coses, en japonès. Perquè després els nivells de mestre, si vols, te'ls explico més tard, els nivells de mestre els tinc en japonès.
3: Sí, home, doncs avancem i potser doncs, hauríem d'intentar, a veure, si donem pas a l'Albert Palou, que és el biòleg i divulgador del centre Beta, a veure si què ens porta aquesta setmana. Ho has provat mai, això del Reiki, Albert?
4: Hola, ostres.
3: Què tal?
4: Temporada 2, eh?
3: Ostres. Temporada 2, qui ens ho hagués dit, oi?
4: Us he trobat a faltar tot aquest temps, he estat aquí donant voltes sobre uns mapes que vas comprar, uns mapes de la Terra, molt raros, van arribar a casa, són raros. Bueno,
3: ja en parlarem.
4: Jo això del Reiki...
3: Ho has provat o no ho has provat, això? Què et sembla? És resultant o com va? O què?
4: Jo he de dir que ho he provat un cop.
3: Mm-hmm. I com va anar? Explica'ns l'experiència una mica. Va.
4: Clar, si explico tots els detalls de l'experiència, potser la gent es preocuparà una mica. Però jo tenia uns coneguts que em portaven... Van insistir moltíssim, molt de temps, que anés un dia a sopar a casa seva per fer una sessió de tarot i Reiki.
3: Ah, tot barrejat? Ostres,
4: sí, sí.
3: Això sí que és nou.
4: Era tarot, no sabia, Reiki.
3: Que era un mix.
4: Van invitar a sopar, també. Van fer uns macarrons.
3: Normal.
4: Vam estar fent un rato al tarot. Em van dir que acabaria treballant en llocs amb moltes dones. No, crec que no anava, per aquest podcast. I després vam fer una sessió de Reiki. Molta estona, ulls tancats, ells anar donant voltes al voltant d'una cadira...
3: Però quins són els teus amics? Vull dir, no sé, això no m'ho hagis explicat mai, eh?
4: Bueno,
3: que fa anys que ens coneixem, eh?
4: De circumstàncies, a vegades, que costa...
3: La vida, a vegades...
4: Sí. Però el que em va quedar clavat és que quan vam acabar, van dir, bueno, ara nosaltres som grans mestres, o sigui, de les categories que després diran Jordi, eren grans mestres. Llavors tenien una capacitat que no tenen la gent que fa Reiki normal, que és fer Reiki per mail.
3: Com?
4: I llavors em van dir quan vaig acabar que si, ara com que jo havia fet una sessió amb ells, que si mai tornava a estar així fotut, que els hi podia escriure un mail i que ells ja m'ho arreglaven.
3: Ah, o sigui, remotament, eh? Però ja sí, ni tan sols en directe, sinó per mail. O sigui, no cal ni que sigui en temps real.
4: Sí, sols feia un mail i després ells ja quan veiessin el correu ja ho arreglaven.
3: Ostres, però això és molt innovador. Quants anys fa d'això?
4: Això deu fer els seus 14 o 15 anys.
3: Mare de Déu!
4: Però clar, llavors... Ara, quan preparava el programa, he dit, hòstia, doncs no sé si hi ha algú que ha estudiat precisament el Reiki remot.
3: És que això del Reiki remot, o sigui, això ja és vull dir, no sé, no he sentit a parlar mai, sincerament.
4: Evidentment, he trobat un article científic publicat en una revista.
3: El meravellós món de les revistes i els publicacions.
4: El meravellós món de la revista científica, que a vegades és un coladero de coses, i ja en vam parlar, si algú vol recuperar l'últim capítol de la temporada passada, en parlem una mica.
3: Sí, sí.
4: Doncs he trobat un fantàstic article d'autors, no sé si ho veuré pronunciar, Chemil Yilmaz, Ahmad Karakuyun, Sabin Yutseven.
3: D'on són aquesta bona gent?
4: De Turquia.
3: I article del 2024,
4: article del 2024, publiquen un estudi que van fer sobre aplicar Reiki remot a gent que ha patit amputacions i que té dolor d'aquest de... Es coneix com a membre fantasma, la gent que ha patit una amputació i segueix notant dolor en el membre que no té. Doncs van agafar 25 persones amputades amb problemes de dolor en membres fantasmes, al braç, a la cama, i els hi feien reiki remot. I llavors analitzaven els resultats i això ho van publicar.
1: I està publicat en una revista de prestigi, això?
4: Està publicat en una revista bastant prestigiosa.
1: Però...
4: I ells conclouen que sí. Que sí, que funciona, els 25...
1: Sí, que cura el dolor al membre fantasma, diguem, eh?
4: Sí, sí, que aquestes 25 persones, de forma remota, els hi curaven aquesta dolència...
1: Remotament.
4: Fent servir reiki remot.
1: O sigui, ja no parlem de que pugui estar en dubte el reiki, sinó que ja parlem d'una evolució, el reiki remot.
4: Clar, perquè ells, com que ja han canalitzat amb tu l'energia, des de casa, diguem, de lluny, ja van a buscar aquesta canalització i la fan servir per arreglar-te. Sí, sí. Ah, això jo, és el mateix que em van dir els meus coneguts, és el que es defensa en aquest article. Clar, òbviament l'article està publicat, llavors hi ha altres científics amb cert criteri que ho analitzen i assenyalen una mica els errors que en principi haurien d'haver sigut prou radicals com perquè no es publiqués l'article. Però, per exemple, no hi ha grup control. No proposa...
1: Això és greu.
4: Sí, és bastant greu. Diguem que hi ha un anàlisi estadístic. Qualsevol experiment sense grup control, bueno, falla bastant. Tampoc proposen cap mecanisme per explicar per què aquesta gent milloraven. Entre cometes, milloraven. I, de fet, quan analitzaven el benestar d'aquestes persones, també eren unes coses molt subjectives. La principal crítica que se'ls fa a aquest article i a tots els moltíssims que trobes relacionats amb Reiki en revistes científics, perquè n'hi ha moltíssims, moltíssims, és que al final el que juguen és amb el, ja n'hem parlat una altra vegada, amb efecte placebo.
1: Sí, sí, està clar.
4: I una cosa que apuntava abans en Jordi a vegades el cervell humà, el sol fet de saber que hi ha algú fent alguna cosa, la que sigui, perquè tu milloris, genera una expectativa que encara activa més l'efecte placebo. I això s'explicaria, doncs, hi ha temes d'alliberament de dopamina i d'altres, i endorfines, que ajuden a mitigar el dolor. I sembla ser que, si et vas a mirar, ja tinc trobat moltíssims articles d'estudis fets amb Reiki, pocs amb Reiki remot, per això he seleccionat aquest, però tot va a enfocar això que... Al final, tenir una persona mitja hora en un lloc tranquil i amb altres persones que estan allà intentant cuidar-se'n genera una cascada fisiològica que ajuda molt durant un temps a mitigar un dolor, per exemple.
1: Sí, en resum, aquests tios van colar-se en una revista, entre cometes, de prestigi per acabar dient que el reiki remot, si funciona, tenia alguna palanca, era també per placebo, segons com.
4: No, això van ser les crítiques a l'article.
1: Ah, d'acord. Però en tot cas, ells van aconseguir... Aquests tios van aconseguir colar-se en una revista de prestigi, doncs llavors dient que el reiki remot funciona.
4: Sí.
1: Jordi, escolta, segons tu, o sigui, el que has pogut trobar, por ahí, què cura el reiki? O per què és, amb quines dolències s'aplica, diguem?
2: Si vols et dic primer com es fa, que així ens posem contents. Imaginem-nos que ara, no sé, per exemple, tenim una persona qualsevol, l'Albert. Vale, posem l'Albert. Per cert, encara continua tenint estatus de convidat resident o no?
4: Home, espero que sí.
1: L'Albert serà el convidat resident mentre vulgui ser el convidat resident.
2: Sí, és que no n'hem tingut mai cap més de convidat. Sí, a mi em sorprèn aquest programa, eh? No és normal. Jo ho dic, dic que en aquella reunió ja t'ho vaig dir.
1: Bueno. La qüestió és queixar-se, ja ho veig. Va.
2: Sí.
1: Explica.
2: Hauràs d'imposar les mans tu a mi. Doncs a veure, sí, però més fort, perquè ara t'explicaré com es fa el reiki.
1: Si hem d'imposar mans, imposem mans, escolta'm, va. Escolta'm. Mira, si així se soluciona, ho solucionem així, va.
2: Exacte, ho hem de solucionar posant les mans. Doncs una persona s'estira, es pot estirar vestida, eh? No fa falta que ens traguem coses, perquè la canalització de l'energia es pot fer amb i sense roba, és igual. La persona s'estira, el practicant, és a dir, el que fa el reiki, posa les mans, augmenta pocs centímetres, molt pocs centímetres sobre el cos. Es treballa per zones, sessions de 30-60 minuts, amb un ambient tranquil, llum suau, musiqueta, si vols, relaxant. I el practicant diu que està canalitzant energia universal.
1: Energia universal, això és molt gros. És com molt molta energia, també.
2: I aquesta energia que canalitza, universal, és una energia que està... L'aire que està per aquí, ell, el practicant, la sap transmetre cap al pacient directament. El que passa, doncs, si t'han fet mai reiki, és doncs, que tens una sensació... Tu tens els ulls tancats, notes calor, perquè tens les mans a pocs centímetres, tu notes calor, pots notar unes sensacions de relaxació intensa, pots arribar a dormir, vale? Per tant, el que deia l'Albert, que es genera dopamina en aquests moments. Tu quan generes dopamina, generes sensacions de benestar, i una sensació de benestar, al final, pot arribar, no a curar, però sí a treure mals lleus, és a dir, mira, bueno, et fa mal el cap, tenies sensació mal de cap i tal, doncs la relaxació potser et treu aquell mal de cap. Ah, no són les mans, és la relaxació.
1: Bueno, és allò, allò que es diu, no? El mal de cap tensional, no? Que,
2: sí,
1: que,
2: sí, sí,
1: que
2: sí,
1: la,
2: sí.
1: Si baixes una mica la tensió i et calmes, doncs només per aquest principi potser ja fa efecte.
2: Exacte. Quan vas a un spa, també et relaxes, surts millor. No? Uh-huh. És, aquest seria, per cert, això seria lo físic, no?
1: Sí, sí.
2: Però, bueno, com es pot curar? Ja ho ha dit l'Albert, a distància, això, déu-n'hi-do, eh? És
1: a distància fort, em sembla sensacional. Per, home, per mail em sembla molt bo, eh?
2: Per mail encara més. Saps que hi ha alguns països que els hospitals ofereixen el Reiki com a teràpia?
1: Això n'he sentit en a parlar, sèrie? I fins i tot algun de bastant proper, eh?
2: Sí, és com a teràpia complementària. En cap cas l'ofereixen com un tractament mèdic.
1: Clar,
2: com a
1: dir, teràpia, no res substitutori, eh?
2: No, no, no. Per descomptat, uh-huh. Perquè qui digui, per exemple, que el Reiki serveix per curar el càncer o curar coses greus, compte, eh? Compte.
1: Estem en, sí que estem en aquella línia de la farsa, potser, no? I que s'ha de vigilar molt.
2: No ho sé, però és que potser la gent que diu això realment creu que ho fa. Clar. I no ho fa.
1: Que no només càncer és cosa del Reiki, això. No és... Està en altres terrenys, això, eh? Allò que se'n diu les teràpies alternatives...
2: Sí, sí, el càncer no es cura estant content, sí. Per tant, això és molt seriós. Els hospitals que ofereixen això, bàsicament, ho fan per treure, retirar tensions, fan per relaxar, i és per això que dèiem, ho fan per aquest efecte placebo, que realment sí que funciona, vale? Sí, sí. Però no sé si heu sentit mai també que es pot fer Reiki a les mascotes que tenim a casa, els gossos
1: també,
2: i els gats.
1: Això també existeix, eh?
2: Els cavalls.
1: I segurament no és barat.
2: No ho deu ser. Compte que també, a part de dels gossos, gats, cavalls, això, pot ser Reiki, també a les plantes.
4: Ah, es pot fer. És interessant,
1: Reiki
4: això.
1: A les plantes,
2: sí.
1: També?
2: Sí, pot ser Reiki a les plantes.
1: Clar, és que jo entenc que un cop obres la porta al tema de la imposició i canalitzar energies, una mica potser sembla que tot valgui, no?
2: Sí, sí.
1: És bastant intangible, vull dir, no saps.
2: Esclar, sí, sí, de fet, amb gossos, gats, això, tu no sabràs mai si els has aconseguit curar aquella dolència o aquell mal de cap que tenien, perquè uh-huh. Ells no t'ho diran, no? Però, esclar, potser també ells noten una sensació de benestar quan estàs a prop i els relaxes i els calmes. Al final es genera dopamina de la mateixa manera.
1: Està clar, està clar. És aquesta hormona, diguem, no? Aquesta substància és bastant màgica, o sigui, sembla bastant, no?
2: I tant, i tant. Però bé, aquí això només ho pot ser realment si tens un nivell, certs nivells d'expertesa. Uh-huh. I amb el Reiki hi ha quatre nivells. Nivell 1.
1: A veure.
2: Shuden!
1: Yep.
2: Ho dic així en japonès, eh?
1: No, Shuden. Molt bé, ho claves.
2: Faig bé, eh? Sí,
1: sí,
2: sí.
1: Molt bé.
2: Que això és el despertar. En el nivell 1 s'ensenya a posar les mans, a canalitzar l'energia, a tractar-se a un mateix i als altres. Tu pots fer, això?
1: Ah,
2: pots canalitzar-te a tu mateix. Aquí és on t'actives, eh? Es diuen ells que t'actives el canal energètic.
1: Uh-huh.
2: I aquí és on comences a sentir l'energia, vale? Nivell 1.
1: Nivell 1.
2: Això són cursos, eh? Això són cursos que has de fer, evidentment,
1: sí,
2: que has
1: de pagar.
2: Sí, sí,
1: és com una mena d'universitat del Reiki, no? O un
2: sí.
1: Màster o una història així, vale?
2: Sí, sí, sí, sí. Uh-huh. Són cursos que has de pagar, que no són baratos, i que, clar, has de passar per aquests nivells. És com quan vas allò amb el cinturó de karate, de quin color el tens, o quan anàvem a nedar, que ens donaven uns cavallets, que jo no vaig passar del groc.
1: Ho recordo. Jo ja vaig arribar al marró, eh?
2: Sí.
4: Ho tenies cosit allà al banyador.
1: Sí, jo vaig arribar al marró, imagina't. Una cosa molt sèria.
2: Sí. Doncs els que tenien el cavallet marró com tu podien... eren més guais. I els que tenien el cavallet groc no...
1: Cal dir que no li vaig treure mai suc al tema, però poder sí. Va, què més?
2: Doncs clar, això també va de nivells. Perquè si ets nivell 2, que ets Okuden, que és la transformació. Cuidado, entrem ja aquí en un terreny ja més important. Aquí s'introdueixen símbols secrets. Es diu que ja es permeten enviar energia a distància, és a dir, que els que van estar amb l'Albert eren nivell 2.
1: Ah, veus? Vale?
2: Que pots treballar les emocions, que ja pots transcendir en el temps i l'espai.
1: Això és una altra lliga, ja, diguem.
2: Això és una altra lliga. Sí, sí. A veure, evidentment no hi ha cap evidència que puguis transcendir en el temps i en l'espai, això no se sap.
1: Clar, no, el dèficit mai. Està aquí, que no hi ha cap comprovació,
2: sí, sí,
1: diguem.
2: Sí, sí. Doncs mira, amb el nivell 2 ja pots curar algú des del sofà de casa teva.
1: Mira, és còmode.
2: Home, sí, no pagues desplaçament ni dietes. Nivell 3, mestre, ja ets el mestre, eh? Això és el Shimpiden.
1: Yep.
2: Mestre, atenció. Si,
1: això ja és més sèrio.
2: Si estiguessis a la Guerra de les Galàxies, series un Jedi.
1: Home, doncs, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Val, per tant, clar, ja té una categoria, aquí. Això.
2: Aquí...

0: ho pots fer amb el quart. Aquí ja realment el quart, aquest quart nivell ja prepara el practicant per iniciar a altra gent. Aquí per fer pràctica i teòrica, com els cotxes.
1: Val, o sigui,
0: aquí
1: tot això em recorda altres coses, eh? Em recorda altres, per ser amables,
0: sí,
1: disciplines, eh?
0: Sí, unes disciplines que necessiten d'altra gent en un nivell superior per poder dir que ets membre i tot. Sí, que ho sembla. Bé, però bueno, no
1: en tot cas algú li surt molt, molt rendible tot plegat, eh? Segur.
0: Sí, realment, els que fan cursos, jo diria que tenen aquí, vull dir, que tenen clientela i
1: tenen marges.
0: Poden guanyar bé la vida. Sí, sí, sí, tenen marge.
1: Marge i segurament plusvàlues i tal, en fi. Bueno. Escolta, Albert, una cosa ara, per avançar una mica, has parlat abans d'uns que van aconseguir publicar en una revista més o menys solvent, però que l'estudi era una mica... tenia dèficits, tenia buits. N'hi ha algun que consideris que sigui més o menys seriós, que sí que sigui solvent?
2: Sí, he hagut de remenar bastant, perquè dic, hi ha moltíssimes coses publicades que juguen amb un concepte. Abans, quan en Jordi ha explicat que alguns hospitals, algun de molt proper nostre, l'incorporen com a cosa complementària, molts d'aquests estudis s'agafen aquest complementari per dir el Reiki com a estratègia complementària pel dolor de genoll, el Reiki com a estratègia complementària per millorar l'estat de no sé què. I n'hi ha moltíssims estudis d'aquest tipus, tots bastant dubtosos, però remenant, ostres, m'ha passat una cosa que no m'he passat mai, que és que he trobat un article científic que té un rècord Guinness.
1: Un rècord Guinness, eh?
2: Sí, sí, sí.
1: A veure...
2: un article publicat l'any 1998 al Journal of the American Medical Association, això estaríem parlant a nivell bastant, bastant elevat, per un experiment portat a càrrec per una tal Emily Rosa, de Colorado. Ah. És un article bastant, bastant elegant, però que es fa servir com a referent de com analitzar això i demostrar que tot és una mica una camama.
1: Va, o sigui, realment ella va demostrar que no és una cosa fidedigna, diguem.
2: Sí, o sigui, el plantejament, la hipòtesi era molt simple. És, si aquesta gent poden detectar el camp energètic d'una altra persona, també ho han de poder fer sense veure-les.
1: Bueno, clar, sí, a priori tot faria pensar que sí, no? Està clar.
2: Sí, doncs, llavors va dissenyar un experiment molt elegant, que era posar un plafó amb uns forats, en un cantó hi era ella, i a l'altra banda anaven passant terapeutes.
1: Val.
2: Va tenir fins a 21 terapeutes diferents que anaven passant per darrere aquest plafó.
1: El plantejament sembla molt bàsic.
2: Sí, sí, sí. Llavors el que feia és que el terapeuta posava les mans pels dos forats del plafó i després a l'altra banda l'Emily tirava una moneda a l'aire i en funció de si sortia cara o creu posava la seva mà dreta o la mà esquerra a 10 centímetres de la mà del terapeuta. I després el terapeuta havia d'encertar quina mà havia aixecat l'Emily.
1: I què li va sortir? Vull dir, vols que anem ja als resultats?
2: Va fer 280 intents amb els 21 terapeutes i, lamentablement, el percentatge d'encert va ser del 44%, que és pitjor que l'atzar, perquè l'atzar era de 50%.
1: Perquè, o sigui, és menys de la meitat.
2: Sí, sí, sí. O sigui, menys del que... O sigui,
1: tirant una moneda a l'aire, tens més possibilitats d'encertar.
2: Els 21 terapeutes no van complir amb els mínims.
1: Ostres,
2: no.
1: Quin desastre. O sigui, vull dir, o quin desastre o no, o quin grau d'èxit per ella que volia demostrar que això era un...
2: Clar, aquí està el factor que determina que això sigui un rècord Guinness, perquè la Emily Rosa tenia 9 anys. Era una nena de 9 anys fent un experiment per una fira de ciències de...
1: O sigui, se li va acudir a aquesta nena de 9 anys?
2: Sí, sí, sí.
1: Un plantejament experimental per demostrar que les energies aquestes canalitzades no...
2: Sí, sí, això és aquest treball d'una nena de 9 anys de Colorado, algú va decidir...
1: Va passar la mà per la cara
2: ho van transformar en un article científic i segueix sent a dia d'avui l'article científic amb l'autor més jove de la història. Clar, llavors hi va haver tot un exèrcit de crítics, de gent d'aquest...
1: Gent
2: que fan cursos, que també és una imatge patètica, perquè ara ja estarem parlant, suposo, d'adults anant a atacar una nena de 9 anys. Hi va haver una mítica anti que es deia Dolores Krieger, que era una mena de líder d'una associació de terapeutes d'aquests, que el seu argument va ser tu el que passa és que no en tens ni idea. Després hi va haver tota una línia de gent que es van dedicar a atacar la seva mare, perquè la seva mare també era declaradament escèptica. Un altre dels terapeutes es va queixar de que l'aire condicionat estava massa fort. N'hi va haver uns altres que es van queixar de que hi havia càmeres i que les càmeres de fotos havien això. L'altre és que la posició del plafó no era natural. perquè, clar, era vertical i havien d'estar asseguts i que això havia afectat les energies. I també hi va haver...
1: No, però igual, sí, però igualment sí. L'estadística, o sigui, el número surten els que surten.
2: Sí, sí, sí. També hi va haver respostes del món dels terapeutes de les energies dient que les energies només es manifesten si s'ha de curar alguna cosa. Si no s'ha de curar res, no ve.
1: Ah, esclar, val. O sigui, si està sa, no connecta res.
2: Sí, i després també hi ha tota una línia de

0: gent que directament l'atacava ella, és que es veu que la noia aquesta que generava una energia negativa que no feia que funcionés, l'altra és que en realitat posava la mà massa lluny per enganyar-los, i també li van dir que l'estadística estava mal feta, cosa que és complicada perquè l'estadística realment la podria fer algú de l'ESO, perquè al final és una probabilitat.
1: Sí, són poques variables i relativament...
0: Sí, sí. Doncs aquí la trista història de com una nena de 9 anys va rebatre amb un experiment bastant simple l'activitat de 21 terapeutes energètics.
1: Clar, i això va ser publicat també en alguna revista...
0: Sí, sí, una revista top de les més importants. Que també va ser un punt de, suposo, de recochineo d'algú de transformar aquest experiment en un article. I bé, clar, allà ha quedat per la història.
1: Clar, la qüestió és que és un experiment que sí que complia tots els paràmetres esperables o més o menys, diguem-ne, rigorosos, no? I en canvi el que ens explicaves abans no tenia ni grup de control, era una cosa molt matussera, no? Encara que es fos publicat, però que les conclusions...
0: Infinitament més seriosa científicament la Emily Rosa als seus 9 anys que tota la gent que s'ha dedicat a publicar altres articles que volten per altres revistes.
1: Per tant, segons sembla, les publicacions solvents de veritat demostren que això del Reiki no... És a dir, en tot cas funciona en base a l'efecte placebo, no? Que n'hem parlat també en el de l'homeopatia i en altres, però no perquè tingui un fonament real el tema de les energies i tot això que s'invoca, no?
0: Sí, el que dèiem, l'efecte placebo és un efecte que existeix i és una cosa que s'ha de prendre seriosament. A vegades el sol, i el que deia, ho ha explicat al principi en Jordi, el sol fet d'agafar una persona que està amb una malaltia crònica en una situació d'estrès, aïllar-lo mitja hora en un espai tranquil, amb calma i amb una persona que estigui per ell i que li presti tota la seva atenció, això té un efecte positiu.
1: Encara que sigui psicològic o somàtic, no?
0: Sí, o fins i tot fisiològic. L'alliberament d'endorfines i de dopamina doncs són coses que poden alterar.
1: Fa un efecte.
0: És més, aquest fet en si de fer-ho, el que genera aquesta resposta fisiològica, no és... Ostres, pensar que hi ha una energia còsmica en algun lloc que canalitza a través del meu cos i que algú és capaç amb les seves mans d'alterar-la i que això em cura, doncs, bueno, val més no creure que et cura. De fet, et deixen fer-la als hospitals si no diagnostiques, si només complementes, i si no, i està recollit específicament pels col·legis professionals, si aquesta gent no simula que són professionals de res.
1: És curiós perquè és com contraintuïtiu, és a dir, només funciona si la creus, però a la vegada explicar-la en els termes estrictes en els que alguns l'expliquen potser és molt a prop de mentir.
0: Va, sí. És una cosa que té més a veure amb l'apassionant món del cervell humà, més que no pas
1: amb la psicologia, no?
0: Amb les forces energètiques còsmiques.
2: De fet, passant a les energies, no hi ha cap màquina capaç de medir absolutament cap energia que no sigui la pròpia calor del cos.
1: El que dèiem al principi, no? En fi, doncs, escolteu, no sé, avancem una mica, va, que si no se'ns tirarà el temps al damunt. Jo crec que després d'aquesta tertúlia tan energèticament carregada, jo crec que arriba el moment de comprovar què passa quan la ciència falla, perquè la imaginació es posa a facturar. Si hi ha algú capaç de canalitzar alguna cosa en aquest programa, no és energia universal, són idees absurdes. Ell no alinea xacres, no equilibra vibracions, però és l'únic que pot convertir qualsevol teoria estranya en un invent encara més estrany. Des de Roses, amb cobertura còsmica pròpia i sense necessitat d'iniciació Reiki nivell 3, arriba el nostre tècnic, enginyer i canalitzador oficial de Disbarats. Xavi Gorro, què tal? Com estàs?
3: Molt bones, què tal?
1: Bé, home, tu l'has provat, el Reiki?
3: No.
1: No tens experiència en el tema?
3: En principi no descarto ni no descarto res, però de moment no.
1: El tema energies i tot això, tu bueno, com ho portes, però...
3: Bueno, malament. Però com tot en general.
1: Com tot.
3: Poc.
1: Com tot, molt sí. Bé. Bueno, doncs, què ens has de dir? Què ens vols explicar aquesta setmana? Va.
3: Jo primer fer un apunt, perquè això del Reiki que heu parlat és una, com deia, una tècnica basada en la transmissió d'energia. Això, bàsicament, amb un nom així fashion, no?, modern, seria el típica imposició de manos que feien els curanderos.
1: De tota la vida, sí, senyor.
3: Bàsicament, l'únic que li han ficat un nom modern. I tot passa per...
1: S'assembla, com a mínim, hi fa pensar, sí.
3: Clar,
1: sí.
3: Hem canviat...
1: Curanderos, hi ha moltes variables i vessants, ja en parlarem, ja en dedicarem un programa als curanderos, però sí.
3: Canviem el tema d'això que una persona, només ho pot fer una persona en concret, no?, que té el poder, que ja ho he dit abans, eh?
1: Sí.
3: Té el poder o té la intervenció divina, o el Reiki, que ho pot fer qualsevol, perquè, clar, com que és energia universal...
1: Només has de fer una mica de curs, no?, i t'ho expliquem.
3: Ah, exacte.
1: Com fer d'antena per canalitzar això,
3: no? Doncs això és el que us volia parlar, més o menys avui, de... un cas que és real d'un senyor que va passar de fer reiki a fer estafes i de muntar una secta.
1: Ah, veus?
3: Perquè a tots els llocs hi ha listillos.
1: Sí, sempre n'hi ha que volen fer... Sí. En castellà es diu allò de río revuelto, ganancia de pescadores, eh?
3: Que jo crec que, jo entenc que hi ha gent que potser fa reiki de bona fe i que s'ho faci el que vulgui, però que quan ja vols estafar persones i sobretot fer-lis mal, ja potser ja no està bé.
1: No és bona idea, llavors mal assumpto. Una mica per això existeix la Terra no és plana, eh? Per intentar que tothom sigui caut. I intentar evitar que es caiguin algunes trampes, també.
3: Sí, perquè imagina, jo entenc, a la vostra feina esteu estressats o no?
0: A vegades.
1: Sí, jo sí. Jo lleugerament, sí.
3: Doncs potser us aniria bé fer reiki.
1: Tu no, eh?
3: Jo, no. Jo, jo tinc un jefe molt bona gent, no m'estressen en cap moment. No, res, zero.
1: Em sona.
3: Doncs bueno, el reiki, per el que ho he explicat, pot ser un placebo, no? una pràctica inofensiva de relaxació, potser no com fer ioga o fer qualsevol altra cosa. I això és el que va pensar que era un cas real. Aquí no ens ficarem serios, però bueno, la cosa és sèria. És un cas real que és una dona, que la direm Raquel, perquè és un nom fictici per intentar camuflar la seva identitat, perquè aquest cas està judicialitzat i bueno, es veu que no es pot saber el nom d'aquesta senyora. Però bàsicament aquesta noia era una senyora que tenia una feina que la tenia estressada, no? I per relaxar-se va trobar això, que bueno, podia fer reiki, no? A través de la meditació, el reiki, diferents coses budistes, doncs la podien ajudar a desconnectar. Doncs aquesta senyora...
1: Diferents coses budistes.
3: Sí, bueno, ja saps.
1: Sí, coses,
3: lo típic. Doncs aquesta senyora va dir, bueno, doncs ja que me diuen que això del reiki pot anar bé perquè jo em relaxi, doncs ho provarem, no? Però això va ser una mala idea perquè va topar amb un senyor que durant 9 anys la va estar... no només estafant, sinó aïllant del seu entorn i acabant-li per robar 60.000 euros. Que són diners,
1: Són diners. Sí, molts cobres cada setmana, tio.
3: Quasi, però no. Que tot va començar, diguem, de forma gradual. Aquestes coses com funcionen? Podem dir que quan entres a una secta, què passa? Doncs primer de tot, quan entres al grup, el gurú, no? El mestre iniciador, és una persona molt amable, no? Que fa, doncs, bueno, allò que diuen el love bombing, no? El bombardeig d'amor, que... intenta injectar molta autoestima, t'ofereixen...
1: Que ets l'hòstia, no?
3: Que ets puta mare.
1: Imprescindible pel món.
3: I si fas això encara ho seràs més, tot gratuït, tu tranquil, no pateixis, aquí no pagaràs res, perquè aquí venim a ajudar els demés i, per tant, no ens lucrem amb el benestar de les persones. I això, doncs, aquesta noia és el que es va trobar durant uns mesos. Un grup de gent que tothom la feien sentir, doncs, molt bé, i que a sobre era gratis. Hòstia, doncs la puta mare tot.
1: Tu diràs.
3: Però què passa? Que al cap d'un temps, aquest mestre, aquest gurú, aquest mestre reiki, va començar a dir-li a la noia que notava que potser era una mica garrepa. Li va dir, Raquel, ets una tacanya, tia. I clar...
1: Págate algo.
3: Sí, clar, si tu vols ascendir en el camí espiritual, has de corregir els teus defectes. I ser garrepa és un defecte. Per tant, això ho pots arreglar com? A través de donacions. Per tant...
1: facilíssim.
3: Aquí
2: és aquí tens el meu número de compte.
3: Ah, exacte. Sí,
0: sempre sempre acaba tot aquí, això, hosti.
2: Sí.
1: Aquí hi ha un altre lloc.
0: Sí, sí.
3: Ja, en aquest cas no.
1: Aquí o al llit moltes vegades acaben.
3: O els dos.
1: Sí, o els dos.
3: Doncs en aquest cas aquest senyor li va dir, a veure, ets una mica garrepa i per solucionar-ho què millor que donar en el grup que t'ha acollit també, doncs que fer regals, no? I jo, mira, jo vull una creu d'or perquè necessito una creu d'or que val tants diners i si ens la regalessis, no a mi, al grup, doncs seria perfecte. I la noia diu, bueno, va, que sóc una garrepa, doncs ho faré. Però clar, la cosa, diguem, que es va anar tornant cada vegada més complicat, perquè cada vegada les donacions que aquesta noia havia de fer eren cada vegada més grans. Quan ella deia que no podia fer-ho, el que feia aquest líder era qüestionar-li les seves bones intencions i dir-li que no estava actuant bé. I amb el temps, doncs, bàsicament, el que va ser fer un control psicològic total de la seva manera d'actuar. I a més, com ho feia aquest senyor? Perquè feia servir una sèrie de confessions en grup, a part de fer les teràpies de reiki, feien sessions de grup on parlaven, no?, de les seves coses. Uh-huh. I què
1: teràpia
3: passa?
1: De grup, diguem.
3: Exacte, però què passa quan tu fas una teràpia de grup? Que expliques coses que no expliques a tothom.
1: Clar.
3: Aquest senyor sabia d'aquestes coses i després els hi feia xantatge. Per què? Doncs per debilitar-los psicològicament. A part...
1: En fi...
3: de privar-los, de bueno, cansar-los molt a les sessions, fer-los llegir molts llibres que a ella els interessin. És més, aquesta noia va arribar a llegir fins a 600 llibres, el qual el gurú el portaven cap a la seva teoria, per tant, li va menjar molt al cap.
1: Un rentat de cervell, no?
3: Sí.
1: En tota regla, no?
3: Però el pitjor va ser quan va arribar l'aïllament social, que ja és l'última fase de qualsevol secta, clar, diguem, que és quan a través d'unes... que tampoc té gaire a veure, però a través d'unes ensenyances budistes, aquest home la va convèncer dient que l'amor real no era l'amor de la família i que no calia estimar tothom per igual, Sí, has d'estimar primer els que t'ajuden, i jo t'estic ajudant molt. Per això m'has de donar diners, i no cal que ni estimis a la teva mare ni als teus fills.
1: No fa falta, tot això
3: no
1: sobra.
3: Cal, no cal.
1: I aquesta noia... tens bastant d'amor, no en tens tant.
3: I el dono jo, a canvi de diners, clar. Sí, clar. I aquesta noia, doncs, bueno, va picar, diguem, i la va aconseguir separar de la seva mare i dels seus fills, i li va començar a demanar cada vegada més donacions, amb l'excusa de que havien d'arreglar uns monestirs que tenien allà per l'Àsia per després anar a meditar. I, com he explicat al principi, li va acabar traient 60.000 euros. I clar, la noia al final...
1: Clar,
3: la noia al final va dir, escolta'm una cosa. No, jo no puc seguir pagant, això. Jo no puc seguir pagant a tu, guru. Si cobro 2.000, no et puc pagar, no et puc donar 1.900 perquè he de viure. I sabeu què va fer aquest guru?
1: A veure?
3: Li va dir, si no pagues, el karma actuarà en contra teva i la teva mare morirà. Però per culpa teva, perquè no m'estàs donant diners.
1: Uf.
3: Clar, quan va arribar aquest vincle, la noia va dient que va despertar, va veure la llum, va dir, aquest tio és un timador. Va denunciar...
1: Igual m'està enganyant.
3: Exacte, va denunciar el cas, i bueno, aquest cas està judicialitzat, però què passa? Que hi ha un problema. Que un cas com aquest té diferents problemes legals, i un d'ells és en l'àmbit en què s'han fet les donacions. Perquè tu les donacions les has fet de manera voluntària.
1: Clar,
3: i no es pot demostrar que hagi estat fruit de cap coacció. I, per tant, el Codi Penal què diu? Doncs que, com que no hi ha coacció i tu ho has donat perquè has volgut, doncs els diners aquests estan ben donats. I com que, a més, aquestes entitats o aquesta gent no se'ls pot considerar una associació il·lícita, perquè bueno, és un grup de voluntaris que van allà, doncs, segons han dit alguns experts, diuen que això seria comparable amb la situació que vivien les víctimes de violència de gènere als anys 50, que... Tot i que sí que es veia que era un acte que no estava ben fet, com que no hi havia consciència social, hi havia un buit legal que pogués denunciar el que estava passant allà, doncs en aquest cas de gent captada per sectes que no es pot demostrar que hagin fet coses en contra de la seva voluntat, no es pot judicialitzar d'una manera...
1: Al final hi ha una impunitat.
3: A mitja, sí.
1: És cert, que un dia podem dedicar una Terra No És Plana sencer a les sectes, però és veritat que l'estat espanyol és un estat en el que l'ordenament jurídic no les persegueix ni les pena, les sectes, és veritat. També perquè hi ha aquest punt que deies de la llibertat d'associacionisme, que és difícil, no? També és veritat que Espanya reconeix moltes més religions que d'altres països, que en llocs on ordres religioses a Espanya són considerades com a tal, a d'altres llocs són perseguides com a secta, no? Vull dir, sí, és un terreny una mica complicat.
3: Sí. Per tant, aquesta vegada ens hem fet no gaire més serios, però sí una miqueta més serios. No cantant un fracàs, sinó un èxit de l'estafador, tot i que segurament acabarà, esperant que acabi pagant, per dir el que dèiem al principi, potser això del reiki és una pràctica que pot ser inofensiva per molta gent, o no farà mal a ningú si t'ho prens des del punt de vista com a placebo o saber el que fas, però que sapigueu que darrere d'aquestes pràctiques sempre hi ha gent dolenta que es vol enriquir a la costa vostra.
1: S'ha de vigilar,
3: sí, estigueu al loro. Nosaltres no, perquè no us demanarem diners. I si ho fem, tampoc que ens en doneu, però...
1: Exacte.
0: No, això és tot barato.
1: I si no voleu, no ens en dongueu. No passa res. Nosaltres no matarem a ningú, ni farem que el karma se'u giri en contra, ni res de tot això. No patiu. Doncs ja està, va. Jo crec que avui ens toca tancar ja aquest episodi que hem dedicat al Reiki. Gràcies, Jordi, per mantenir-nos connectats però amb la realitat, a l'Albert per posar el cervell en marxa i al Xavi per demostrar que la creativitat humana és, sens dubte, l'energia més inesgotable. Recordeu, el benestar és important, la relaxació és necessària, però la salut necessita evidències. Si alguna cosa no es pot mesurar, estudiar o reproduir, potser no és energia universal. Potser és només una bona història. Nosaltres continuarem buscant no energies ocultes, sinó explicacions sòlides. Això és La Terra No És Plana. Fins aviat.

0: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: L'actualitat a radiosantandreu.com. Entra i escolta'ns. Ràdio Sant Andreu, 98.0.
1: Hola, Anna. Soc la Míriam Martín Lloret, del Termcat. Sobre això que preguntes de l'oienta, en femení, t'he de dir que no és correcte perquè és un nom invariable. Tot i que és cert que en un registre col·loquial és típic formar femenins de forma regular, com ara Tabalamenta o el clàssic l'Amella Marganta. En cas de dubte, consulta el diccionari o el teu lingüista de capçalera. Gràcies per la consulta.
2: Vale, el primer que has de dir és Rama 54, Amano Morgades, Valldosera.
3: Ostres.
4: Rambla 54, Marta...
2: Amano Morgades, Valldosera.
4: Valldosera. Rambla 54, Amano Morgades, Valldosera.
2: Vale, un altre cop.
4: Rambla 54, Amano Morgades, Valldosera.
2: Perfecte.

0: Rambla 54 a Ràdio Sallent.
1: Ets a Sallent, a la comarca del Bages. Estàs caminant i de cop t'atures davant una casa. És un edifici gran i antic. Tot sembla normal i corrent, però de cop aixeques el cap i un alien com el de Ridley Scott, a mida real, t'està mirant fixament des del sota escala, a punt d'atacar. Et revesteixes de valor i travesses la porta. I llavors...
2: Sayonara, baby.
1: L'Arnold de Terminator li acaba d'etzibar un tret i el robot del seu costat ho celebra. Ona Pardo, benvinguda al Rambla 54 i que la força t'acompanyi. On som?
3: Hola, Anna. Doncs mira, hem entrat a casa de la Xènia García.
1: I qui és la Xènia? I per què hi té tota aquesta gent a casa?
3: Doncs la Xènia és una veïna de Sallent que, juntament amb la seva parella, ha convertit la seva passió pel cinema en tot això, en la decoració de casa seva. Xènia, benvinguda al programa.
4: Gràcies, bona tarda.
3: Ara nosaltres ens hem imaginat amb l'explicació de l'Anna, però quina és la reacció habitual de la gent quan traspassa la porta de casa teva?
4: Bueno, doncs, la gent direm que al·lucina. Sí, no s'ho creu. Quan venen repartidors o gent així i s'ho mira com dient no estic entenent el que estic veient, però estic veient algo que acostuma a agradar. A tothom agrada. Siguin fans o no del cine, a tothom agrada perquè impressiona.
1: Xènia...
4: Llavors, digues.
1: Ah, i d'on surten tots aquests personatges? Hem parlat d'un alien, que és un bitxo que t'he de dir que a mi sempre m'ha fet una por especial, d'un Terminator, d'un R2-D2, que aquest sí que sembla inofensiu. Quantes figures d'aquestes teniu a casa i quines són?
4: Doncs saps que no les hem comptat mai.
1: Però moltes.
4: A veure, moltes. Moltes per una casa normal, sí. A mi a vegades em semblen poques. Però sí, doncs tenim, per exemple, tenim el Predator i tenim dos aliens. Un que és un traje, és el meu traje, igual que el Predator. Tenim trajes dels Colonial Marines. Tenim l'altre alien de Terminator. Tenim el Terminator amb el Schwarzenegger. L'Endoskeletor. Tenim el T-1000. Un trooper, el Vader, el Han Solo en carbonita, el Boba Fett, tenim el Batman, tenim dos Batmans, tenim... Què més tenim?
3: Així, en plan,
4: tenim uns quants.
1: Sí. Jo he vist un Gremlin.
4: Hombre, sí, tenim els Gremlins. Tenim el Gizmo i tenim el Stripe i sí, tenim Gremlins també.
1: I tota aquesta gent, tots són de mida real, eh?
4: Aquests que t'he dit, sí. Hi ha alguns, per exemple, el Batman encara no el tenim en mida real, és un projecte que ens encantaria en un futur. Tenim dos Batmans, el que són bustos, vale, des del pit en amunt, o sigui, la cara sí que és escala real, mida real, però no tenen el cos complet.
3: Uh-huh. I de tota aquesta col·lecció, tot això que ens has anat explicant, en tens alguna de preferida que t'agradi especialment o fins i tot que hagi estat molt difícil d'aconseguir, que l'hagueu perseguit durant molt temps?
4: Totes tenen la seva petita història i, clar, a mi totes m'apassionen, no? Formen part de la meva vida. Per mi, per exemple, el Predator, quan vaig entrar a casa del que ara és el meu marit, el Predator em va impactar molt. Em va fer com por i respecte. No havia vist la pel·lícula, he de dir. La vaig veure fa doncs, 10-11 anys, perquè ell me la va posar. Em vaig enamorar de la pel·lícula a primera vista. I el Predator, la primera cosa que em havia fet tanta por, em va enamorar. M'encanta, m'enamora. Soc molt fan de les pel·lícules de Predator, algunes més que altres, i posar-me el traje, he de dir que ha sigut una experiència increïble.
1: Xènia, i aquesta mena de figures, com s'aconsegueixen? Es compren? Les fabriqueu vosaltres? Com ho feu? Com aneu fent aquesta col·lecció?
4: Algunes ens les han fet, vale? Per exemple, tant el Predator com el traje d'Alien ens els han fet, ens han fet a mida. El Boba Fett està a escala real perquè està posat en un maniquí i és també un traje que es posava el meu marit, que la gran part el va fer ell. Llavors, el Han Solo en carbonita l'ha fet a l'Edu Grau. L'Edu Grau és un noi que fa maquetes. Va fer, us sabeu la sèrie de Thor?
1: Sí.
4: Sí. Vale, doncs ell va fer les maquetes de tot el poble de Thor.
3: Wow.
4: I és un gran amic nostre. I ell va fer, per exemple, el Han Solo en carbonita, i tenim una altra peça d'ell a casa, que és l'Arca de l'Aliança, que és espectacular, increïble, que va fer ell per un museu fa molts anys d'arqueologia i ens l'ha acabat passant a casa. L'hi guardem.
1: Xènia, perdona, has dit Eduard?
4: Edu Grau, Eduard Grau.
1: Edu Grau, apunta, Grau, sí. Arnau, Edu Grau, el buscarem, que fa coses molt xules.
4: No és d'aquí, és de Barcelona, fa coses increïbles, és una passada, i fa coses amb les mans increïbles, està allà pel carrer Tallers de Barcelona.
1: Doncs l'anirem a veure, si ens deixa. Xènia, no sé si és indiscreció, quan pot arribar a costar una figura d'aquestes?
4: Pues és una pregunta que no acostumem a contestar, perquè és com quan et demanen i a tu què t'ha costat el cotxe,
1: yeah,
4: o les teves vacances, o la teva casa. Bueno, no sé, com tot val diners, el meu marit i jo compartim l'afició. Per exemple, els cotxes no els valorem, no ens gastem diners en cotxes o en altres coses, i com que compartim això i ho fem amb passió, pues, quan podem, ho fem. I si no, pues arreglem la casa, que també ho necessita. Però sí, costa, com tot, costa molt.
3: Clar, i deuen ser peces que poder són pràcticament úniques, no? Sobretot en el cas si us les fan especialment per vosaltres, i poder algunes fins i tot les heu hagut d'anar a buscar lluny, perquè em sona que vosaltres heu fet algun quilòmetre per anar a buscar alguna figura d'aquestes,
4: sí,
3: no?
4: Sí, algunes són úniques, com per exemple les que ha pogut fer l'Edu, perquè clar, són les seves mans. Pot fer còpies o tot, o per exemple el traje que porto jo d'Alien, que me l'han fet per mi, a mida me'l van fer, i llavors van trencar els motllos davant meu, que dius, òbviament hi haurà més trajes d'Alien i en pot fer més, però aquell per exemple és exclusiu. Tinc una figura que és la primera que em va regalar el meu marit, que correcte, se'n va anar a Múrcia a buscar-lo. És un Dobby, que mira, me l'he deixat, el meu Dobby, també és a escala real, el Dobby de Harry Potter, que en soc superfan. I és un Dobby que no estava a la venda. Era un Dobby que van repartir per la segona entrega de la pel·lícula en alguns cines d'aquí a Espanya per promocionar-ho. I clar, no es podia comprar, no el podien vendre. I llavors el cine el va donar amb un Corte Inglés. I el Corte Inglés, quan ja va fer el que havia de fer, el va regalar. Va fer un concurs de dibuix per nens i el va regalar a una família. I aquella família no li agradava gaire, no el volia. I el va vendre. Va buscar quan podia costar i el va vendre, i el meu marit se'n va anar a Múrcia un dissabte nit, sense dir-m'ho, i em va fer, es va plantar a casa amb el Dobby.
3: Múrcia és el lloc més lluny on heu anat?
4: No, hem estat literalment a l'altra punta del món. Vam anar a Nova Zelanda pel viatge de bodes, quan ens vam casar, era la il·lusió de la meva vida, tot per al Senyor dels Anells. Jo sóc molt fan del Senyor dels Anells i sempre havia dit que jo m'aniria de viatge de casaments a Nova Zelanda, i vam anar allà. I així ens vam portar algunes cosetes d'allà.
1: Xènia, i tota aquesta passió per les sèries i el cinema d'acció, diríem, no? És una mica d'acció, fantàstic. Com et va sorgir? Quan?
4: És una bona pregunta. No ho sé. No ho sé. Jo quan era joveneta, petita, sí, veia pel·lícules i això, però bueno, anar fent. I a mesura que em vaig anar fent gran, sobretot quan em vaig independitzar a Barcelona, que estava allà bastant sola, compartint pis i això, però sola, doncs anava veient pel·lícules, i veia pel·lícules que jo no havia vist mai, com per exemple les d'acció, perquè en els 90 que una noia vegués pel·lis d'acció no era gaire comú, i a casa no era algo que fomentaven, no per res, vull dir, no sorgia. I les anava veient i bueno, em feien sentir tan increïble, em sentia, no sé, era meravellós, i com que era una afició que compartia jo, només jo, les veia i em veia i em nutria i molt, fins que vaig conèixer el meu marit. I és una afició que compartim i que ell entén de mi i jo entenc d'ell, perquè pots parlar de pel·lícules, però hi ha molta gent doncs, que no sent la mateixa passió per les pel·lícules, i com més en veiem i en parlem i analitzem i doncs, ens alimentem l'un a l'altre.
3: Clar, amb el teu home compartiu el que deies, no? Aquesta passió pel cinema, i és una cosa que no només es veu a casa nostra, sinó que els vostres fills, si no m'equivoco, també tenen noms de pel·lícula. Com va anar això?
4: Sí, el meu fill es diu Jack Ripley i la meva filla es diu Ellen Connor. La Ellen Ripley és la protagonista d'Alien, i Connor ve per la saga de Terminator, del John i la Sarah Connor, i el Jack és com un nom molt típic americà que a mi sempre m'ha agradat molt, perquè hi ha molts Jacks que m'agraden, i vam fer així com una barreja de noms compostos. En el nen li acabem dient Jack i la nena s'acaba dient Ellen. I bueno, ells estan contents d'on venen els seus noms.
1: Sí, no han de donar moltes explicacions a l'escola?
4: Cap ni una. Tothom els coneix aquí, són el Jack i la Ellen, saben d'on ve tot i la mar de bé.
1: I ells com viuen aquesta afició? Com ho porten, això de topar-se amb un alien quan pugen a l'escala? No els ha fet por mai?
4: Mai. Ells han crescut amb això. Tinc vídeos increïbles dels nens de petit. Ells, com veure un gerro que tens a casa, amb ells era una cosa que estava allà i no els hi afecta. Com els hi afecta? Jo al meu marit sempre li deia que els nostres fills no valoraran això perquè han crescut amb això. I per ells no és especial perquè és el que hi ha a casa. Ara el nen, que ja té uns 8 anys, comença a dir, mama, necessito diners perquè em vull comprar aquesta figura, perquè vull això, perquè vull l'altre. Dic, vale, carinyo, mica en mica. A dia d'avui el Jack comença a tenir por a la nit i al costat del llit té un Vader i ells dormen el que és al costat del museu. I ell ho diu, mama, deixa una porta oberta perquè així ens veig el Vader perquè sé que ell em protegeix. Així que d'alguna manera és com un terapeuta ara mateix a casa.
5: Al contrari, no? En comptes de fer por, els ajuden.
1: La força l'acompanya, no?
4: Exacte, exacte.
1: La de l'altre cantó.
4: La de l'altre cantó, sí.
5: I, Xènia, no sé si heu pensat mai obrir les portes de casa vostra al públic per ensenyar tota aquesta col·lecció que teniu.
4: Ho havíem fet. Ho havíem fet, però no deixa de ser gent que em fico a casa que no conec. Ho havíem fet, però són moltes hores de pues, netejar, treure pols, típic, no? Però, i la gent venia i s'estava hores i hores i 3 i 4 hores un diumenge i dius, és que és el meu diumenge i necessito descansar. Però clar, et poses a parlar amb algú que s'emociona, que està feliç, que ve allà i et poses a parlar i és com, uau, i no callem. I al final vam dir, no podem seguir així i menys a canvi de misèria, diguéssim, no són les nostres hores, ens implica molt de temps i ara fa temps que no ho fem. La gent d'aquí al poble, que quan boca a boca i algú li fa il·lusió, sempre està convidat a casa, sempre tenim les portes obertes, nosaltres no les tanquem mai. També tenim altres coses a casa, no? Tenim alguna recreativa i coses així. Llavors, ens agrada molt compartir, això sempre.
1: I teniu alguna cosa en cartera? De dir, ara mateix estic perseguint un Superman, o no sé, o alguna peça concreta, o no?
4: Nosaltres sempre, el problema és que sempre volem. Jo, com t'he dit abans, un Batman és algo que sempre diem que a casa d'entrada, però a escala real. De fet, jo li dic que el vull a la teulada de casa, que es vegi des de fora, que m'encantaria. Però un Batman a escala real és algo que ens agradaria. Tenim un bustó d'Iron Man que també ens agradaria molt fer a escala real tot el traje d'Iron Man. I un altre del projecte és, que això ja cada cop queda més descartat, és que les habitacions que ens sobren al pis de dalt de casa, fer-les temàtiques de pel·lícules. I això sí que obrirà al públic. Però això, bueno, això ho veiem més lluny. Però peces, de moment, el Batman i l'Iron Man tard o d'hora acabaran. I el meu marit està molt, molt, molt capficat al que algun dia vol un DeLorean. I ell sap que algun dia hi haurà un DeLorean a casa. Potser sense motor i que no funcioni, però és molt fan de Regreso al Futuro i necessita un DeLorean.
5: Clar, i totes aquestes figures, com les busqueu? Com es troben? O les heu de demanar a algú específicament que les construeixi?
4: Doncs algunes sí, altres les trobem i altres se'ns ofereixen. Se'ns ofereixen de dir, ei, nois, he vist això, esteu al cas. El meu marit i jo, es diu Marcos, vaig dir el meu marit, el Marcos i jo, estem en un grup de WhatsApp de col·leccionistes d'Espanya, vale? De gent que té peces molt, molt, molt bèsties o que té... Bueno, que no que s'hi dedica, perquè ningú s'hi dedica, eh? Tots tenen la seva feina, tot és com nosaltres, afició. I llavors estan molt posats en empreses ja que es dediquen a això, quan treuen, perquè aquestes empreses estan en auge a dia d'avui, llavors quan treuen les noves col·leccions, se'ns informa. O sigui, ens anem informant els uns als altres. A vegades, quan algú es vol comprar una peça i es vol treure una altra de sobre, se la vol vendre, el primer que fa és oferir-ho al grup. Ei, nois, em trec això, algú vol... I si no, doncs, algú a la pop trobaries coses, tot i que no ho recomano perquè estan molt cares allà. Però s'acaba fent com una comunitat. I mira.
1: Com la comunitat dels anells, la comunitat del col·leccionista.
4: Sí, sí, senyora. Tal qual.
1: Xènia, has dit DeLorean i a l'Ivan se li han posat uns ulls. L'Ivan és el nostre tècnic, eh? Uns ulls com plats.
4: Hola, Ivan.
1: L'has pogut posar, Ivan,
6: oh,
1: l'has pogut posar.
6: És la
1: posar.
6: Meva favorita.
1: Aquesta la tenies controlada.
6: Oh, m'encanta.
1: Xènia, doncs, moltíssimes... Perdona. Digues, digues.
4: No, Ivan, encara no el tenim, algun dia. La il·lusió del
6: moment. Eh?
4: Però, escolta, m'estàs convidat a casa al cine a veure Regreso al Futuro al cine quan vulguis.
6: Merci.
1: Xènia, moltíssimes gràcies per haver-nos obert la porta de casa teva aquí al Rambla 54 i gràcies també tu, Ona, per portar-nos aquesta història.
6: Escolta, Anna, perdona.
1: Digues, digues.
6: Que no li hem preguntat a l'Ona què li ha agradat amb ella.
1: Ostres, és veritat, gairebé se m'oblida. Ona, com que és la primera connexió que fem amb Ràdio Sallent, i això ho estem fent amb tothom perquè l'oient doncs, vagi coneixent tota la gent que nodreix aquest programa, Voldríem saber quatre coses de la ràdio i de tu per conèixer-nos una mica més. Potser també, si ets fan d'aquesta mena de figures de cinema d'acció, doncs quina seria la teva? Què ens pots explicar?
5: Doncs mira, començant una mica per la ràdio, aquí Ràdio Sallent és un mitjà local bastant petit, amb força llarga trajectòria, però sempre ha sobreviscut gràcies als voluntaris. Això ho hem de reivindicar moltíssim, perquè tota la gent que ve són voluntaris, entre ells el seu director, que és el Pitu Galobar, que es desviu per la ràdio. I pel que fa a mi, jo personalment no sóc cinèfila, dir que em va encantar veure a casa la Xènia, sinó que tiro més pel món de la música. I també us he de dir que aquí al Bages tenim un tou de músics que toquen bé i amb uns projectes fantàstics que a veure si algun dia també en podem parlar.
1: I tant, ves-nos fent propostes, tenim aquest Excel compartit i tal, tu ens ho poses allà i ramblegem ben aviat.
5: Perfecte.
1: Noies, gràcies a totes dues.
5: A vosaltres.
4: Bona tarda.

0: Doncs ja que ens hem posat tan pel·liculeros, Ivan, per donar pas a la nostra següent història, hi ha una altra sintonia, en aquest cas d'una sèrie de plataforma, que va que ni pintada. Ja fa uns anys, el 2020, Netflix va estrenar The Queen's Gambit, Gambito de Dama, una sèrie sobre una jugadora d'escacs que va comportar un allau puntual d'inscripcions a les escoles d'escacs. És un fenomen, però, que a Masdenverge coneixen bé i, de fet, de molts anys abans, quan ningú imaginava encara ni les plataformes televisives ni les xarxes socials. En aquest cas, el protagonista es deia Josep Maria Lomà, que és el convidat que avui ens porta la Blanca Carol. Benvinguts tots dos al Rambla 54.
1: Bona tarda.
0: Blanca, de seguida parlarem d'aquest fenomen dels escacs a Masdenverge. Abans, però, deixa'm que demani que ens facis 5 cèntims de Ràdio Joventut i de tu mateixa, que si no després se m'oblida. Com que és el primer cop que connectem amb vosaltres, què hem de saber de la ràdio i de la redactora?
2: Bueno, Anna, primer que tot, felicitats pel Gambito de Dama. La veritat que és una molt bona sèrie, la recomanem a tothom. I avui intentarem que ens Maria Lomà ens transmeti també tota aquesta passió que té pels escacs. Pel que em preguntaves, Anna, Ràdio Joventut de Masdenverge, me repetiré una mica el que han dit des de Ràdio Sallent, perquè també és un municipi molt petitet del Montsià, de l'interior del Montsià, i per tant la ràdio pues, se nodreix una mica també de voluntaris, de col·laboradors. Jo sóc la persona que està al capdavant, des de fa 4 anys sóc periodista, sóc la persona que està al capdavant dels continguts que es fan per a la xarxa des de Ràdio Joventut, però a més d'això també hi ha molts programes, ja sigui esportius, musicals, informatius, tot per donat veu no a la gent tant d'aquest municipi com dels municipis també petits que hi ha al voltant. Així que aquesta és una mica la presentació, espero que ens puguem anar coneixent al llarg de les properes setmanes.
0: Doncs fet aquesta presentació, ara sí, comencem la partida. Josep Maria, ens hem de situar l'any 1989, que és l'any que vas impulsar el Club d'Escacs de Masdenverge, segons m'han explicat. Com va anar això? D'on et venia tu aquesta afició pels escacs?
1: Bueno, teníem certs coneixements de quan havia viscut a Barcelona amb altres companys i amics i tal. I hi ha una cosa que està clara, que als pobles petits no tenim cinemes, no tenim clubs d'escacs, ni clubs de ping-pong, ni clubs de billar i tot això. I t'has de muntar una mica tu mateix les activitats, no? Llavors va ser una mica pues, un grup d'amics de voler crear una afició i que altra gent del poble que es volgués també vincular i fer pues, un petit club d'escacs per poder competir a nivell comarcal.
2: Com bé comentes, Josep Maria, al principi el club va començar en molt poques persones, però en els anys va arribar a ser un dels clubs en més llicències federatives de Catalunya. Com se va aconseguir això? Com vos ho vau fer? Perquè hasta en aquell moment Gambito de Dama encara no havia sortit a Netflix, per tant, sí que havíeu de ser vosaltres que havíeu d'anar implicant una mica a tota la gent a que s'apuntés a aquestes llicències.
1: Bueno, d'entrada hi han dos circumstàncies que marquen bastant. Un és l'inici, que fins i tot van vindre des de fora a ensenyar-nos moviments bàsics i tal. I després, al cap d'un any aproximadament, vam entrar a l'escola de Masdenverge, n'estaven interessats, el seu director Rafel, un altre mestre que també estava allí i que també n'estava interessat, i nosaltres també, evidentment, no? Llavors, bàsicament, en principi va començar allí a nivell a l'hora del pati, més nosaltres anàvem dos cops per setmana a fer un extraescolar per les tardes, i bé, els dies que hi havia pluja també feien certes competicions d'escacs i tal, no? Llavors això va ser el que és, els inicis el que a nosaltres ens va fer créixer un poc, eh? O sigui, vam passar, per exemple, de 10 llicències a 25, per exemple, no? Després bastant més endavant pues, ja devien portar pues, uns 15 anys aproximadament, s'estava muntant a nivell Catalunya el tema d'homologar l'assignatura dels escacs dintre dels instituts, no? Nosaltres, aquest mateix directiu que estava a Masdenverge, llavors era va passar a ser director de l'IES Les Planes de Santa Bàrbara. I llavors i també hi havia casualment també hi havia una professora que sabia jugar als escacs i li agradava, i el seu pare també tenia molta afició, no? Total, de que vam legalitzar, se va anar a ensenyament i Tarragona va autoritzar a que es fes la signatura dels escacs dintre de l'horari lectiu, com un crèdit variable, a primer i segon d'ESO, bàsicament.
0: I com va anar aquesta experiència? Perquè potser
1: aquesta experiència va ser fantàstica. O sigui, amb aquesta profe, José Castellano, perquè per dues coses. Una, ella agafava a tots els nens de primer d'ESO, per exemple, fent un trimestre d'escacs, no? I, en certa manera, van fer unes certes valoracions, també van fer intercanvis amb altres països, amb França i Alemanya, i això ja a l'escola, bàsicament, no?, amb el nostre suport. I la veritat és que va agradar moltíssim. I aquí va ser el gran creixement de llicències federatives, no? Llavors ja, per exemple, doncs, van passar a 300 llicències, que per a un club petit és molt, i a nivell de Catalunya doncs, van passar a ser, doncs, amb diferència, l'entitat o el club que més llicències federatives teníem, no? I que més ens movíem en aquell moment, no? Va ser un creixement sobresortint de la normalitat en aquell moment.
0: I això, no sé si saps, ho vau fer puntualment, això de fer una assignatura com a tal d'escacs? No sé si a les escoles això es fa actualment o no. Perquè em sembla com bastant positiu, no? Per plantar cara a les pantalles, ajudar els nanos a baixar el ritme, a pensar, a fer estratègia, vull dir...
1: Per aquí va la cosa, no? El tema d'escacs a l'escola actualment està... la Federació i Ensenyament ja tenen un programa muntat. El que es fa actualment és s'allibera un mestre unes hores determinades, que se li fa uns cursos previs perquè pugui portar el tema dels escacs a l'escola, no? I vale. Moltes vegades va també en connexió amb algun club, moltes vegades. Però en aquell moment això era molt novedós. O sigui que la Federació no tenia aquest programa. No existia a nivell Catalunya pràcticament, no? S'havia fet algun esbós, però que funcionés i que estés aprovat pel Departament d'Ensenyament i tal, fins ara

0: Tere Giné, benvinguda al Rambla 54.
1: Hola, Anna Morgades, encantadíssima d'estar aquí al teu costat en aquesta Rambla 54.
0: Escolta, molt efectiu això del coc, eh? De xocolata de garrofa, no? Aquí em diuen que quin dia vens presencialment aquí.
1: No et preocupes, que no tardaré gaire en vindre, i sí, un coc fantàstic amb farina de garrofa, que a més, si hi ha alguna persona al·lèrgica, pues, se'l podrà menjar i llepar-se els dits. Vol prepararé, eh? No us preocupeu.
0: Doncs sí, sí, el dia que vinguis ens hauràs de passar també la recepta, que segur que és boníssim. Però de moment, parlem d'aquesta matèria primera, de la garrofa, que ens vas dir, que és un dels cultius més especials i emblemàtics de l'Ebre, no?
1: Sí, efectivament. De fet, la garrofa històricament ve del garrofer. El garrofer era un arbre auster de secà que ja es buscava la vida, podríem dir, als marges dels camps, i durant dècades la garrofa es considerava un fruit menor destinat quasi exclusivament al ferratge i a l'alimentació animal. Tanmateix, els darrers anys, pues, ha viscut una autèntica revolució.
0: I això?
1: Pues perquè és un producte molt cotitzat per la indústria alimentària, per la cosmètica i la farmàcia, per les seves múltiples propietats. I, de fet, per conèixer de primera mà com es presenta la campanya i quins usuaris, quins usos en fem d'aquest or negre, podríem dir-ho així, el gerent d'Indústries Ralda, d'aquí de Santa Bàrbara, ens explicarà tot el que fa referència a la collita d'enguany i també com ha anat, si et sembla, com ha anat canviant les plantacions tradicionals per aconseguir de més intensives.
2: Sí, això és un tema molt important. Durant els 10 últims anys, 10-15 anys, una associació que es diu EIG, que està promocionada principalment pels trossejadors de garrofa a nivell de tot el país, una de les coses que han fet, juntament amb un enginyer agrònom, Joan Tous, ha sigut seleccionar varietats que tinguin un creixement ràpid i que, per altra part, tinguin un percentatge de garrofí més alt en la garrofa, que això permet també que el fruit, ara que s'estan començant ja a fer algunes petites recollides, doncs aquest fruit se pugui pagar a un preu superior.
0: D'això se'n diu agrigenòmica, que aquesta me la sé, que amb l'Ivan estem preparant un paraules habitables de genètica. És aquesta branca dedicada a crear aquestes noves varietats millorades.
1: Mira, doncs jo ho desconeixia, això, eh?
0: Veus?
1: De fet, diu que mai t'agitarà sense saber una cosa més, no? De fet, aquestes noves varietats tenen millor rendiment, expliquen, i permeten introduir la mecanització en un cultiu on fins ara la major part de la recollida s'havia de fer manualment.
0: I tot això per arribar a la pregunta barcelonina de per què ho fem, això, què en traiem de la garrofa avui en dia?
1: Bueno, pues mira, del fruit se n'aprofita absolutament el 100%, separat principalment en dues parts, la llavor, el garrofí, i la pulpa. Comencem, si et sembla, per la part més valuosa econòmicament, és el garrofí. I si vols saber quines aplicacions té la nostra alimentació quotidiana, ara mateix te les expliquem.
2: Bueno, el garrofí, de fet, és un espessant i estabilitzant, i una de les grans avantatges que té és que mesclat amb altres productes millora molt la cremositat i millora també el valor del producte que poden fer. El que comentàvem, per exemple, abans de la gran pujada del garrofí, el que fa la indústria és buscar altres solucions. Per exemple, un consumidor important a nivell mundial era la gent que fabrica formatges frescos d'untar. Per exemple, el conegut Filadèlfia. Pues aquesta gent, pràcticament, a conseqüència de la pujada, han desaparegut del mercat. O sigui, han canviat fórmules i han desaparegut del mercat. El mercat més fidel és el mercat dels gelats. És realment el mercat més fidel i gràcies a ell, pues avui continuen havent un consum de garrofí. Hi ha algunes petites coses, però la veritat és que igual en farmàcia que en productes de bellesa és molt testimonial. O sigui, és més per donar-li nom i per dir utilitzem un producte natural que perquè realment hi hagi un volum de quilos o de tonelades.
0: I la polpa d'això, Tere, què se'n fa?
1: Bueno, pues tradicionalment anava per al pinso animal, però Indústries Ralda, la torra, per exemple, la micronitza i té altres usos per a alimentació humana i per a dietes especials.
2: I després també s'utilitza. Algunes fàbriques sí, altres no, perquè això amb tot aquest... Allí hi ha una fórmula, cada nutròleg té les seves idees, també pels piensos de gossos, també hi ha fàbriques que la utilitzen. Però això estem parlant de la pulpa torrada i micronitzada. I que aquest producte també s'utilitza per alimentació humana com a substitut del cacau, però no com un substitut al 100%.

0: sinó perquè potser amb una mescla de, determinada d'un xocolata doncs en pugui haure un 1 o un 2%, perquè sol, normalment, la gent diuen que és molt fort de sabor i molt fort d'olor. O sigui, té unes característiques que, són, que li donen una diferència i que hi ha gent pues, que bueno, pot hi haure algú que li agrada, però també hi ha molta gent que diuen que troben que és molt fort. Poden utilitzar-los diabètics encara que porta sucre. La riquesa principal de la garrofa són els sucres i, per altra part, no porta els components que porta el blat ni els altres cereals. Per tant, igual s'ha pot utilitzar pels ciàlics que pels diabètics. Mm.
1: Doncs ja ens hem posat al dia de què fem a Catalunya i especialment a les Terres de l'Ebre amb les garrofes. Tere, ja saps que t'esperem amb els braços oberts, a tu i al teu coc. I com que és el primer dia que passes pel Rambla 54, t'he de demanar molt ràpid, una última cosa, i és que ens facis 5 cèntims de la Plana Ràdio i de tu. Què ha de saber l'oient?
2: T'ho faig molt ràpidament, perquè ja sé que sempre anem justos de temps. L'Oient ha de saber que és una ràdio que fa 31 anys que està, concretament a la zona de l'interior del Montsià. Vam néixer el 9 de juliol de l'any 95. Aquí és una d'aquestes emissores de ràdio de les Terres de l'Ebre que tenim moltíssims col·laboradors, més de 31 col·laboradors. Hi estem el Víctor Montecino i una servidora, i és una ràdio molt propera a la gent, que intenta sempre tindre este contacte directe amb la seva audiència. I de mi, pues, que tinc passió per la ràdio. Què t'he de dir més, Anna?
1: I que saps cuinar.
2: També, també. Ara, no sé si tant com tu, eh? Perquè jo ja he vist tot lo que tu que fas, tot lo que tu prepares a través de les xarxes socials i no sé si et passaria davant, eh? Farem, si et sembla, una mica de concurs.
1: Ui, m'estan mirant aquí ja de volem el coc de la Morgades. Tere, moltíssimes gràcies. Fins aviat.
2: Una abraçada.
3: Jo escolto Ràdio 54 a la meva ràdio del poble. Quedem a la Rambla. A la Rambla 54. Jo escolto Rambla 54 a Ràdio Montblanc.
1: Gemma Bufies, benvinguda al Rambla 54.
4: Hola, bona tarda.
1: Escolta'm, hores d'enregistrament a banda, les 12 de la nit, m'ha cridat molt l'atenció, que la persona que avui ens vens a presentar, una ermitana.
4: Exacte, és l'Alícia Devesa, una dona que va fer d'ermitana durant un any i mig al santuari de la Mare de Déu de la Serra de Montblanc. I enguany, que com sabeu, s'han celebrat les decenals, doncs ha tornat a viure aquesta festa tan especial aquí a Montblanc.
1: I tu l'has esperat pacientment, amb el micròfon en mà, perquè la puguem conèixer. Què n'hem de saber, Gemma?
4: Mira, hem de saber clarament a què es dedica una ermitana, com és el seu dia a dia, i ens ho ha explicat. Escoltem-ho ja.
5: Doncs, bàsicament, a la pregària. La vida eremítica, doncs, es tracta d'això, d'estar en silenci i solitud per estar més en connexió amb Déu. Llavors et dediques, bàsicament, a pregar i, evidentment, en el dia a dia de les teves ocupacions. Però aquesta solitud i silenci et porta a poder estar més per lo espiritual, però al mateix temps no estàs aïllat, no estàs aïllat de la resta. Justament com estàs més en connexió amb tot, pots pregar per tothom i estàs aportant aquesta dedicació, no? a la humanitat també.
1: I com va arribar això? Et lleves un dia i ja està? O és un procés?
4: Clar, és una mica surrealista pels que no ho hem sentit, no? Però clar, li vaig preguntar i ens explica que tot va canviar ara fa 6 anys.
5: Jo de petita, bueno, vaig créixer en una família catòlica, havia anat a escola de monges, però després vaig desconnectar i vaig passar força anys de la vida desconnectada. Això sí, jo buscava espiritualment, i fa 6 anys vaig tenir una conversió. Vaig pujar a un santuari, bueno, per passar uns dies, i vaig tenir una conversió a la religió catòlica. Llavors em vaig dedicar plenament, perquè hi ha un fet que nosaltres diem la crida. O sigui, hi ha persones, pràcticament totes les vocacions, no?, són per una crida que sents, no?, que has de seguir aquest camí. Jo l'havia sentit fa anys, però a l'estar apartada no ho vaig fer cabal, i ara fa 6 anys vaig poder entendre de dir sí. Ara puc dir que sí. Vaig iniciar aquesta vida en un monestir Llavors allà mateix se'm va orientar cap a la vida eremítica. Jo de fet havia sigut una persona també molt solitària, jo trobava Déu a la muntanya, i se'm va orientar. Llavors vaig fer una petició, se'm va orientar cap a l'arxidiòcesi de Tarragona, perquè aquí està organitzada, i amb estatuts, i bueno, hi ha un grup que ja fa molts anys, un grup d'ermitans també de fa molts anys, i vaig venir cap aquí, llavors em van ubicar a Montblanc.
1: Gemma, i la relació amb Montblanc, de vosaltres, què en recorda?
4: Doncs mira,

0: Un petit problema tècnic. Gemma, et preguntava, què en recorda de Montblanc?
1: Doncs mira, deia que l'Alícia, que va fer d'ermitana durant un any i mig aquí al Santuari de la Serra, recorda amb molt, molt especial aquesta primera vivència d'ella en solitud.
2: A la Serra va ser la meva primera experiència. Jo venia amb moltes ganes perquè sentia molt, molt, molt fort aquest, de fer aquest compromís. I a la Serra, la veritat és que vaig poder... Jo em vaig iniciar també amb el fet d'estar sola, amb el fet d'anar entrant més amb la pregària i, bueno, vas aprofundint també, no?, a nivell teològic. I Montblanc es va donar la circumstància de que al estar molt a prop també d'una població, doncs has d'anar jugant entre el recolliment, que és una paraula per mi clau de cara a la vida eremítica, que puguis estar en recolliment, que no et dispersis amb altres coses del camí que estàs fent, però jo vaig intentar preservar molt això, però al mateix temps, clar, entrava en contacte doncs, a través d'anar a missa o el cor, com una mica també els ajudava, vas entrant en contacte amb la població. I la veritat és que va quedar, bueno, com una relació maca, no? Amb el fet d'això, amb aquesta proximitat també va tenir aquesta part positiva, no?
0: Gemma, una superhistòria que ens arriba des de Montblanc. Estem acabant el programa, però no et podem deixar marxar sense que et presentis tu i la ràdio. Fes-nos 5 cèntims de qui sou, si us plau.
1: Mira, Ràdio Montblanc és una ràdio municipal, va néixer ara fa 44 anys, el 82, i llavors es deia la veu jove de la Conca. Va ser per una iniciativa popular, lo típic, uns quants amics que es troben i fan una emissora. I jo, doncs, mira, sóc una maresmenca, es nota per l'accent, tu que això ho tens el nas afilat, i fa 6 anys vaig venir per ara, doncs, a la Conca de Barberà, de fa 4 formo part de l'equip petitet també de Ràdio Montblanc, i aquesta ha estat, sens dubte, la millor manera de fer territori i arrelar a la Catalunya Nova.
0: Doncs, Gemma, moltíssimes gràcies. Tornem a ramblejar ben aviat. Una abraçada.
1: Una abraçada.
3: Rambla 54, la ràdio que fa cantonada.

L'actualitat a radiosantandreu.com. Entra i escolta'ns. Ràdio Sant Andreu, 98.0.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa. Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: La Caixa Tonta, amb Joan Bosch i Assumpta Vitòria.
2: Què tal, com esteu? Benvinguts una setmana més a La Caixa Tonta. Un programa que fem des de Ràdio Arenys per la xarxa de comunicació local. Encetem ja nova temporada, desena ja. Què tenim avui en el menú? Doncs atenció. Entrevistem a Olga Díaz, una de les escriptores de gènere romàntic més venudes. Amb ella parlarem del seu nou llibre i Después Nosotros, de la seva feina, de futurs projectes i moltes coses més. L'Assumpta Vitòria ens portarà a la seva secció de història de la tele i tindrem, com sempre, el racó del Toni Rovira, en el que hi pot passar de tot i moltes coses més. Recordeu que ens podeu seguir a les xarxes socials buscant La Caixa Tonta Ràdio. Així de senzill, així de fàcil. Esteu preparats, preparades, perquè comencem!
3: Saps que la tele abans era en blanc i negre? I que només hi havia un canal? La Caixa Tonta també té una història. La seva.
2: Doncs, com sempre, quan sona aquesta sintonia, és el moment de parlar de la història de la tele amb la nostra estimadíssima Assumpta Vitòria, que avui em sembla que la cosa va de sintonies. Assumpta, quan vulguis, endavant.
4: Mira, Joan, podríem començar amb Cròniques d'un pueblo, que és una sintonia que dona una pau, que era de Mercero, que reflexava un món idíl·lic i rural que jo crec que mai va existir, però que l'acceptàvem de molt bona manera. Després va venir La Cabina, que feia molta angúnia. Després Bonanza i Rocío Jurado, que també escandalitzava. Jo trobo que aquestes sintonies podrien posar-ne alguna i dona molta pau escoltar-les. Espera que continuï.
2: Doncs vinga, posem primer Cròniques d'un pueblo.

0: Seguim, Assumpta, quan vulguis, a veure.
1: Diu, amb Dallas vam aprendre a odiar a JR i després hi havia Tico Medina, que formava part de la història.
0: Doncs sí, i mira, recordem, si us sembla, la sintonia de Dallas. Això és la capçalera de la primera temporada, emesa per primera vegada a Televisió Espanyola l'any 78.

0: seguim. Nosaltres continuem amb aquest recull de sintonies que ens porta l'assumpte endavant.
1: Continuem amb El Hombre y la Tierra, amb Félix Rodríguez de la Fuente, que va conquistar definitivament a tot el públic. Després també hi havia La Casa de la Pradera, amb Michael Landon, Heidi, que era molt bonica la sintonia també de Heidi. I després hi havia també una que, això sí que no podem deixar-ho de posar, a l'1-2-3.
0: Molt bé, Assumpta, doncs mira, posarem un fragment de L'Hombre y la Tierra.

0: del Félix Rodríguez de la Fuente, anem ja a la part final de la secció d'avui, Assumpta.
1: I després, l'any 81, va haver-hi un atemptat al Papa que ho van donar moltíssimes vegades i ningú recordava. Ara amb això del Papa que ha estat tan bonic, l'any 81 va ser un atemptat al Papa. Després hi havia Dinastia, amb Dallas, perquè, clar, amb Dallas i Dinastia també són unes sintonies molt maques. I Los Gozos i les Sombres també va estar molt bé. Ah, i el Mundial 82. Mare de Déu, quantes coses han passat. Los Gozos i les Sombres, Ábrete Sésamo. Bueno, jo crec que t'he donat algunes històries per posar.
0: I tant. Eh?
1: Vinga, una abraçada.
0: Gràcies, Assumpta, com sempre. I acabarem la secció, doncs, recordant, si us sembla, Ábrete Sésamo.

0: Realment, quins records, eh? Quins records. Fins aquí la secció de la història de la tele. Nosaltres seguim amb el programa.
1: Cada setmana, una veu. Cada setmana, una entrevista.

0: el senyal a la punta amb el dit, però això li importa un bledo. Ja sabeu qui és, el nostre estimadíssim Toni Rovira, del Toni Rovira i tu. Ja sonen les alarmes, sí, no podia ser d'una altra manera. El tenim ja preparat? Potser sí, potser no. Anem a connectar amb ell des del plató del Toni Rovira i tu amb la nostra tele dels encants. Toni, que estàs per aquí? Toni, Toni Rovira. Toni.
1: Què tal, aquí, de aquí, la Caixa Tonta? Soc en Toni Rovira i tu. I mira, des del plató, després de la setmana passada recordar l'experiència del pas per al programa, del programa de televisió l'APM, doncs bueno, seguim endavant, perquè el que s'ha de fer és seguir. Avui per aquí en el programa tinc una figura que, encara que viu a Tenerife, ell de tant en tant ve a Barcelona, la seva estimada Barcelona, i que és història de la música en aquest país, i que bé, ja li ve del seu pare, que també ell és el Joaquín Gassa Júnior, que em sembla que ja s'ho va treure, perquè el seu pare era el Joaquín Gassa, el gran Joaquín Gassa. Per què t'has tret el Júnior, ja?
2: Home, perquè ja he comprat una edat.
1: Com que una edat?
2: Sí, home, que el del Júnior ja sobra. Això va ser una cosa que va ser culpa de la meva àvia. Fixa't que va ser una triple de sarsuela fantàstica, i que deia, hombre, com era valenciana, i deia, como tu padre es el famoso en aquells moments, i se llama Joaquín Gassa, para que no te confundan con tu padre, ponte Joaquín Gassa Júnior. I així va venir lo del Júnior. Així, d'aquesta manera. I clar, però, cony, al cap de molts anys vaig dir fora el Júnior.
1: Com va marxar ell, ho va ser?
2: Sí.
1: Mentre ell hi va ser i no.
2: No, mentre hi va ser el meu pare, encara que ell m'anunciava els cartells quan havia actuat amb alguna de les revistes d'ell, com amb la Sara, etcètera, m'anunciava com a Joaquín Gassa, no? Sí.
1: Cantant, presentador, showman, ara tens un programa a la ràdio, Tutti Frutti, també?
2: Sí, a l'XRT, Xanadu Ràdio Tenerife.
1: Aquí ho podem escoltar, també?
2: Sí, és clar que sí, per internet i per les plataformes i per tot arreu.
1: Posant el teu nom o el nom del programa?
2: No, posant el nom del programa, si poses el meu programa, meu nom també sortirà. Però si poses Tutti Frutti, pues sortirà programa tal, per Joaquín Gas, etcètera.
1: Mare meva, tot una institució, eh?
2: Bueno, faig el que puc.
1: Com però... que faig el que puc? Molta responsabilitat a sobre, no?
2: Bueno, sí, però m'agrada. Com que disfruto, pues, em passa igual que a tu.
1: Els artistes són bons, no?
2: Exactament.
1: Per fer el que ens agrada, som capaços d'arruïnar-nos.
2: Sí, encara que hem de posar calés. Sí, és veritat.
1: Tu te venies hagut de posar a vegades?
2: Ah, de vegades sí.
1: Però com a empresari en deus va guanyar.
2: No, com a empresari no he sigut mai.
1: No? Només el teu pare.
2: Només el meu pare. Saps per què? Perquè el meu pare no tenia cap teatre. Els teatres que ell explotava era perquè els jugava. El Teatre Còmic, el Victòria, etc, el Teatre Calderón de Madrid, etc. I al no tenir un teatre, no tens una base, pues, què fas? I com estan les circumstàncies i les coses que cada vegada agraden les coses més estranyes? No.
1: Ai, mira, tu i jo, a part d'una amistat i la bona sintonia que tenim, ens uneix que jo estimava molt la Sara Montiel, i tu a sobre vas tindre el plaer i el gust de cantar amb ella.
2: Sí, jo vaig debutar al Teatre de la Sarsuela de Madrid amb ella, amb un espectacle que ella li va demanar al meu pare que li produís.
1: Els famosos Sara Montiel en persona.
2: Exactament. I vam estar 8 mesos a la Sarsuela, però després, al cap d'uns anys, em va cridar el Pepe Tous, el marit, amb el qual m'unia una bona amistat, i em va dir, Joaquín, vente a hacer de showman con Sara. Llavors vaig fer totes les gires que feia ella com a showman amb ella, sí. Sempre.
1: Dic una cosa, què li cantava, Joana?
2: No, li cantava... Amb ella cantava València. València és la tierra de las flores, de la luz y del amor.
1: Sí. I Joana, no? Com fa Joana?
2: Joana, bendigo la hora en que te vi. Joana, y fue un verano junto a ti. Joana. Però això va ser un programa de Gales del Sábado, amb el Joaquín Prat, a Laura Valenzuela i tal, que els cantants que estàvem allà, que érem quatre, la Jeru, l'Anna Quiro, pobreta que ha desaparegut, el Santi i jo, cada setmana estrenàvem una cançó en castellà. I aquesta, a Joana, és una cançó anglesa, i me la van adjudicar a mi, que em va agradar molt, que està a YouTube, està. I bueno, i vaig estrenar-la a Televisió Espanyola al programa Gales del Sábado.

0: En aquella època tu estaves en els millors programes de televisió i amb el gran Íñigo, amb tots els grans presentadors. Bueno, Gales era de la Laura Valenzuela i Joaquín Prat, no?
1: Sí, Fernando García de la Vega, que era el director, sí. Però jo crec que ara estic en un bon programa com és el teu.
0: No tant, no tant, no comparem, eh? El que passa és que aquest programa meu vols recordar programes d'aquests que hi havia a la tele.
1: Clar que sí, bueno, sempre és bonic tirar d'hemeroteca, no? I de programes gravats i recordar i tal.
0: Perquè respectava els artistes i cantaven, que és el que han de fer.
1: Exactament, exactament. És com el Festival d'Eurovisió. A mi el Festival d'Eurovisió m'agradava molt quan era com era. Ara hi ha tant modernisme i tanta llum i tanta cosa que et fots un lío que no ho veus clar. Abans era l'orquestra i el cantant, i ja està.
0: Vas arribar a actuar per molts països i Romania et va reconèixer el que millor no ha fet aquest país, però a Eurovisió no hi vas anar-hi mai.
1: A Eurovisió, segons el Joaquim Prat, que érem molt amics, em va dir que jo estava el número 8 d'aquell any. Però saps què passa? Que llavors intervenen a les cases de discs, les productores i tal, i suporta el que més posa.
0: Escolta, Antonio!
2: Hola!
0: Vés a dalt i baixa la guitarra, que estem per la ràdio i la millor pots acompanyar un moment en el Joaquín Gassa. Senyor Estrada, de què riu vostè ara?
3: Jo venia a veure l'ampell. Aquí li...
0: Estem per la xarxa, sisplau, per el programa La Caixa Tota.
3: La xarxa, perquè veig a un amic, una estrella, una figura.
0: Ara s'abracen tots dos i...
3: Sí, home, i tant.
0: Jo dic que és un...
3: Pues,
0: és
3: un sí.
0: Una eminència viva.
3: Això té doble, això d'una eminència viva.
0: Home, a mi m'ho diuen. A mi em diuen coses d'aquestes.
3: Bueno, diuen... És que ara quan et pregunten, diu, com estàs? Vivo. Ja. No?
1: Sí.
3: És
1: que... O aquí.
3: Aquí,
1: sí. Sí.
0: Pere Joan, avui de què ens parlaràs?
3: Avui no es pot parlar d'una altra cosa que de l'últim grup que queda viu. El disc dels Rolling Stones. Un disc amb 82 anys que tenen, què et sembla?
0: Pues, com nosaltres. Sí,
1: vai,
0: i tu em vols parlar del paral·lel i de coses, de llibres que s'han escrit que no són ben certes.
1: Exactament. Hi ha molts errates, moltes equivocacions, moltes falsetats perquè escriuen, o perquè miren a l'internet i moltes vegades internet està equivocat.
0: Bueno. Oi, Charo,
3: la Wikipedia...
0: Mira, lo has dejado guapísimo, ¿no?
4: Visto, le he hecho un buen cambio de... Ha quedado perfecto.
0: Ha quedado perfecto, ¿no?
4: Bueno, ya era guapo, ¿eh? Ya era guapo, pero un poco más siempre va bien.
0: Aquest senyor arrasava, aquest senyor se las emportava tot de cap.
4: Digo, como esa camisa majestuosa que lleva, no quiero ni que se le manche.
0: Antonio, va, con...

0: aire. Por favor, cuéntame un chiste.
1: ¿Cuál es un chiste?
0: Señor Barragán.
1: Sí, señor.
2: El señor Barragán, el que té que fer és...
0: És a l'imitador, cuidado, que si sí. El senyor Barragán s'aprenyarà. A l'imitador.
2: Explicar l'acudit, però després de xiflar-lo, perquè és com un jeroglífico.
0: No es acaba d'entendre, no?
2: No s'entenen mai.
0: Jo explico un acudit i no m'interessa de res.
2: Que no, o sigui, riem per quedar bé. Que sí, per quedar bé.
3: Sí, parece que sí, que esto parece que va a quedar
0: bien. Prou, que tinc que marxar. Acaba cantant, va.
2: Què vols que canti?
0: El que vulguis, el que et passi.

0: que en tierra extraña. 5 cèntims.
1: Gràcies. Joaquín Gasa. Adéu-siau.
2: Mare meva.
1: Catalunya, t'estimo.
2: Déu-n'hi-do.
0: ¿Te acuerdas en...
2: Quina secció avui, una secció tremenda, com sempre. Toni Rovira i tu, un mestre. Gràcies, Toni, per cada setmana estar amb nosaltres i gràcies també a tots els teus col·laboradors per fer cada nit màgia al plató de Toni Rovira.

0: Hola, buenas noches. Soy María Galiana, acabo de hablar con una pareja encantadora de La Caja Tonta. Quiero mandar un saludo muy cariñoso a todas las personas que escuchan esta emisora y todas las demás a las que están asociadas. Espero con mucha ilusión poder ir algún día por esa localidad maravillosa de Arenys de Mar, y un abrazo muy fuerte para todos.
1: Hacer un niño.
2: La Caixa Tonta, amb Joan Bosch i Assumpta Vitòria. Les
3: largues tardes... I avui acabem amb la sintonia de Cuéntame, i és que el passat diumenge es van complir, doncs, 25 anys des de que vam conèixer per primera vegada la família Alcántara, eh? Començava aquest Cuéntame. Gràcies a tots per ser-hi una setmana més. Arrenquem nova temporada, us esperem la setmana vinent aquí, al vostre dial, a la vostra emissora local, gràcies a la xarxa, un programa que fem des de Ràdio Arenys, amb molt de carinyo per tota la gent que li agrada i que té una certa estima per aquest electrodomèstic tan especial per nosaltres com és aquesta caixa, que, com diuen molts convidats que tenim amb nosaltres, no és tan tonta. Gràcies per ser-hi i, si tu vols, la setmana que ve, més. A reveure. Adéu-siau.
4: Senyores i senyors, fins aquí l'emissió de La Caixa Tonta. Esperem que us hagi agradat. Que sigueu molt feliços.
5: Reparamos. El primero. Durante...
6: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: L'InfoSap, l'actualitat de Sant Andreu de la Barca amb Jordi Milian. Ràdio Sant Andreu, serveis informatius.
2: Comencem una nova edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Avui a l'InfoSap, resum de les principals informacions que hem destacat al llarg d'aquesta setmana. Salutacions de Jordi Milian, al capdavant dels serveis informatius de Ràdio Sant Andreu. Comencem.
3: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
2: L'atur ha pujat a l'agost a Sant Andreu de la Barca, però baixa un 4,3% respecte fa un any. El municipi tanca el mes amb 1.111 persones aturades, 64 més que el juliol. La taxa d'atur es situa en el 8,2%, mentre que les dones i els majors de 44 anys continuen concentrant les xifres més elevades. Són dades publicades per l'Observatori Comarcal del Baix Llobregat. Si es compara Sant Andreu de la Barca amb d'altres municipis de l'entorn i poblacions importants de la comarca, Martorell registra una taxa d'atur del 9,1%, Sant Vicenç dels Horts del 9,3% i Sant Boi de Llobregat el 8,8%. També presenten una taxa superior Cornellà i Esparreguera, totes dues amb 8,5%. En canvi, Sant Andreu de la Barca presenta una taxa superior a municipis com Olesa de Montserrat amb un 7,9%, Viladecans un 7,8% o Molins de Rei amb un 6,7% de l'atur. Les dades de l'Observatori Comarcal del Baix Llobregat també mostren una diferència significativa entre homes i dones. De les 1.111 persones aturades a Sant Andreu de la Barca, 685 són dones i 426 són homes. La taxa d'atur femenina arriba al 10,8%, davant del 6% entre els homes. Durant el mes d'agost, l'atur ha augmentat un 6,8% entre els homes i un 5,7% entre les dones. Per edats, el col·lectiu amb més persones sense feina continua sent els majors de 44 anys, amb 682 persones aturades i una taxa del 9,4%. Entre els 30 i els 44 anys hi ha 260 persones a l'atur, i mentre que els menors de 30 anys s'han comptabilitzen 169, amb una taxa del 6,7%. Són dades de l'Observatori del Baix Llobregat. Les dades d'atur del mes d'agost i l'increment registrat a Sant Andreu de la Barca també coincideix amb l'evolució comarcal. El Baix Llobregat ha tancat l'agost amb 32.809 persones aturades, 1.497 al més que el juliol i un augment del 4,8%. Malgrat aquest repunt, hi ha 282 persones aturades menys que a l'agost del 2025, un descens interanual del 0,9%. La taxa d'atur comarcal és del 7,7%, per sota dels 8,2% de Sant Andreu de la Barca.
3: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
2: La línia d'autobusos L63 ha augmentat un 84% les expedicions diàries entre Sant Andreu de la Barca i Barcelona. La línia passa de 25 a 46 serveis de dilluns a divendres amb la incorporació d'un nou vehicle. La línia L63, que connecta Sant Andreu de la Barca amb Barcelona passant per Pallejà, reforçarà de manera notable el seu servei de transport públic. L'ampliació entra en vigor aquest dilluns i ha permès passar de 25 expedicions diàries actuals a un total de 46 serveis els dies laborables, fet que representa un increment global d'un 84%. En concret, el servei en direcció a Barcelona passarà de 15 a 26 expedicions i això representa un increment de més del 70%, mentre que en sentit Sant Andreu de la Barca s'incrementarà de 10 a 20, un increment del 100%. Aquest reforç suposarà, per tant, 21 expedicions més a cada dia respecte de l'oferta actual i permetrà augmentar la freqüència de pas de la línia al llarg de la jornada. La millora també inclou la incorporació d'un nou vehicle amb l'objectiu de donar resposta a la demanda de la línia i facilitar els desplaçaments dels veïns de Sant Andreu de la Barca cap a Barcelona i altres municipis de l'entorn. L'ampliació representa així una millora important de l'oferta de transport públic interurbà i de les connexions de la ciutat amb l'àrea metropolitana.
3: A l'InfoSap t'expliquem les notícies.
2: I aquesta setmana a l'InfoSap hem entrevistat a l'alcalde Marc Girbet a l'entrevista mensual. Entrevista d'inici de curs. Una conversa que ha estat marcada per l'inici de l'últim curs polític complet abans de les eleccions municipals del 2027, en què ha abordat els principals projectes i reptes de la ciutat de cara als pròxims mesos. Ha fet balanç de la festa major, ha repassat alguns dels principals projectes que han de marcar la recta final de mandat i també ha parlat d'un estudi per planificar la climatització de les 7 escoles públiques de Sant Andreu de la Barca. L'entrevista íntegra està disponible a través de la pàgina web de radiosantandreu.com. Avui a l'InfoSap us oferim un fragment d'aquesta entrevista. Estem a l'últim curs polític abans de les eleccions municipals del 2027. Amb quina sensació arriba en aquesta recta final d'aquest mandat i quins serien els grans reptes que es marca com a alcalde d'aquí a la finalització del mandat, que serà el maig del 2027, que ja queda poc.
4: Arribo amb molta il·lusió i orgullós de la feina feta. Arribo orgullós de que Sant Andreu ha recuperat la il·lusió i la seva estima. Em sento plenament satisfet de tot el que hem pogut arreglar i mobilitzar en aquests 4 anys. Molt. I, evidentment, hi ha coses que les haurem d'anar fent amb el temps, no? Vull dir, no se'n pot demanar el mateix que se'ls va demanar en altres amb 26 anys o amb 40, d'acord? Tot i que m'agrada l'exigència i m'agrada que els santandreuencs i santandreuenques siguin exigents amb el seu ajuntament, perquè crec que amb l'exigència és on hi ha el marge de millora. Però estic molt satisfet del que hem aconseguit desenvolupar, dels problemes que hem decidit no esquivar i afrontar-los, com per exemple estabilitzar un pressupost municipal que estava totalment desequilibrat amb 1 milió d'euros, 990.000 euros. Hem aconseguit actuar en la via pública quan feia anys que no es feia. Estem en marxa en l'actualització d'equipaments municipals que tenien més de 30 i 40 anys. Ho estem fent. I, per tant, jo crec que estem, com explico, ho intento explicar sempre, estem posant Sant Andreu de la Barca als estàndards d'una ciutat del segle XXI. I sí, hem fet una part i ens queda una altra part per fer. I jo estic, com deia, molt, molt il·lusionat, molt motivat, amb moltes ganes de que aquest, diguéssim, desenvolupament de la ciutat i actualització de la ciutat arribi en bones condicions, i per tant també ho veig en el carrer, els veïns i veïnes sento que estan, satisfets, que estan esperançats de que podran venir coses millors, i a mi això m'anima, doncs, a continuar fent aquesta feina, perquè realment és molt gratificant veure que en allò que penses, desenvolupes i dotes de pressupost acaba sent una realitat, i una realitat que transforma la ciutat. Estic molt motivat.
2: Una de les imatges a finals d'aquest mandat serà les diverses obres que estan en marxa. Quins projectes podran veure acabats a la ciutadania en els propers mesos?
4: Doncs es podran veure acabats els parcs infantils, es podrà veure acabat la nova escola Bressol La Quimeta, es podrà veure acabat el parc de la Solana, el nou parc metropolità de la Solana, i sobretot tot el que ja s'ha vist acabat, que no és poc, que és molt, i el que continuarem fent més endavant. Per tant, és el que els deia abans amb l'anterior pregunta. L'objectiu és no aturar la màquina de millores. No aturar-les. Després vindrà la plaça Federico García Lorca. Després vindrà el Parc Central. I després vindran equipaments com la biblioteca, com la nova comissaria, com la pista d'atletisme. Aquest és l'objectiu. No parar. I mentre fem això, tenim cuidat el dia a dia, el manteniment dels carrers, la neteja, l'asfalt, els adoquins, més seguretat, implementació de noves càmeres de l'anella de seguretat. Aquí és on volem portar la ciutat. Aquí, no? Hi ha algú, per exemple, que no li donem la importància d'un superprojecte, però el fet d'haver adaptat 4 aparcaments, 4 bosses d'aparcament, aparcament intel·ligent, on els ciutadans poden saber si tenen espai o no, on ara, aquesta tardor, acabarem de fer la segona fase d'asfalt en el parc, en l'aparcament de Josep Pla amb Avinguda a Guatemala, al costat del pavelló Josep Pla. Aquest és també un projecte que potser no ho anunciem, com podríem anunciar el Parc de la Solana, però que ajuda a destensionar l'aparcament que tenim en el barri de la Solana. Llavors, en aquest sentit, hi ha moltes accions que potser no estaran al focus del titular, però que s'estan fent i que són molt i molt importants a Sant Andreu de la Barca.
2: Si hagués de posar nota al grau de compliment del programa amb què es va presentar les eleccions del 2023, quina nota es posaria i què li falta per arribar al final de mandat amb els deures fets?
4: Jo prefereixo que la nota la posin els ciutadans, els veïns i veïnes. Jo estic satisfet de la feina feta, coneixent la complexitat que teníem com a repte per davant a dins de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Jo crec que el que hem fet és molt satisfactori, que hi ha coses que no han pogut sortir en temps i forma com ens hagués agradat, però que no s'han aturat, sinó que acabaran passant. I, per tant, jo prefereixo que siguin els veïns i veïnes que, sent exigents, perquè ho són, ens puguin posar la nota que ells considerin.
2: El 24 de setembre tindrem el nou ple municipal, però li pregunto ja pel mes d'octubre, pel ple d'octubre. En els darrers anys, el mes d'octubre ha estat el mes escollit per portar en el ple les ordenances fiscals, el pressupost municipal. Mantindrà aquest calendari? Tindrem a l'octubre el debat dels comptes municipals pel 2027?
4: Si no hi ha cap sobrevingut, sí. Si no hi ha cap qüestió sobrevinguda, l'objectiu és poder fer un debat complet dels ingressos i despeses de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca amb el conjunt de les formacions polítiques, perquè crec que és el debat més ric. I si ho he reivindicat a l'oposició, un cop al govern no puc fer una altra cosa que no sigui aquesta. Per tant, sí, si no hi ha cap qüestió sobrevinguda, en el ple d'octubre portarem a votació o a consideració les ordenances fiscals i també el pressupost de l'any 2027. Per tant, ja tenim o ja estem treballant una proposta de pressupost que espero que en les pròximes setmanes, per no dir dies, puguem compartir amb el conjunt dels grups municipals i evidentment, com sempre, buscant doncs, la complicitat d'aquests grups perquè el pressupost, diguéssim, sigui el més acceptat possible o amb el major acord possible i a seguir fent avançar la ciutat, perquè els pressupostos són la principal eina perquè l'Ajuntament pugui desenvolupar tot tipus de serveis públics, de polítiques públiques i també d'inversions a la ciutat. Per tant, és important que el pressupost surti diguéssim, amb el major recolzament possible i que sigui un full de ruta actualitzable, modificable, adaptable al llarg de l'any en exercici, però que tingui, diguéssim, la complicitat de molts grups.
2: Fragment de l'entrevista que manteníem aquesta setmana amb l'alcalde Marc Giribet, l'entrevista mensual disponible de forma íntegra a través de la pàgina web de radiosantandreu.com.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
3: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
2: I a l'InfoSap també recollim avui, per mitjà d'un reportatge, les declaracions i valoracions de la Diada, celebrada el passat 11 de setembre. Les valoracions de l'alcalde Marc Giribet, arran del seu discurs, i les valoracions també dels diferents portaveus dels partits polítics presents en l'acte de la Diada. Les valoracions de FEM Sant Andreu, PSC, de Som Sant Andreu i d'En Comú Podem. Una celebració de la Diada que l'acte central es va realitzar a la plaça 11 de setembre. Va comptar amb la presentació de la fotògrafa Neus Vendrell i també amb la participació del tenor de Sant Andreu de la Barca, Ferran Mitjans, i també la participació d'una il·lustradora, la Clara Tarit Arquer, que va ser l'encarregada de plasmar en directe els diferents moments d'aquest acte institucional i convertir-los en un relat visual construït a mesura que avançava la celebració. Com dèiem, vam recollir opinions i valoracions de l'alcalde Marc Giribet i també de quatre dels portaveus presents en l'acte de la Diada, en l'acte central, els portaveus de FEM Sant Andreu, PSC, Som Sant Andreu i En Comú Podem, Vox i el Partit Popular, una vegada més, no hi van assistir. L'alcalde de Sant Andreu de la Barca, Marc Giribet, ha centrat el seu discurs institucional a la necessitat de reforçar la cohesió social i construir una identitat compartida en una societat cada vegada més diversa. Davant del que ha qualificat maximalismes i discursos d'odi, Giribet ha reivindicat una Catalunya oberta a totes les persones que vulguin formar-ne part, independentment del seu origen, cognom o de la llengua que parli a casa. Vull una Catalunya on hi càpiga tothom que s'esforça i treballa, ha afirmat l'alcalde Marc Giribet en el seu discurs, que alhora ha defensat també un país orgullós de la seva llengua i de les seves tradicions i capaç de compartir-les amb les persones que hi arriben. Un discurs on l'alcalde ha parlat de diversitat, convivència i sentiment de pertinença com algun dels principals reptes del present i de futur, amb la voluntat de preservar la identitat, la llengua i les tradicions catalanes sense convertir-les en elements d'exclusió.
5: Doncs com deien el discurs, la Diada sempre és un moment doncs, per reivindicar la nostra cultura, la nostra llengua, també la nostra història, les nostres institucions, però que a la vegada també és una oportunitat per poder reflexionar cap a on volem que Catalunya vagi i, com deia avui, no, qui volem que ens acompanyi en aquest camí de continuar fent història. I en aquest sentit, el que he volgut transmetre és que Catalunya històricament ha estat una terra de moltes civilitzacions, de moltes generacions que han vingut a fer la seva vida aquí, perquè viure a Catalunya és viure en un entorn privilegiat, xulo. La cultura catalana és una cultura, diguéssim, doncs, oberta a tothom i que, per tant, és molt fàcil sentir-se còmode i sentir-se català, i hi ha moltes maneres de sentir-s'hi, i precisament el que avui he volgut transmetre amb aquest missatge és que davant d'aquests discursos doncs, que el que fan és intentar que ens enfrontem uns als altres, jo reivindico que aquest punt de trobada continuï sent un baluard d'aquesta terra d'acollida i que, per tant, ser català i viure a Catalunya el que vol dir precisament és això, no? És intentar cuidar, vetllar i tenir en compte tothom.
2: De fet, vostè en el seu discurs ha posat Sant Andreu de la Barca com un exemple de diversitat i convivència. Què creu que aporta aquesta diversitat a la ciutat i quins reptes planteja, en aquest cas, per garantir la cohesió social?
5: La diversitat ha construït Sant Andreu de la Barca amb persones vingudes d'arreu. I, per tant, jo crec que el Sant Andreu de la Barca que tenim ara és el clar exemple a la resposta a la pregunta que em fas. Llavors, aquest Sant Andreu de la Barca és millorable, evidentment. Hi ha molts reptes per poder, diguéssim, treballar en la convivència, en el civisme de tothom, no? En compartir espai. Però això no li passa a Sant Andreu de la Barca, no li passa a altres ciutats catalanes, li passa al conjunt de la societat i del món. I, per tant, en aquest sentit, tots hem de seguir millorant aquestes realitats que actualment tenim. Per tant, jo crec que tenim una molt bona base, no? La realitat així ens ho confirma, i jo crec que un bon precepte per continuar en aquesta, diguéssim, bona dinàmica i bon funcionament és que tots tinguem clars que els drets i els deures són la base fonamental perquè les societats democràtiques s'aguantin.
2: Avui es commemoren també 50 anys de la Diada de l'any 76, que va simbolitzar la recuperació de les llibertats després del franquisme. Mig segle després, quines reivindicacions considera que encara avui en dia continuen vigents?
5: No hem de permetre involucionar, que precisament és el que per alguns discursos polítics pretenen. Involucionar no només és involucionar en els drets i llibertats de les institucions catalanes, és també involucionar en els drets individuals de les persones. Les mateixes persones que a vegades poden donar recolzament a aquestes opinions polítiques, que sàpiguen que potser ara no se'n donen compte, però que els seus drets també poden arribar a ser vulnerats si tornem en aquelles històries. I, per tant, aquest reflex que va ser Sant Boi fa ara 50 anys, tinguem-lo ben present quan sentim o algú pretengui distorsionar la nostra convivència, el nostre bon saber fer, i per tant en aquest sentit siguem sempre molt conscients que cal que totes i tots treballem i garantim que no involucionem ni en drets ni en llibertats. I això és importantíssim. I no parlo drets i llibertats només de països, parlo sinó drets i llibertats individuals de les persones.
2: Parlem ara de Sant Andreu de la Barca. L'acte que es va celebrar el dijous, al vespre, a la plaça de l'Església, aquest acte tradicional, l'alliberament de la Senyera, amb la participació de diferents entitats de la ciutat. Després tenim aquí l'acte de la plaça 11 de setembre, que sí que en els darrers anys ha anat canviant i ha anat evolucionant. No sé si aquest any s'ha posat un esglau més, tenint en compte que teníem el tenor Ferran Mitjans avui actuant aquí a Sant Andreu de la Barca, també una il·lustradora ha estat il·lustrant tot el que passava durant tota aquest matí, presentadora en aquest cas, sempre ho presenta una persona vinculada amb Sant Andreu de la Barca, avui la fotògrafa Neus Vendrell. En aquest acte, concretament del dia 11 de setembre, ha hagut en els darrers anys aquesta evolució?
5: Per mi, per la meva administració, comptar amb artistes i comptar amb les entitats és l'espina dorsal de les nostres actuacions, i per tant l'11 de setembre en aquest sentit hem volgut que, a part de l'acte institucional i formal i el que és més seriós, diguéssim, hem volgut incorporar doncs aquestes notes o traços d'això, dels artistes, molts d'ells de Sant Andreu de la Barca, la gran majoria, i sobretot avui també vull posar en valor que gairebé han estat 40 entitats i associacions que han participat d'aquesta ofrena floral. Això és un rècord a la nostra ciutat, igual que ahir la plaça de l'Església estava també plena, i per tant jo crec que Sant Andreu de la Barca, i com deia abans, reforça aquest sentiment de catalanitat, però sobretot obert, que cadascú es senti català de la manera que se senti més còmode, però sobretot, com deia, sentir-se català és quelcom guai, quelcom que ens representa i que, a més, ens ajuda també a ser molt conscients i a tenir molta consciència del que vol dir els drets i les llibertats a Catalunya, però també de les persones.
2: Ràdio Sant Andreu també ha copsat l'opinió dels diferents portaveus i coportaveus dels partits polítics presents en la celebració de l'acte central de la Diada. Anna Serra, coportaveu de Fem Sant Andreu.
6: Doncs una diada molt participativa aquí a Sant Andreu de la Barca. Hem vist l'alcalde, que ha fet unes paraules que posaven un especial incís en una Catalunya oberta, en un Sant Andreu inclusiu que acull a tothom, i en un context històric on els discursos d'odi estan a peu de carrer i l'extrema dreta procura sempre que pot posar la falca per crear odi, por i separació entre veïns i veïnes i barris. Penso que és molt important que aquests moments, avui però cada dia, es tingui en compte que Sant Andreu de la Barca és una ciutat diversa, inclusiva, que acull a tothom, que tenim ganes de sumar, i que això representa perfectament el que també és Catalunya, que doncs un país inclusiu, obert i amb ganes d'acollir sense pors, i orgullosos de la nostra cultura, de la nostra identitat, i així procurarem també demostrar-ho cada dia a la nostra ciutat.
2: La valoració també del portaveu socialista Juan Pablo Beas, que també ha assistit en l'acte central de la Diada a Sant Andreu de la Barca.
7: Avui és un dia important per a tots els catalans i les catalanes. És un dia d'unitat, de futur, de convivència. Catalunya sempre ha estat i és una terra doncs de lluita, de treball, i sobretot una terra d'oportunitats on tothom hi té cabuda, on no sobra ningú, on no importa procedències, religions, races. Aquí l'important és sumar i fer que Sant Andreu de la Barca, en l'àmbit local, i Catalunya en l'àmbit general, doncs tingui nous espais de prosperitat, i sobretot en èpoques de discursos que volen separar, que volen doncs conrear l'odi, no? Jo crec que és més important que mai que tots els demòcrates estiguem junts i diguem amb una única veu que Catalunya és una terra fantàstica, plena de gent que treballa, que lluita cada dia i que ha d'estar unida, i on tothom té absolutament cabuda.
2: I a continuació, la valoració sobre la diada del portaveu de Som Sant Andreu, Felipe del Val.
8: Pues voy a hablarte específicamente de San Andreu de la Barca, que nos emociona. Este es un reconocimiento a la historia, a la tradición, a la lengua catalana, a las costumbres. Desde Son siempre vamos a poner en el centro de todo las personas, que es lo más importante. No importa dónde vengan, no importa de dónde son, su nombre, su apellido, sino lo que quieran a Cataluña, lo que amen a nuestra San Andreu de la Barca, que es lo más importante. Y nosotros como municipalistas es lo que queremos valorar, sobre todo la gran labor que se hace y a nivel de ayuntamiento para reconocer la diada y mantener la cultura. Amamos a Cataluña, también esa Cataluña abierta, plural, una Cataluña integradora, y esto es lo más importante. En el discurso del señor alcalde estuvo todo muy bien, pero sí me faltó cuando dijo San Andrés de la Barca, Cataluña y saltó a Europa, me faltó decir también España, porque San Andrés de la Barca, Cataluña y España estamos todos unidos.
2: Finalment, la valoració per part d'En Comú Podem, per part de la seva portaveu, Isabel Marcos.
9: Pues hoy es un día muy importante, es un día para recordar nuestra historia, para recordar de dónde venimos, a cap on anem, y sobre todo per defensar els nostres drets i llibertat com a poble. I En Comú Podem pensem que defensar Catalunya és defensar una vida digna per tothom, defensar vivenda, defensar feina digna i defensar serveis públics per tothom. Catalunya pensem que és un país que s'ha de construir des de la inclusió, des de la pertenença, des de que tothom es senti orgullós de si d'on sigui, parli la llengua que parli, la gent que tingui, que es senti orgullós de viure i de treballar a Catalunya. I penso que San Andreu de la Barca és precisament aquest exemple, l'exemple d'una ciutat donde conviven muchos acentos, muchas culturas, y donde nos sentimos orgullosos de que esa diversidad sume. Y nada, solo decir que feliz diada, que visca San Andreu de la Barca y que visca Catalunya.
2: Les opinions dels diferents portaveus i coportaveus dels partits polítics en presència en l'acte central de la Diada de Catalunya a Sant Andreu de la Barca. Un any més, el Partit Popular i Vox no hi han assistit.

0: reportatge íntegre i també fotografies i vídeos sobre la celebració de la Diada disponibles a través de la pàgina web de radiosantandreu.com.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Si quisiera, había muchas. Lo que pasa es que yo quiero ir a Málaga, nada más.
1: O sea, usted venía aquí fijo, quiero ir a Málaga y Málaga.
0: Málaga, nada más.
1: No, no ha conseguido.
0: No me interesaba el otro, sí.
1: ¿Dónde vais a viajar en el Inserso? ¿Dónde queréis ir a viajar?
2: Me parece que vamos a ir al Prat. Al Prat del Llobregat, perquè no hi ha res.
1: No hi ha res, ja està tot ple.
2: Diuen que no hi ha res, surt la gent i diuen que no hi ha res.
1: Però on t'agradaria anar-hi?
2: Nosaltres marxàvem a Huelva, demanàvem a Huelva. Allí la Canela, a Mata de les Canyes no, eh? Que diu que Mata de les Canyes està molt lluny i que només hi ha poca cosa.
1: Quines opcions hi havia per agafar d'Inserso?
2: N'hi ha moltes per agafar, ara falta que n'hi hagin.
1: Altres anys on ha viatjat vostè?
2: Altres anys hem anat a Roquetes, hem anat a Benidorm, cada any hem anat a algun puesto, eh?
1: I quin és el viatge que més li agrada que ha fet amb l'Inserso?
3: Jo les Illes Canàries.
4: Ah, sí, Canàries, sí.
1: I què va anar? Un resort, m'imagino, no?
3: Un restaurant, clar.
1: I què en va fer allà? Van viatjar, van visitar coses?
3: Vam veure primer el que hi havia per allà, perquè hi havia moltes coses, però després en cotxe vam pujar molts puestos.
1: Què li sembla que els jubilats tingueu aquests viatges així baratets per vosaltres?
3: Bé, però em sembla que s'està acabant això, noi, perquè ara, mira, ara han sortit quatre parelles que ja no havien agafat res, i cada dia són més, i el govern cada dia dona menys, pues andando.
1: Els santandreuencs han explicat on tenen previst viatjar aquesta temporada, quines destinacions han visitat en anys interiors i com valora l'experiència de viatjar amb l'Inserso, una opció que molts consideren una bona manera de continuar fent turisme durant la jubilació.
5: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
6: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
7: Celebració important aquest cap de setmana, efemèride important. 100 romeries de Sant Andreu de la Barca a Montserrat. Serà una edició especial i a Ràdio Sant Andreu hem volgut recordar aquestes 100 romeries a Montserrat Parrot, santandreuenca de 93 anys, que ha explicat a l'emissora municipal alguns aspectes sobre la romeria. Aquest any, la romeria de Sant Andreu de la Barca, a Montserrat, celebra el seu centenari. 100 edicions que donen per molts records, vivències i també anècdotes, i també comprovar com ha canviat aquesta tradició amb el pas del temps. Avui volem parlar amb una persona molt especial, és la Montserrat Parrot, és de Sant Andreu de la Barca, té 93 anys, i amb ella avui volem aconseguir aquests records, aquests inicis de la romeria de Sant Andreu de la Barca a Montserrat, i també que ens expliqui vivències i anècdotes. Montserrat Parrot, molt bon dia i benvinguda a la ràdio.
8: Bon dia.
7: I molt contents de que vostè hi sigui avui aquí i que ens pugui explicar una mica el que ha viscut durant tots aquests anys amb la romeria de Montserrat. Gràcies. També ens acompanya Andreu Mitjans, també ha participat durant molts anys i participa de la romeria. Actualment és el regidor de Cultura a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, i amb l'Andreu Mitjans també volem conèixer part d'aquesta història centenària de la romeria. Molt bon dia, Andreu.
9: Molt bon dia.
7: Doncs, Montserrat Parrot, la primera pregunta és per vostè. Quin és el primer record que vostè té de la romeria de Sant Andreu de la Barca a Montserrat?
8: Bueno, jo tinc el record d'haver anat a Montserrat, era molt petita, i de les vespres, que eren molt més llargues que ara, i jo passava que m'adormia.
7: Que vostè era petita, no?
8: Tenia 7 o 8 anyets.
7: Aquests són els primers records que vostè té de la romeria.
8: Sí.
7: Anava acompanyada de la família, suposo?
8: Sí, clar, anava amb el meu pare, la meva mare, el meu germà i un cosí que vivia amb nosaltres.
7: Clar, en aquella època, aquells inicis, clar, Sant Andreu de la Barca no teníem la població que tenim ara, que són
8: no,
7: més de 27.000 habitants.
8: Eren mil escassos.
7: Per tant, si mirem en percentatges de que, dels que anaven a la Romeria, pràcticament tot el poble
8: tot
7: anava.
8: Tot el poble, molta gent, molta gent.
7: Com hi anaven? Anaven caminant, anaven en cotxe?
8: Anàvem, venia, llogaven tot un vagó de tren i marxàvem amb el tren. I llavors ja més cap aquí, per exemple, els paquets, llogaven el cotxe del Grau i posaven en el camió i la gent venia, però llogaven un... Venia un vagó buit que només era pels de Romers de Sant Andreu.
7: Per tant, vostè va viure... Gairebé als inicis de la Romeria, tenint en compte que vostè té 93 anys. La Romeria aquest any fa 100
8: bueno,
7: anys.
8: Bueno, sí, perquè durant la guerra la van haver de parar, que diguéssim, jo ja és passada la guerra, que diguéssim.
7: Suposo que per aquells inicis, ara ens explica, primer records de com vostè tenia 7 anys, però després també l'ha anat realitzant aquesta romeria, deuria ser com una gran festa per Sant Andreu de la Barca, no? Una data assenyalada, no?
8: Era, sí, és que anava quasi tot el poble, bueno, clar, tot el poble, no, però molta, molta, molta gent.
7: Algú sí. Sabia de quedar aquí, no?, a vigilar el poble, sí. Suposo, no?
8: Ja dic, el vagó de tren anava al tope.
7: Ara, ja fa molts anys que es celebra el setembre, però hi ha documents que diuen que la Romeria a l'octubre.
8: Era l'octubre, sí. Era l'octubre perquè la gent collia els raïms al setembre. I llavors, a l'octubre, no hi havia el camp, no hi havia tanta feina.
7: Per tant, anaven a Montserrat amb el tren, eh?
8: Amb el tren,
7: i un cop sí. Arribat allà a Montserrat, com pujaven? Funicular?
8: Amb la cremallera.
7: Amb la cremallera.
8: Però no era la cremallera d'ara, eh?
7: Va, ara és molt modern, eh?
8: Era una cremallera oberta, que anava sent només els bancs posats així, que llavors el jovent saltava d'un cantó a l'altre...
7: Però s'ho passaven bé, no?
8: Sí, i fins que es va descarrilar, que es va descarrilar el dia de Sant Jaume, i jo me'n recordo molt bé perquè era el dia que es va morir el meu pare.
7: Després es va haver de canviar...
8: Llavors es va treure. Primer va anar... dos o tres mesos i després la van retirar del tot.
7: Vostè encara hi va a la Romeria?
8: Sí.
7: Encara hi puja a Montserrat?
8: Encara a Montserrat, un cop a l'any hi haig de pujar-hi.
7: Això fa molta gent, eh? Com a mínim un cop l'any ha d'anar a Montserrat, no?
8: Sí.
7: Què representa per vostè, Montserrat?
8: Mira,
7: bueno, clar,
8: no sé.
7: Té el nom, no?, de Montserrat.
8: És un puesto pues, que m'hi sento molt bé, molt, molt... Vull dir, no sé ara com expressar-ho, però...
7: I aquest sentiment religiós, sentiment espiritual,
8: sí,
7: no?
8: Sí, sí, sí.
7: Andreu Mitjans, estem escoltant el testimoni de la Montserrat Parrot.
9: I tant, els orígens.
7: Els orígens de la Romeria de Sant Andreu de la Barca, doncs, a Montserrat. Per Andreu Mitjans, quins són els primers records? També quan tenia 7 anys, o...?
9: No sabria dir, però també de molt petit, perquè també a casa meva, també, doncs, bueno, Montserrat era un lloc obligatori. De fet, com el meu pare tampoc no tenia cotxe, les vacances de l'estiu, a part de la Romeria, era anar a passar una setmana o dues setmanes amb una cel·la a Montserrat, i no, cada any anàvem a Montserrat, vull dir que a casa meva també s'ha viscut molt sempre de la... I bueno, també el que explicava, diu que s'agafava en tren, però també jo tinc molta gent que explicava que anaven molts, els joves anaven a peu i pujaven a peu, i altres amb carro.
8: Pare explicava que havia pujat, jo no, mm-hmm. Jo en carro no hi he pujat mai, sempre
9: sí,
8: he pujat
9: amb
8: el tren.
9: S'ha pujat a peu, amb carro, amb el tren,
8: com,
9: i l'eri.
8: Com es va fer malbé la cremallera, llavors ens pujàvem amb l'eri.
9: Sí, és tot una festa.
8: Després més cap aquí i amb cotxes. Mm-hmm, clar.
7: Home, pujar carro, un carro a Montserrat també tenia el seu mèrit, eh?
9: Home, sí, i el pobre animal també devia quedar bastant cansat.
7: I caminant, no, no sé si a Montserrat, Andreu, alguna vegada heu pujat a Montserrat caminant des de Sant Andreu de la Barca.
9: Jo sí, no fa masses anys, i vaig dir prou. Perquè la veritat és quan des d'aquí a Sant Andreu vam arribar a baix de tot a Monistrol, em vaig tenir que prendre un ibuprofeno perquè ja no m'aguantava res. Dic, ara hem de pujar a la muntanya? Vull dir que és una bona pallissa, la veritat.
8: Jo no, de la muntanya sí. Cada any, per la Mare de Déu de Montserrat, pujava la muntanya a peu. Però d'aquí Sant Andreu no hi anem mai.
9: Jo hi he pujat moltes vegades pels agutants.
8: Perquè en aquella època hi anaven a la nit. I a la meva època les noies a la nit no podien anar.
9: No podien sortir de casa.
8: Oh,
9: oh, ja.
8: És així,
9: sí, sí,
8: eh?
9: Sí, clar.
7: Per tant, s'havia de quedar a casa i havia d'esperar que algú la portés, o si no, amb el tren cap a Montserrat i després agafar el Carmellera. Montserrat, de les romeries, què recorda? L'ambient que es vivien en aquestes romeries?
8: Bueno, jo me'n recordo quan tenia 14 o 15 anys, que llavors els joves que despatxaven, com que es quedaven a Montserrat perquè no hi havia cotxes, llavors feien obres de teatre, que hi havia una coral, i llavors quan hi anàvem les romeries feien l'obra de teatre allà en el garatge dels cotxes.
9: Sí, tota la gent que, bueno, que estaven allà a les botigues.
8: I clar, mira, llavors feien algun sentiment, no tampoc feien pagar molt, però
9: era una distracció més,
8: sí. I tant. Després, quan hi va començar a haver cotxes, llavors, com que molts d'aquests que hi treballaven, perquè a les botigues al principi només hi havia nois, no hi havia noies. Les noies estaven a la neteja de les celdes. Acabat, quan ja va començar a haver cotxes, ja hi va haver també noies i tot, llavors hi ha molts ja que agafaven el cotxe i molts eren de Monistrol o de per allà a la vora, com els escolans, que també ara molts se'n van a casa.
7: El testimoni de la Montserrat Parrot, de 93 anys, Sant Andreuenca, i que ha recordat aquesta setmana els micròfons de Ràdio Sant Andreu la celebració de la Romeria de Sant Andreu de la Barca a Montserrat, que enguany compleix 100 edicions. També hem de recordar que la matinada de dissabte a diumenge el Centre Excursionista Pitallat organitza la seva tradicional caminada nocturna a Montserrat.
6: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
7: I aquest cap de setmana, l'Associació de Veïns de la Plaça de la Pau es preparen per viure dos dies de festa. Serà dissabte i diumenge. En té més detalls Joel Carrasco.
1: L'Associació de Veïns de la Plaça de la Pau ja ho té tot a punt per celebrar les festes del barri els pròxims 19 i 20 de setembre. El programa combina propostes lúdiques i tradicionals pensades per reunir veïns de totes les edats i convertir la plaça en un punt de trobada durant tot el cap de setmana. Entre les activitats hi haurà un concurs de dòmino, jocs de taula, així com un tardeo amb DJ Beca i un sopar amb música el dissabte. Marta Montejo, tresorera i vocal de festes, assegura que celebrar les festes un any més és tot un orgull.
10: Bé, doncs aquestes festes neixen, bueno, perquè quan es va crear l'associació vàrem voler retomar totes aquelles festes que s'havien fet antigament al barri i a la plaça. Aleshores, doncs, bueno, doncs, intentem fer coincidir amb el Dia de la Pau, el cap de setmana abans o el cap de setmana després, i bueno, representen, doncs, això, el poder tornar a recordar tot allò per la gent que les havia viscut i la gent que no les ha viscut, doncs que les senti com a seves festes.
1: Mm-hmm. En aquest sentit, quina resposta esteu tenint per part dels veïns i veïnes i com viviu des de l'Associació de Veïns aquestes dates tan especials que ja s'apropen?
10: Bueno, doncs la resposta és bona. Nosaltres, els veïns, sempre, bueno, pues hi ha força ajuda per part dels veïns i pues la gent gran, pues sempre, encara que no pugui ajudar activament, pues sempre participa i, bueno, està, va bé. I després, bueno, pues nosaltres érem molts nervis perquè queda poc i hi ha moltes coses a fer, a organitzar, però bueno, esperant amb il·lusió que tot surti bé.
1: Aquest any ja esteu preparant, com comentes, un programa molt variat, des d'activitats com el concurs de dominó, jocs de taula, un tardeo o el sopar amb música. Què heu volgut aconseguir amb aquesta programació tan diversa? I si vols explicar-me una mica més en profunditat algun tema?
10: Bueno, la idea és que les festes siguin per totes les edats i per tots. Aleshores, clar, no ens volíem reduir en algunes franges d'edat, sinó intentar fer que fos, pues, bueno, per tothom. Aleshores, el dissabte al matí, pues, tenim tant pels nens, que tenim un concurs de dibuix i...
11: ...grados el martes aquí en Sant Andreu, mientras que ayer la máxima se quedó tan solo en 23,9. O sea que más de 10 grados de descenso en la temperatura máxima entre martes y miércoles. Así que pues esa entrada de aire frío que provocaba pues ese episodio de inestabilidad, pues también nos acompaña pues ese claro descenso de las temperaturas.
7: Això és el resum de la setmana. Ara anem a la previsió de cara al cap de setmana. Divendres, dissabte i diumenge. Carlos, quin és el temps que predominarà?
11: Bueno, pues hoy viernes todavía tendremos algo de inestabilidad residual que se dejará notar sobre todo en zonas próximas a la costa y no tanto aquí en San Andreu. No se descarta en estos municipios pues más costeros pues algún chubasco aislado, pero todavía de cierta intensidad. Puede llover bien en zonas, pues eso, la fachada más marítima, digamos, pues ahí todavía se pueden producir, sobre todo hasta mediodía, primeras horas de la tarde, pues algunos chubascos todavía intensos, y en nuestra zona, como digo, a priori no se esperan precipitaciones, o quizá pues que alguno de esos chubascos evolucione un poco y no llegue a dejar algunas gotas, pero a priori en nuestra zona parece que no. Aquí en San Andreu pues el día transcurrirá con cielo variable, momentos de nubosidad abundante, sobre todo también ahora por la mañana, y bueno, pues el sábado repetiremos un tiempo bastante similar al de hoy viernes. Cielo variable gran parte de la jornada, y aunque en nuestra zona nuevamente no se esperan precipitaciones, todavía en zonas costeras, en este caso parece más de Tarragona, pues todavía se podría producir algún chubasco, ya en este caso más dispersos, más locales y de menor intensidad que los que hoy pueden afectar pues a esos municipios costeros. Y el domingo ya recuperamos la estabilidad, será una jornada pues ya de ambiente soleado y prácticamente sin nubosidad a lo largo de todo el día, porque pues la masa de aire frío se va retirando poco a poco de nuestra vertical, y esto también vendrá acompañado pues de un ascenso de las temperaturas que se van a ir recuperando. Hoy viernes se mantienen frescas, sin cambios, máximas que no superarán todavía los 25 grados, mientras que el sábado y domingo pues ya poco a poco irán sumando pues algunos grados, aunque todavía con valores por debajo de los 30. Así que ya esos episodios de tanta calor parece que de momento pues los tenemos un poco contenidos, aunque quedarnos ya con 25 sería demasiado bueno, me parece a mí. Las mínimas mantienen estables, valores 17, 18 grados, pues prácticamente a diario, todo el fin de semana.
7: Per això que estem parlant de temperatures de 25 graus, que ens sembla temperatures baixes, però clar, estem a mitjans ja del mes de setembre. I venim de temperatures superiors als 30 graus encara,
11: Martes 35 grados, es que
7: sí.
11: Ya lo comentaremos, ya anuncio que en la vuelta del Llueva o Truene, pues el primer programa, como suele ser habitual, haremos resumen del verano, y ya digo que, bueno, y no va a sorprender a nadie este verano, pero dos meses, julio y agosto sobre todo, que van a suponer un récord de temperaturas altas en este caso, los que hemos tenido, con lo cual pues un verano que va a salir fuera de lo habitual de forma muy clara. Ya pondremos los números exactos, haremos balance del verano, pero pues eso, no sorprende a nadie que sin duda pues ha venido marcado por las muy altas temperaturas que hemos tenido pues prácticamente tres meses.
7: Doncs Carlos Lara, aquesta és la previsió del temps del cap de setmana, el resum i l'avançament, que en el proper Llueva o Truene, doncs parlareu de les temperatures, bé, del temps que hem tingut al mes, bueno, els mesos d'estiu.
11: El verano, analitzarem el verano una vez.
7: Ens podem imaginar que és el que sortirà.
11: Exacto, ya una vez finalizado el verano meteorológico, al menos, al astronómico todavía nos faltan unos días, pero el meteorológico ya lo finiquitamos cuando acabó agosto, pues haremos el balance y ya veremos eso, sobre todo esos meses de julio y agosto, pues con temperaturas récord que comentaremos.
7: Doncs Carlos Lara, bon cap de setmana, i la propera setmana doncs continuem.
11: Igualmente, hasta la próxima semana.
7: Parlem de l'Espai Jove de Sant Andreu de la Barca, que impulsa noves oportunitats per als joves amb el programa Mouta. En té més detalls el nostre company Joel Carrasco.
1: L'Espai Jove de Sant Andreu de la Barca tornarà a posar a disposició dels joves el programa Mouta, una iniciativa

0: cada día eso está ple.
1: La verdad es que sí, la verdad es que sí, que esto muy mucho, muy, muy, muy bien. A mí la verdad es que muy bien, muy bien.
0: ¿Por qué es tan importante?
1: Ya te lo he dicho, por todo lo que se hace, por todo lo que dicen, por todo lo que dan, el esfuerzo que hacen ellos, que lo ponen, que es muy importante, porque hay gente que la verdad es que colaboran y no tiene mucho, por muchas cosas, valoro mucho todo lo que hacen aquí. Para es... nosotros, para nuestra edad, de nuestra edad, mucho más todavía.
0: ¿Por qué es importante que la gente grande no se quede en casa y salga aquí y se activa?
1: Ay, pues, ¿por qué va a ser? Es que si nos quedamos en casa, la verdad es que muy mal, muy mal. Y esto, quiera o no quiere, tienes contacto con mucha gente y hablas con mucha gente y te relacionas, vaya, te relacionas con mucha gente.
0: ¿Has hecho amigos aquí?
1: Mucho, mucho, mucho.
0: El casal Maria Aurelia Campmany torna a omplir-se així de gom a gom de tota la gent de la tercera edat que vol participar de les activitats adreçades a persones jubilades.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
3: I aquesta setmana a Ràdio Sant Andreu hem comptat amb l'entrevista mensual amb l'alcalde Marc Girbet. Amb ell hem analitzat l'actualitat de la ciutat. Iniciem nova temporada a Ràdio Sant Andreu. Reprenem també les entrevistes mensuals amb l'alcalde de Sant Andreu de la Barca, Marc Girbet. Una conversa per analitzar l'actualitat del municipi i també abordar els principals reptes del curs polític especialment significatiu, ja que és l'últim complet abans de les eleccions municipals del 2027. Alcalde Marc Girbet, benvingut a Ràdio Sant Andreu.
4: Molt bon dia a totes i a tots.
3: Comencem, si li sembla, alcalde, parlant de la Festa Major. Festa Major que es va celebrar del 4 al 7 de setembre. Finalitzada la Festa Major, als micròfons de Ràdio Sant Andreu, vostè ja va fer una valoració molt, molt positiva. Més enllà de l'assistència de públic, què destacaria d'aquesta edició de la Festa Major?
4: Doncs una Festa Major que m'agradaria destacar l'enorme programació que va tenir, a prop d'aquests 40 actes. Programació per tots els públics, pels petits, pels grans, públic familiar, i per tant penso que hem aconseguit un model de Festa Major que l'anhelàvem des de fa molt de temps, una Festa Major que pugui tenir actes descentralitzats, que pugui també recollir diferents gustos a l'hora de consumir cultura, i per tant crec, no?, que després d'aquests 4 anys de treball intens, aquesta darrera Festa Major jo crec que ha estat la culminació d'aquest projecte que ens agradava, del fet de modernitzar i actualitzar la Festa Major, i com deia, una Festa Major que ha funcionat perfectament. Hem tingut moltes activitats, hem potenciat encara més la cultura popular i la Festa Major petita, i puc afirmar, doncs, que ha estat una Festa Major amb cap incident, diguéssim, remarcable en aquests 4 dies, amb moltíssima gent al carrer, amb gent amb ganes de passar-s'ho bé, amb ganes de compartir amb els seus familiars, amics, coneguts, i per tant jo crec que també és un element identitari de Sant Andreu a la Barca, i aquí sí que m'agradaria destacar que la gent de Sant Andreu a la Barca se sent orgullós i orgullosa de la seva Festa Major. És un espai per compartir, de retrobament, i crec que la posem molt en valor totes i tots, i crec que gràcies també en aquest sentiment d'orgull, això ens ajuda a que la Festa Major funcioni, a que tothom la cuidi i a que tothom se senti part, diguéssim, o interpel·lat d'aquests dies.
3: Creu, alcalde, que l'Ajuntament ja ha trobat el model que vol per la Festa Major, o encara hi ha marge per introduir canvis en els propers anys?
4: Sempre, i en tota la vida hi ha marge de millora, sempre. I per tant, jo crec que hem de poder fer una adaptació millor en aquestes hores de màxima radiació on fa molta calor, i per tant que les activitats que es fan en aquestes hores, doncs poder trobar un espai més adaptat i que per tant hi hagi més confort. Jo crec que hem d'acabar d'ajustar de quina manera podem seguir oferint més oferta cultural als joves, per tant ampliar l'oferta jove, tot i que ja ho hem fet i per tant és un compromís que continuarem fent. Marge de millora hi ha. A mi em va agradar molt l'any anterior, es va recuperar el ball de Festa Major. Jo crec que és un element que instaurar

0: ens ha de també motivar molt a poder-ho fer, i per tant sí, hi ha elements de millora, i evidentment el seguim explorant. És més, ja tenim algunes idees de cara a l'any vinent per poder implementar amb diferents espectacles que crec que poden donar un plus en aquesta festa major.
1: Sí que la festa major marca l'inici, no? L'inici de la nova temporada, no? Després de les vacances d'estiu.
0: Bueno, l'inici...
1: Això ja és històric, no?
0: O hi ha altra gent, i jo sóc un d'ells, que diem, ostres, s'acaba l'estiu, no? I per mi la festa major és més finalitzar l'estiu, perquè l'inici de la rutina potser ens costa una miqueta més a totes i a tots, tot i que alguns l'inici de la rutina ja l'hem fet abans de la festa major, però sí que és cert que és un element que ens diu, escolta'm, s'acaba aquests moments de compartir amb família, de passar-nos-ho bé, de tenir temps per destinar als amics, i que tornar a la rutina.
1: Es va desplegar un ampli dispositiu de seguretat, ja vam parlar aquí a la ràdio quan es va fer la presentació. Quin balanç en fa d'aquest dispositiu de seguretat que es va realitzar durant la Festa Major, i també amb la presentació de la nova unitat, l'UREIS, la Unitat de Reforç Especial d'Intervenció i Seguretat de la Policia Local?
0: Però jo aquí t'agraeixo la pregunta, perquè un cop finalitzada la festa volem explicar que en els dies, diguéssim, de màxima afluència, Sant Andreu a la Barca va tenir prop de 50 policies que van donar servei dels diferents cossos policials al conjunt de la festa, no només en el recinte firal, sinó en el conjunt dels actes. Per tant, és el major desplegament que s'ha fet en matèria de seguretat a la Festa Major, i en concret vull posar en valor que ciutats, diguéssim, molt més importants que Sant Andreu a la Barca, en població, en situació, doncs han tingut incidents en el llarg de les seves festes majors. I per tant, que Sant Andreu a la Barca, just al mig del Baix Llobregat, a 30 minuts en transport públic de la gran capital de Barcelona, doncs hem tingut una festa major impecable, una festa major on tothom ha pogut gaudir, on ningú s'ha hagut de preocupar de la seguretat, que això és el que busquem, precisament això és el que busquem, i això ha funcionat tot perfectament. Com bé deies, una de les millores que hem implementat en la Festa Major d'aquest any, a part de sumar més efectius, és la nova unitat, l'UREIS. És una unitat d'intervenció, la primera que té la policia local de Sant Andreu a la Barca d'intervenció. És una unitat que està preparada per fer diferents actuacions, diguéssim, molt en el marc de la seguretat pública i la seguretat ciutadana, en el sentit d'estar preparats i formats per poder fer entrades en grans masses o control de grans masses. I a més, una de les, diguéssim, millores que aplica aquesta unitat, que jo crec que és una actualització i que moltes altres policies ens estan venint a preguntar com ho hem fet, és que introduïm en aquest grup d'intervenció el que és la unitat canina. Per tant, aquest grup d'intervenció treballa també amb unitat canina. Per tant, està més preparada per, diguéssim, operativament fer front a casuístiques ben diferents on es pugui utilitzar la seguretat ciutadana o s'hagi d'utilitzar elements com la unitat canina, doncs, que són molt profitosos no només per la cerca, diguéssim, de substàncies, sinó també en el control de persones, doncs, que estan totalment descontrolades o que pretenen fer mal a algú. Per tant, els animals, en aquest cas els gossos, la unitat canina, ens ajuden també en aquest control. En definitiva, penso que no ha estat l'atzar de que portem dues festes majors sense cap mena d'incident, sinó que ha estat molta feina i molta aposta per part de l'Ajuntament de que la seguretat és principal en la Festa Major, i no cal que expliqui, doncs no em vull allargar més amb la resposta, i és que controladors d'accés en el recinte firal, seguretat privada que ha complementat el dispositiu de seguretat. Per tant, jo crec que tot ha funcionat com vam preveure que funcionaria.
1: Parlava de la unitat canina. De fet, la unitat canina de la policia local de Sant Andreu a la Barca és referència.
0: Exacte. Tenim una unitat canina que és referència dins les policies locals i també a nivell estatal. I precisament ha estat el sergent de la unitat canina qui ha desenvolupat aquesta nova unitat d'intervenció, i que, per tant, jo crec que tenim un coneixement aquí a Sant Andreu de la Barca en aquest àmbit que crec que hem de continuar exportant, i a més ara amb la combinació d'aquestes unitats d'intervenció, i explicar també a la ciutadania que els agents que formen part d'aquesta unitat, doncs, s'estan anant a formant en diferents cursos i també a diferents ciutats on tenen implementada unitats similars.
1: Una festa major alcalde que es va iniciar amb un acte emotiu i que ha tingut força repercussió, que és la figura de bronze inspirada en el gos Tyler, que es va instal·lar a l'entrada del Parc Central, que la podem veure, està en un lloc molt visible, que tot sorgeix d'un projecte, una idea d'un santandrevenc, el Jordi Marchant, que quan se li va morir el seu gos Tyler va decidir fer-li un homenatge i va començar a iniciar una campanya de micromecenatge per aconseguir 10.000 euros per fer doncs, una figura de bronze inspirada en el seu gos, i que finalment Sant Andreu de la Barca doncs, ha acollit la idea i ja està visible des de la Festa Major. Un acte emotiu.
0: Molt emotiu, i també, seguint la tònica de la Festa Major, molta participació. Doncs exactament, has explicat la història tal com va ser. El plenari municipal de Sant Andreu de la Barca aprova el fet de fer un reconeixement a aquests animals de companyia, doncs, que formen part de les nostres famílies, i l'Ajuntament tenia pendent l'aplicació, diguéssim, d'aquesta moció que es va aprovar en el plenari, i el Jordi Marchant doncs, ens trasllada doncs, que està fent, diguéssim, un crowdfunding, un verkami, és a dir, una participació de moltes persones que aporten una quantitat de diners per poder fer possible una idea en concret, i el Jordi el que fa és cedir-nos a la ciutat aquesta figura, i aquesta figura ha d'estar inspirada en algú, i està inspirada en el gos del Tyler, del Jordi, i per tant el que fa Sant Andreu de la Barca és acollir aquesta donació i poder obrir-ho en el conjunt de persones doncs, que se senten interpel·lades, que tenen la necessitat de retre un homenatge als seus familiars de quatre potes, i la veritat que Sant Andreu de la Barca en aquest sentit ho hem acollit, diguéssim, amb molta estima. Jo crec que serà un punt important d'homenatge a la ciutat, on molta gent farà petits homenatges en aquella estàtua de bronze als seus familiars de quatre potes, i la veritat és que ens fa molta il·lusió que Sant Andreu també tingui present doncs, aquesta cultura del benestar animal, aquesta cultura de cuidar als animals, i jo crec que aquesta figura precisament el que fa és, jo crec que posar-li la cirereta en tota l'actuació que s'han anat fent en aquests darrers 4 anys respecte al benestar animal. I jo, aprofitant la pregunta, vull agrair molt al Jordi doncs, que hagués pensat en la seva ciutat i que hagués comptat amb nosaltres i que hagués estat tan col·laboratiu perquè el projecte, diguéssim, fos un èxit el primer dia de Festa Major, el divendres abans del pregó.
1: Parlem d'una altra qüestió. Aquest setembre, inici també del nou curs escolar. Més de gairebé 4.000 alumnes de Sant Andreu de la Barca han començat el curs escolar a la ciutat. Com es presenta aquest nou curs, alcalde?
0: Doncs des de l'Ajuntament ho tenim tot preparat. Tenim les escoles en les quals s'han anat fent diferents actuacions. Penseu que aquestes actuacions es van fent durant tot l'any, al Nadal o a l'aturada del Nadal en tornarem a fer d'altres. I per nosaltres és un moment important, és un moment perquè la ciutat recupera, diguéssim, la seva activitat, torna tot a funcionar com en principi ho tenim previst, i que els nens i nenes puguin tornar a l'escola, es puguin iniciar nous cursos. Això ens omple d'alegria i de satisfacció, perquè és una manera, no?, de continuar aquesta història que entre totes i tots fem, i que sobretot doncs, que els serveis públics, els sistemes públics doncs, funcionen, i per tant que tot torna al seu ritme habitual després de la baixada d'intensitat que són les vacances.
1: El mes de juny el ple municipal va aprovar una moció d'alcaldia per l'adaptació de la climatització total de les 7 escoles públiques d'infantil i primària a Sant Andreu de la Barca. En els darrers dies el president de la Generalitat ha anunciat que el govern preveu climatitzar 2.530 centres educatius públics d'aquí al 2031, i que es compromet a climatitzar totes les escoles i prioritza 100 per al juny de l'any 2028. Hem mirat la llista de les 100, hi ha una escola de Sant Andreu de la Barca, que és l'escola Vall Palau. El tema de la climatització a les escoles, per les altes temperatures que estem patint, és una de les problemàtiques que avui en dia també es pateix.
0: És una problemàtica important. Important perquè s'estan registrant temperatures del voltant dels 28, 30, 32 graus a les escoles, i crec que s'ha d'abordar de manera integral. i no només en una sola escola a Sant Andreu de la Barca. Precisament aquesta moció el que demanava és el que ha acabat passant, és que hi hagués implicació d'altres administracions perquè l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, que no ens importa assumir la responsabilitat, i és més, ho farem, doncs climatitzi o faci que les aules tinguin un confort tèrmic com pertoca. I això és el que busquem. I no només en una escola, que agraïm que la Generalitat pensi en aquesta escola, sinó en el conjunt de les 7 escoles de Sant Andreu de la Barca. I aquí l'Ajuntament, doncs, espero que en els pròxims mesos fem un encàrrec concret del que seria el fet de fer un estudi de l'impacte que seria la climatització de totes les escoles en quant a nivell econòmic i, per tant, prorrogar o anar fent fases d'implementació en funció també de quines són les aules, diguéssim, que pateixen més aquests efectes de calor. Per tant, aquesta és l'estratègia de l'Ajuntament. Celebrem que la Generalitat s'assumi i ens ajudi, ho agraïm profundament, perquè al cap i a la fi són els nostres infants i és el bé més preuat que tenim i, per tant, les condicions han de ser com a mínim les mateixes que els adults que tenim quan treballem en espais climatitzats i, per tant, ells també. I aquí l'Ajuntament s'implicarà i farà tot el possible, evidentment sota les nostres capacitats, perquè la climatització arribi a totes les aules, no només a les aules d'una escola en concret, que celebrem que ho siguin, sinó a totes les aules de Sant Andreu a la Barca. És un pla ambiciós i és un pla que requerirà temps, però és un pla, com hem demostrat en aquests 4 anys, que quan ens hi posem, ho fem. Quan ens hi posem a arreglar els carrers, els arreglem. Quan ens hi posem a arreglar els parcs infantils, ho fem. Per tant, quan ens hi posem ara a climatitzar les escoles, ho farem. Li demano, i ja ho sé, que potser és una petició, diguéssim, que és demanar més paciència, demano paciència a l'hora de fer aquestes implementacions. I no ho farem amb ventiladors. No ho farem amb ventiladors. Queda demostrar que els ventiladors no baixen la temperatura de les aules. Per tant, hem de fer una aposta per un sistema de climatització que sí que baixi les temperatures. I això doncs, requereix d'un import més alt i ho hem de fer per fases. Però l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca s'implicarà i agraeix que la Generalitat de Catalunya doncs també ho faci.
1: Parlem ara de la Diada. El dia 11 de setembre, en el seu discurs institucional de la Diada, va reivindicar especialment la diversitat de Sant Andreu de la Barca, va defensar una Catalunya capaç d'integrar persones procedents de procedències diferents, garantint drets, però també exigint deures. Per què va voler situar aquest missatge al centre del seu discurs aquest any, alcalde?
0: Crec profundament que hi ha una Catalunya de tots, i no només una Catalunya d'alguns. I penso que en els darrers anys hi ha certes formacions polítiques que volen contaminar aquesta Catalunya de tots, o com a mínim la volen fer inviable. I fer-la inviable vol dir enfrontar-nos els uns als altres i crear desconfiances i generar odi. I no crec que aquesta sigui la solució, perquè amb odi, perdoneu, però no es construeixen barris, ni habitatges, ni es fan millors les escoles, ni hi ha millors serveis públics. Al contrari, és integrant, és sumant, és fer que tots hi participin, i com molt bé deies, en drets i en deures. I la part dels drets sempre els hem de garantir, i jo crec que sempre ens hi trobaran garantint-los, però en la part dels deures jo crec que aquí hem de ser exigents. A la Catalunya de tots és la Catalunya que tothom hi aporta, que tothom hi ve a treballar, que tothom hi ve a portar el seu granet de sorra, allà on pugui ser i de la forma que pugui ser. I, per tant, reivindicar aquesta Catalunya, la que tothom ha de portar per poder construir, per fer avançar Sant Andreu de la Barca, Catalunya, és primordial. Uns no poden passar per sobre dels altres. De la mateixa manera que enfrontar-nos a través de l'odi no ens porta absolutament enlloc. I aquesta és la Catalunya que vull. La Catalunya que cadascú se senti català com vulgui. Si és a través d'una entitat, a través d'una entitat. Si és a través de la llengua, a través de la llengua. Si és a través de la seva feina i de la integració dels seus fills i filles, doncs aquesta serà una bona manera. Com va ser en els anys anteriors, en les dècades passades. I així va ser. I Catalunya va avançar. I gràcies a molta gent vam fer avançar Catalunya. Per tant, per què ara no? Per què ara no? Aquesta és la pregunta que ens hem de fer. Per tant, jo demano que tornem aquells pactes de les Catalunyes de les dècades dels 70 i dels 60 i renovem aquest compromís d'acollir, integrar i, per tant, fer avançar el país.
1: Estem a l'últim curs polític abans de les eleccions municipals del 2027. Amb quina sensació arriba en aquesta recta final d'aquest mandat i quins serien els grans reptes que es marca com a alcalde d'aquí a la finalització del mandat, que serà el maig del 2027, que ja queda poc?
0: Arribo amb molta il·lusió i orgullós de la feina feta. Arribo orgullós de que Sant Andreu ha recuperat la il·lusió i la seva estima. Em sento plenament satisfet de tot el que hem pogut arreglar i mobilitzar en aquests 4 anys. Molt. I, evidentment, hi ha coses que les haurem d'anar fent amb el temps, no? Vull dir, no se'n pot demanar el mateix que se'ls va demanar en altres amb 26 anys o amb 40, d'acord? Tot i que m'agrada l'exigència i m'agrada que els santandreuencs i santandreuenques siguin exigents amb el seu ajuntament, perquè crec que amb l'exigència és on hi ha el marge de millora. Però estic molt satisfet del que hem aconseguit desenvolupar, dels problemes que hem decidit no esquivar i afrontar-los, com per exemple estabilitzar un pressupost municipal que estava totalment desequilibrat amb 1 milió d'euros, 990.000 euros. Hem aconseguit actuar en la via pública quan feia anys que no es feia. Estem en marxa en l'actualització d'equipaments municipals que tenien més de 30 i 40 anys. Ho estem fent. I per tant, jo crec que estem, com explico, ho intento explicar sempre, estem posant Sant Andreu de la Barca als estàndards d'una ciutat del segle XXI. I sí, hem fet una part i ens queda una altra part per fer. I jo estic, com deia, molt, molt il·lusionat, molt motivat, amb moltes ganes de que aquesta, diguéssim, desenvolupament de la ciutat i actualització de la ciutat arribi en bones condicions, i per tant també ho veig en el carrer, els veïns i veïnes sento que estan satisfets, que estan esperançats de que podran venir coses millors, i a mi això m'anima doncs, a continuar fent aquesta feina, perquè realment és molt gratificant veure que en allò que penses, desenvolupes i dotes de pressupost acaba sent una realitat, i una realitat que transforma la ciutat. Estic molt motivat.
1: Una de les imatges a finals d'aquest mandat serà les diverses obres que estan en marxa. Quins projectes podran veure acabats a la ciutadania en els propers mesos?
0: Doncs es podran veure acabats els parcs infantils, es podrà veure acabat la nova escola Bressol La Quimeta, es podrà veure acabat el parc de la Solana, el nou parc metropolità de la Solana, i sobretot tot el que ja s'ha vist acabat, que no és poc, que és molt, i el que continuarem fent més endavant. Per tant, és el que els deia abans amb l'anterior pregunta. L'objectiu és no aturar la màquina de millores. No aturar-les. Després vindrà la plaça Federico García Lorca. Després vindrà el Parc Central. I després vindran equipaments com la biblioteca, com la nova comissaria, com la pista d'atletisme. Aquest és l'objectiu. No parar. I mentre fem això, tenim cuidat el dia a dia, el manteniment dels carrers, la neteja, l'asfalt, els adoquins, més seguretat, implementació de noves càmeres de l'anella de seguretat. Aquí és on volem portar la ciutat. Aquí, no? Hi ha algú, per exemple, que no li donem la importància d'un superprojecte, però el fet d'haver adaptat 4 aparcaments, 4 bosses d'aparcament, aparcament intel·ligent, on els ciutadans poden saber si tenen espai o no, on ara, aquesta tardor, acabarem de fer la segona fase d'asfalt en el parc, en l'aparcament de Josep Pla amb Avinguda a Guatemala, al costat del pavelló Josep Pla. Aquest és també un projecte que potser no ho anunciem com podríem anunciar el Parc de la Solana, però que ajuda a destensionar l'aparcament que tenim en el barri de la Solana. Llavors, en aquest sentit, hi ha moltes accions que potser no estaran al focus del titular, però que s'estan fent i que són molt i molt importants a Sant Andreu de la Barca.
1: Si hagués de posar nota al grau de compliment del programa amb què es va presentar les eleccions del 2023, quina nota es posaria i què li falta per arribar al final de mandat amb els deures fets?
0: Jo prefereixo que la nota la posin els ciutadans, els veïns i veïnes. Jo estic satisfet de la feina feta, coneixent la complexitat que teníem com a repte per davant a dins de l'Ajuntament de Sant Andreu la Barca. Jo crec que el que hem fet és molt satisfactori, que hi ha coses que no han pogut sortir en temps i forma com ens hagués agradat, però que no s'han aturat, sinó que acabaran passant. I, per tant, jo prefereixo que siguin els veïns i veïnes que, sent exigents, perquè ho són, ens puguin posar la nota que ells considerin.
1: El 24 de setembre tindrem el nou ple municipal, però li pregunto ja pel mes d'octubre, pel ple d'octubre. En els darrers anys, el mes d'octubre ha estat el mes escollit per portar en el ple les ordenances fiscals, el pressupost municipal. Mantindrà aquest calendari? Tindrem a l'octubre el debat dels comptes municipals pel 2027?
0: Si no hi ha cap sobrevingut, sí. Si no hi ha cap qüestió sobrevinguda, l'objectiu és poder fer un debat complet dels ingressos i despeses de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca amb el conjunt de les formacions polítiques, perquè crec que és el debat més ric. I si ho he reivindicat a l'oposició, un cop al govern no puc fer una altra cosa que no sigui aquesta. Per tant, sí, si no hi ha cap qüestió sobrevinguda, en el ple d'octubre portarem a votació o a consideració les ordenances fiscals i també el pressupost de l'any 2027. Per tant, ja tenim o ja estem treballant una proposta de pressupost que espero que en les pròximes setmanes, per no dir dies, puguem compartir amb el conjunt dels grups municipals i evidentment, com sempre, buscant doncs, la complicitat d'aquests grups perquè el pressupost, diguéssim, sigui el més acceptat possible o amb el major acord possible i a seguir fent avançar la ciutat, perquè els pressupostos són la principal eina perquè l'Ajuntament pugui desenvolupar tot tipus de serveis públics, de polítiques públiques i també d'inversions a la ciutat. Per tant, és important que el pressupost surti, diguéssim, amb el major recolzament possible i que sigui un full de ruta actualitzable, modificable, adaptable al llarg de l'any en exercici, però que tingui, diguéssim, la complicitat de molts grups.
1: Abans de finalitzar, alcalde, hem parlat abans l'inici del nou curs, tant polític com també escolar, la tornada a la feina després de les vacances. Finalment, doncs, voldria que aprofités els micròfons de Ràdio Sant Andreu per enviar un missatge als santandreuencs i santandreuenques davant d'aquest inici de, ja sigui de curs, ja sigui de la rutina de treball. Quin missatge els hi donaria als santandreuencs i les santandreuenques davant d'aquest mes de setembre?
0: Doncs que entomin la tornada a la rutina amb totes les alegries que han pogut cultivar en els mesos i setmanes de vacances, que aprofitin aquella desconnexió per poder fer ara una connexió en la rutina i que, sobretot, que gaudeixin de tots els petits moments que els hi aporten aquesta càrrega de piles, aquesta energia, aquesta felicitat, perquè al cap i a la fi som aquí a la vida per disfrutar-la, per passar-nos-ho bé, per compartir-la amb la gent que estimem i que la rutina només sigui les 8 hores de la feina, sinó que la resta de moments puguem disfrutar del que és la vida.
1: Alcalde Marc Girbet, gràcies per acompanyar-nos en aquesta nova ronda d'entrevistes mensuals on analitzem l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Estem al mes de setembre, per tant, inici d'aquesta ronda d'entrevistes, com dèiem, 24 de setembre, ple municipal. Ens seguirem parlant.
0: Gràcies a tothom.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: I tot seguit, recordem, ara fa tot just una setmana que celebrava la Diada, l'acte central es va realitzar a la plaça 11 de setembre.
3: Com sabeu, l'11 de setembre commemora la caiguda de Barcelona l'any 1714. Aquella derrota va significar la pèrdua de les llibertats i les institucions pròpies de Catalunya. L'abolició de les nostres lleis i la prohibició del català tant a l'administració com a l'ensenyament. Tot i les dificultats, la Diada s'ha mantingut viva al llarg de la història. Primer de forma clandestina i reprimida, després com a símbol d'oposició al franquisme i finalment, des de 1979, oficialment com a festa nacional de Catalunya.
1: Sant Andreu de la Barca ha commemorat la Diada reivindicant la cohesió i una Catalunya oberta a tothom. Una quarantena d'entitats han participat a l'ofrena floral de l'11 de setembre en un acte marcat pel discurs de l'alcalde Marc Girbet, l'actuació del tenor Ferran Mitjans i el relat visual en directe de la il·lustradora Clara Tani Tarquer. Sant Andreu de la Barca ha commemorat aquest divendres l'11 de setembre la Diada Nacional de Catalunya amb el tradicional acte institucional a la plaça 11 de setembre. Una quarantena d'entitats, associacions i formacions polítiques locals han participat a l'ofrena floral, una celebració que ha combinat els elements més solemnes de la jornada amb música, cultura i participació ciutadana. L'acte ha estat conduït per la fotògrafa santandreuenca Neus Vendrell. Ha comptat també amb la participació institucional de l'alcalde Marc Girbet, la vicealcaldessa Maria Antònia Borbón i representants dels grups polítics de FEM Sant Andreu, PSC, Som Sant Andreu i En Comú Podem. Representants de Vox i el Partit Popular, com és habitual, no han assistit a l'acte de la Diada. Un dels moments més solemnes de la jornada també s'ha produït amb el lliurament de la senyera a la policia local per part de l'alcalde abans de ser hissada a la plaça. La commemoració ha combinat amb el cant dels segadors i la tradicional ofrena floral d'entitats, associacions i partits polítics. Sí.

0: Una de les novetats d'enguany és que la música ha tingut un protagonisme especial amb la participació del tenor de Sant Andreu de la Barca, Ferran Mitjans, que ha interpretat A vocació al Pirineu, una de les peces més emblemàtiques de la sarsuela catalana de cançó d'amor i de guerra. Mitjans, format des de ben petit a l'Escolania de Montserrat i posteriorment al Conservatori de Liceu, ha desenvolupat una trajectòria professional vinculada especialment a la música antiga, barroca i clàssica. També ha format part del cor jove de l'Orfeó Català i actualment actua en escenaris internacionals i col·labora també en formacions de prestigi, com la Capella Reial de Catalunya, dirigida per Jordi Savall. Ràdio Sant Andreu ha pogut parlar amb Ferran Mitjans i del que ha suposat tornar a Sant Andreu de la Barca per participar a l'acte de la Diada.
1: Doncs la veritat és que és tot un honor, doncs, perquè és una peça que ja fa bastant de temps que la tinc com, doncs, dins del meu repertori. És una peça clarament catalana i de la nostra terra i molt coneguda també per tot el públic, i és una d'aquestes peces, doncs, que sempre donen una festivitat molt plena a qualsevol acte que es faci, i més avui, el dia de la Diada, aquí a Sant Andreu, al meu poble. És tot un honor, un orgull, molt feliç, la veritat.
0: El fet de tornar a casa, no? Tornar a Sant Andreu de la Barca després de que amb la teva carrera, doncs, et porta a fer actuacions arreu del món.
1: Sí, des que vaig començar ja a cantar professionalment he estat bastant voltant, sobretot per Europa, però també per Amèrica, i és un honor, doncs, també de tant en tant poder tornar al poble on he crescut i aportar, doncs, aquest granet de sorra aquí a la cultura del poble, que sempre és una alegria.
0: De fet, Ferran, la teva trajectòria està molt vinculada al fet de la recuperació, la interpretació del patrimoni musical. Quin paper creus que pot tenir la música a l'hora de preservar o transmetre la cultura i la identitat d'un país?
1: Jo penso que la música és el vehicle, doncs, més potent que tenim com a societat, doncs, per transmetre valors, per transmetre la pau, per transmetre, doncs, una societat com crec que la catalana és bastant pionera, i això, doncs, és un orgull, doncs, amb molts dels grups en els que treballo, doncs, que apostem, doncs, per recuperar patrimoni de compositors catalans que estan bastant oblidats i que hi ha música, molta música en arxius que no s'ha fet mai, i que s'està recuperant ara a poc a poc, i, doncs, tant amb grups com el grup Cor Cererols, com que és música ja de compositors ja morts, com també ara estem gravant uns salms del Bernat Vivancos, que és un compositor plenament actual, i, doncs, també amb el Jordi Savall, sobretot, que és amb qui més treballo, que ell té aquesta vocació incansable de recuperar el patrimoni català, però també patrimoni mundial, sobretot, doncs, per vincular la música amb la pau.
0: Suposo que ha de ser un luxe, no?, treballar amb el mestre Savall.
1: És un luxe perquè, sí, sempre et dona tant ensenyament, tantes maneres de veure la música diferent, però sempre amb un esperit molt, doncs, molt com ho diria, com molt vinculat en la matèria primera. Llavors, sempre músiques tan antigues, però amb un rigor tan veraç i tan important, penso que és el personatge més important que tenim a la nostra cultura musical en el tema de la recuperació del patrimoni de català.
0: Vas començar a l'Escolania de Montserrat i d'aquí una llarga trajectòria.
1: Exacte, vaig tenir la sort de poder anar a l'Escolania de Montserrat, un lloc on, sí, doncs, m'ha ensenyat tot el que sé a nivell musical, m'ha ensenyat aquesta regularitat de cantar diàriament, d'aquest ofici que és el món del cantant solista de vegades, però també del cantant de cor, com faig moltes vegades, i això, doncs, sí, em va despertar aquesta vocació pel cant, doncs, que he tingut la sort de poder-la seguir i poder-m'hi dedicar i fer allò que més m'agrada.
0: El teu instrument és la veu, com la cuides? No sé si tens allà una disciplina, suposo que sí, no?
1: Sí, la veritat és que la veu és un instrument, doncs, que és complex, perquè va molt lligat al nostre cos, a la nostra emocionalitat, i tot allò que et passa a la vida extra musical també t'hi pot afectar, però sí, jo diria que el més important és el descans, intentar descansar i molta hidratació també. Ara a més, amb aquestes calors, important beure molta aigua.
0: Quins són els propers projectes, Ferran?
1: Doncs mira, ara aquest setembre tenim uns projectes també amb el Jordi, principalment. Estem fent un programa justament de recuperació del patrimoni de Montserrat, en aquest cas, uns concerts sobre la música del Llibre Vermell, que anirem a fer per França i també a Romania, ara pròximament. Així que molt content.
0: Felicitats.
1: Moltes gràcies.
0: Una altra de les singularitats de la commemoració d'aquest any ha estat la participació de la il·lustradora Clara Tanit Arquer, encarregada de plasmar en directe els diferents moments de l'acte institucional i convertir-los en un relat visual construït a mesura que avançava la celebració. Arquer ha anat traslladant el paper, els discursos, la música, els símbols i algun dels moments més representatius de la jornada, oferint, això sí, una manera diferent de deixar testimoni de la Diada Sant Andreu de la Barca. Formada en il·lustració a l'Escola Massana i amb una trajectòria vinculada al món del còmic, Clara Tanit Arquer ha convertit el desenvolupament de l'acte en una particular crònica dibuixada de l'11 de setembre.
2: Sí, sempre és un repte aquesta feina en general, però avui especialment perquè quan els actes són curts i així enèrgics i tinc un espai tan gran per dibuixar, sempre hi ha una certa... hi ha nervis.
0: A més, anaves agafant els inputs, no?, que es anaven donant entre els discursos o el que anava succeint aquí, no?
2: Sí, això és, vull dir, que on fem relatories gràfiques, això en diuen graphic recording en anglès, i es tracta, doncs, de copsar amb il·lustracions o agafant al vol els punts forts d'un discurs. I una mica això és el que he volgut captar aquí, doncs, el que, sobretot les paraules de l'alcalde, però una mica tot el que ha anat passant, no?, que tot el que ha cantat el Ferran, coses que deia la Neus...
0: Aquí veiem des de Compartim amb orgull qui som i convidem a tothom a formar-ne part. Visca Sant Andreu de la Barca, visca Catalunya, a sumar les ofrenes de les entitats, no?, que també apareix aquí, l'alcalde també, i també el tenor Ferran Mitjans, que ha estat l'encarregat de posar les notes musicals, o la presentadora, en aquest cas, la fotògrafa Neus Vendrell. Tot això copsat en un quadre.
2: En un moment, sí. Bé, jo ja tinc la informació, tinc els noms, per exemple, imagina't que no tinguis...
0: Tens una mica d'avantatge.
2: Clar, tinc una mica d'informació. Com a mínim, si se m'escapa el nom d'una persona, doncs ja me l'han passat.
0: Suposo que t'ho deus passar molt bé, no?
2: Sí, m'agrada molt la meva feina, la veritat.
0: En el teu àmbit, com a il·lustradora, has fet de tot. Has publicat un còmic...
2: Sí, jo en realitat de formació vaig estudiar disseny d'interiors, o sigui, imagina't que una mica allunyat, però després sí que vaig fer il·lustració i sobretot la meva escola va ser fer còmic. Amb el còmic és on vaig aprendre més a dibuixar, vaig fer més mà dibuixant d'una forma àgil, a imaginar mons, a narrar amb imatges, i després d'uns anys d'estar una mica parada, quan vaig tornar a intentar trobar feina, vaig decidir que em volia dedicar sobretot a això, a les relatories gràfiques, al dibuix en directe, perquè sobretot així és com no estàs mai sol dibuixant, que és una de les coses que no m'agradava de l'ofici, diguéssim, que ja estàs molt sol amb els teus pensaments i les teves inseguretats, i aquí encara que és difícil perquè tinc com tot el públic a darrere i ho haig de fer el moment, però m'acompanya que hi hagi gent i és molt més divertit.
0: Bueno, també és més pressió perquè tens el públic al costat, no?, que va mirant l'evolució del quadre. No sé si algú et va comentant coses.
2: Sí, hi ha gent que em diu coses i de vegades...
0: Avui a Sant Andreu t'han dit alguna cosa o t'han deixat fer?
2: Jo, a Sant Andreu sempre és... Bueno, jo soc de Martorell, llavors ja...
0: A prop.
2: Soc de molt a prop, però sí que sé una mica com és la gent de Sant Andreu, que és molt ditxaratxera i molt fiesteros i molt d'estar al carrer i molt de xerrar, i sí que em deien coses, la veritat sí que em deien coses, i res, no, us agraeix molt que la gent m'anima, i tenim una senyora al costat, sobretot, que em deia molt bé, maca, molt bé, maca.
0: Com et podem seguir? A veure, a Instagram?
2: Sí, a Instagram. Soc Clara Tanit Illustration, tinc una web que és Clara Tanit i si em cerques, doncs sí, amb Clara Tanit podràs veure part de la meva feina.
0: Doncs ara et seguirem, eh?
2: Ah, doncs això espero.
0: Ho has de finalitzar l'entrevista. Com la il·lustradora, com definiries el quadre que has fet amb tres paraules?
2: Jo crec que hi ha molta catalanor en aquesta pintura d'avui, sobretot, perquè és el que requeria el dia d'avui. Molt la idea de diversitat, de persones que sumen i està, he dit tres coses, oi, em sembla?
0: Si no, ho deixem aquí. Moltíssimes gràcies i felicitats.
2: A vosaltres, que vagi bé.
0: L'alcalde de Sant Andreu de la Barca, Marc Giribet, ha centrat el seu discurs institucional a la necessitat de reforçar la cohesió social i construir una identitat compartida en una societat cada vegada més diversa. Davant del que ha qualificat maximalismes i discursos d'odi, Giribet ha reivindicat una Catalunya oberta a totes les persones que vulguin formar-ne part, independentment del seu origen, cognom o de la llengua que parli a casa. Vull una Catalunya on hi càpiga tothom qui s'esforça i treballa, ha afirmat l'alcalde Marc Girbet en el seu discurs, que alhora ha defensat també un país orgullós de la seva llengua i de les seves tradicions i capaç de compartir-les amb les persones que hi arriben. Un discurs on l'alcalde ha parlat de diversitat, convivència i sentiment de pertinença com algun dels principals reptes del present i de futur, amb la voluntat de preservar la identitat, la llengua i les tradicions catalanes sense convertir-les en elements d'exclusió.
3: Doncs com deien en el discurs, la Diada sempre és un moment doncs, per reivindicar la nostra cultura, la nostra llengua, també la nostra història, les nostres institucions, però que a la vegada també és una oportunitat per poder reflexionar cap a on volem que Catalunya vagi i, com deia avui, no, qui volem que ens acompanyi en aquest camí de continuar fent història. I en aquest sentit, el que he volgut transmetre és que Catalunya històricament ha estat una terra de moltes civilitzacions, de moltes generacions que han vingut a fer la seva vida aquí, perquè viure a Catalunya és viure en un entorn privilegiat, xulo. La cultura catalana és una cultura, diguéssim, doncs, oberta a tothom i que, per tant, és molt fàcil sentir-se còmode i sentir-se català. I hi ha moltes maneres de sentir-s'hi i, precisament, el que avui he volgut transmetre amb aquest missatge és que, davant d'aquests discursos, doncs, que el que fan és intentar que ens enfrontem uns als altres, jo reivindico que aquest punt de trobada continuï sent un baluard d'aquesta terra d'acollida i que, per tant, ser català i viure a Catalunya el que vol dir precisament és això, no? És intentar cuidar, vetllar i tenir en compte tothom.
0: De fet, vostè en el seu discurs ha posat Sant Andreu de la Barca com un exemple de diversitat i convivència. Què creu que aporta aquesta diversitat a la ciutat i quins reptes planteja, en aquest cas, per garantir la cohesió social?
3: La diversitat ha construït Sant Andreu de la Barca amb persones vingudes d'arreu. I, per tant, jo crec que el Sant Andreu de la Barca que tenim ara és el clar exemple, la resposta a la pregunta que em fas. Llavors, aquest Sant Andreu de la Barca és millorable, evidentment. Hi ha molts reptes per poder, diguéssim, treballar en la convivència, en el civisme de tothom, no? En compartir espai. Però això no li passa a Sant Andreu de la Barca, no li passa a altres ciutats catalanes, li passa al conjunt de la societat i del món. I, per tant, en aquest sentit, tots hem de seguir millorant aquestes realitats que actualment tenim. Per tant, jo crec que tenim una molt bona base, no? La realitat així ens ho confirma, i jo crec que un bon precepte per continuar en aquesta, diguéssim, bona dinàmica i bon funcionament és que tots tinguem clars que els drets i els deures són la base fonamental perquè les societats democràtiques s'aguantin.
0: Avui es commemoren també 50 anys de la Diada de l'any 76, que va simbolitzar la recuperació de les llibertats després del franquisme. Mig segle després, quines reivindicacions considera que encara avui en dia continuen vigents?
3: No hem de permetre involucionar, que precisament és el que per alguns discursos polítics pretenen. Involucionar no només és involucionar en els drets i llibertats de les institucions catalanes, és també involucionar en els drets individuals de les persones. Les mateixes persones que a vegades poden donar recolzament a aquestes opinions polítiques, que sàpiguen que potser ara no se'n donen compte, però que els seus drets també poden arribar a ser vulnerats si tornem en aquelles històries. I, per tant, aquest reflex que va ser Sant Boi fa ara 50 anys, tinguem-lo ben present quan sentim o algú pretengui distorsionar la nostra convivència, el nostre bon saber fer, i per tant en aquest sentit siguem sempre molt conscients que cal que totes i tots treballem i garantim que no involucionem ni en drets ni en llibertats. I això és importantíssim. I no parlo drets i llibertats només de països, parlo sinó drets i llibertats individuals de les persones.
0: Parlem ara de Sant Andreu de la Barca. L'acte que es va celebrar el dijous, al vespre, a la plaça de l'Església, aquest acte tradicional, l'alegrament de la Senyera, amb la participació de diferents entitats de la ciutat. Després tenim aquí l'acte de la plaça 11 de setembre, que sí que en els darrers anys ha anat canviant i ha anat evolucionant. No sé si aquest any s'ha posat un esglaó més, tenint en compte que teníem el tenor Ferran Mitjans avui actuant aquí a Sant Andreu de la Barca. També una il·lustradora ha estat il·lustrant tot el que passava durant tot aquest matí. Presentadora, en aquest cas, sempre ho presenta una persona vinculada amb Sant Andreu de la Barca, avui la fotògrafa Neus Vendrell. En aquest acte, concretament del dia 11 de setembre, hagut en els darrers anys aquesta evolució?
3: Per mi, per la meva administració, comptar amb artistes i comptar amb les entitats és l'espina dorsal de les nostres actuacions, i per tant l'11 de setembre en aquest sentit hem volgut que, a part de l'acte institucional i formal i el que és més seriós, diguéssim, hem volgut incorporar doncs aquestes notes o traços d'això, dels artistes, molts d'ells de Sant Andreu de la Barca, la gran majoria, i sobretot avui també vull posar en valor que gairebé han estat 40 entitats i associacions que han participat d'aquesta ofrena floral. Això és un rècord a la nostra ciutat, igual que ahir la plaça de l'Església estava també plena, i per tant jo crec que Sant Andreu la Barca, i com deia abans, reforça aquest sentiment de catalanitat, però sobretot obert, que cadascú es senti català de la manera que se senti més còmode, però sobretot, com deia, sentir-se català és quelcom guai, quelcom que ens representa i que, a més, ens ajuda també a ser molt conscients i a tenir molta consciència del que vol dir els drets i les llibertats a Catalunya, però també de les persones.
0: Ràdio Sant Andreu també ha copsat l'opinió dels diferents portaveus i coportaveus dels partits polítics presents en la celebració de l'acte central de la Diada. Anna Serra, coportaveu de Fem Sant Andreu.
4: Doncs una diada molt participativa aquí a Sant Andreu de la Barca. Hem vist l'alcalde, que ha fet unes paraules que posaven un especial incís en una Catalunya oberta, en un Sant Andreu inclusiu que acull a tothom, i en un context històric on els discursos d'odi estan a peu de carrer i l'extrema dreta procura sempre que pot posar la falca per crear odi, por i separació entre veïns i veïnes i barris. Penso que és molt important que aquests moments, avui però cada dia, es tingui en compte que Sant Andreu de la Barca és una ciutat diversa, inclusiva, que acull a tothom, que tenim ganes de sumar, i que això representa perfectament el que també és Catalunya, que doncs un país inclusiu, obert i amb ganes d'acollir sense pors, i orgullosos de la nostra cultura, de la nostra identitat, i així procurarem també demostrar-ho cada dia a la nostra ciutat.
0: La valoració també del portaveu socialista Juan Pablo Beas, que també ha assistit en l'acte central de la Diada a Sant Andreu de la Barca.
5: Avui és un dia important per tots els catalans i les catalanes. És un dia d'unitat, de futur, de convivència. Catalunya sempre ha estat i és una terra doncs de lluita, de treball, i sobretot una terra d'oportunitats on tothom hi té cabuda, on no sobra ningú, on no importa procedències, religions, races. Aquí l'important és sumar i fer que Sant Andreu de la Barca, en l'àmbit local, i Catalunya, en l'àmbit general, doncs tingui nous espais de prosperitat, i sobretot en èpoques de discursos que volen separar, que volen doncs conrear l'odi, no? Jo crec que és més important que mai que tots els demòcrates estiguem junts i diguem amb una única veu que Catalunya és una terra fantàstica, plena de gent que treballa, que lluita cada dia i que ha d'estar unida, i on tothom té absolutament cabuda.
0: I a continuació, la valoració sobre la diada del portaveu de Som Sant Andreu, Felipe del Val.
6: Pues voy a hablarte específicamente de San Andreu de la Barca, que nos emociona. Este es un reconocimiento a la historia, a la tradición, a la lengua catalana, a las costumbres. Desde Son siempre vamos a poner en el centro de todo las personas, que es lo más importante. No importa dónde vengan, no importa de dónde son, su nombre, su apellido, sino lo que quieran a Cataluña, lo que amen a nuestra San Andreu de la Barca, que es lo más importante. Y nosotros como municipalistas es lo que queremos valorar, sobre todo la gran labor que se hace y a nivel de ayuntamiento para reconocer la diada y mantener la cultura. Amamos a Cataluña, también esa Cataluña abierta, plural, una Cataluña integradora, y esto es lo más importante. En el discurso del señor alcalde estuvo todo muy bien, pero sí me faltó cuando dijo San Andreu de la Barca, Cataluña, y saltó a Europa, me faltó decir también España, porque San Andreu de la Barca, Cataluña y España estamos todos unidos.
0: Finalment, la valoració per part d'En Comú Podem, per part de la seva portaveu, Isabel Marcos.
7: Pues hoy es un día muy importante, es un día para recordar nuestra historia, para recordar de dónde venimos, a cap on anem, y sobre todo per defensar els nostres drets i llibertat com a poble. I en Comú Podem pensem que defensar Catalunya és defensar una vida digna per tothom, defensar vivenda, defensar feina digna i defensar serveis públics per tothom. Catalunya pensem que és un país que s'ha de construir des de la inclusió, des de la pertenença, des de que tothom es senti orgullós de si d'on sigui, parli la llengua que parli, l'accent que tingui, que es senti orgullós de viure i de treballar a Catalunya. I penso que Sant Andreu de la Barca és precisament aquest exemple, l'exemple d'una ciutat on conviven molts accents, moltes cultures, i on ens sentim orgullosos de que aquesta diversitat sume. I nada, solo decir que feliz diada, que visca Sant Andreu de la Barca i que visca Catalunya.
0: Les opinions dels diferents portaveus i coportaveus dels partits polítics en presència en l'acte central de la Diada de Catalunya a Sant Andreu de la Barca. Un any més, el Partit Popular i Vox no hi han assistit.

0: uns actes de la Diada que van començar el dijous 10 de setembre amb la tradicional celebració de la vigília a la plaça de l'Església. La música del grup de Vaneres, Mestre d'Aixa, i el tradicional rom cremat van donar tret de sortida una nit marcada per la cultura popular. A mitjanit va arribar un dels moments més simbòlics, l'alliberament de la Senyera, acompanyat pel ball de l'Andreu i de la Quimeta i un pilar dels castells de la Droc. La ballada va comptar amb la col·laboració del centre excursionista Pitallat, que van enlairar la Senyera, l'agrupació cultural Aigüestoses i els castellers de la Droc, que van aportar el component tradicional i participatiu d'aquesta celebració. Amb l'ofrena floral del dia 11 de setembre es tancaven dos dies de commemoració de la Diada a Sant Andreu de la Barca amb les entitats, la cultura popular i la participació ciutadana com a protagonistes i amb una crida institucional a reforçar la cohesió i construir una identitat compartida.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: Aquest any, la Romeria de Sant Andreu de la Barca, a Montserrat, celebra el seu centenari. 100 edicions que donen per molts records, vivències i també anècdotes, i també comprovar com ha canviat aquesta tradició amb el pas del temps. Avui volem parlar amb una persona molt especial, és la Montserrat Parrot, és de Sant Andreu de la Barca, té 93 anys i amb ella avui volem aconseguir aquests records, aquests inicis de la Romeria de Sant Andreu de la Barca a Montserrat i també que ens expliqui vivències i anècdotes. Montserrat Parrot, molt bon dia i benvinguda a la ràdio.
2: Bon dia.
0: I molt contents de que vostè hi sigui avui aquí i que ens pugui explicar una mica el que ha viscut durant tots aquests anys amb la Romeria de Montserrat. Gràcies. També ens acompanya Andreu Mitjans, també ha participat durant molts anys i participa de la Romeria. Actualment és el regidor de Cultura a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca i amb l'Andreu Mitjans també volem conèixer part d'aquesta història centenària de la Romeria. Molt bon dia, Andreu.
3: Molt bon dia.
0: Doncs Montserrat Parrot, la primera pregunta és per vostè. Quin és el primer record que vostè té de la Romeria de Sant Andreu de la Barca a Montserrat?
2: Bueno, jo tinc el record d'haver anat a Montserrat, era molt petita, i de les vespres, que eren molt més llargues que ara, i jo passava que m'adormia.
0: Ja, vostè era petita, no?
2: Tenia 7 o 8 anyets.
0: Aquests són els primers records que vostè té de la Romeria. Sí. Anava acompanyada a la família, suposo?
2: Sí, clar, anava amb el meu pare, la meva mare, el meu germà i un cosí que vivia amb nosaltres.
0: Clar, en aquella època, aquells inicis, clar, Sant Andreu de la Barca no teníem la població que tenim ara, que són
2: no,
0: de 27.000 habitants.
2: Eren 1.000 escassos.
0: Per tant, si mirem en percentatges dels que anaven a la Romeria, pràcticament tot el poble.
2: Tot el poble, molta gent, molta gent.
0: Com hi anaven? Anaven caminant, anaven en cotxe?
2: Anàvem, venia, llogaven un vagó de tren i marxàvem amb el tren. I llavors ja més cap aquí, per exemple, els paquets, llogaven el cotxe del Grau i posaven en el camió i la gent venia, però llogaven venia un vagó buit que només era pels de Romers de Sant Andreu.
0: Per tant, vostè va viure gairebé als inicis de la Romeria, tenint en compte que vostè té 93 anys. La Romeria aquest any fa 100
2: bueno,
0: anys.
2: Bueno, sí, perquè durant la guerra la van haver de parar, que diguéssim, jo ja és passada la guerra, que diguéssim.
0: Suposo que per aquells inicis, ara ens explica primer records de com vostè tenia 7 anys, però després també l'ha anat realitzant aquesta romeria, deuria ser com una gran festa per Sant Andreu de la Barca, no? Una data assenyalada, no?
2: Era, sí, és que anava quasi tot el poble, bueno, a tot el poble, no, però molta, molta, molta gent.
0: Algú sabia de quedar aquí, no?, a vigilar el poble,
2: sí.
0: Suposo, no?
2: Ja dic, el vagó de tren anava al tope.
0: Ara, ja fa molts anys que es celebra el setembre, però hi ha documents que diuen que la romeria a l'octubre.
2: Era l'octubre, sí. Era l'octubre perquè la gent collia els raïms al setembre. I llavors, a l'octubre, no hi havia el camp, no hi havia tanta feina.
0: Per tant, anaven a Montserrat amb el tren, eh?
2: Amb el tren,
0: i un cop, sí, arribat allà a Montserrat, com pujaven? Funicular?
2: Amb la cremallera.
0: Amb la cremallera.
2: Però no era la cremallera d'ara, eh?
0: Va, ara és molt modern, eh?
2: Era una cremallera oberta, que anava sent només els bancs posats així, que llavors el jovent saltava d'un cantó a l'altre.
0: Però s'ho passaven bé, no?
2: Sí, i fins que es va descarrilar, el dia de Sant Jaume, i jo me'n recordo molt bé perquè era el dia que es va morir el meu pare.
0: Després es va haver de canviar.
2: Llavors es va treure. Primer va anar 2 o 3 mesos i després la van retirar.

0: A l'entrevista que fèiem uns dies amb el amb mossèn Jaume Graner, també, sí, l'actual mossèn de Sant Andreu de la Barca. Per tant, això de les cel·les era, com avui, les entrades d'un concert, no? De ser el primer per aconseguir l'entrada, aquí, per aconseguir la cel·la, no?
1: També recordo la meva mare, també sempre li agradava molt la Nostra Senyora, que eren les més antigues, però les més grans. I, bueno, també sempre això de fer cua per poder agafar les cel·les de Nostra Senyora.
2: És que el papa, les del Venerable, que deien, aquelles... Hi havia les cuines aquí, les habitacions, on entremig hi havia un passillo i al davant hi havia... I els vàters, que no eren vàters, que eren comunes, havies d'anar al capdavall del passadís. I a la nit tothom tenia una xibrelleta. I al dematí tothom anava
1: a apuntar. La
0: avui en dia, Montserrat, això és inimaginable, eh? Vull dir, de que haguessin aquestes condicions, no? Per sort, tot ha evolucionat en algunes coses a millor.
2: I això, el meu pare era el primer. El meu pare tenia molt poca vista. I, esclar, la nit sortir pel passillo a fer un pipí, vull dir, no li anava bé. Per això volia de Nostra Senyora... I volia aquesta perquè tot era dintre. Perquè Nostra Senyora n'hi havia algunes... La majoria tenien tot a dintre, però n'hi havia algunes que també tenien la cuina al davant.
1: Sí, jo també recordo, així ho preguntaves de petit, del fet del primer dia que arribaves, que et venia una senyora i et contava tots els coberts, els plats, els gots, que no falt... I després l'últim dia que marxaves allò amb aquells nervis, ai, que a veure si trobarà a faltar un cobert o si hem trencat un got, o sí, aquell control que hi havia de la gent d'allà.
2: Ara no, control.
0: Com ha comentat abans, Montserrat, vostè cada any, com a mínim un cop l'any, va a Montserrat.
2: Sí.
0: Quan vostè arriba a Montserrat, quin és el sentiment que no se li desperta? Emoció?
2: No, és que no sé com dir-ho, però se'm posa la pell de gallina. I sí, i m'hi sento molt bé. I ara em trobo que pujar a dalt a fer el petó a la Mare de Déu no puc, perquè tantes escales em canso.
0: Ja no, però... ja no les escales, sinó la cua que hi ha, perquè això també és una altra història, la massificació avui en dia del turisme, no?
2: És que jo abans caminàvem a fer un petó a la Mare de Déu, ens discutíem amb les nenes, quantes vegades hi has anat tu? Jo hi he anat 4 vegades, jo 5, i apa, vinga.
0: Ara jo crec que avui en dia ho controlen més, això, no? Com a mínim la cua és més
2: és
0: llarga,
2: és que
0: no
2: hi havia tanta cua, no. Tampoc hi anava tant de turisme.
0: Però vostè ho ha viscut sempre d'aquesta manera especial, no? Des de l'inici com ara, no?
2: Sí, no. És que no sé, és una cosa especial, sí.
0: Qui l'acompanya ara, quan va a Montserrat?
2: La meva cunyada, la Carme, la mare del...
0: Ferran Campmany?
2: Del Ferran.
0: Carme Robert.
2: I alguna vegada, en tant, hi anem amb els fills, també.
0: L'han d'acompanyar, no?
2: Sí, sí, perquè no, ara ja sola ja no puc anar.
0: Perquè vostè té un sentiment molt religiós o més espiritual?
2: És que
0: o...
2: no, jo no sé com dir-ho, el que sento. Sí, però no.
0: Clar, una persona pot ser religiosa i quan va a Montserrat se li desperta uns sentiments, o una persona no, pot ser no tan religiosa, però en canvi li desperta també uns certs sentiments quan va a Montserrat.
2: Sí, a Montserrat és una cosa, sí, una cosa especial. I ara, com que no puc pujar les escales, com van a la Romeria, que hi pugen al vespre, jo em quedo baix. Oh, allò és una pau i una tranquil·litat. La iglesia buida totalment. I sento amb ells que canten a dalt, és una cosa... Sí, molt, molt. Que l'últim any m'hi vaig quedar amb l'Assumpció...
0: Andreu, de la Romeria, quin és aquell moment que puguis recordar que t'hagi agradat de la Romeria, o que sigui aquell moment especial?
1: Jo recordo molt de joves que ens ho passàvem molt bé. La veritat és que, clar, ets jove,

0: Sí que anava seguint les actes litúrgics, però les cel·les i això, i pels passadissos i per fora, n'havien fet de grosses, eh? Vull dir que ens ho passàvem molt, molt bé, que després també de tant en tant ens que cridar l'atenció perquè, déu-n'hi-do, quan ens ajuntàvem uns quants, la fèiem grossa.
1: La Montserrat està fent un...
0: Sí,
1: vull dir, és
0: que ella també deu una recordada.
1: També, Montserrat, què recorda? Sí. Què es pugui explicar, clar?
2: És que llavors, fins a les 12 de la nit, podies estar a la plaça jugant, cantant, cridant, perquè ara a les 10 ja tot està tancat.
1: Ara, diguéssim, la romeria...
2: La romeria no és el que era des de l'ego, no.
1: Ara tot és més pausat?
2: Sí.
1: Sí? També era un moment de retrobament, no? De retrobament amb els amics, amigues, amb la gent del poble, no?
2: Sí, però no és el mateix. No.
0: Sí, ara jo crec que no hi puja gaire jovent, però per no dir quasi bé gens.
2: Allà abans, sí, de jovent.
0: Les colles, i clar, no hi havia mòbil, i vinga, doncs tot el dia amunt i avall a veure quina en fèiem.
1: Andreu, sí que hi ha unes imatges, no?, que teniu vosaltres al Departament de Cultura, d'anteriors romeries de fa molts anys. Són imatges històriques, no?
0: I tant, i a més es pujava la creu grossa que hi ha a l'església, es pujava allà dalt.
2: Mira, vols que et digui una vegada? El meu home portava la creu d'aquí Sant Andreu, que tu ja saps, no sé si l'has portat.
0: Sí, la vaig agafar algun dia d'escolar quan era més gran, i déu-n'hi-do el que pesa allò.
2: Bueno, doncs el meu home vam anar a fer el Via Crucis i se l'anàvem passant. A l'últim tram el tenia ell. Llavors el capellà feia una mica de sermó allà a la planada aquella del final del Via Crucis. Sí. I no va voler treure's la creu. Jo ni me'l mirava. I el capellà...
0: Anar xerrant.
2: En acabat li va dir... Mira, m'has fet fer el sermó més curt.
0: Perquè feies patir.
2: Perquè em feies patir. Però tossut, perquè el meu home també... Jo no sé si és que havia fet alguna prometença o què, perquè no em va voler dir mai el per què. Però tothom li anava dient i que no. I ell amb la creu que...
0: Sí, que pesa, i tant, sí, pesa.
1: I allà a Montserrat, aquests 3 dies de romeria, també dinàveu allà? Dinàveu a la cel·la? O on dinàveu?
2: A la cel·la, sí, llavors no, a l'hotel... Bueno, amb el meu pare, un cop, anàvem a dinar a l'hotel.
0: Jo ni això. Jo, la meva mare, no la recordo, amb unes olles grosses, ja pujàvem el conill ja i tot fet i tot a punt.
2: I com que era l'octubre i començava a haver mongeta d'aquesta seca, una olla de mongeta
0: i... Sí, sí. I bueno, anàvem a comprar el matonet al matí, això per esmorzar, però no, nosaltres a l'hotel no, en aquella època no hi anàvem. No.
1: El mató i la coca a Montserrat,
0: home,
1: és... això és un clàssic,
0: és
1: i no pots marxar de Montserrat,
0: home,
1: sense haver menjat mató, coca o les dues
0: coses. Les dues
1: no?
0: coses, clar.
1: Això també ho recordo, no? Aquelles parades de mató...
2: Sí, I les parades de mató i els hi vistes per tot arreu.
1: Sí, avui en dia sí.
2: Havien estat a dalt, a davant de l'hotel, havien estat a baix, allà a l'entrada, jo què sé.
1: I aquest any, com ha dit abans... Anirà, a la romeria,
2: sí,
1: eh?
2: Sí, si Déu vol, sí. Perquè, clar, tot s'ha de dir.
1: Clar, però aquest any és especial, perquè és el centenari de la romeria.
2: No sé si fan alguna cosa.
0: Bueno, sí, pujaran algunes entitats, que Sant Andreu pujaran. Pujaran els diables, els gegants, sí, hi haurà algunes entitats que hi participaran també.
1: I a més, coincideix amb la setmana en què... Clar, ara que es fa el setembre, per vostè la romeria també tenia un altre punt especial, perquè la setmana del seu aniversari, no?
2: No, perquè era l'octubre.
1: Sí, però ara que és el setembre, sí.
2: Ara sí, molts anys m'hi han separat.
1: Perquè el 15 de setembre és el seu aniversari.
2: Sí, sí.
1: 93 anys, aquest any.
2: Hi ha molts anys, l'any que em vaig fer 90, em sembla que hi era Montserrat, sí.
1: Per tant, va coincidir aquell dia. I la Romeria, evidentment, l'actualitat ha canviat moltíssim. En què ha canviat més, Montserrat? Comentava abans també amb l'Andreu que ara no va tanta gent jove com era a l'inici, no?
2: Gent jove n'hi va molt poca. I clar, era més religiós, que diguéssim. Llavors, a la nit del primer dia feien la professó de les antorxes per tota la plaça. I era diferent, sí.
0: Sí, el jovent també feia alguna processó, però no eren massa catòliques. Pels passadissos aquells de Nostra Senyora, recordo. Sí, sí, que ens ho passàvem molt bé.
1: Fèieu excursions també per Montserrat?
2: Sí, sí. Clar. Jo havia anat de Sant Jeroni, havia baixat de... Anàvem, normalment agafàvem el funicular fins a Sant Joan, i de Sant Joan a Sant Jeroni a peu. I al baixar, baixàvem per les escales aquelles...
0: Ah, la Francesca, diuen, sí, sí, sí. O si no, donar la volta i venir per Sant Miquel, que també hi ha
2: també,
0: una bona excursió.
2: També havíem baixat per Sant Miquel, i baixat per tot arreu.
0: Sí, sí, sí, i moltes ermites també allà. Allà
2: ara ja no,
0: moltes
2: ara.
0: Excursions.
2: I a Sant Miquel, a la Creu i a l'ermita, feies un tou d'excursions.
0: I baixar a la cova, també. Sí, sí, ja tot el dia et pots fer caminades, i tant.
1: Bon, Montserrat dona molt de joc, eh?
2: I per anar al Sant Jeroni hi havia, llavors hi havia un
0: funicular, sí, un, molt dret.
2: Sí, però havies d'anar caminant amb cotxe fins a baix, que te'n recordes que era baix. Però aquell feia una mica
0: sí,
2: de...
0: Sí, diuen que sí. Jo no, aquell no el recordo haver-hi pujat, ja.
2: És que aquell goita
0: pujava recte,
2: pujava així, així, arran, arran de la paret.
0: Era un eri molt...
2: Tu te'n recordes, oi? I quan arribaves dalt, havies de baixar i t'aguantaven...
0: Sí, sí, perquè baix es veia la timba.
2: Perquè es veia tot a baix i feia una mica d'impressió.
1: Pujava massa recta, no?
0: I tant, sí, pujava recta. Pujava cap al cel directe.
2: I allò que dius de fer gambarrades...
0: Ai, ai. Digues, digues.
2: Hi havia un sapalín allà a l'estació que donava voltes amb una moneda. I... El pare de la Maria Rosa, el germà de la Maria Rosa, coi, el Casetes, sí. El Josep Costa, bueno, el de Cal,
0: sí,
2: l'escolar...
0: Ja no hi són tots aquests, ja.
2: No. Doncs, saps què feien? Aixafaven xapes... Sí. I llavors ens el feien córrer amb una xapa.
0: Ah, mira, així s'estalviaven els quartos. I jo recordo també, bueno, això de fer les... juntar-nos amb una cel·la a fer xerinola, que els tenien que venir els vigilants a fer callar, on feien anar cap als apòstols, allà baix de tot, perquè no féssim el soroll allà. I també, bueno, alguna cosa, alguna gambarrada, com algú que no volia pujar a les cel·les, perquè deia que en aquells llits tan vells si hi havia mort gent... I, bueno, i posar-li, jo que tenia els crios molt petits, posar un aparell d'aquests de sentir quan ploren a sota el llit, i des de l'altra habitació anar-li fent sorollets per fer-li agafar por.
2: Hi havia la Grau.
0: No cal donar noms, eh? No cal donar noms.
2: La Grau, saps qui era, no? No te'n recordes, no. Tu?
0: Aquí la...
2: La Grau.
0: Ah, sí, sí, la Grau. Que
2: estava
0: sombada.
2: Sí, sí. Saps què feia? Posaves sal a dintre dels llits.
0: Ai, mare de
1: Déu. Anècdotes tant, de tant, viscudes moltes, també moltes. A Montserrat. Hi ha la part espiritual i
0: sí,
1: també hi ha aquesta part.
0: Sí, la part més social i més festiva, i tant.
1: Hem recordat com es vivia la Romeria fa molts anys a Sant Andreu a Barca, motiu del centenari, dels 100 anys de la Romeria de Sant Andreu a Montserrat. I avui estem molt contents perquè la Montserrat Parrot, 93 anys, explicant anècdotes. Montserrat, vostè té molta memòria.
2: Gràcies a Déu, sí.
0: Sí. Sí, jo recordo que això ja fa, bueno, abans de l'estiu, que li vaig proposar, i Montserrat, hauríem d'anar a parlar un dia de... perquè em fa també il·lusió especial, no? Que des de petit sempre ho he viscut a la Romeria, això de fer centenari, doncs, encara que no sigui aquí Sant Andreu mateix, però que també és un acte de poble, i em feia molta il·lusió, i li vaig dir, ah, hem d'anar un dia a la ràdio a parlar i tal, i ara sí. fa pocs dies em va dir, Andreu, diu, si no ho fem aviat, a veure si ja no hi seré a temps. Dic, sí, home, sí, Montserrat. I al final...
2: Home, escolta, l'edat és l'edat, eh?
0: I tant, i tant.
1: Jo penso, Montserrat, que no serà l'última vegada que la convidarem aquí a la ràdio. És la primera vegada que vostè ve aquí a la ràdio, però jo crec que no serà l'última, eh? Jo crec que la convidarem més sovint, si li sembla.
0: Explicats anècdotes, que això que es perd, que és la memòria dels nostres avis, i tant, és molt important, això.
1: Doncs, Montserrat Parrot, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos aquí als estudis de la ràdio. Ara aquesta entrevista l'escoltarà molta gent, eh?
2: Aquí no, saps que no la poso mai.
0: Ah, doncs ara, a partir d'ara l'haurà de posar.
1: De posar
0: ara
1: de posar.
0: Ja li direm, el 98.0 l'ha de posar.
1: Ara la tenim fitxada, sí. Si no ja li farem arribar a l'àudio de l'entrevista. I Andreu Mitjans, regidor de Cultura, però avui no com a regidor de Cultura, sinó com a particular avui, com a persona que ha participat també a moltes romeries i que continua participant. Gràcies per acompanyar-nos.
0: Gràcies a vosaltres.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Durant la Festa Major de Sant Andreu de la Barca s'ha celebrat la 14a edició de la Ruta de l'Etapa. Un cop finalitzada la Ruta de l'Etapa, hem preguntat amb alguns restauradors com ha anat aquesta edició. És un reportatge de Joel Carrasco.
2: La 14a edició de la Ruta de l'Etapa de Sant Andreu de la Barca deixa un balanç positiu entre els establiments participants. Durant els dies de Festa Major, bars i restaurants de la ciutat han ofert les seves propostes gastronòmiques amb una bona resposta per part del públic, que ha tornat a convertir aquesta activitat en una de les cites destacades del programa festiu. Entre els restaurants participants, Tieta Burger destaca l'elevada demanda que ha tingut la seva proposta fins al punt d'esgotar les existències previstes per la Ruta de l'Etapa.
3: Una valoració de 10, per mi de 10. És la primera fira que estic aquí i estic super, super contenta.
2: És a dir, que has tingut fins a dalt, no?, el restaurant?
3: Sí, sí, fins a dalt, i encara m'han faltat... O sigui, que he venut molt i encara m'ha faltat.
2: És a dir, que havies demanat X pa i l'has esgotat.
3: Exacte, he demanat unes 800 unitats de pa... I encara em van faltar. A les 7 o 8 de la tarda de l'últim dia, del diumenge, ja no tenia pa.
2: És a dir, que la gent venia aquí diumenge i li havies de dir, no hi ha més Ruta, sí, de l'Etapa.
3: Ja no tenia més, ja em sabia molt greu, però és que no tenia més.
2: En general, quantes etapes n'has venut?
3: D'etapes, quan n'he venut? 800. 800 i m'han faltat.
2: És a dir, que tu calcules que si haguessis tingut més, fins a quan hauries arribat?
3: Unes 1.000. Li va agradar molt a la gent que va repetir, o sigui, superbé, superbé.
2: Si ens pots recordar com era la vostra etapa i quin és el secret de que hagi funcionat tan bé?
3: La nostra etapa té una salsa ahumada. Té l'enciam iceberg, el doble de carn, el cheddar, com normalment posem, i després posem una pinya feta a la planxa, amb adornada amb mel i salsa barbacoa. I bacon també, tallat. I està superbona, superbona.
2: Tan bona que han volat. En aquest sentit, abans m'explicaves que esteu pensant d'incorporar la carta, aquesta hamburguesa.
3: Sí, sí, sí. Aquest mes serà l'hamburguesa del mes d'octubre.
2: Del mes de setembre.
3: De setembre,
2: sí. En aquest sentit, això vol dir que la gent que s'acosti aquí, a partir de quan podrà provar de nou aquesta etapa? Sobretot per la gent que ha volgut venir i s'ha esgotat.
3: Doncs jo crec que la setmana que ve ja la poden provar, ja. Ja la tenim a la carta, segurament.
2: Amb la mateixa mida, petita, o serà ja més gran?
3: Clar, la mida normal, la que posem de la burger normal. Que el pa també, sobretot, és molt important, tenim un pa molt bo.
2: La veritat. És a dir, que valoració molt positiva d'aquesta Ruta de l'Etapa 2026, i m'imagino que per l'any que ve ja estareu esperant que torni, no?
3: Sí, sí, amb moltes ganes, i amb moltes ganes d'avançar i d'evolucionar i de posar una nova hamburguesa que sigui el bum-bum.
2: I en demanaràs 1.000, no?
3: 1.000! Demanaré 1.000!
2: El Palau Vell també fa una valoració positiva de l'experiència i de l'afluència de clients durant aquests dies. Ho explica Josep Martí, gerent de l'establiment.
4: Molt bon ambient, una temperatura inclús una mica alta, però la veritat que l'ambientillo va ser molt guapo de Festa Major, i la gent, setembre, Sant Andreu de la Barca, té ganes de sortir, i es va notar, vaja.
2: Com es van comportar els participants de la Ruta de l'Etapa? Van venir, va venir més gent que altres anys, menys, es van quedar, com es van comportar?
4: Potser el volum va ser una mica menys, però sí que és veritat que la gent, una vegada arribava aquí al Palau Vell, es quedava més estona, perquè feia molta calor, a l'espai que tenim és idoni per estar sota d'un arbre i amb l'ombra, i els nanos corrent per aquí, però bueno, el volum va ser xulo, va haver-hi un client molt, molt, molt agradable i molt de Festa Major, que és el que es tracta, i bé, molt contents.
2: Parlant de números, aproximadament, si ho teniu al cap, quina xifra vau arribar a vendre de tapes? Tant la dolça com la salada, que vosaltres oferíeu dues.
4: Sí, vam fer les dues, i unes 400 tapes de les salades i unes 125 de les dolces. Vull dir, va ser, bueno, semblant a, potser una mica menys que l'any passat, però va estar xulo. A més, es veia ambientillo, vam posar una mica de música i la gent estava molt a gust.
2: Com va funcionar l'etapa dolça, l'etapa salada? Si vols explicar-me per separat, quin input has rebut de la gent que la provava?
4: La salada a tothom li va encantar i a més li van fer moltes ganes perquè, bueno, era un producte que era una stratagella de búfala, una cosa que un producte que nosaltres no havíem tocat mai i la, inclús a nosaltres a la cuina es va sorprendre de lo bona que estava i la presentació, vull dir, diré que és una tapeta que l'anem a introduir en un dels menús que tenim de tapes per la, pels eventos, per les bodes d'això. Era, bueno, la stratagella amb el hot dog i després amb un oli de pesto i un tomàquets confitats, que la veritat que està molt bona. I la dolça, doncs tornem amb el mateix. Vull dir, és un postre que l'aguantarem en carta del restaurant perquè hi ha hagut una acceptació molt xula, amb la pinya caramelitzada al ron, amb el gelat de coco, que si va aguantant el temps aquest amb aquesta calor, la gent la va gaudir molt.
2: Podem dir que a part de servir per promocionar els restaurants i la restauració, la ruta de la tapa també us serveix per provar coses i després incorporar-les, perquè com estem sentint, heu provat aquestes tapes, us han funcionat, us han agradat i vinga, cap a dins de la carta.
4: Sí, perquè tu pots tindre una idea, hosti, m'encanta aquesta tapa, però potser l'acceptació no és bona. O sigui, de vegades a la carta al restaurant hem posat plats que veiem que no hi ha acceptació i els retirem. I ens ha agradat i l'hem muntat amb molta il·lusió. I aquesta tapa, bueno, ens serveix exactament pues, per, bueno, per introduir una tapeta més. L'acceptació va ser molt bona, tothom la va gaudir i és una etapa de dos mossegades que ens va molt bé quan fem còctels fora o fem algun catering. I llavors, bueno, és una etapa que es quedarà.
2: Què representa per vosaltres, per la restauració, tenir un espai on venen 500 persones aproximadament, si més, a més estirar o menys estirar, i on podeu vosaltres això experimentar, també vendre-us i que hi hagi com una miqueta de caliu?
4: Bueno, per nosaltres, sobretot pel Palau Vell, el que ens serveix a mi i a tot el personal nostre és per gaudir d'un dia. Gaudim nosaltres, gaudeix el client, però nosaltres també. Tenim una mica més de temps per poder parlar amb el client, també, d'aquell client habitual que ve normalment al restaurant a dintre i no podem estar més temps per ell, xerrar i més informal, sobretot l'etapa aquesta, estem a la terrasseta, tenim una mica més de temps per poder xerrar una mica amb el client.
2: Encara no sabem si heu guanyat alguna de les tapes, però altres anys passats ja sou antics guanyadors. Què se representaria per vosaltres guanyar una tapa un any més?
4: Bueno, sobretot pel Palau Vell és saber que seguim aquí, que estem aquí, que això és molt important per a una trajectòria d'un restaurant que portem més de 30 anys. La trajectòria és superimportant perquè això sempre dic que és una cursa molt llarga i després també per l'equip del restaurant també que s'ho curra i que té ganes i està motivat per quan fa la tapa i de fer la dolça i la salada. És un conjunt de coses que ho gaudim i que hi ha mesos per davant de preparar la tapa dolça i la salada i que hi ha molt de volum. Nosaltres fem la tapa, però a més el restaurant segueix funcionant i tot té que sortir bé. Clar, pues si la guanyem, pues serà de conya.
2: La restauració sanandreuenca considera que l'iniciativa és una bona oportunitat per donar-se a conèixer, atraure nous clients i alhora oferir una proposta gastronòmica vinculada a la festa major.
1: Posem punt i final d'aquesta edició del Via Directa. Salutacions de Jordi Milian, qui us ha estat acompanyant al llarg d'aquestes dues hores de programa. Més informació a través de radiosantandreu.com i més informació a través de les xarxes socials de Facebook, X, Instagram i també a través del nostre canal de WhatsApp. Bon cap de setmana.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Continguts en xarxa.

0: Comencem una nova entrega de la Xova en Sèrie, l'espai de sèries d'Ua Olira a ràdio. Ivan Osson, bon dia.
1: Bon dia.
0: Teniu actualitat?
1: Pues la veritat és que, no, bueno, a veure... No, és que saps el que passa? Que s'han estrenat, s'han donat els Emmys aquests artístics.
0: Ah.
1: Que són com una mica, entre cometes, els Emmys de mentida, no? O els Emmys de categories menys rellevants, que llavors els donen com una mica abans i tal, però bueno... Jo te diria que l'única actualitat que puc destacar de tot això,
0: sí,
1: a banda de que The Pit ha guanyat un altre, és que Pluribus, la sèrie del creador de Breaking Bad, n'ha rebut, ara no sé si són 4 o 5 per qüestions artístiques, eh? Encara estan les qüestions actorals i d'escriptura i de direcció i totes aquestes històries pendents sobre la taula per la següent convocatòria aquesta. Però bueno, trencant així... Per cert, la maledicció que va començar amb Better Call Saul, que és la sèrie que té el rècord de nominacions sense guanyar, que són uns, entre uns 40 i 50, ara no recordo quants eren, però podien ser 46, 47, nominacions en tota la seva història, zero premis guanyats.
0: Correcte.
1: Sí, sí, és la sèrie que té el rècord de més nominacions.
0: I no li podem donar un premi per tenir aquest rècord? Perquè, tio, és com, no sé, algo falli.
1: Sí, i
0: o
1: a més,
0: hi ha una mà negra al darrere.
1: I a més era una sèrie d'una qualitat extrema, en tots els aspectes. Un era el spin-off de Breaking Bad, que s'ha de dir, no?, de tot això, però vamos. Jo encara segueixo amb aquesta espineta clavada, eh? Des d'aquí.
0: Doncs jo tampoc tinc actualitat, la veritat, perquè continuo mirant Friends, vull dir que d'aquí que acaba. I no t'ho perdis, que aquests dos dies estava... Me n'anava a dormir i pensava, i si torno a mirar les xiques Gilmore?
1: És que...
0: Però és que no,
1: no surts, eh? No, no surts del bucle.
0: Però llavors no miro de noves. Llavors és, oh, per favor, no ho sé. No sé què faré. No sé
1: jo,
0: què faré.
1: Jo estic mirant els capítols nous, les temporades noves de Beavis and Butthead. No sabràs ni el que és, que no?
0: No?
1: Eren uns dibuixets que feien a MTV, eren uns dibuixos per adults, eh? On bàsicament els dos protagonistes eren tremendament estúpids. D'una manera una mica intel·ligent, m'explico. Té un concepte tan estúpid i ells són tan estúpids que l'escriptura de la sèrie és genial, en aquest sentit.
0: Vale.
1: Perquè consisteix en... és que no sé exactament com explicar-ho, però no és el com de tontos siguin ells, sinó la situació a la que arriben,
0: vale,
1: per com de tontos en són.
0: Sí, t'entenc, t'entenc.
1: És molt divertida i els capítols nous estan molt bé. M'he deixat de sentir, eh? No sé si això és una cosa que m'ha passat només a mi o a tu també.
0: Sí, o sigui, te sento, però no te sento pels auriculars.
1: A veure, anem a canviar de micròfon?
0: A veure, anem a fer proves perquè ens serà de la transparència amb tothom. A veure, Anna.
2: Hola, hola.
0: No, no te sento pels auriculars.
2: No me sento els auriculars.
0: Però entre bé l'àudio, o sigui, la gent està sentint.
2: Perfecte, doncs ja està.
0: Ja està, ens fallen no sé què passa aquesta setmana. Avui el que farem és continuem amb aquesta entrega de què se n'ha fet de... En aquest cas, ens centrarem en una sèrie que crec que... Els que voltem als 30 ens va marcar en certa manera. Estem parlant del Barco, una sèrie que es va emetre entre el 2011 i el 2013 i que ha preparat l'Ivan, que és on han acabat els seus actors.
1: Així és, un dels grans fenòmens juvenils d'Antena 3,
0: sí,
1: es podria
0: sí,
1: dir.
0: Sí, sí, sí.
1: Doncs això, és una altra sèrie que va juntar una cantera d'actors que després es van consolidar com a grans noms del cinema i la televisió, juntament amb intèrprets veterans amb llargues trajectòries. Per tant, si et sembla, com comencem? Comencem amb sintonia?
0: No, comencem amb el nou.
1: A pelo. Pues sí. Venga, som-hi. Jo crec que el protagonista pot ser més destacat d'aquesta sèrie o com a mínim un dels que més lluny...
0: Co-protagonista.
1: Correcte, co-protagonista. La part masculina del protagonisme, diguéssim.
0: Estic d'acord.
1: Mario Casas, que interpretava a Ulises Garmendia.
0: Sí.
1: És probablement l'actor que més ha evolucionat professionalment des del Barco. I donem molta fe, amb això, amb
0: sí,
1: aquesta afirmació.
0: Sí, sí, sí.
1: Quan interpretava a l'Ulises era un jove ídol juvenil gràcies a 3 metres sobre el cielo. Molt pesats, amb aquesta pel·lícula
0: sí,
1: amb el seu dia.
0: Sí.
1: Mentiras y gordas, pel·lícula que a mi sempre m'agrada de recordar.
0: Sí.
1: I també sortia a Los Hombres de Paco.
0: Sí, és que li feia la rivalitat al Lucas.
1: Correcte. Després es va esforçar per trencar amb aquesta etiqueta de noi sí, guapo de pel·lis adolescents.
0: Sí.
1: I ho va aconseguir, de fet, perquè va protagonitzar thrillers com Contratiempo.
0: Molt bona.
1: El fotògrafo de Mauthausen, No mataràs.
0: Uh-huh.
1: Pel·lícula per la qual va guanyar un premi Goya al millor actor protagonista. I també ha protagonitzat èxits com Palmeres en la nieve i va fer el salt a la direcció, fins i tot, amb Mi soledad tiene alas.
0: Això no ho sabia.
1: Pues mira... Continua treballant, Sí, evidentment està bastant sí. actiu, eh? És una de les sí, grans sí, sí. estrelles del cinema espanyol. L'Ulisses va començar com a ídol adolescent i va acabar guanyant un Goya i dirigint les seves pròpies pel·lis.
0: Aquí el titular radiofònic havia de ser l'Ulisses acaba fent l'Odissea. Però bueno, ja, ho tenia a huevo, però no ho ha fet. Recordem una de les escenes que ha fet, que feia, en aquest cas, Mario Casas.

0: chivata. Estamos encima de un volcán. Así que deja de decir gilipolleces. Lárgate, porque si no te vas a achicharrar, Ainhoa.
1: Me voy a achicharrar, pero no voy a ir de aquí hasta que me digas cómo has sido tan gilipollas de autoinculparte de un asesinato. ¿Eh? ¿Por qué?
2: ¡Marineros! Vamos a sacar este barco de aquí. Vete a dar un otro lado, si a la vez. ¡Abre la uno un poco! ¡La dos! ¡Tome la presión!
0: Ven más allá de aquí, por favor.
1: No, hasta que me digas por qué.
2: Vale. A mi señal cerramos todos de golpe. Tenido, atentos.
1: ¡Que me digas por qué!
0: Venga, vete ya, por favor.
2: ¡Ahora! Julián, inténtalo otra vez, rápido.
0: Vete de aquí, por favor.
1: No, hasta que me digas por qué.
0: Sube a la cubierta superior.
1: No.
0: Coges un chaleco. Te subes a un bote, Ainhoa, por favor.
1: No, no, dime por qué.
0: Déjame solo.
1: No.
0: Déjame solo.
1: No, dime por qué.
2: ¡Que me dejes solo!
1: ¡No me digas por qué!
0: Porque te quiero.
3: Qué bonito, qué bonito, qué bonito. Aquí está una de las escenas de... Espera, que no se sentí. De Mario Casas. Es que...
4: No, pero porque, sabe
3: ¿sabes qué pasa?
4: No,
3: que no me agrada en aquel estudio. No me agrada tenerlo aquí a la izquierda. Sergi, qué buen día.
5: Hombre, ¿qué tal?
3: Hombre, ¿qué? Porque portes una temporada de Tabasó en serie.
5: No trobarem ara els plats bruts d'aquesta casa. Mai millor dit, no? Això va avançar-hi.
4: Fixa't que el Sergi el sento. Com són les coses, eh?
3: Coses, sí. La màgia de la ràdio.
4: Seguim amb la part femenina.
3: Venga.
4: De...
5: Perdó, estàveu parlant de Mario Casas?
4: Sí.
3: Perquè estem top, fent el
5: banc. Top, mira, et diré... Top 4 de millors actors espanyols a mitjans de setembre, en què estem.
6: Per sí? Mi,
5: top
6: sí. N'hem parlat, eh?
5: O top 5.
6: N'hem parlat d'això, eh?
5: I sempre infravalorat.
6: Sempre, bueno, a veure, infravalorat. Bueno, sí. La gent té la imatge de Mario Casas que va fer el barco i ara Mario Casas ja no és aquest Mario Casas.
5: Però
6: perquè ha evolucionat moltíssim com a actor.
5: Però més que el barco, jo crec que encara no s'ha pogut treure el de les motos. Com és d'ello?
3: El de cielo.
6: Sí, sí, també n'hem parlat, també n'hem parlat.
5: Que, però, vaja. Top 5 millors actors espanyols a dia d'avui.
6: Vinga, va, la propera, a veure si la fiques tu amb un top de millors actrius. Blanca Suárez.
5: Doncs sí.
6: Pues mira, Blanca Suárez, que interpretava a Ainhoa Montero al barco, eh? Prèviament havia triomfat amb El Internado, però aquesta sèrie la va consolidar definitivament com una de les grans estrelles joves d'Espanya. Va treballar amb Pedro Almodóvar a La piel que habito, interpretació per la qual va guanyar un Goya a millor actriu revelació. Mira, els dos actors protagonistes de la sèrie, dos Goyes revelacions per diferents pel·lícules, però vamos, en fin. Casualitats, eh? També va aparèixer a Los Amantes Pasajeros, va protagonitzar Las Chicas del Cable, una de les primeres grans produccions espanyoles de Netflix, i al cinema destaquen títols com Perdiendo el Norte, El Verano que Vivimos i El Cuarto Pasajero. Bueno, Perdiendo
3: sí,
6: el Norte...
3: Sí, que li passem als pasajeros, tio.
5: No li agrada conduir.
3: No sé, jo no sé si és tan bona, eh?
5: Jo no, la ficaria en un top 10. A dia d'avui, eh? Ah.
6: Top 10, eh?
5: A dia d'avui, top...
3: És la que... Crec que això ho vaig dir, o no sé qui li vaig
5: top 10,
3: dir.
5: No sé, top...
3: És la que més cobre.
6: De què?
3: És la millor... L'actriu que millor cobre de tota Espanya.
6: Pues molt bé.
5: Home, Blanca felicitats. Home, però Penélope Cruz estarà més ben pagada que Blanca Suárez.
3: Però jo no sé si Penélope Cruz...
6: Però Penélope Cruz està a Hollywood.
5: Eh? Ah, però més ben pagada... Que a final d'any ha fet un més... més gran que un menys.
6: Recordem que
5: pot
6: això
5: ser,
6: tampoc...
5: Que fa molta publicitat. A més és... És habitual en marques de roba molt reconegudes. I, de fet, per exemple, fa relativament poc, estaven a Venècia, estan fent un dels festivals més glamurosos de Venècia, i Blanca Suárez surt en una foto amb grans estrelles de Hollywood com a cara visible, no sé si d'Armani o d'alguna marca d'aquestes.
3: I,
5: ara no ho confirmo.
3: És el lloc on van tornar a coincidir amb el Miguel Ángel Silvestre?
5: Que també...
3: Que han sortit la foto junts tant...
5: Sí. De
6: que
5: fet,
6: van ser parella o què?
3: Sí.
5: Ah, Miguel Ángel Silvestre...
3: Van discutir públicament.
5: Ah, sí?
3: Sí, és que veure, al final sabré més coses.
6: Mira, bueno, mira, la crònica groga com la té, la que no li agrada
5: no
6: el
5: cor. Bueno,
3: és que, joder, això es va...
5: Doncs, de fet, Miguel Ángel Silvestre sobre aquesta època, aquesta setmana a Venècia, també penjat alguna foto amb la Cini Suriwini Mini, aquesta que és tan famosa ara, i també amb d'altres de la Jet Set.
3: Perfecte.
5: Doncs... Mira, aquí ho tinc. Perdona, te canto algun dels noms que veig, eh?
3: Canta.
5: Mira, la Sweeney Siriwiriwini, J Balvin, veig també a la Kendall Jenner, crec que és la Kendall Jenner aquesta, veig amb aquest, el prota de Wicked i de Los Bridgerton a la primera temporada.
6: Ui, no, no m'és el nom, no me preguntis.
3: No ho sé, a mi no m'ho
5: entenc. Ja me sortirà. I és de... Sí, Armani Beauty. Giorgi Armani, doncs és una de les cares de Giorgi Armani.
6: Pues quina sort, perquè d'on de paga bé aquestos?
5: Home, i tant.
3: Doncs sí, recuperem una de les escenes de la Blanca fent d'Ainhoa Montero.

0: Bueno, pensava que parlava
1: de
0: les dents.
2: Se neteja molt bé a la ficció, les dents.
0: Tensió entre Ainhoa i Ulisses, pues si no menys enlloc la tensió.
1: Bueno, una ASMR fantàstica, per això.
0: Sí.
1: Ha estat fantàstic.
0: Vinga, va.
1: Vinga, va, seguim amb Juanjo Artero, que interpretava Ricardo Montero. Era probablement l'actor amb la trajectòria més llarga del repartiment, perquè abans del Barco havia estat fenomen gràcies a Verano Azul, on interpretava a Javi. No sé si ho teniu localitzat.
2: Qui, això?
1: Juan Jortero, que interpretava Ricardo.
2: Ah, ja no estem amb Blanca Suárez, eh?
1: No, és que, és que anem passant d'actor a actor, eh? Doncs això, i posteriorment a Verano Azul també havia triomfat amb El Comissario. Mira, una sèrie de la que també podríem fer...
0: Sí. Buah, és que aquesta entrega serà com el procés, s'allargarà molt.
1: Després de l'Estrella Polar va continuar treballant de manera constant i va tenir un paper molt important a Servir i Proteger. Al cinema també ha desenvolupat una trajectòria destacada i va ser nominat al Goya com a millor actor de repartiment. 3 de 3, tu. Per no haver paz para los malvados.
2: Molt bé, bona pel·lícula.
0: Molt bé, sí, sí.
1: Per tant,
0: titular radiofònic.
1: El capità de l'Estrella Polar ja era una llegenda des de Verano Azul i continua navegant per la televisió espanyola.
2: Bueno, ara fa temps que...
1: Pel cinema, no? Vull dir...
2: Sí. Fa temps que no el veig jo amb aquest...
0: És veritat, és veritat. Doncs mira, a veure què ens surt ara, recupereu un dels seus moments.

0: Bueno, deixaven respirar molt els diàlegs, sí, amb aquesta sèrie, aquí no...
1: Sí, sí, sí que és veritat que havien d'omplir l'hora i 20 de capítol.
0: Sí. Home, i, sí, sí, i, bueno, i amb les pauses d'Antena 3 aquesta sèrie se devia quedar en 1:45, quasi 2 hores, molt a prop, eh?
2: Jo recordo anar a dormir tard.
0: Bueno, sí, clar, però, en fi. Vinga, va, parlem de...
2: Irene Montalà.
0: Correcte, que interpretava a Julia Wilson. És un d'aquells casos que de vegades s'obliden quan es parla del Barco, tot i tenir una carrera molt sòlida. Abans de l'Estrella Polar hi havia treballat a Cuéntame Cómo Pasó, o en produccions de TV3, i també havia aparegut a El Internado.
2: Ah, és veritat.
0: Sí, us en recordeu? Sí, sí, sí.
1: Feia de... Era parella del cambrer, no? Del cuiner del...
2: Sí, em sembla, no? Que sí. És que no la ubico, sincerament.
1: A veure, me pots repetir el nom de l'actriu?
2: Irene Montalà.
1: Sí, sí, sí.
2: A més, és filla d'una de les grans actrius d'aquí a Catalunya, que no recordo el nom, però...
0: Bé. Va continuar treballant al cinema i a la televisió amb títols com Carlos, Rei Emperador, La Verdad i Presunto Culpable. La seva carrera ha estat menys mediàtica que la de Mario Casas o Blanca Suárez, però mai no ha abandonat la professió. Sí, continua actuant, encara que amb un perfil més discret. I el titular és La Júlia mai va buscar convertir-se en una superestrella, ha construït una carrera llarga i sòlida lluny del soroll.
2: A més... Si no m'equivoco, la Irene i la Blanca són molt amigues arran de fer la sèrie.
0: Ah,
2: s'han conservat l'amistat, saps? Arran de la sèrie.
1: Molt bé.
0: És bonic això, eh?
2: Sí.
1: Ho celebrem.
0: Vinga, va, Luis Callejo, que interpretava Julián de la Quadra, és un dels actors la carrera dels quals ha guanyat més prestigi des de la sèrie. Després d'interpretar a De la Quadra, es va convertir en un dels secundaris més sol·licitats al cinema espanyol. Destaquen pel·lícules com Tarde para la Ira, per la qual va ser nominat al Goya com a millor actor protagonista, i Intemperie, que li va donar una altra nominació. La seva carrera demostra que, encara que no sigui sempre protagonista, és un dels intèrprets més respectats del panorama espanyol. Bueno, aquest cas és de secundari d'or,
1: I bastant dolent.
0: No, dolent com a sí. Personatge dolent,
1: Exacte, sí, no, és bastant bo.
2: Sí.
1: És bastant bo.
2: Pues Callejo,
1: però és veritat que acostuma a ser un dolent.
0: Bueno, que fa. Podria ser una mica un símil a nivell de registre amb... ara no me'n recordo del nom. El que sempre està amb el Coronado.
1: No, Luis Zahera no.
0: No,
1: Perquè Luis Zahera no fa de dolent.
0: Bueno,
1: fa de cerebrat,
0: fa de desalmat, però, una mica sempre.
1: Però no, fa de dolent. Fa del típic bo...
0: És veritat que són aquests personatges que estimes, tot i que no siguin moralment correctes.
1: No, ell és el dolent de moltes de les coses on ha sortit. Luis Zahera.
0: Pues molt bé, escolta.
2: Doncs recuperem un dels moments.
3: Ulises. Que Salomé está embarazada. Que vas a tener un hermano. Chico, no pongas esa cara. El primero que tuve no me quedó mal, ¿no? Y me dije, bueno, pues ya está. Que es un par de biberones, unos pañales comparado con pasar el Cabo de Hornos.
4: Joder, papá. Enhorabuena. Enhorabuena, de verdad. Voy a tener un hermano. Pues tendré que ponerme las pilas, que yo nunca he tenido un hermano, ¿sabes?
3: Ya, y yo nunca he tenido un crío en brazos. Que a mí los hijos me vienen con pelos en los huevos. Pues tendremos que aprender juntos, ¿no?
4: Claro que sí.
2: ¿Qué ves? Neu Sanz.
0: Vinga, sentíem parlar amb aquest tall de la Salomé, pues la interpretava la Neu Sanz.
2: No, a la Salomé no l'hem sentit en aquest tall.
0: No, parlaven de que la Salomé estava embarassada.
2: Vale.
1: Hosti, Neu Sanz és la de Los Hombres de Paco, no?
2: Sí. Sí.
1: Molt bé, doncs amb Neu Sanz ben mai. Adéu.
2: Molt bé, adéu.
0: Adéu. Vinga, va. Ella era coneguda abans del Barco, i després va continuar construint una carrera estable a la televisió i al teatre. És una d'aquelles cares habituals de la ficció espanyola que potser no ocupa grans titulars, però manté una trajectòria constant. El seu cas representa perfectament l'actor d'ofici. No va necessitar un gran fenomen posterior per continuar treballant regularment.
2: Ostres, doncs jo t'he de dir que no em pensava que hagués continuat treballant. És a dir... Sabia que feia alguna obra de teatre o sabia que feia alguna petita col·laboració, però l'havia com perdut bastant d'escena. I, de fet, crec que ella es va posar com més a la pan a la part més social, més, més de, com es diu, bueno, de
0: relacions entitats, públiques i coses d'aquestes.
2: No, entitats solidàries i això. I jo, no sé, vaig com interpretar com que havia deixat aparcat una miqueta la interpretació i es dedicava a això, saps? No ho sé, no ho sé. Per mi era de les millors al barco, crec que tothom, tota Espanya se l'estimava moltíssim, i algun dels moments són, per exemple, aquests.
5: ¿Grises? Unas galletitas para ti. Llevas una semana en esa bodega y mira cómo te has quedado.
6: Muchas gracias.
5: ¿Se te ocurre que le puedo regalar a tu padre? Él me ha regalado el anillo del Corebe. Yo no le he regalado nada.
6: Yo no lo sé, la verdad. Hombre, él ayer me regaló el reloj de su padre. Igual podría ir a un centro comercial y comprarle uno. Que sea bonito.
5: Qué tontería, ¿verdad? Que le voy a regalar yo a mitad del fin del mundo. Si ya no queda nada.
6: Salomé. Hay una cosa. Mi padre siempre dice que comer sin pan es comida de tontos. ¿Ya lo conoces?
5: No.
6: ¿Y hace días que el pan se acabó?
2: A veure.
7: En Lleida.
2: Oh, molt bé.
0: Bé, perfecte. Parlant de Neus Sàdar, he estat buscant una mica. Mira, va sortir a Les Tresines interpretant diversos personatges secundaris al llarg dels episodis de la sèrie, que crec que eren 13, vull dir, tampoc era una barbaritat.
2: Carai.
0: Bé, passem a un altre actor també molt estimat, Ivan Massaguer,
2: sí,
0: que feia de Burbuja.
2: Sí.
0: És un dels personatges més estimats de tota la sèrie, després del Barco, Ivan Massaguer, va protagonitzar, al tanto, un dels fenòmens internacionals més grans del cinema espanyol recent, El Hoyo. No has vist aquesta pel·lícula, és una exclusiva de Netflix, és molt xula de veure. Sí, que estan, diguéssim, endreçats, és com una mena de crítica a la... ja t'ho diré ara. A les diferents posicions socials en quant a lo econòmic. No? És aquella pel·lícula en la que és una mena de presó vertical, en la que va, hi ha un ascensor al mig que va baixant amb el menjar. Què passa? Si tu estàs a dalt de tot, perfecte, perquè tens 2 minuts per fotre-te tot el que tu vulguis. Ara, si estàs al pis 63, la quantitat de menjar que t'arribarà serà molt poca.
2: Exacte. Ah, hòstia.
0: D'això anava aquesta pel·lícula. És una de les pel·lícules més fastigoses que jo he vist en la meva vida, i t'ho dic perquè la vaig veure menjant una pizza.
2: És que...
0: La pel·lícula es va convertir en un enorme èxit mundial gràcies a Netflix, i el contrast és curiós, va passar d'interpretar l'entranyable Burbuja a protagonitzar una història brutal i claustrofòbica ambientada en una presó vertical. També va sortir a les dues últimes temporades de 7 vides. Fent de, ara no recordo com es deia el seu personatge, però sí que era un fumeta, el típic empanat. Vale? Va continuar actuant, evidentment sí, la Burbuja va sortir de l'Estrella Polar i va acabar atrapat en un dels forats més famosos de Netflix.
2: Aquest titular no està mal,
0: Mira,
2: no està malament.
0: Pocs destaquem, vull dir que quan un està bé ja cal que ho diguem.
2: Sí.
0: Vinga, va, parlem de Marina Salas, que interpretava
2: la Vilma.
0: Ha construït una carrera interessant alternant cinema comercial, televisió i projectes més prestigiosos. Després del Barco va participar a Carlos Rey Emperador, havíem repassat amb algú que també havia participat aquí.
2: A la Irene Montalà.
0: Correcte. I ha continuat treballant en produccions espanyoles i catalanes. Ha evitat quedar encasillada com a actriu juvenil i ha buscat registres diferents, mantenint una carrera constant, encara que menys mediàtica que alguns dels seus companys. El titular va: la Vilma va en el paper d'adolescent i ha construït una carrera molt diversa.
2: Estic
0: uns quants, es veu que en aquesta sèrie hi sortia fins i tot l'apuntador.
2: Ja ho he vist el... Sí. A veure, també t'he dit que crec que... Ah, bueno, no, després... Clar, n'has agafat, és a dir, els 3 últims, per exemple, apareixen en moments concrets... saps? No surten a tota la sèrie. Però sí, doni. Qui més tenim? El Bernabé Fernández.
0: Correcte. El sacerdot de l'Estrella Polar va continuar treballant després de la sèrie en televisió i cinema, i especialment en teatre. No va tenir un únic gran èxit posterior que eclipsés la resta de la seva carrera, però s'ha mantingut dins de la professió. Vale. Bien.
2: Sí.
0: Anem a un Javier Hernández, que feia de Piti. Piti va ser un dels personatges juvenils més populars del Barco. Javier Hernández va continuar treballant en diferents projectes audiovisuals després de la sèrie, encara que no va tornar a aconseguir un personatge tan popular com aquell. El seu és el cas d'un actor que no va desaparèixer completament, però la gran popularitat del qual continua estant molt vinculada a l'Estrella Polar.
2: Sí.
0: Giselle Calderón, que interpretava a Estela. L'Estela va ser un dels personatges més excèntrics i còmics de la sèrie. Després del Barco, Giselle Calderón va continuar vinculada a la interpretació i a diferents projectes audiovisuals, encara que la seva trajectòria posterior va ser força més discreta. Sí. Bueno, trobem una mica...
2: No la recordo, si t'he de ser sincera.
0: Trobem una mica similituds amb aquests dos últims noms. Sí. Anem amb Juan Pablo Xuc.
2: Gamboa. Vaya criminal.
0: Sí?
2: Sí.
0: Vinga, va. És un dels grans dolents d'aquesta sèrie. Després del Barco, Juan Pablo Xuc va participar desenvolupant una carrera internacional, especialment en produccions llatinoamericanes i nord-americanes. Un dels seus treballs més coneguts va arribar amb Narcos, una altra sèrie de Netflix. La seva carrera és especialment interessant perquè ha treballat molt fora del circuit exclusivament espanyol. David Seijo, que feia de Ramiro.
2: No tinc ni idea de qui és. Ah, ja sé qui és, el Coix. Em sembla que és el Coix.
0: Després del Barco, David Seijo va continuar treballant especialment en produccions gallegues. Ha aparegut en títols com Cuéntame cómo pasó, Vivir sin permiso, Neboa i diverses produccions a la televisió gallega. Claro. És un bon exemple d'actor que potser es va allunyar del gran primetime nacional, però que ha mantingut la seva carrera activa. És que també aquestes coses, perquè es diu d'una manera com si fos negativa.
2: No, al contrari.
0: Clar, o sigui, Francesc Orella és un actor que no ha triomfat tant perquè està més centrat en Catalunya que en l'estat espanyol.
2: Clar, és que depèn d'on tu miris. Emma Vilarasau, que no ha fet res a l'estat espanyol, vol dir que no ha triomfat.
0: Correcte.
2: És una de les grans de Catalunya. Clar, és que es depèn. Sí, sí, estic d'acord.
0: Bé,
2: la millor de totes, bé, ara.
0: Patricia Arbués,
2: sí,
0: que feia de Valeria.
2: Sí.
0: Era la nena, si no m'equivoco.
2: Era la nena, més maca.
0: Vinga, va. La petita de la família Montero. El Barco va ser el seu paper més conegut i la seva trajectòria pública posterior ha estat molt més discreta que la resta del repartiment adult. És un dels casos d'actriu infantil que va créixer lluny de l'enorme exposició mediàtica d'algun dels seus companys. Això és una cosa que sempre comentem amb els actors infantils, no? Com que ja van triomfar de nens, és com una espineta que ja tenen, que ja se l'han tret de sobre.
2: Sí, però també crec que és que potser alguns descobreixin que tampoc és lo seu.
0: Bueno, clar, això podria ser, perquè potser va molt lligada als teus pares,
2: per exemple,
0: que porten algun cas.
2: Penso en Carlos Cuevas, que va començar des de molt petit i mira on ha arribat, saps?
0: Sí, correcte, Úrsula Corberó.
2: Exacte. Però no sé, depèn de qui diu, pues mira, això no és per mi.
0: Vinga, pues re. Alba Ribas interpretava Sol, el seu personatge va tenir una presència important a les últimes temporades.
2: Sí.
0: Després va continuar treballant a cinema i a televisió i va participar en produccions com El Ministeri del Tiempo, a més de diversos projectes catalans. Ha mantingut una trajectòria discreta però constant dins de la professió.
2: Uh-huh.
0: Tenim Jean els dos Cornet. Últims, Jean Cornet, un nom especialment interessant. És conegut per haver treballat amb Pedro Almodóvar a La piel que habito, la pel·lícula per la qual va guanyar Premi Goya al millor actor revelació. Déu-n'hi-do, uns quants, han sortit.

0: a la Terra, però apareix un barco amb ella i bueno, tenen el dubte de si l'han d'agafar o no, les malalties que pugui tenir, i resulta que no està bé allà per atzar, diguéssim, que, no, que té una part més, dolenta. Doncs ho deixem aquí, continuarem amb, moltes més sèries espanyoles i catalanes, perquè n'hi ha, això n'hi ha per, vamos, per donar i per vendre.
1: I tant!
0: Ho deixem aquí, gràcies, Ivan, que vagi bé.
1: Adeu!
0: Fins aquí l'Això van ser l'espai de sèries d'Oulida Ràdio.

0: Continguts en xarxa.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: Continguts en xarxa.

Hola, amics. Això és Cinema a la Xarxa i qui us parla és en Víctor Alexandre. Aquesta preciosa obertura, d'aquelles que només amb les primeres notes ja transporten immediatament al cinema, a una pantalla gran que et promet un viatge a l'oest, on t'hi esperen grans emocions i grans espais oberts, la va compondre el músic nord-americà Jerome Morrose per a la pel·lícula The Big Country, Grans Horitzons, de William Wyler, l'any 1958, amb un repartiment de luxe. Gregory Peck, Gene Simmons, Carroll Baker i Charlton Heston.

Avui parlarem de Jerome Moros perquè ell serà qui tancarà aquest petit cicle d'estiu que hem dedicat als compositors cinematogràfics. Això no vol dir que no en parlem en altres ocasions, per descomptat que ho fem, però en aquest cicle han tingut tot el protagonisme els músics. Jerome Moros, que va estar nominat a l'Oscar per Grans Horitzons, era novaiorquès, va néixer a Brooklyn, Nova York, l'any 1913, i va destacar de seguida com un nen prodigi perquè amb només 5 anys ja tocava el piano, com si fos un complement de la seva personalitat. I quan en tenia 8 ja componia música. No és estrany que 30 anys després el gran Elmer Bernstein, el dels Set Magnífics, el considerés un dels seus referents. I és que Jerome Moros era un creador de música nord-americana genuïna, sense les influències dels compositors europeus emigrants que venien d'Europa i que havien anat als Estats Units. Les dues primeres bandes sonores de Jerome Moros són dels anys 1940. Scotland Yard, que era un remake d'un film policíac del 1930, i Close Up, una història de cinema negre. Són les dècades següents, les de 1950 i 60, les que recullen el gros de la seva producció creativa. Un dels films d'aquesta etapa és El rebel orgullós, de Michael Curtis, amb Alan Ladd, Olivia de Havilland i John Carradine.

El Rebel Orgullós, una partitura de Gerald Morrow per a una història centrada en la guerra de secessió nord-americana sobre un nen que es torna mut arran de ser testimoni de l'assassinat de la seva mare i de l'incendi de casa seva. Però si, com he dit abans, Gerald Morrow va ser un referent per a Elmer Bernstein, ell també va tenir els seus referents personals. I un d'especial va ser Bernard Herrmann, un compositor gegantí, un compositor dels que podem dir que són a dalt de tot. Perquè Herrmann va ser durant molts anys el músic de les pel·lícules d'Alfred Hitchcock. De fet, podríem dir que l'obra de Hitchcock no seria la mateixa sense la música de Bernard Herrmann. Hi ha persones que han descobert la música cinematogràfica a partir de John Williams, que és un compositor formidable, extraordinari, però cal que tinguin en compte, cal que tinguin present, que abans de Williams hi ha hagut Bernard Herrmann, Aaron Copland, Max Steiner, Alfred Newman, Miklos Rotze, Franz Waxman, Dimitri Tiomkin o Victor Young. És a dir, compositors als quals devem moltíssimes de les emocions que hem experimentat davant d'una pantalla. Ells són els grans clàssics, són història viva del cinema. Us confesso que va ser un d'ells, que va ser tot un goig, que escoltant la música de les pel·lícules d'aquesta gent, pel·lícules de grans mestres com John Ford, Howard Hawks, Fritz Lang, Billy Wilder o William Wyler, Orson Welles o Nicholas Ray, que va néixer el meu amor incondicional pel cinema. No cal que us digui que el dia que vaig poder entrevistar Elmer Bernstein per a TV3 i demanar-li que em signés els molts discos que tenia seus va ser un dia molt especial per a mi. Pel que fa a Gerald Morrow, la seva carrera va continuar avançant en films com Les Set Meravelles del Món, un dels primers estrenats en format cinerama, el film d'aventures Costa de Taurons, amb Victor Mature, el film bèl·lic Camí de muntanya, amb Jesse Stewart, el thriller La ciutat captiva, els westerns Caravana i Els rebels de Kansas, o el drama El cardenal d'Otto Preminger, de 3 hores de metratge, amb Tom Tryon, John Huston i Romy Schneider, sobre un capellà que va fent camí a la jerarquia de l'Església. Potser recordeu el seu tema principal.

La música que Gerard Morrow va compondre per al film El Cardenal, nominat a l'Oscar en 6 apartats. Gerard Morrow, de tota manera, no era només compositor cinematogràfic. També va compondre per espectacles de Broadway, per a ballets, 5 ballets concretament, per a films de televisió, per a orquestres de cambra i per a òpera. A Hollywood, Morrow va escriure 19 bandes sonores, i entre les més destacades, que no he nomenat, hi ha Exercici per a 5 dits, amb Rosalind Russell, El senyor de la guerra, amb Charlton Heston, Raquel, Raquel, de Paul Newman, amb Joan Woodward, i Herois, amb Michael Douglas. El 1969, que va ser l'última, aquesta va ser, no en va fer cap més, de pel·lícula. Gerard Morrow va ser un home d'una única parella. Es va casar de molt jove amb Hazel Abrams, una noia que va conèixer a una llibreria de Los Angeles, i van viure junts 44 anys, fins a la mort d'ella. Es dona el cas que, abans que es coneguessin, Hazel Abrams havia fet de doble de l'actriu Sylvia Sidney en algunes escenes de la pel·lícula Fúria, de Fritz Lang. Hazel Abrams i Gerard Morrow tenien una filla, Susanna, que va créixer entre genis perquè Aaron Copland i Bernard Herrmann eren amics de la família i corrien sempre per casa seva. I ha estat ella, la filla, qui s'ha dedicat a gestionar els drets de l'obra del seu pare. Gerard Morrow estava molt unit a la seva dona i no va assimilar gens bé la seva mort. Ella va morir el març de 1983 i ell la va seguir 4 mesos després amb un vessament cerebral. Tenia 69 anys. Nosaltres, per tancar aquest cinema a la xarxa que ha tingut Ayman Triqui a les vies de so i que hem dedicat a Gerard Morrow, escoltarem la banda sonora que ell va compondre per a un film basat en el llibre de Mark Twain, Les aventures de Huckleberry Finn. Fins la setmana vinent, amics.

0: Continguts en xarxa. Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: En sèrie.
2: Totes les novetats 2.0 a la teva plataforma digital.
1: Les millors ficcions.
2: Els millors relats.
1: Les estrenes més espectaculars.
2: El retorn de les sèries més esperades.
1: Un repàs setmanal de la cartellera digital.
2: En sèrie, amb l'Ali Giner.
3: Molt benvinguts a aquest inici de temporada de l'En sèrie, que comença amb vagues al sector educatiu, però la bona notícia és que les cartelleres venen plenes, així que comencem, com sempre, el repàs setmanal. I ho fem des d'aquest dimarts amb la cinquena temporada de Fauda a Netflix.
4: Everybody on the ground, now.
5: Over there, go down, now, now, you too.
4: On the ground.
5: Go over there, go over there.
6: Llévame hasta tu jefe.
5: Sit, sit, don't worry.
6: Está abajo, abajo.
5: Okay.
3: Torna aquesta sèrie descarnada de suspens on un agent israelià d'elit va darrere la pista d'un combatent palestí a qui donava per mort.
7: No he cogido chaqueta.
8: ¿No hace fresco?
7: Pero no quiero tener calor.
8: Eres un aburrido.
7: ¿Hemos perdido la magia?
8: Te has vuelto un aburrido.
3: També aquest dimarts a Filmin s'estrena Babies.
8: ¿Ese es el bebé?
9: Un segundo, por favor.
3: L'esperança d'una parella als seus 30 es posa a prova al patir múltiples avortaments espontanis. Mentre s'enfronten a un dolor inimaginable, el seu vincle creix amb humor, calidesa i amor inquebrantable.
10: 26 de octubre de 1979. Esperé años este preciso momento.
11: Desde este momento, lo nombro director interino de la Agencia Central de Inteligencia de Corea.
3: Des de dimecres a Disney Plus arriba la segona temporada de Made in Korea.
10: ¿Qué le parece si usted y yo cruzamos el río Han juntos?
3: Torna aquest drama criminal coreà que s'ambienta en la turbulenta dècada de 1970. La sèrie segueix un oficial de l'Agència Central d'Intel·ligència de Corea durant el dia i narcotraficant per la nit. Hi ha un fiscal dedicat a combatre la corrupció.
12: Has llamado a Triple Cero. ¿Puedes contarme qué emergencia tienes?
13: Decía que había que llamar para pedir ayuda. Estoy perdida y no sé cómo voy a volver a casa.
12: No pasa nada, has hecho bien.
3: A Apple TV y arriba Causa Abierta.
12: Me llamo Ian. ¿Cómo te llamas? ¿Me lo dices?
13: Sara.
12: Sara.
13: O tal vez Max. No lo sé.
12: ¿Has dicho Max? ¿Lo repites, por favor?
13: No lo sé.
12: ¿Otra
13: no
12: vez?
13: No lo sé. No lo sé. Quizás sea Max.
3: La vida d'un detectiu de policia es va esmoronar fa 10 anys quan la seva filla desapareix sense deixar rastre. De sobte, però, rep una trucada demanant ajuda d'una jove que ell creu que és la seva filla. Davant aquest fet, no s'aturarà davant de res per trobar-la i reunir la seva família, costi el que costi.
14: My husband and I, we take turns supporting each other. So he supported me through my first book, now it's my turn.
15: My turn is yet to win me the Nobel.
14: The Nobel? Are you joking? Honey!
15: Not at all.
3: També des d'aquest dimecres trobem a Movistar Plus La Mujer Miniatura.
14: This is the top secret project you've been working on.
15: Oh, oh no, Lindy.
3: La ficció examina els equilibris de poder d'una parella després d'un accident tecnològic que provoca la crisi definitiva en la seva relació. La protagonista s'encongeix per un experiment del seu marit.
16: Oh. cuente eso que quería contarnos.
17: Todo.
3: Aquest dijous a Netflix hi arriba El Club Gastronómico.
17: A veces conoces a gente y esa nueva amistad es como estar enamorada. Vivíamos en nuestra burbuja. Nos gustaba todo de los demás. Nos sentíamos seguros.
18: Creo que es la hora de un fiestorro.
3: Quan un dels membres d'aquest club mor en un incendi, quatre parelles aparentment perfectes es veuen obligades a qüestionar tot el que creien saber l'un de l'altre.

0: prowadzę śledztwo w sprawie śmierci Micheliny Badury.
1: I també aquest dijous trobem a Sky Showtime la segona temporada de Lazos Mortales.
2: Wszystkiego najlepszego.
1: En aquesta segona entrega, la sèrie narra la història d'una jove antropòloga i un periodista. L'assassinat d'un estudiant d'arquitectura destapa un modus operandi amb inquietants similituds amb els crims d'un assassí en sèrie que actualment compleix condemna.
3: Soy Tegan Tao. Remar, como la vida, se basa en realizar reajustes constantes. Y cuando lo consigues,
4: debe acompañarnos.
3: La decisión inesperada de otra persona.
5: Queremos hacerle unas preguntas sobre su marido.
3: Te lo arrebata todo.
1: Encara aquest dijous, a Netflix s'hi estrena La Timonel.
6: ¿Eres nueva? Sé que este instituto puede asustar, pero la gente es bastante maja.
7: ¿Sabes qué es?
3: Ilústrame.
7: Es para chicas que buscan diversión.
3: Tú evítalo, a toda costa.
1: Una jove esportista de 16 anys, amb un prometedor futur, el veu truncat per un escàndol familiar. Obligada a mudar-se a la costa est, espera poder començar de zero, però l'arribada descobreix que no tan sols és la noia nova, sinó que també està condemnada a quedar-se a terra ferma.
8: Mi amor, ¿estás 100% segura que quieres hacer esto?
1: Arribem a divendres, Amazon Prime s'hi estrena El Juicio.
9: Abusaron de mí. Carlos Huerta, sí se llama.
10: Su papá tiene toda la lana del mundo.
8: Pero me apena mucho molestarlo, pero hubo un problema entre mi hija Andrea y Carlos, su hijo.
11: Quiero ofrecerte una disculpa.
8: Lo que pasó fue algo grave.
1: Es tracta d'una sèrie judicial inspirada en fets reals en la que un pare i la seva filla busquen justícia contra un sistema fallit després que la jove hagi estat abusada sexualment.
12: Felicitaciones, nos enteramos de la nominación.
13: Lástima que no todo es perfecto.
14: No tiene pulso. Entra en paro.
13: Se va.
1: A Netflix també divendres hi arriba En Coma.
15: Hoy mismo se ha pacientado en su corazón.
16: Sé que usted me está escuchando, yo soy Anabel, la paciente que está en UCI.
17: Usted no está loco.
18: Por favor, ayúdeme.
19: Hay alguien que quiere sacarme el corazón.
20: ¿Es usted o soy yo?
1: Una jove entra en coma després de patir un violent incident. Un infermer que, sent els esperits, haurà d'intentar mantenir-la en vida abans que els seus enemics la trobin.
21: Shall we plot how to take the new season by storm? I have schemed. To rebuild our reputation.
1: I finalment, la última proposta de la setmana ens situa Movistar Plus amb la segona temporada de Los Forcit.
22: One piece of the secret cannot stay buried. Hiding away.
1: En aquesta entrega, la família protagonista haurà d'enfrontar-se a un món on el desig, el deure i l'ambició topen de forma cada cop més perillosa.
23: Son tiempos convulsos.
1: Arribem ara sí a la recomanació de l'ensèrie i en aquest inici de temporada toca fer un repàs de la tercera temporada de La Casa del Dragón.
24: Aquí no estàs a salvo.
25: Su derrota está escrita. Tomaremos la ciudad.
1: A grans trets, la tercera entrega de la prequela de Joc de Trons ha superat, sens dubte, la segona temporada, però tampoc ho tenia difícil. Ens expliquem. Si bé és cert que millora pel que fa a les dosis d'acció, enfrontaments i el desplegament visual dels dracs, la sèrie continua deixant-nos aquella amarga sensació que s'està allargant el xiclet de manera innecessària.
24: El peso de la corona te aplastará. Tus decisiones nos traerán la muerte a todos.
23: Poco a poco. Bocado a bocado. Estamos demostrando que es incapaz de gobernar.
1: I és que, després d'un inici molt prometedor, tornem a episodis de calma tediosa i on les trames de conspiracions i traïcions no li arriben ni a la sola de la sabata a la seva predecessora. És cert que analitzant Joc de Trons tampoc són tot flors i violes. Deixant de banda el polèmic final, en general, el magnetisme dels seus personatges aconseguia suplir els episodis més fluixos.
23: Has llegado lejos. Pero sigue sin saber quién eres.
1: Però no tot és avorrit en aquesta nova entrega de La Casa del Dragón, ni molt menys. Els últims capítols de la temporada aconsegueixen recuperar el to i, com ja ens tenen acostumats, els seus creadors ens auguren una quarta i darrera temporada espectacular.
24: No te advertí que acabaries així.
1: Diríem que, en definitiva, aquesta tercera entrega té com a punts forts seqüències visuals impressionants, més que en cap altra temporada, gràcies en gran part a una major presència dels dracs en pantalla. I sí, insistim, la sèrie recupera força tràgica i tensió política en la seva pugna pel tro de ferro, però el problema continua sent la manca de ritme en els seus episodis intermitjos, amb subtrames denses i amb diàlegs massa pesats.
0: Aunque la reina tenga dragones, el pueblo no se siente a salvo y no debería.
1: L'única esperança que ens queda ara, després d'un final immillorable, és pensar que quan torni la sèrie amb la seva quarta temporada el 2028, ja no tindrem la sensació d'estar esperant les grans seqüències d'aquesta trama.
25: Se ha permitit que mis enemigos reúnan fuerzas.
1: I és que, per bé o per mal, la batalla del darrer capítol, de la que no en farem cap spoiler, marca, sens dubte, l'inici del descens de la Casa Targaryen, on cada nou episodi haurà de costar-nos per força el desenllaç de la Danza de Dragones. Això sí, haurem d'esperar 2 anys per comprovar-ho. Mentrestant, aquí us deixem un fragment d'aquesta tercera entrega.
2: ¿Quiénes sois?
4: Unos pobres servidores de la Ciudadela.
2: Sí.
4: Llevamos estos cuervos a Puerto Blanco.
2: Estáis en tierras de la reina. Si queréis pasar, tendréis que abjurar del usurpador, hincar la rodilla y jurar lealtad a su alteza, la verdadera reina, Rhaenyra Targaryen.
4: Abjuramos del usurpador y juramos lealtad a Rhaenyra Targaryen. Vamos, amigo. Así podremos retomar nuestro camino.
2: Te ha dicho que te arrodilles.
4: Que os follen.
13: Solo basura.
4: Disculpadle, es muy testarudo.
2: Están con Aegon. Pasadlos por la espada.
4: No. Es vuestro día de suerte.
13: Por favor.
4: La razón por la que no quiere jurar lealtad a Rhaenyra es porque es Aegon Targaryen.
13: ¿Qué? No, no. Esa es... ¿A qué estás jugando? Siempre de chanta.
2: ¿Es cierto?
13: No, no. Claro que no es. Es mentira.
4: Lo purificó el dragón de Rhaenys con fuego de su dragón en reposo del grajo.
13: Mi compañero es un fabuloso
4: cómico.
13: Soy
4: el consejero.
13: Que se jacta de arañas por
4: señor
13: diversión.
4: De
13: ¡eso son putas mentiras!
2: Uno de los dos miente.
4: Su corona.
13: No.
2: Preciosa melena. Decapitadlos. La reina nos dará una buena recompensa.
4: Disculpadme, pero eso os costaría la cabeza. Es el pretendiente al trono. Seguro que os pagarán lo que pidáis por entregarnos a ambos. A la reina, como prisioneros.
1: Fins aquí l'en sèrie. La setmana vinent més estrenes. Fins llavors, no deixeu de veure sèries. Adéu-siau.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa. Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Continguts en xarxa.

0: comencem una nova entrega de la Xova en Sèrie, l'espai de sèries d'Ua Oblida a Ràdio. Ivan Osson, bon dia.
1: Bon dia.
0: Tenim actualitat?
1: Pues la veritat és que, bueno, a veure... No, és que saps el que passa? Que s'han estrenat, s'han donat els Emmys aquests artístics. Que són com una mica, entre cometes, els Emmys de mentida, no? O els Emmys de categories menys rellevants, que llavors els donen com una mica abans i tal, però bueno. Jo te diria que l'única actualitat que puc destacar de tot això...
0: Sí.
1: A banda de que The Pitt ha guanyat un altre, és que Pluribus, la sèrie del creador de Breaking Bad, n'ha rebut... ara no sé si són 4 o 5 per qüestions artístiques, eh? Encara estan les qüestions actorals i d'escriptura i de direcció i totes aquestes històries pendents sobre la taula per la següent convocatòria aquesta. Però bueno, trencant així, per cert, la maledicció que va començar amb Better Call Saul, que és la sèrie que té el rècord de nominacions sense guanyar, que són entre uns 40 i 50, ara no recordo quants eren, però podien ser 46, 47 nominacions en tota la seva història, 0 premis guanyats.
0: Correcte.
1: Sí, sí, és la sèrie que té el rècord de més nominacions.
0: I no li podem donar un premi per tenir aquest rècord? Perquè, tio, és com, no sé, algo falli.
1: Sí, i
0: o
1: a més...
0: hi ha una mà negra al darrere.
1: I a més era una sèrie d'una qualitat extrema en tots els aspectes. Un era el spin-off de Breaking Bad, que s'ha de dir, no?, de tot això, però vamos. Jo encara segueixo amb aquesta espineta clavada, eh? Des d'aquí.
0: Doncs jo tampoc tinc actualitat, la veritat, perquè continuo mirant Friends, vull dir que aquí que acaba. I no t'ho perdis, que aquests dos dies estava... me n'anava a dormir i pensava... i si torno a mirar les xiques Gilmore?
1: És que...
0: però és que no
1: surts, eh? No surts del bucle.
0: Però llavors no miro de noves. Llavors és, oh, per favor, no ho sé. No sé què faré.
1: Jo estic mirant els capítols nous, les temporades noves de Beavis and Butthead. No sabràs ni el que és, que no? Eren uns dibuixets que feien a MTV, eren uns dibuixos per adults, on bàsicament els dos protagonistes eren tremendament estúpids. D'una manera una mica intel·ligent, m'explico. Té un concepte tan estúpid, i ells són tan estúpids, que l'escriptura de la sèrie és genial, en aquest sentit.
0: Vale.
1: Perquè consisteix en... és que no sé exactament com explicar-ho, però no és el com de tontos siguin ells, sinó la situació a la que arriben per com de tontos en són.
0: Sí, t'entenc.
1: És molt divertida i els capítols nous estan molt bé. M'he deixat de sentir, eh? No sé si això és una cosa que m'ha passat només a mi o a tu també.
0: Sí, o sigui, te sento, però no te sento pels auriculars.
1: A veure, anem a canviar de micròfon?
0: A veure, anem a fer proves perquè ens serà de la transparència amb tothom. A veure, Anna.
2: Hola.
0: No te sento pels auriculars.
2: No me sento els auriculars.
0: Però entre bé l'àudio, o sigui, la gent està sentint.
2: Perfecte, doncs
0: ja està. Ja està, ens fallen no sé què passa aquesta setmana. Avui el que farem és continuem amb aquesta entrega de què se n'ha fet de... En aquest cas, ens centrarem en una sèrie que crec que... els que voltem als 30 ens va marcar en certa manera. Estem parlant del Barco, una sèrie que es va emetre entre el 2011 i el 2013 i que ha preparat l'Ivan, que és on han acabat els seus actors.
1: Així és, un dels grans fenòmens juvenils d'Antena 3,
0: sí,
1: es podria
0: dir.
1: Doncs això, és una altra sèrie que va juntar una cantera d'actors que després es van consolidar com a grans noms del cinema i la televisió, juntament amb intèrprets veterans amb llargues trajectòries. Per tant, si et sembla, com comencem? Comencem amb sintonia?
0: No, comencem amb el nou.
1: A pelo. Pues sí. Jo crec que el protagonista pot ser més destacat d'aquesta sèrie o com a mínim un dels que més lluny...
0: Co-protagonista.
1: Correcte, co-protagonista. La part masculina del protagonisme, diguéssim.
0: Estic d'acord.
1: Mario Casas, que interpretava a Ulises Garmendia.
0: Sí.
1: És probablement l'actor que més ha evolucionat professionalment des del Barco. I donem molta fe amb això, amb aquesta afirmació.
0: Sí, sí, sí.
1: Quan interpretava a l'Ulises era un jove ídol juvenil gràcies a 3 metres sobre el cielo. Molt pesats, amb aquesta pel·lícula del seu dia.
0: Sí.
1: Mentiras y gordas, pel·lícula que a mi sempre m'ha de recordar.
0: Sí.
1: I també sortia a Los Hombres de Paco.
0: Sí, és que li feia la rivalitat al Lucas.
1: Correcte. Després es va esforçar per trencar amb aquesta etiqueta de noi guapo de pel·lis adolescents.
0: Sí.
1: I ho va aconseguir, de fet, perquè va protagonitzar thrillers com Contratiempo.
0: Molt bona.
1: El fotògrafo de Mathausen, No mataràs, pel·lícula per la qual va guanyar un premi Goya al millor actor protagonista. I també ha protagonitzat èxits com Palmeres en la nieve i va fer el salt a la direcció, fins i tot, amb Mi soledad tiene alas.
0: Això no ho sabia.
1: Pues mira... continua treballant Sí, evidentment està bastant sí. actiu, és una de les sí, grans sí, sí. estrelles del cinema espanyol. L'Ulisses va començar com a ídol adolescent i va acabar guanyant un Goya i dirigir les seves pròpies pel·lis.
0: Aquí el titular radiofònic havia de ser l'Ulisses acaba fent l'Odissea. Però bueno, ja ho, mira, tenia, veritat, ho tenia a huevo, però no, no ho ha fet. Recordem una de les escenes que ha fet, que feia, en aquest cas, Mario Casas.

0: Mira, chivata, estamos encima de un volcán. Así que deja de decir gilipolleces. Lárgate, porque si no te vas a achicharrar, Ainhoa.
1: Me voy a achicharrar, pero no voy a ir de aquí hasta que me digas cómo has sido tan gilipollas de autoinculparte de un asesinato. ¿Eh? ¿Por qué?
2: ¡Marineros! Vamos a sacar este barco de aquí. Vete a dar un auto, la dos y a la tres. ¡Abre la uno un poco! ¡La dos! ¡Tome la presión!
0: Ainhoa, sal ya de aquí, por favor.
1: No, hasta que me digas por qué.
2: Vale. A mi señal cerramos todos de golpe. Tenido, atentos.
1: ¡Que me digas por qué!
0: Ainhoa, vete ya, por favor.
2: ¡Ahora! Julián, inténtalo otra vez, rápido.
0: Vete de aquí, por favor.
1: No, hasta que me digas por qué.
0: Sube a la cubierta superior.
1: No.
0: Coges un chaleco. Te subes a un bote, Ainhoa, por favor.
1: No, no, dime por qué.
0: Déjame solo.
1: No.
0: Déjame solo.
1: No, dime por qué.
2: ¡Que me dejes solo!
1: ¡No me digas por qué!
0: Porque te quiero.
3: Qué bonito, qué bonito, qué bonito. Aquí está una de las escenas de... Espera, ya no se sentí. De Mario Casas. Es que...
4: No, pero me pasa.
3: ¿Sabes qué pasa?
4: No,
3: que no me agrade en aquel estudio. No me agrade no tenerlo no, aquí no, a la izquierda. Sergi, qué buen día.
5: Hombre, ¿qué tal?
3: Hombre, ¿qué? Porque portes una temporada de trabajo en serie.
5: No trobarem ara els plats bruts
3: no?
5: d'aquesta casa. Mai millor dit, no? Això va avançar-hi.
4: Fixa't que el Sergi el sento. Com són les coses, eh?
3: Coses, sí. La màgia de la ràdio.
4: Seguim amb la part femenina.
3: Venga.
4: De...
5: Perdó, estàveu parlant de Mario Casas?
4: Sí.
3: Perquè estem
5: top,
3: fent el
5: banc. Top, mira, et diré... Top 4 de millors actors espanyols a mitjans de setembre, en què estem.
6: Per sí? Mi,
5: top
6: sí. N'hem parlat, eh?
5: O top 5.
6: N'hem parlat d'això, eh?
5: I sempre infravalorat.
6: Sempre, bueno, a veure, infravalorat. Bueno, sí. La gent té la imatge de Mario Casas que va fer el barco i ara Mario Casas ja no és aquest Mario Casas.
5: Però
6: perquè ha evolucionat de... moltíssim com a actor.
5: Però més que el barco, jo crec que encara no s'ha pogut treure el de les motos. Com és d'ello,
3: del cielo.
6: Que... Sí, sí, també n'hem parlat, també n'hem parlat.
5: Que, però, vaja. Top 5 millors actors espanyols a dia d'avui.
6: Vinga, va, la propera, a veure si la fiques tu amb un top de millors actrius. Blanca Suárez.
5: Doncs sí.
6: Pues mira, Blanca Suárez, que interpretava a Ainhoa Montero al barco, eh? Prèviament havia triomfat amb El Internado, però aquesta sèrie la va consolidar definitivament com una de les grans estrelles joves d'Espanya. Va treballar amb Pedro Almodóvar a La piel que habito, interpretació per la qual va guanyar un Goya a millor actriu revelació. Mira, els dos actors protagonistes de la sèrie, dos Goyes revelacions per diferents pel·lícules, però vamos, en fin. Casualitats, eh? També va aparèixer a Los Amantes Pasajeros, va protagonitzar Las Chicas del Cable, una de les primeres grans produccions espanyoles de Netflix, i al cinema destaquen títols com Perdiendo el Norte, El Verano que Vivimos i El Cuarto Pasajero. Bueno, Perdiendo
3: sí,
6: el Norte...
3: Sí, que li passem als pasajeros, tio.
5: No li agrada conduir.
3: No sé, jo no sé si és tan bona, eh?
5: Jo no, la ficaria en un top 10. A dia d'avui, eh? Ah.
6: Top 10, eh?
5: A dia d'avui, top...
3: És la que... Crec que això ho vaig dir, o no sé qui li vaig
5: top 10,
3: dir.
5: No sé, top...
3: És la que més cobre.
6: De què?
3: És la millor... L'actriu que millor cobre de tota Espanya.
6: Pues molt bé.
5: Home, Blanca felicitats. Home, però Penélope Cruz estarà més ben pagada que Blanca Suárez.
3: Però jo no sé si Penélope
6: Cruz està a Hollywood.
5: Ah, però més ben pagada que a final d'any ha fet un mes més gran que un menys.
6: Recordem que
5: pot
6: això
5: ser,
6: tampoc...
5: que fa molta publicitat. A més és habitual en marques de roba molt reconegudes.
3: Intimíssim.
5: I de fet, per exemple, fa relativament poc estaven a Venècia, estan fent un dels festivals més glamurosos de Venècia, i Blanca Suárez surt en una foto amb grans estrelles de Hollywood com a cara visible, no sé si d'Armani o d'alguna marca d'aquestes.
3: I,
5: ara no ho confirmo.
3: És el lloc on van tornar a coincidir amb el Miguel Ángel Silvestre?
5: Que també...
3: Que han sortit la foto junts tant...
5: Sí. De
6: que
5: fet,
6: van ser parella o què?
3: Sí.
5: Ah, Miguel Ángel Silvestre...
3: Van discutir públicament.
5: Ah, sí?
3: Sí, és que veure, al final sabré més coses.
6: Mira, bueno, mira, la crònica groga com la té, la que no li ha dado el cor.
3: Bueno,
6: no la
3: tinc ubicada. És que, joder, això es va...
5: Doncs, de fet, Miguel Ángel Silvestre, sobre aquesta època, aquesta setmana a Venècia, també penjat alguna foto amb la Cini Suruini Mini, aquesta que és tan famosa ara, i també amb d'altres de la Jet Set.
3: Perfecte.
5: Doncs... Mira, aquí ho tinc. Perdona, te canto algun dels noms que veig, eh?
3: Canta, canta.
5: Mira, la Sweeney Siriwiriwini, J Balvin, veig també a la Kendall Jenner, crec que és la Kendall Jenner aquesta, veig amb aquest, el prota de Wicked i de Los Bridgerton a la primera temporada.
6: Ui, no, només el nom, no me preguntis.
3: No ho sé, a mi no m'ho
5: entenc. Ja me sortirà. I és de... Sí, Armani Beauty. Giorgi Armani, doncs és una de les cares de Giorgi Armani. Doncs
6: pues quina sort, perquè d'on paga bé aquestos?
5: Home, i tant.
3: Doncs sí, recuperem una de les escenes de la Blanca fent d'Ainhoa Montero.

0: Bueno, pensava que parlava
1: de
0: les
1: dents.
0: Dents tota l'estona, pensava que parlava.
2: Se neteja molt bé a la ficció, les dents.
0: Tensió entre Ainhoa i Ulisses, però si no, menys enlloc la tensió.
1: Bueno, una ASMR fantàstica, per això. Sí. Ha estat fantàstic.
0: Vinga, va.
1: Vinga, va, seguim amb Juanjo Artero, que interpretava Ricardo Montero. Era probablement l'actor amb la trajectòria més llarga del repartiment, perquè abans del Barco havia estat fenomen gràcies a Verano Azul, on interpretava a Javi. No sé si ho teniu localitzat.
2: Qui, això?
1: Juan Jortero, que interpretava Ricardo.
2: Ah, ja no estem amb Blanca Suárez, eh?
1: No, és que, és que anem passant d'actor a actor, eh? Doncs això, i posteriorment a Verano Azul també havia triomfat amb El Comissario. Mira, una sèrie de la que també podríem fer...
0: Sí. Buah, és que aquesta entrega serà com el procés, s'allargarà molt.
1: Després de l'Estrella Polar va continuar treballant de manera constant i va tenir un paper molt important a Servir i Proteger. Al cinema també ha desenvolupat una trajectòria destacada i va ser nominat al Goya com a millor actor de repartiment. 3 de 3, tu. Per no haver paz para los malvados.
2: Molt bé, bona pel·lícula.
0: Molt bé, sí, sí.
1: Per tant,
0: titular radiofònic.
1: El capità de l'Estrella Polar ja era una llegenda des de Verano Azul i continua navegant per la televisió espanyola.
2: Bueno, ara fa temps que...
1: Pel cinema, no? Vull dir...
2: Sí. Fa temps que no el veig jo amb aquest...
0: És veritat, és veritat. Doncs mira, a veure què ens surt ara, recupereu un dels seus moments.

0: Bueno, deixaven respirar molt els diàlegs, sí, amb aquesta sèrie, és... aquí no...
1: Sí, sí que és veritat que havien d'omplir l'hora i 20 de capítol.
0: Sí. Home, i, sí, sí, i, bueno, i amb les pauses d'Antena 3 aquesta sèrie se devia quedar en una hora 45, quasi dues hores, molt a prop, eh?
2: Jo recordo anar a dormir tard.
0: Bueno, sí, clar, però, en fi. Vinga, va, parlem de...
2: Irene Montalà,
0: correcte, que interpretava a Julia Wilson. És un d'aquells casos que de vegades s'obliden quan es parla del Barco, tot i tenir una carrera molt sòlida. Abans de l'Estrella Polar hi havia treballat a Cuéntame Cómo Pasó, o en produccions de TV3, i també havia aparegut a El Internado.
2: Ah, és veritat.
0: Sí, us en recordeu? Sí.
1: Feia de... Era parella del cambrer, no? Del cuiner del...
2: Sí, em sembla, no? Que sí. És que no la ubico, sincerament.
1: A veure, me pots repetir el nom de la...
2: Irene Montalà.
1: Sí, sí, sí.
2: A més, és filla d'una de les grans actrius d'aquí a Catalunya, que no recordo el nom, però...
0: Bé. Va continuar treballant al cinema i a la televisió amb títols com Carlos, Rei Emperador, La Verdad i Presunto Culpable. La seva carrera ha estat menys mediàtica que la de Mario Casas o Blanca Suárez, però mai no ha abandonat la professió. Sí, continua actuant, encara que amb un perfil més discret. I el titular és la Júlia mai va buscar convertir-se en una superestrella, ha construït una carrera llarga i sòlida lluny del soroll.
2: A més, si no m'equivoco, la Irene i la Blanca són molt amigues arran de fer la sèrie.
0: Mira,
2: s'han conservat l'amistat, saps? Arran de la sèrie.
1: Molt bé.
0: És bonic, això, eh?
2: Sí.
1: Ho celebrem.
2: És xulo, és xulo.
0: Vinga, va. Luis Callejo, que interpretava Julián de la Quadra, és un dels actors la carrera dels quals ha guanyat més prestigi des de la sèrie. Després d'interpretar de la Quadra, es va convertir en un dels secundaris més sol·licitats al cinema espanyol. Destaquen pel·lícules com Tarde para la ira, per la qual va ser nominat al Goya com a millor actor protagonista, i Intempèrie, que li va donar una altra nominació. La seva carrera demostra que, encara que no sigui sempre protagonista, és un dels intèrprets més respectats del panorama espanyol. Bueno, aquest cas és de secundari d'or,
1: I bastant dolent.
0: No, dolent com a personatge dolent,
1: Exacte, sí, no, és bastant bo.
2: Sí.
1: És bastant bo.
2: Però sempre toquen
1: personatges dolents. Però és veritat que acostuma a ser un dolent.
0: Bueno, que fa. Podria ser una mica un símil a nivell de registre amb... ara no me'n recordo del nom. El que sempre està amb el Coronado.
1: No, Luis Zahera no.
0: No, ah?
1: Perquè Luis Zahera no fa de dolent.
0: Bueno,
1: fa de cerebral,
0: fa de desalmat, però, una mica sempre.
1: Però no, fa de dolent. Fa del típic bo...
0: És veritat que són aquells personatges que estimes, tot i que no siguin moralment correctes.
1: No, ell és el dolent de moltes de les coses on ha sortit. Luis Zahera.
0: Pues molt bé, escolta.
2: Doncs recuperem un dels moments.
3: Ulises. Que Salomé està embarazada. Que vas a tener un hermano. Chico, no pongas esa cara. El primero que tuve no me quedó mal, ¿no? Y me dije, bueno, pues ya está. Es un par de biberones, unos pañales, comparado con pasar el Cabo de Hornos.
4: Joder, papá. Enhorabuena. Enhorabuena, de verdad. Voy a tener un hermano. Pues tendré que ponerme las pilas, que yo nunca he tenido un hermano, ¿sabes?
3: Ya, y yo nunca he tenido un crío en brazos. Que a mí los hijos ya vienen con pelos en los huevos. Pues tendremos que aprender juntos, ¿no?
4: Claro que sí.
2: ¿Qué ves? Neus Sanz.
0: Vinga, sentíem parlar amb aquest tall de la Salomé, pues la interpretava la Neus Sanz.
2: No, a la Salomé no l'hem sentit en aquest tall.
0: No, parlaven de que la Salomé estava embarassada.
2: Vale, vale.
1: Hosti, Neus Sanz és la de Los Hombres de Paco, no?
2: Sí. Sí.
1: Molt bé, doncs amb Neus Sanz ben mai. Adéu.
2: Molt bé, adéu.
0: Adéu. Vinga, va, ella era coneguda abans del Barco, i després va continuar construint una carrera estable a la televisió i al teatre. És una d'aquelles cares habituals de la ficció espanyola que potser no ocupa grans titulars, però manté una trajectòria constant. El seu cas representa perfectament l'actor d'ofici. No va necessitar un gran fenomen posterior per continuar treballant regularment.
2: Ostres, doncs jo t'he de dir que no em pensava que hagués continuat treballant. És a dir... Sabia que feia alguna obra de teatre o sabia que feia alguna petita col·laboració, però l'havia com perdut bastant d'escena. I, de fet, crec que ella es va posar com més a la pan a la part més social, més, uh-huh. de, més de, com es diu, bueno, de...
0: Relacions entitats, públiques i coses
2: d'aquestes. No, entitats solidàries uh-huh. i això. I jo, no sé, vaig com interpretar com que havia deixat aparcat una miqueta la interpretació i es dedicava a això, saps? Uh-huh. No ho sé. Per mi era de les millors al Barco, crec que tothom, tota Espanya se l'estimava moltíssim, i algun dels moments són, per exemple, aquests.
5: ¿Dices? Unas galletitas para ti. Llevas una semana en esa bodega y mira cómo te has quedado.
6: Muchas gracias.
5: ¿Se te ocurre que le puedo regalar a tu padre? Él me ha regalado el anillo del forever. Yo no le he regalado nada.
6: Yo no lo sé, la verdad. Hombre, él ayer me regaló el reloj de su padre. Igual podrías ir a un centro comercial y comprarle uno. Que sea bonito.
5: Qué tontería, ¿verdad? ¿Qué le voy a regalar yo a mitad del fin del mundo? Si ya no queda nada.
6: ¡Salomé! Hay una cosa. Mi padre siempre dice que comer sin pan es comida de tontos. ¿Ya lo conoces?
5: No.
6: ¿Y hace días que el pan se acabó?
2: A veure. Oh, molt bé.
0: Bé, perfecte. Parlant de Neusat, ara he estat buscant una mica. Mira, va sortir a Les Tresines interpretant diversos personatges secundaris al llarg dels episodis de la sèrie, que crec que eren 13, vull dir, tampoc era una barbaritat.
2: Carai.
0: Bé, passem a un altre actor també molt estimat, Ivan Massaguer,
2: sí.
0: que feia de Burbuja.
2: Sí.
0: És un dels personatges més estimats de tota la sèrie, després del Barco, Ivan Massaguer, va protagonitzar, al tanto, un dels fenòmens internacionals més grans del cinema espanyol recent, El Hoyo. No has vist aquesta pel·lícula, és una exclusiva de Netflix, és molt xula de veure.
2: És aquella que baixa...
0: Sí, que estan, diguéssim, endreçats, és com una mena de crítica a la... ja t'ho diré ara. A les diferents posicions socials en quant a lo econòmic. No? És aquella pel·lícula en la que és una mena de presó vertical... en la que va, hi ha un ascensor al mig que va baixant amb el menjar. Què passa? Si tu estàs a dalt de tot, perfecte, perquè tens 2 minuts per fotre-te tot el que tu vulguis. Ara, si estàs al pis 63, la quantitat de menjar que t'arribarà serà molt poca.
2: Exacte. Ah, hòstia.
0: D'això anava aquesta pel·lícula. És una de les pel·lícules més fastigoses que jo he vist en la meva vida, i t'ho dic perquè la vaig veure menjant una pizza.
2: És que...
0: La pel·lícula es va convertir en un enorme èxit mundial gràcies a Netflix, i el contrast és curiós, va passar d'interpretar l'entranyable Burbuja a protagonitzar una història brutal i claustrofòbica ambientada en una presó vertical. També va sortir a les dues últimes temporades de 7 vides, fent de, ara no recordo com es deia el seu personatge, però sé que era un fumeta, el típic empanat. Vale? Va continuar actuant, evidentment sí, la Burbuja va sortir de l'Estrella Polar i va acabar atrapat en un dels forats més famosos de Netflix.
2: Aquest titular no està mal, eh?
0: Mira,
2: no està malament.
0: Poc destaquem, vull dir que quan un està bé ja cal que ho diguem.
2: Sí.
0: Vinga, va, parlem de Marina Salas, que interpretava
2: la Vilma.
0: Uh-huh. Uh-huh. Ha construït una carrera interessant alternant cinema comercial, televisió i projectes més prestigiosos. Després del Barco va participar a Carlos, Rei Emperador. Havíem repassat amb algú que també havia participat aquí.
2: A la Irene Montalà.
0: Correcte. I ha continuat treballant en produccions espanyoles i catalanes. Ha evitat quedar encasillada com a actriu juvenil i ha buscat registres diferents, mantenint una carrera constant, encara que menys mediàtica que alguns dels seus companys. El titular va: la Vilma va... en el paper d'adolescent i ha construït una carrera molt diversa. Alguns quants, es veu que en aquesta sèrie hi sortia fins i tot l'apuntador.
2: Deu vist el mare, sí. A veure, també t'he dit que crec que... Ah, bueno, no, després... Clar, n'has agafat, és a dir, els tres últims, per exemple, apareixen en moments concrets... saps, no surten a tota la sèrie.
0: Uh-huh.
2: Però sí, doni. Qui més tenim? El Bernabé Fernández.
0: Correcte, el sacerdot de l'Estrella Polar. Va continuar treballant després de la sèrie en televisió, cinema i especialment en teatre. No va tenir un únic gran èxit posterior que eclipsés la resta de la seva carrera, però s'ha mantingut dins de la professió. Vale, bien.
2: Sí.
0: Anem amb Javier Hernández, que feia de Piti. Piti va ser un dels personatges juvenils més populars del Barco. Javier Hernández va continuar treballant en diferents projectes audiovisuals després de la sèrie, encara que no va tornar a aconseguir un personatge tan popular com aquell.
2: Uh-huh.
0: El seu és el cas d'un actor que no va desaparèixer completament, però la gran popularitat del qual continua estant molt vinculada a l'Estrella Polar.
2: Sí.
0: Giselle Calderón, que interpretava a Estela. L'Estela va ser un dels personatges més excèntrics i còmics de la sèrie. Després del Barco, Giselle Calderón va continuar vinculada a la interpretació i a diferents projectes audiovisuals, encara que la seva trajectòria posterior va ser força més discreta. Sí. Bueno, trobem una mica...
2: No la recordo, si t'he de ser sincera.
0: Trobem una mica similituds amb aquests dos últims noms. Sí. Anem amb Juan Pablo Xuc.
2: Gamboa. Vaya criminal.
0: Sí?
2: Sí.
0: Vinga, va. És un dels grans dolents d'aquesta sèrie. Després del Barco, Juan Pablo Xuc va participar desenvolupant una carrera internacional, especialment en produccions llatinoamericanes i nord-americanes. Un dels seus treballs més coneguts va arribar amb Narcos, una altra sèrie de Netflix. La seva carrera és especialment interessant perquè ha treballat molt fora del circuit exclusivament espanyol. David Seijo, que feia de Ramiro.
2: No tinc ni idea de qui és. Ah, ja sé qui és, el Coix. Em sembla que és el Coix.
0: Després del Barco, David Seijo va continuar treballant especialment en produccions gallegues. Ha aparegut en títols com Cuéntame cómo pasó, Vivir sin permiso, Neboa i diverses produccions a la televisió gallega. Clar. És un bon exemple d'actor que potser es va allunyar del gran prime time nacional, però que ha mantingut la seva carrera activa. És que també aquestes coses, perquè es diu d'una manera com si fos negativa.
2: No, al contrari.
0: Clar, o sigui, Francesc Corella és un actor que no ha triomfat tant perquè està més centrat en Catalunya que en l'estat espanyol.
2: Clar, és que es depèn d'on tu miris. Emma Vilarasau, que no ha fet res a l'estat espanyol, vol dir que no ha triomfat.
0: Correcte.
2: I és una de les grans de Catalunya. Clar, és que es depèn. Sí, sí, estic d'acord.
0: Bé,
2: la millor de totes, bé, ara.
0: Patricia Arbués,
2: sí,
0: que feia de Valeria.
2: Sí.
0: Era la nena, si no m'equivoco.
2: Era la nena, més maca.
0: Vinga, va. La petita de la família Montero. El Barco va ser el seu paper més conegut i la seva trajectòria pública posterior ha estat molt més discreta que la resta del repartiment adult. És un dels casos d'actriu infantil que va créixer lluny de l'enorme exposició mediàtica d'algun dels seus companys. Això és una cosa que sempre comentem amb els actors infantils, no? Com que ja van triomfar de nens, és com una espineta que ja tenen, que ja se l'han tret de sobre.
2: Sí, però també crec que és que potser alguns descobreixin que tampoc és lo seu.
0: Bueno, clar, això podria ser, perquè potser va molt lligada als teus pares,
2: exemple,
0: que porten un cas.
2: Penso en Carlos Cuevas, que va començar des de molt petit i mira on ha arribat, saps?
0: Sí, correcte, Úrsula Corberó.
2: Exacte. Però no sé, depèn de qui diu, pues mira, això no és per mi.
0: Vinga, pues re, Alba Ribas interpretava Sol, el seu personatge va tenir una presència important a les últimes temporades.
2: Sí.
0: Després va continuar treballant a cinema i a televisió i va participar en produccions com El Ministeri del Tiempo, a més de diversos projectes catalans. Ha mantingut una trajectòria discreta però constant dins de la professió.
2: Uh-huh.
0: Tenim els dos últims, Jan Cornet, un nom especialment interessant. És conegut per haver treballat amb Pedro Almodóvar a La piel que habito, la pel·lícula per la qual va guanyar Premi Goya al millor actor revelació. Déu-n'hi-do, uns quants han sortit d'aquest cast.
2: Sí, sí, sí, sí.
0: En Max va estar molt poc temps al vaixell, però Jan Cornet pot presumir d'haver guanyat un Goya treballant amb Almodóvar.
2: Sí.
0: Sí. Tento comprar-me el titular, va.
2: Sí.
0: I l'última, ja n'havíem parlat a l'episodi de Lo Serrano, és Belén Rueda. La seva aparició va ser molt puntual, però mereix una menció especial. Belén Rueda ja era una de les grans actrius de cinema espanyol i havia guanyat el Goya per Mar Adentro. Després va continuar consolidant-se com una de les grans reines del thriller espanyol amb pel·lícules com El Orfanato, Los Ojos de Julia i El Cuerpo.
2: A més, crec que és de les poques actrius de thriller que segueixo i he vist totes les pel·lis i la veritat és que actua molt bé. I el Barco, és veritat, ella surt dos o tres capítols, representa que ella arriba, representa que no hi ha ningú, que estan sols a

0: Continguts en xarxa.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: Continguts en xarxa.

Hola, amics. Això és Cinema a la xarxa i qui us parla és en Víctor Alexandre. Aquesta preciosa obertura, d'aquelles que només amb les primeres notes ja transporten immediatament al cinema, a una pantalla gran que et promet un viatge a l'oest, on t'hi esperen grans emocions i grans espais oberts, la va compondre el músic nord-americà Jerome Morrose per a la pel·lícula The Big Country, Grans Horitzons, de William Wyler, l'any 1958, amb un repartiment de luxe. Gregory Peck, Gene Simmons, Carroll Baker i Charlton Heston. Avui parlarem de Jerome Morrose perquè ell serà qui tancarà aquest petit cicle d'estiu que hem dedicat als compositors cinematogràfics. Això no vol dir que no en parlem en altres ocasions, per descomptat que ho fem, però en aquest cicle han tingut tot el protagonisme els músics. Jerome Morrose, que va estar nominat a l'Oscar per Grans Horitzons, era novaiorquès, va néixer a Brooklyn, Nova York, l'any 1913, i va destacar de seguida com un nen prodigi perquè amb només 5 anys ja tocava el piano, com si fos un complement de la seva personalitat.

i quan en tenia 8 ja componia música. No és estrany que 30 anys després el gran Elmer Bernstein, el dels 7 magnífics, el considerés un dels seus referents. I és que Jerome Burroughs era un creador de música nord-americana genuïna, sense les influències dels compositors europeus emigrants que venien d'Europa i que havien anat als Estats Units. Les dues primeres bandes sonores de Jerome Burroughs són dels anys 1940. Scotland Yard, que era un remake d'un film policíac del 1930, i Close Up, una història de cinema negre. Són les dècades següents, les de 1950 i 60, les que recullen el gros de la seva producció creativa. Un dels films d'aquesta etapa és El rebel orgullós, de Michael Curtis, amb Alan Ladd, Olivia de Havilland i John Carradine.

El rebel orgullós, una partitura de Gerald Morrow per a una història centrada en la guerra de secessió nord-americana sobre un nen que es torna mut arran de ser testimoni de l'assassinat de la seva mare i de l'incendi de casa seva. Però si, com he dit abans, Gerald Morrow va ser un referent per a Elmer Bernstein, ell també va tenir els seus referents personals. I un d'especial va ser Bernard Herrmann, un compositor gegantí, un compositor dels que podem dir que són a dalt de tot. Perquè Herrmann va ser durant molts anys el músic de les pel·lícules d'Alfred Hitchcock. De fet, podríem dir que l'obra de Hitchcock no seria la mateixa sense la música de Bernard Herrmann. Hi ha persones que han descobert la música cinematogràfica a partir de John Williams, que és un compositor formidable, extraordinari, però cal que tinguin en compte, cal que tinguin present, que abans de Williams hi ha hagut Bernard Herrmann, Aaron Copland, Max Steiner, Alfred Newman, Miklos Rotze, Franz Waxman, Dimitri Tiomkin o Victor Young. És a dir, compositors als quals devem moltíssimes de les emocions que hem experimentat davant d'una pantalla. Ells són els grans clàssics, són història viva del cinema. Us confesso que va ser un d'ells, que escoltant la música de les pel·lícules d'aquesta gent, pel·lícules de grans mestres com John Ford, Howard Hawks, Fritz Lang, Billy Wilder o William Wyler, Orson Welles o Nicholas Ray, que va néixer el meu amor incondicional pel cinema. No cal que us digui que el dia que vaig poder entrevistar Elmer Bernstein per a TV3 i demanar-li que em signés els molts discos que tenia seus, va ser un dia molt especial per a mi. Pel que fa a Gerald Morrow, la seva carrera va continuar avançant en films com Les Set Meravelles del Món, un dels primers estrenats en format cinerama, el film d'aventures Costa de Taurons, amb Victor Mature, el film bèl·lic Camí de muntanya, amb Jesse Stewart, el thriller La ciutat captiva, els westerns Caravana i Els rebels de Kansas, o el drama El cardenal d'Otto Preminger, de 3 hores de metratge, amb Tom Tryon, John Huston i Romy Schneider, sobre un capellà que va fent camí a la jerarquia de l'Església. Potser recordeu el seu tema principal.

La música que Gerard Morrow va compondre per al film El Cardenal, nominat a l'Oscar en 6 apartats. Gerard Morrow, de tota manera, no era només compositor cinematogràfic. També va compondre per espectacles de Broadway, per a ballets, 5 ballets concretament, per a films de televisió, per a orquestres de cambra i per a òpera. A Hollywood, Morrow va escriure 19 bandes sonores, i entre les més destacades, que no he nomenat, hi ha Exercici per a 5 dits, amb Rosalind Russell, El senyor de la guerra, amb Charlton Heston, Raquel, Raquel, de Paul Newman, amb Joan Woodward, i Herois, amb Michael Douglas. El 1969, que va ser l'última, aquesta va ser, no en va fer cap més, de pel·lícula. Gerard Morrow va ser un home d'una única parella. Es va casar de molt jove amb Hazel Abrams, una noia que va conèixer a una llibreria de Los Angeles, i van viure junts 44 anys, fins a la mort d'ella. Es dona el cas que, abans que es coneguessin, Hazel Abrams havia fet de doble de l'actriu Sylvia Sidney en algunes escenes de la pel·lícula Fúria, de Fritz Lang. Hazel Abrams i Gerard Morrow tenien una filla, Susanna, que va créixer entre genis perquè Aaron Copland i Bernard Herrmann eren amics de la família i corrien sempre per casa seva. I ha estat ella, la filla, qui s'ha dedicat a gestionar els drets de l'obra del seu pare. Gerard Morrow estava molt unit a la seva dona i no va assimilar gens bé la seva mort. Ella va morir el març de 1983 i ell la va seguir 4 mesos després amb un vessament cerebral. Tenia 69 anys. Nosaltres, per tancar aquest cinema a la xarxa que ha tingut Aimé Andriqui a les vies de so i que hem dedicat a Gerard Morrow, escoltarem la banda sonora que ell va compondre per a un film basat en el llibre de Mark Twain, Les aventures de Huckleberry Finn. Fins la setmana vinent, amics.

0: Continguts en xarxa. Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: En sèrie.
2: Totes les novetats 2.0 a la teva plataforma digital.
1: Les millors ficcions.
2: Els millors relats.
1: Les estrenes més espectaculars.
2: El retorn de les sèries més esperades.
1: Un repàs setmanal de la cartellera digital.
2: En sèrie, amb l'Ali Giner.
3: Molt benvinguts a aquest inici de temporada de l'En sèrie, que comença amb vagues al sector educatiu, però la bona notícia és que les cartelleres venen plenes, així que comencem, com sempre, el repàs setmanal. I ho fem des d'aquest dimarts amb la cinquena temporada de Fauda a Netflix.
4: Everybody on the ground, now.
5: Over there,
4: go down, now, now, you too.
5: On the ground.
6: Go over there.
4: Go over there.
7: Llévame hasta tu jefe.
5: Sit, sit, don't worry.
7: Está abajo, abajo.
5: Okay.
3: Torna aquesta sèrie descarnada de suspens on un agent israelià d'elit va darrere la pista d'un combatent palestí a qui donava per mort.
8: No he cogido chaqueta.
9: ¿No hace fresco?
8: Pero no quiero tener calor.
9: Eres un aburrido.
8: ¿Hemos perdido la magia?
9: Te has vuelto un aburrido.
3: També aquest dimarts a Filmin s'estrena Babies.
9: ¿Ese es el bebé?
10: Un segundo, por favor.
3: L'esperança d'una parella als seus 30 es posa a prova al patir múltiples avortaments espontanis. Mentre s'enfronten a un dolor inimaginable, el seu vincle creix amb humor, calidesa i amor inquebrantable.
11: 26 de octubre de 1979. Esperé años este preciso momento.
12: Desde este momento, lo nombro director interino de la Agencia Central de Inteligencia de Corea.
3: Des de dimecres a Disney Plus arriba la segona temporada de Made in Korea.
11: ¿Qué le parece si usted y yo cruzamos el río Han juntos?
3: Torna aquest drama criminal coreà que s'ambienta en la turbulenta dècada de 1970. La sèrie segueix un oficial de l'Agència Central d'Intel·ligència de Corea durant el dia i narcotraficant per la nit. Hi ha un fiscal dedicat a combatre la corrupció.
13: Has llamado a 000. ¿Puedes contarme qué emergencia tienes?
14: Decía que había que llamar para pedir ayuda. Estoy perdida y no sé cómo voy a volver a casa.
13: No pasa nada, has hecho bien.
3: A Apple TV y arriba Causa Abierta.
13: Me llamo Ian, ¿cómo te llamas? ¿Me lo dices?
14: Sara.
13: Sara.
14: O tal vez Max, no lo sé.
13: ¿Has dicho Max? ¿Lo repites, por favor?
14: No lo sé.
13: ¿Otra
14: no
13: vez?
14: No lo sé, no lo sé. Quizás sea Max.
3: La vida d'un detectiu de policia es va esmoronar fa 10 anys quan la seva filla desapareix sense deixar rastre. De sobte, però, rep una trucada demanant ajuda d'una jove que ell creu que és la seva filla. Davant aquest fet, no s'aturarà davant de res per trobar-la i reunir la seva família, costi el que costi.
15: My husband and I, we take turns supporting each other. So he supported me through my first book, now it's my turn.
16: My turn is yet to win me the Nobel.
15: The Nobel? Are you joking? Honey!
16: Not at all.
3: També des d'aquest dimecres trobem a Movistar Plus La Mujer Miniatura.
15: This is the top secret project you've been working on.
16: Ah! Oh no, Lindy.
3: La ficció examina els equilibris de poder d'una parella després d'un accident tecnològic que provoca la crisi definitiva en la seva relació. La protagonista s'encongeix per un experiment del seu marit.
17: Don't
6: ¿Qué es lo que quería contarnos?
14: Todo.
3: Aquest dijous a Netflix hi arriba El Club Gastronómico.
6: A veces conoces a gente y esa nueva amistad es como estar enamorada. Vivíamos en nuestra burbuja. Nos gustaba todo de los demás. Nos sentíamos seguros.
17: Creo que es la hora de un fiestorro.
3: Quan un dels membres d'aquest club mor en un incendi, quatre parelles aparentment perfectes es veuen obligades a qüestionar tot el que creien saber l'un de l'altre.

0: base śledztwo w sprawie śmierci Michaliny Badury.
1: I també aquest dijous trobem a Sky Showtime la segona temporada de Lazos Mortales.
2: Wszystkiego najlepszego.
1: En aquesta segona entrega, la sèrie narra la història d'una jove antropòloga i un periodista. L'assassinat d'un estudiant d'arquitectura destapa un modus operandi amb inquietants similituds amb els crims d'un assassí en sèrie que actualment compleix condemna.
3: Soy Tegan Tao. Remar, como el vida, se basa en realizar reajustes constantes. Y cuando lo consigues...
4: Debe acompañarnos.
3: La decisión inesperada de otra persona.
5: Queremos hacerle unas preguntas sobre su marido.
3: Te lo arrebata todo.
1: Encara aquest dijous, a Netflix s'hi estrena La Timonel.
6: ¿Eres nueva? Sé que este instituto puede asustar, pero la gente es bastante maja.
7: ¿Sabes qué es?
3: Ilústrame.
7: Es para chicas que buscan diversión.
3: Tú evítalo, a toda costa.
1: Una jove esportista de 16 anys, amb un prometedor futur, el veu truncat per un escàndol familiar. Obligada a mudar-se a la costa est, espera poder començar de zero, però l'arribar descobreix que no tan sols és la noia nova, sinó que també està condemnada a quedar-se a terra ferma.
8: Mi amor, ¿estás 100% segura que quieres hacer esto?
3: Sí.
1: Arribem a divendres, a Amazon Prime s'hi estrena El Juicio.
3: Abusaron de mí. Carlos Huerta, sí se llama.
9: Su papá tiene toda la gana del mundo.
8: Pero me apena mucho molestarlo, pero hubo un problema entre mi hija Andrea y Carlos, su hijo.
10: Quiero ofrecerte una disculpa.
8: Lo que pasó fue algo grave.
1: Es tracta d'una sèrie judicial inspirada en fets reals en la que un pare i la seva filla busquen justícia contra un sistema fallit després que la jove hagi estat abusada sexualment.
11: Felicitaciones, nos enteramos de la nominación.
12: Lástima que no todo es perfecto.
13: No tiene pulso. Entra en paro.
12: Se va.
1: A Netflix també divendres hi arriba En Coma.
12: Hoy mismo esa paciente dona su corazón.
14: Sé que usted me está escuchando, yo soy Anabel, la paciente que está en UCI.
12: Usted no está loco.
14: Por favor, ayúdeme.
12: Hay alguien que quiere sacarme el corazón. ¿Es usted o soy yo?
1: Una jove entra en coma després de patir un violent incident. Un infermer que, sent els esperits, haurà d'intentar mantenir-la en vida abans que els seus enemics la trobin.
15: Shall we plot how to take the new season by storm? I have schemed.
1: I finalment, la última proposta de la setmana ens situa Movistar Plus amb la segona temporada de Los Forci. En aquesta entrega, la família protagonista haurà d'enfrontar-se a un món on el desig, el deure i l'ambició topen de forma cada cop més perillosa.
16: Son tiempos convulsos.
1: Arribem ara sí a la recomanació de la sèrie i en aquest inici de temporada toca fer un repàs de la tercera temporada de La Casa del Dragón.
3: Aquí no estàs a salvo. Su derrota está escrita. Tomaremos la ciudad.
1: A grans trets, la tercera entrega de la prequela de Joc de Trons ha superat, sens dubte, la segona temporada, però tampoc ho tenia difícil. Ens expliquem. Si bé és cert que millora pel que fa a les dosis d'acció, enfrontaments i el desplegament visual dels dracs, la sèrie continua deixant-nos aquella amarga sensació que s'està allargant el xiclet de manera innecessària.
3: El peso de la corona te aplastará. Tus decisiones nos traerán la muerte a todos.
16: Poco a poco... Bocado a bocado, estamos demostrando que es incapaz de gobernar.
1: I és que, després d'un inici molt prometedor, tornem a episodis de calma tediosa i on les trames de conspiracions i traïcions no li arriben ni a la sola de la sabata a la seva predecessora. És cert que analitzant Joc de Trons tampoc són tot flors i violes, deixant de banda el polèmic final, en general, el magnetisme dels seus personatges aconseguia suplir els episodis més fluixos.
16: Has llegado lejos. Pero sigue sin saber quién eres.
1: Però no tot és avorrit en aquesta nova entrega de La Casa del Dragón, ni molt menys. Els últims capítols de la temporada aconsegueixen recuperar el to i, com ja ens tenen acostumats, els seus creadors ens auguren una quarta i darrera temporada espectacular.
3: No te advertí que acabaries així.
1: Diríem que, en definitiva, aquesta tercera entrega té com a punts forts seqüències visuals impressionants, més que en cap altra temporada, gràcies en gran part a una major presència dels dracs en pantalla. I sí, insistim, la sèrie recupera força tràgica i tensió política en la seva pugna pel tro de ferro, però el problema continua sent la manca de ritme en els seus episodis intermitjos, amb subtrames denses i amb diàlegs massa pesats.
17: Aunque la reina tenga dragones, el pueblo no se siente a salvo y no debería.
1: L'única esperança que ens queda ara, després d'un final immillorable, és pensar que quan torni la sèrie amb la seva quarta temporada el 2028, ja no tindrem la sensació d'estar esperant les grans seqüències d'aquesta trama.
18: Se ha permitit que mis enemigos reúnan fuerzas.
1: I és que, per bé o per mal, la batalla del darrer capítol, de la que no en farem cap spoiler, marca, sens dubte, l'inici del descens de la Casa Targaryen, on cada nou episodi haurà d'acostar-nos per força al desenllaç de la Danza de Dragones. Això sí, haurem d'esperar 2 anys per comprovar-ho. Mentrestant, aquí us deixem un fragment d'aquesta tercera entrega.
19: ¿Quiénes sois?
20: Unos pobres servidores de la Ciudadela.
19: Sí.
20: Llevamos estos cuervos a Puerto Blanco.
19: Estáis en tierras de la reina. Si queréis pasar, tendréis que abjurar del usurpador, hincar la rodilla y jurar lealtad a su alteza, la verdadera reina, Rhaenyra Targaryen.
20: Abjuramos del usurpador y juramos lealtad a Rhaenyra Targaryen. Vamos, amigo. Así podremos retomar nuestro camino.
19: Te ha dicho que te arrodilles.
20: Que os follen.
21: Solo basura.
20: Disculpadle, es muy testarudo.
19: Están con Aegon. Pasadlos por la espada.
20: No. Es vuestro día de suerte.
22: Por favor.
20: La razón por la que no quiere jurar lealtad a Rhaenyra es porque es Aegon Targaryen.
22: ¿Qué? No, no. Esa es... ¿A qué estás jugando? Siempre de chanta.
19: ¿Es cierto?
22: No, no. Claro que no es. Es mentira.
20: Lo purificó el dragón de Rhaenys con fuego de su dragón en reposo del grajo.
22: Mi compañero es un fabuloso
20: cómico.
22: Soy
20: el consejero.
22: Que se jacta de arañas por diversión. ¡Esos son putas mentiras!
19: Uno de los dos miente.
20: Su corona.
22: No.
19: Preciosa melena. Decapitadlos. La reina nos dará una buena recompensa.
20: Disculpadme, pero eso os costaría la cabeza. Es el pretendiente al trono. Seguro que os pagarán lo que pidáis por entregarnos a ambos. A la reina, como prisioneros.
1: Fins aquí l'En Sèrie. La setmana vinent més estrenes. Fins llavors, no deixeu de veure sèries. Adéu-siau.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: L'InfoSap, l'actualitat de Sant Andreu de la Barca amb Jordi Milian. Ràdio Sant Andreu, serveis informatius.
2: Comencem una nova edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Avui a l'InfoSap, resum de les principals informacions que hem destacat al llarg d'aquesta setmana. Salutacions de Jordi Milian, al capdavant dels serveis informatius de Ràdio Sant Andreu. Comencem.
3: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
2: L'atur ha pujat a l'agost a Sant Andreu de la Barca, però baixa un 4,3% respecte fa un any. El municipi tanca el mes amb 1.111 persones aturades, 64 més que el juliol. La taxa d'atur es situa en el 8,2%, mentre que les dones i els majors de 44 anys continuen concentrant les xifres més elevades. Són dades publicades per l'Observatori Comarcal del Baix Llobregat. Si es compara Sant Andreu de la Barca amb d'altres municipis de l'entorn i poblacions importants de la comarca, Martorell registra una taxa d'atur del 9,1%, Sant Vicenç dels Horts del 9,3% i Sant Boi de Llobregat el 8,8%. També presenten una taxa superior Cornellà i Esparreguera, totes dues amb 8,5%. En canvi, Sant Andreu de la Barca presenta una taxa superior a municipis com Olesa de Montserrat amb un 7,9%, Viladecans un 7,8% o Molins de Rei amb un 6,7% de l'atur. Les dades de l'Observatori Comarcal del Baix Llobregat també mostren una diferència significativa entre homes i dones. De les 1.111 persones aturades a Sant Andreu de la Barca, 685 són dones i 426 són homes. La taxa d'atur femenina arriba al 10,8%, davant del 6% entre els homes. Durant el mes d'agost, l'atur ha augmentat un 6,8% entre els homes i un 5,7% entre les dones. Per edats, el col·lectiu amb més persones sense feina continua sent els majors de 44 anys, amb 682 persones aturades i una taxa del 9,4%. Entre els 30 i els 44 anys hi ha 260 persones a l'atur, i mentre que els menors de 30 anys s'han comptabilitzat 169, amb una taxa del 6,7%. Són dades de l'Observatori del Baix Llobregat. Les dades d'atur del mes d'agost i l'increment registrat a Sant Andreu de la Barca també coincideix amb l'evolució comarcal. El Baix Llobregat ha tancat l'agost amb 32.809 persones aturades, 1.497 al més que el juliol i un augment del 4,8%. Malgrat aquest repunt, hi ha 282 persones aturades menys que a l'agost del 2025, un descens interanual del 0,9%. La taxa d'atur comarcal és del 7,7%, per sota dels 8,2% de Sant Andreu de la Barca.
3: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
2: La línia d'autobusos L63 ha augmentat un 84% les expedicions diàries entre Sant Andreu de la Barca i Barcelona. La línia passa de 25 a 46 serveis de dilluns a divendres amb la incorporació d'un nou vehicle. La línia L63, que connecta Sant Andreu de la Barca amb Barcelona, passant per Pallejà, reforçarà de manera notable el seu servei de transport públic. L'ampliació entra en vigor aquest dilluns i ha permès passar de 25 expedicions diàries actuals a un total de 46 serveis els dies laborables, fet que representa un increment global d'un 84%. En concret, el servei en direcció a Barcelona passarà de 15 a 26 expedicions i això representa un increment de més del 70%, mentre que en sentit Sant Andreu de la Barca s'incrementarà de 10 a 20, un increment del 100%. Aquest reforç suposarà, per tant, 21 expedicions més a cada dia respecte de l'oferta actual i permetrà augmentar la freqüència de pas de la línia al llarg de la jornada. La millora també inclou la incorporació d'un nou vehicle amb l'objectiu de donar resposta a la demanda de la línia i facilitar els desplaçaments dels veïns de Sant Andreu de la Barca cap a Barcelona i altres municipis de l'entorn. L'ampliació representa així una millora important de l'oferta de transport públic interurbà i de les connexions de la ciutat amb l'àrea metropolitana.
3: A l'InfoSap t'expliquem les notícies.
2: I aquesta setmana a l'InfoSap hem entrevistat a l'alcalde Marc Girbet a l'entrevista mensual. Entrevista d'inici de curs. Una conversa que ha estat marcada per l'inici de l'últim curs polític complet abans de les eleccions municipals del 2027, en què ha abordat els principals projectes i reptes de la ciutat de cara als pròxims mesos. Ha fet balanç de la festa major, ha repassat alguns dels principals projectes que han de marcar la recta final de mandat i també ha parlat d'un estudi per planificar la climatització de les 7 escoles públiques de Sant Andreu de la Barca. L'entrevista íntegra està disponible a través de la pàgina web de radiosantandreu.com. Avui a l'InfoSap us oferim un fragment d'aquesta entrevista. Estem a l'últim curs polític abans de les eleccions municipals del 2027. Amb quina sensació arriba en aquesta recta final d'aquest mandat i quins serien els grans reptes que es marca com a alcalde d'aquí a la finalització del mandat, que serà el maig del 2027, que ja queda poc.
4: Arribo amb molta il·lusió i orgullós de la feina feta. Arribo orgullós de que Sant Andreu ha recuperat la il·lusió i la seva estima. Em sento plenament satisfet de tot el que hem pogut arreglar i mobilitzar en aquests 4 anys. Molt. I, evidentment, hi ha coses que les haurem d'anar fent amb el temps, no? Vull dir, no se'n pot demanar el mateix que se'ls va demanar en altres amb 26 anys o amb 40, d'acord? Tot i que m'agrada l'exigència i m'agrada que els santandreuencs i santandreuenques siguin exigents amb el seu ajuntament, perquè crec que amb l'exigència és on hi ha el marge de millora. Però estic molt satisfet del que hem aconseguit desenvolupar, dels problemes que hem decidit no esquivar i afrontar-los, com per exemple estabilitzar un pressupost municipal que estava totalment desequilibrat amb 1 milió d'euros, 990.000 euros. Hem aconseguit actuar en la via pública quan feia anys que no es feia. Estem en marxa en l'actualització d'equipaments municipals que tenien més de 30 i 40 anys. Ho estem fent. I per tant, jo crec que estem, com explico, intento explicar sempre, estem posant Sant Andreu de la Barca als estàndards d'una ciutat del segle XXI. I sí, hem fet una part i ens queda una altra part per fer. I jo estic, com deia, molt, molt il·lusionat, molt motivat, amb moltes ganes de que aquesta, diguéssim, desenvolupament de la ciutat i actualització de la ciutat arribi en bones condicions, i per tant també ho veig en el carrer, els veïns i veïnes sento que estan satisfets, que estan esperançats de que podran venir coses millors, i a mi això m'anima doncs a continuar fent aquesta feina, perquè realment és molt gratificant veure que en allò que penses, desenvolupes i dotes de pressupost acaba sent una realitat, i una realitat que transforma la ciutat. Estic molt motivat.
2: Una de les imatges a finals d'aquest mandat serà les diverses obres que estan en marxa. Quins projectes podran veure acabats a la ciutadania en els propers mesos?
4: Doncs es podran veure acabats els parcs infantils, es podrà veure acabat la nova escola Bressol La Quimeta, es podrà veure acabat el parc de la Solana, el nou parc metropolità de la Solana, i sobretot tot el que ja s'ha vist acabat, que no és poc, que és molt, i el que continuarem fent més endavant. Per tant, és el que els deia abans amb l'anterior pregunta. L'objectiu és no aturar la màquina de millores. No aturar-les. Després vindrà la plaça Federico García Lorca. Després vindrà el Parc Central. I després vindran equipaments com la biblioteca, com la nova comissaria, com la pista d'atletisme. Aquest és l'objectiu. No parar. I mentre fem això, tenim cuidat el dia a dia, el manteniment dels carrers, la neteja, l'asfalt, els adoquins, més seguretat, implementació de noves càmeres de l'anella de seguretat. Aquí és on volem portar la ciutat. Aquí, no? Hi ha algú, per exemple, que no li donem la importància d'un superprojecte, però el fet d'haver adaptat 4 aparcaments, 4 bosses d'aparcament, aparcament intel·ligent, on els ciutadans poden saber si tenen espai o no, on ara, aquesta tardor, acabarem de fer la segona fase d'asfalt en el parc, en l'aparcament de Josep Pla amb Avinguda a Guatemala, al costat del pavelló Josep Pla. Aquest és també un projecte que potser no ho anunciem com podríem anunciar el Parc de la Solana, però que ajuda a destensionar l'aparcament que tenim en el barri de la Solana. Llavors, en aquest sentit, hi ha moltes accions que potser no estaran al focus del titular, però que s'estan fent i que són molt i molt importants a Sant Andreu de la Barca.
2: Si hagués de posar nota al grau de compliment del programa amb què es va presentar les eleccions del 2023, quina nota es posaria i què li falta per arribar al final de mandat amb els deures fets?
4: Jo prefereixo que la nota la posin els ciutadans, els veïns i veïnes. Jo estic satisfet de la feina feta, coneixent la complexitat que teníem com a repte per davant a dins de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Jo crec que el que hem fet és molt satisfactori, que hi ha coses que no han pogut sortir en temps i forma com ens hagués agradat, però que no s'han aturat, sinó que acabaran passant. I, per tant, jo prefereixo que siguin els veïns i veïnes que, sent exigents, perquè ho són, ens puguin posar la nota que ells considerin.
2: El 24 de setembre tindrem el nou ple municipal, però li pregunto ja pel mes d'octubre, pel ple d'octubre. En els darrers anys, el mes d'octubre ha estat el mes escollit per portar en el ple les ordenances fiscals, el pressupost municipal. Mantindrà aquest calendari? Tindrem a l'octubre el debat dels comptes municipals pel 2027?
4: Si no hi ha cap sobrevingut, sí. Si no hi ha cap qüestió sobrevinguda, l'objectiu és poder fer un debat complet dels ingressos i despeses de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca amb el conjunt de les formacions polítiques, perquè crec que és el debat més ric. I si ho he reivindicat a l'oposició, un cop al govern no puc fer una altra cosa que no sigui aquesta. Per tant, sí, si no hi ha cap qüestió sobrevinguda, en el ple d'octubre portarem a votació o a consideració les ordenances fiscals i també el pressupost de l'any 2027. Per tant, ja tenim o ja estem treballant una proposta de pressupost que espero que en les pròximes setmanes, per no dir dies, puguem compartir amb el conjunt dels grups municipals i evidentment, com sempre, buscant doncs, la complicitat d'aquests grups perquè el pressupost, diguéssim, sigui el més acceptat possible o amb el major acord possible i a seguir fent avançar la ciutat, perquè els pressupostos són la principal eina perquè l'Ajuntament pugui desenvolupar tot tipus de serveis públics, de polítiques públiques i també d'inversions a la ciutat. Per tant, és important que el pressupost surti diguéssim, amb el major recolzament possible i que sigui un full de ruta actualitzable, modificable, adaptable al llarg de l'any en exercici, però que tingui, diguéssim, la complicitat de molts grups.
2: Fragment de l'entrevista que manteníem aquesta setmana amb l'alcalde Marc Giribet, l'entrevista mensual disponible de forma íntegra a través de la pàgina web de radiosantandreu.com.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
3: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
2: I a l'InfoSap també recollim avui, per mitjà d'un reportatge, les declaracions i valoracions de la Diada, celebrada el passat 11 de setembre. Les valoracions de l'alcalde Marc Giribet, arran del seu discurs, i les valoracions també dels diferents portaveus dels partits polítics presents en l'acte de la Diada. Les valoracions de FEM Sant Andreu, PSC, de Som Sant Andreu i d'En Comú Podem. Una celebració de la Diada que l'acte central es va realitzar a la plaça 11 de setembre. Va comptar amb la presentació de la fotògrafa Neus Vendrell i també amb la participació del tenor de Sant Andreu de la Barca, Ferran Mitjans, i també la participació d'una il·lustradora, la Clara Tarit Arquer, que va ser l'encarregada de plasmar en directe els diferents moments d'aquest acte institucional i convertir-los en un relat visual construït a mesura que avançava la celebració. Com dèiem, vam recollir opinions i valoracions de l'alcalde Marc Giribet i també de quatre dels portaveus presents en l'acte de la Diada, en l'acte central, els portaveus de FEM Sant Andreu, PSC, Som Sant Andreu i En Comú Podem, Vox i el Partit Popular, una vegada més, no hi van assistir. L'alcalde de Sant Andreu de la Barca, Marc Giribet, ha centrat el seu discurs institucional a la necessitat de reforçar la cohesió social i construir una identitat compartida en una societat cada vegada més diversa. Davant del que ha qualificat maximalismes i discursos d'odi, Giribet ha reivindicat una Catalunya oberta a totes les persones que vulguin formar-ne part, independentment del seu origen, cognom o de la llengua que parli a casa. Vull una Catalunya on hi càpiga tothom que s'esforça i treballa, ha afirmat l'alcalde Marc Giribet en el seu discurs, que alhora ha defensat també un país orgullós de la seva llengua i de les seves tradicions i capaç de compartir-les amb les persones que hi arriben. Un discurs on l'alcalde ha parlat de diversitat, convivència i sentiment de pertinença, com algun dels principals reptes del present i de futur, amb la voluntat de preservar la identitat, la llengua i les tradicions catalanes sense convertir-les en elements d'exclusió.
5: Doncs com deien en el discurs, la Diada sempre és un moment doncs, per reivindicar la nostra cultura, la nostra llengua, també la nostra història, les nostres institucions, però que a la vegada també és una oportunitat per poder reflexionar cap a on volem que Catalunya vagi i, com deia avui, no, qui volem que ens acompanyi en aquest camí de continuar fent història. I en aquest sentit, el que he volgut transmetre és que Catalunya històricament ha estat una terra de moltes civilitzacions, de moltes generacions que han vingut a fer la seva vida aquí, perquè viure a Catalunya és viure en un entorn privilegiat, xulo. La cultura catalana és una cultura, diguéssim, doncs, oberta a tothom i que, per tant, és molt fàcil sentir-se còmode i sentir-se català. I hi ha moltes maneres de sentir-s'hi i, precisament, el que avui he volgut transmetre amb aquest missatge és que, davant d'aquests discursos, doncs, que el que fan és intentar que ens enfrontem uns als altres, jo reivindico que aquest punt de trobada continuï sent un baluard d'aquesta terra d'acollida i que, per tant, ser català i viure a Catalunya el que vol dir precisament és això, no? És intentar cuidar, vetllar i tenir en compte tothom.
2: De fet, vostè en el seu discurs ha posat Sant Andreu de la Barca com un exemple de diversitat i convivència. Què creu que aporta aquesta diversitat a la ciutat i quins reptes planteja, en aquest cas, per garantir la cohesió social?
5: La diversitat ha construït Sant Andreu de la Barca amb persones vingudes d'arreu. I, per tant, jo crec que el Sant Andreu de la Barca que tenim ara és el clar exemple a la resposta a la pregunta que em fas. Llavors, aquest Sant Andreu de la Barca és millorable, evidentment. Hi ha molts reptes per poder, diguéssim, treballar en la convivència, en el civisme de tothom, no? En compartir espai. Però això no li passa a Sant Andreu de la Barca, no li passa a altres ciutats catalanes, li passa al conjunt de la societat i del món. I, per tant, en aquest sentit, tots hem de seguir millorant aquestes realitats que actualment tenim. Per tant, jo crec que tenim una molt bona base, no? La realitat així ens ho confirma, i jo crec que un bon precepte per continuar en aquesta, diguéssim, bona dinàmica i bon funcionament és que tots tinguem clars que els drets i els deures són la base fonamental perquè les societats democràtiques s'aguantin.
2: Avui es commemoren també 50 anys de la Diada de l'any 76, que va simbolitzar la recuperació de les llibertats després del franquisme. Mig segle després, quines reivindicacions considera que encara avui en dia continuen vigents?
5: No hem de permetre involucionar, que precisament és el que per alguns discursos polítics pretenen. Involucionar no només és involucionar en els drets i llibertats de les institucions catalanes, és també involucionar en els drets individuals de les persones. Les mateixes persones que a vegades poden donar recolzament a aquestes opinions polítiques, que sàpiguen que potser ara no se'n donen compte, però que els seus drets també poden arribar a ser vulnerats si tornem en aquelles històries. I, per tant, aquest reflex que va ser Sant Boi fa ara 50 anys, tinguem-lo ben present quan sentim o algú pretengui distorsionar la nostra convivència, el nostre bon saber fer, i per tant, en aquest sentit, siguem sempre molt conscients que cal que totes i tots treballem i garantim que no involucionem ni en drets ni en llibertats. I això és importantíssim. I no parlo drets i llibertats només de països, parlo sinó drets i llibertats individuals de les persones.
2: Parlem ara de Sant Andreu de la Barca. L'acte que es va celebrar el dijous, al vespre, a la plaça de l'Església, aquest acte tradicional, l'alliarament de la Senyera, amb la participació de diferents entitats de la ciutat. Després tenim aquí l'acte de la plaça 11 de setembre, que sí que en els darrers anys ha anat canviant i ha anat evolucionant. No sé si aquest any s'ha posat un esglaó més, tenint en compte que teníem el tenor Ferran Mitjans avui actuant aquí a Sant Andreu de la Barca. També una il·lustradora ha estat il·lustrant tot el que passava durant tota aquest matí, presentadora en aquest cas, sempre presenta una persona vinculada amb Sant Andreu de la Barca, avui la fotògrafa Neus Vendrell. En aquest acte, concretament del dia 11 de setembre, ha hagut en els darrers anys aquesta evolució?
5: Per mi, per la meva administració, comptar amb artistes i comptar amb les entitats és l'espina dorsal de les nostres actuacions, i per tant l'11 de setembre en aquest sentit hem volgut que, a part de l'acte institucional i formal i el que és més seriós, diguéssim, hem volgut incorporar doncs aquestes notes o traços d'això, dels artistes, molts d'ells de Sant Andreu de la Barca, la gran majoria, i sobretot avui també vull posar en valor que gairebé han estat 40 entitats i associacions que han participat d'aquesta ofrena floral. Això és un rècord a la nostra ciutat, igual que ahir la plaça de l'Església estava també plena, i per tant jo crec que Sant Andreu la Barca, i com deia abans, reforça aquest sentiment de catalanitat, però sobretot obert, que cadascú es senti català de la manera que se senti més còmode, però sobretot, com deia, sentir-se català és quelcom guai, quelcom que ens representa i que, a més, ens ajuda també a ser molt conscients i a tenir molta consciència del que vol dir els drets i les llibertats a Catalunya, però també de les persones.
2: Ràdio Sant Andreu també ha copsat l'opinió dels diferents portaveus i coportaveus dels partits polítics presents en la celebració de l'acte central de la Diada. Anna Serra, coportaveu de FEM Sant Andreu.
6: Doncs una diada molt participativa aquí a Sant Andreu de la Barca. Hem vist l'alcalde, que ha fet unes paraules que posaven un especial incís en una Catalunya oberta, en un Sant Andreu inclusiu que acull a tothom, i en un context històric on els discursos d'odi estan a peu de carrer i l'extrema dreta procura sempre que pot posar la falca per crear odi, por i separació entre veïns i veïnes i barris. Penso que és molt important que aquests moments, avui però cada dia, es tingui en compte que Sant Andreu de la Barca és una ciutat diversa, inclusiva, que acull a tothom, que tenim ganes de sumar, i que això representa perfectament el que també és Catalunya, que doncs un país inclusiu, obert i amb ganes d'acollir sense pors, i orgullosos de la nostra cultura, de la nostra identitat, i així procurarem també demostrar-ho cada dia a la nostra ciutat.
2: La valoració també del portaveu socialista Juan Pablo Beas, que també ha assistit en l'acte central de la Diada a Sant Andreu de la Barca.
7: Avui és un dia important per a tots els catalans i les catalanes. És un dia d'unitat, de futur, de convivència. Catalunya sempre ha estat i és una terra doncs de lluita, de treball, i sobretot una terra d'oportunitats on tothom hi té cabuda, on no sobra ningú, on no importa procedències, religions, races. Aquí l'important és sumar i fer que Sant Andreu de la Barca, en l'àmbit local, i Catalunya en l'àmbit general, doncs tingui nous espais de prosperitat, i sobretot en èpoques de discursos que volen separar, que volen doncs conrear l'odi, no? Jo crec que és més important que mai que tots els demòcrates estiguem junts i diguem amb una única veu que Catalunya és una terra fantàstica, plena de gent que treballa, que lluita cada dia i que ha d'estar unida, i on tothom té absolutament cabuda.
2: I a continuació, la valoració sobre la diada del portaveu de Som Sant Andreu, Felipe del Val.
8: Pues voy a hablarte específicamente de San Andreu de la Barca, que nos emociona. Este es un reconocimiento a la historia, a la tradición, a la lengua catalana, a las costumbres. Desde Son siempre vamos a poner en el centro de todo las personas, que es lo más importante. No importa dónde vengan, no importa de dónde son, su nombre, su apellido, sino lo que quieran a Cataluña, lo que amen a nuestra San Andreu de la Barca, que es lo más importante. Y nosotros como municipalistas es lo que queremos. valorar sobre todo la gran labor que se hace y en a nivel de ayuntamiento para reconocer la diada y mantener la cultura. Amamos a Cataluña, también esa Cataluña abierta, plural, una Cataluña integradora, y esto es lo más importante. En el discurso del señor alcalde estuvo todo muy bien, pero sí me faltó cuando dijo San Andrés de la Barca, Cataluña, y saltó a Europa, me faltó decir también España, porque San Andrés de la Barca, Cataluña y España estamos todos unidos.
2: Finalment, la valoració per part d'En Comú Podem, per part de la seva portaveu, Isabel Marcos.
9: Pues hoy es un día muy importante, es un día para recordar nuestra historia, para recordar de dónde venimos, a Capón anem, y sobre todo per defensar els nostres drets i llibertat com a poble. I En Comú Podem pensem que defensar Catalunya és defensar una vida digna per tothom, defensar vivenda, defensar feina digna i defensar serveis públics per tothom. Catalunya pensem que és un país que s'ha de construir des de la inclusió, des de la pertenença, des de que tothom es senti orgullós de si d'on sigui, parli la llengua que parli, la gent que tingui, que es senti orgullós de viure i de treballar a Catalunya. I penso que Sant Andreu de la Barca és precisament aquest exemple, l'exemple d'una ciutat donde conviven muchos acentos, muchas culturas, i donde nos sentimos orgullosos de que esa diversidad sume. I nada, solo decir que feliz diada, que visca Sant Andreu de la Barca i que visca Catalunya.
2: Les opinions dels diferents portaveus i coportaveus dels partits polítics en presència en l'acte central de la Diada de Catalunya a Sant Andreu de la Barca. Un any més, el Partit Popular i Vox no hi han assistit.

0: el temps. Avui volem parlar amb una persona molt especial. És la Montserrat Parrot, és de Sant Andreu de la Barca, té 93 anys i amb ella avui volem doncs, aconseguir aquests records, aquests inicis de la romeria de Sant Andreu de la Barca a Montserrat i també que ens expliqui vivències i anècdotes. Montserrat Parrot, molt bon dia i benvinguda a la ràdio.
1: Bon dia.
0: I molt contents de que vostè hi sigui avui aquí i que ens pugui explicar una mica el que ha viscut durant tots aquests anys amb la romeria de Montserrat. Gràcies. També ens acompanya Andreu Mitjans, també ha participat durant molts anys i participa de la romeria. Actualment és el regidor de Cultura a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca i amb l'Andreu Mitjans també volem conèixer doncs, part d'aquesta història centenària de la romeria. Molt bon dia, Andreu.
2: Molt bon dia.
0: Doncs Montserrat Parrot, la primera pregunta és per vostè. Quin és el primer record que vostè té de la romeria de Sant Andreu de la Barca a Montserrat?
1: Bueno, jo tinc el record d'haver anat a Montserrat, era molt petita, i de les vespres, que eren molt més llargues que ara, i jo passava que m'adormia.
0: Ja, vostè era petita, no?
1: Tenia 7 o 8 anyets.
0: Aquests són els primers records que vostè té de la romeria. Sí. Anava acompanyada de la família, suposo?
1: Sí, clar, anava amb el meu pare, la meva mare, el meu germà i un cosí que vivia amb nosaltres.
0: Clar, en aquella època, aquells inicis, clar, Sant Andreu de la Barca no teníem la població que tenim ara, que són
1: no,
0: més de 27.000 habitants.
1: Eren 1.000 escassos.
0: Per tant, si mirem en percentatges de que, dels que anaven a la romeria, pràcticament tot el poble
1: tot
0: anava.
1: Tot el poble, molta gent, molta gent.
0: Com hi anaven? Anaven caminant, anaven en cotxe?
1: Anàvem, venia, llogaven un tot un vagó de tren i marxàvem amb el tren. I llavors ja més cap aquí, per exemple, els paquets, llogaven el cotxe del Grau i posaven en el camió i la gent venia però llogaven un venia un vagó buit que només era pels de romers de Sant Andreu.
0: Per tant, vostè va viure gairebé als inicis de la romeria, tenint en compte que vostè té 93 anys. La romeria aquest any fa 100
1: bueno,
0: anys.
1: Bueno, sí, perquè durant la guerra la van haver de parar, que diguéssim, jo ja és passada la guerra, que diguéssim.
0: Suposo que per aquells inicis, ara ens explica, primer records de com vostè tenia 7 anys, però després també l'ha anat realitzant aquesta romeria, deuria ser com una gran festa per Sant Andreu de la Barca,
1: ui,
0: no? Una data assenyalada, no?
1: Era, sí, és que anava quasi tot el poble, bueno, clar, tot el poble, no, però molta, molta, molta gent.
0: Algú s'havia de quedar aquí, no?, a vigilar el poble,
1: sí.
0: Suposo, no?
1: Ja dic, el vagó de tren anava al tope.
0: Ara, ja fa molts anys que es celebra el setembre, però hi ha documents que diuen que la romeria a l'octubre.
1: Era l'octubre, sí. Era l'octubre perquè la gent collia els raïms al setembre. I llavors, a l'octubre, no hi havia el camp, no hi havia tanta feina.
0: Per tant, anaven a Montserrat amb el tren, eh?
1: Amb el tren,
0: i un cop arribat allà a Montserrat, com pujaven? Funicular?
1: Amb la cremallera.
0: Amb la cremallera.
1: Però no era la cremallera d'ara, eh?
0: Va, ara és molt modern, eh?
1: Era una cremallera oberta, que anava sent només els bancs posats així, que llavors el jovent saltava d'un cantó a l'altre.
0: Però s'ho passaven bé, no?
1: Sí, i fins que es va descarrilar, que es va descarrilar el dia de Sant Jaume, i jo me'n recordo molt bé perquè era el dia que es va morir el meu pare.
0: Després es va haver de canviar.
1: Llavors es va treure. Primer va anar dos o tres mesos i després la van retirar del tot.
0: Vostè encara hi va, a la romeria?
1: Sí,
0: encara hi puja a Montserrat.
1: Encara a Montserrat, un cop a l'any has de pujar-hi.
0: Això fa molta gent, eh? De, com a mínim un cop l'any ha d'anar a Montserrat, no?
1: Sí.
0: Què representa per vostè, Montserrat?
1: Mira, no clar, sé.
0: Té el nom, no?, de Montserrat.
1: És un puesto pues, que m'hi sento molt bé, molt... molt. Vull dir, no sé ara com expressar-ho, però...
0: Clar, i aquest sentiment religiós, sentiment espiritual,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí, sí.
0: Andreu Mitjans, estem escoltant el testimoni de la Montserrat Parrot.
2: I tant, els orígens.
0: Els orígens de la romeria de Sant Andreu de la Barca doncs, a Montserrat. Per Andreu Mitjans, quins són els primers records? També quan tenia 7 anys, o...?
2: No sabria dir, però també de molt petit, perquè també a casa meva, també, doncs, bueno, Montserrat era un lloc obligatori. De fet, com el meu pare tampoc no tenia cotxe, les vacances de l'estiu, a part de la romeria, era anar a passar una setmana o dues setmanes amb una cel·la a Montserrat, i no, cada any anàvem a Montserrat, vull dir que a casa meva també s'ha viscut molt sempre de la... i bueno, també el que explicava, diu que s'agafava en tren, però també jo tinc molta gent que explicava que anaven, molts, els joves anaven a peu i pujaven a peu, i altres amb carro
1: també, en també... carro, ah, la meva pare explicava que havia pujat, jo no, mm-hmm. Jo en carro no hi he pujat mai, sempre
2: sí,
1: he pujat
2: amb el tren. S'ha pujat a peu, amb carro, amb el tren,
1: com,
2: i l'aeri.
1: Com es va fer malbé la cremallera, mm-hmm. Llavors ens pujàvem amb l'aeri.
2: Sí, és bueno, tot una festa.
1: Després més cap aquí i amb cotxes.
2: Mm-hmm, clar.
0: Home, pujar carro a Montserrat també tenia el seu mèrit, eh?
2: Home, sí, i el pobre animal també devia quedar bastant cansat.
0: I caminant, no sé si a Montserrat, Andreu, alguna vegada heu pujat a Montserrat caminant des de Sant Andreu de la Barca?
2: Jo sí, no fa masses anys, i vaig dir prou. Perquè la veritat és quan des de Sant Andreu vam arribar a baix de tot a Monistrol, em vaig tenir que prendre un ibuprofeno perquè ja no m'aguantava res. Dic, ara hem de pujar dalt la muntanya? Vull dir que és una bona pallissa, la veritat.
1: De la muntanya, sí. Cada any, per la Mare de Déu de Montserrat, pujava la muntanya a peu. Però d'aquí Sant Andreu, no hi anem mai.
2: Jo hi he pujat moltes vegades pels agutalls.
1: Perquè aquella època hi anaven a la nit. I a la meva època... les noies a la nit no podien anar.
2: No podien sortir de casa.
1: Oh,
2: oh, ja.
1: És així,
2: sí,
1: eh?
2: Sí, clar.
0: Per tant, s'havia de quedar a casa i havia d'esperar que algú la portés, o si no, amb el tren cap a Montserrat i després agafar el carmallera. Montserrat, de les romeries, què recorda? L'ambient que es vivien en aquestes romeries?
1: Bueno, jo me'n recordo quan tenia 14 o 15 anys, que llavors els joves que despatxaven, com que es quedaven a Montserrat perquè no hi havia cotxes, llavors feien obres de teatre, que tenia, però hi havia una coral, i llavors quan hi anàvem les romeries feien l'obra de teatre allà en el graig dels cotxes.
2: Sí, tota la gent que, bueno, que estaven allà a les botigues.
1: I clar, mira, llavors... feien algun sentiment, no tampoc feien pagar molt, però...
2: una distracció més,
1: sí.
2: I tant.
1: Després, quan hi va començar a haver cotxes, llavors, com que molts d'aquests que hi treballaven, perquè a les botigues al principi només hi havia nois, no hi havia noies. Les noies estaven a la neteja de les celdes. Acabat, quan ja va començar a haver cotxes, ja hi va haver també noies i tot, llavors hi ha molts ja que agafaven el cotxe i molts eren de Monistrol o de per allà a la vora, com els escolans, que també ara molts se'n van a casa.
0: Uh-huh. El testimoni de la Montserrat Parrot, de 93 anys, santandreuenca, i que ha recordat aquesta setmana els micròfons de Ràdio Sant Andreu la celebració de la romeria de Sant Andreu de la Barca a Montserrat, que enguany compleix 100 edicions. També hem de recordar que la matinada de dissabte a diumenge el Centre Excursionista Petallat organitza la seva tradicional caminada nocturna a Montserrat.
3: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca a l'InfoSap.
0: I aquest cap de setmana l'Associació de Veïns de la plaça de la Pau es preparen per viure dos dies de festa. Serà dissabte i diumenge. En té més detalls Joel Carrasco.
3: L'Associació de Veïns de la plaça de la Pau ja ho té tot a punt per celebrar les festes del barri els pròxims 19 i 20 de setembre. El programa combina propostes lúdiques i tradicionals pensades per reunir veïns de totes les edats i convertir la plaça en un punt de trobada durant tot el cap de setmana. Entre les activitats hi haurà un concurs de dòmino, jocs de taula, així com un tardeo amb DJ Beca i un sopar amb música el dissabte. Marta Montejo, tresorera i vocal de festes, assegura que celebrar les festes un any més és tot un orgull.
4: Bé, doncs aquestes festes neixen, bueno, perquè quan es va crear l'associació vàrem voler retomar totes aquelles festes que s'havien fet antigament al barri i a la plaça. Aleshores, doncs, bueno, doncs, intentem fer coincidir amb el Dia de la Pau, el cap de setmana abans o el cap de setmana després, i bueno, representen doncs, això, el poder tornar a recordar tot allò per la gent que les havia viscut i la gent que no les ha viscut doncs que les senti com a seves festes.
3: En aquest sentit, quina resposta esteu tenint per part dels veïns i veïnes i com viviu des de l'Associació de Veïns aquestes dates tan especials que ja s'apropen?
4: Bueno, doncs la resposta és bona. Nosaltres, els veïns, sempre... Bueno, pues hi ha força ajuda per part dels veïns i pues la gent gran pues sempre, encara que no pugui ajudar activament, pues sempre participa i bueno, està, va bé. I després, bueno, pues nosaltres érem molts nervis perquè queda poc i hi ha moltes coses a fer, a organitzar, però bueno, esperant amb il·lusió que tot surti bé.
3: Aquest any ja esteu preparant, com comentes, un programa molt variat, des d'activitats com el concurs de dominó, jocs de taula, un tardeo o el sopar amb música. Què heu volgut aconseguir amb aquesta programació tan diversa? I si vols explicar-me una mica més en profunditat algun tema?
4: Bueno, la idea és que les festes siguin per totes les edats i per tots. Aleshores, clar, no ens volíem reduir en algunes franges d'edat, sinó intentar fer que fos... Pues bueno, per tothom. Aleshores, el dissabte al matí pues, tenim tant pels nens, que tenim un concurs de dibuix i jocs de taula, i tant per la gent més gran, que és el concurs de dominó, que és per parelles, bueno, hi ha una eliminatòria i hi ha premis, pues, bueno, pues, és un pernil i un trofeig pels guanyadors. I els nens també tindran els seus premis com a concurs de dibuix. Okay. Després de la tarda tenim el tardeo amb el DJ Beca, que bueno, pues els tardeos ara estan com funcionant molt i llavors sempre va bé i agrada molt a la gent per la mitjana edat i, bueno, i al final per totes les edats també val. I després el sopar a la fresca pues, bueno, és el que tothom, la gent es porti el menjar que vulgui importar i nosaltres tindrem el servei de barra. Llavors pues, això fa una mica més barri i més poder parlar amb els veïns.
3: De fet, l'any passat ja vau tenir, a les festes de la plaça de la Pau de l'any passat, ja vau tenir aquest tardeo amb el Beca. Suposo que sí. Repetiu perquè ha funcionat.
4: Sí, sí. Bueno, jo crec que és una persona que coneix tot el poble i a nosaltres ens va agradar molt com ho va fer i li hem tornat a dir si volia col·laborar amb nosaltres i ha dit que sí. Aleshores, ens ha encantat.
3: Diumenge també hi haurà el Vermut Concert, amb un concert de Salva. Quin paper té la música i què en consistirà aquest Vermut?
4: Bé, doncs el diumenge és el, com tu deies, és el Vermut, i llavors el Salva va vindre per l'últim Vermut que vam fer. La veritat que va tindre una acceptació molt, molt bona, i llavors, doncs igual, no? A nosaltres ens va agradar molt, va crear molt bon ambient, i llavors, doncs, ara quan li hem dit la vida de festa, ens ha dit també que ha encantat i llavors doncs, bueno, tornarem a repetir amb ell. Llavors doncs, és un moment en el que pots, bueno, estàs més sentat, més relaxat, xerrant, llavors que sí, pots ballar si vols, però és més bueno, per estar passant l'estona amb amics i veïns.
3: Veig que també heu apostat per activitats gastronòmiques, com la fideuà de bolets o el sopar popular. És la gastronomia una bona manera de fer barri i reunir els veïns?
4: Sí, a veure, jo crec que creiem que sentar-se a taula i menjar i compartir sempre és maco amb els veïns i amics. Aleshores, bueno, el menjar que farem diumenge és, ens el fa el restaurant Aloha, que, bueno, perquè hi hagi anat ja sap que cuina molt bé, i llavors repetim la fideuà de bolets perquè l'any passat va sortir molt bé, la gent va, li va agradar molt, i creiem que és un plat que és, pues, bueno, que és per tothom, i bueno, ja, com et dic, va sortir molt bé. El sopar a la fresca, pues, bueno, com cadascú es portarà el seu, pues, que cadascú ja es convesti el que vol portar.
3: També hi ha activitats pensades per diferents edats. En aquest sentit, és important per a vosaltres que les festes no siguin només un punt de trobada entre els veïns de tota la vida, sinó que també les noves generacions vagin entrant a la dinàmica de participar en aquestes festes?
4: Sí, sí, és el que et comentava. No volem que siguin unes festes que siguin per tothom. Unes festes en què la gent gran que viu a la plaça pugui disfrutar-la, però també els, que si venen els nets o si venen els fills o... Bueno, que sigui per tothom, perquè hi hagin activitats per tothom i que tothom pugui dir, pues mira, jo tinc el meu espai en aquestes festes.
3: Més enllà de les activitats, què creieu que aporten unes festes de barri com aquestes a la convivència entre els veïns de la plaça de la Pau?
4: Bueno, crec que la convivència al final tu la fas potser més amb el... Nosaltres, a veure, som una plaça i una plaça que tots donem al mateix lloc, llavors... Sí que ens coneixem bastant, però al final acabes tu tenint més confiança o parles més amb els veïns de la teva escala o el dels voltants. Però potser en aquestes festes doncs pots parlar amb altres veïns que estan més allunyats o inclús veïns que no siguin a la plaça, que vinguin a passar les festes amb nosaltres.
3: Molt bé, doncs ens ha quedat clar les festes. El programa l'hem fet una miqueta un repàs. Llavors et preguntaré quins són els principals reptes que té actualment l'Associació de Veïns de la Plaça de la Pau i què us agradaria continuar impulsant durant l'any després de les festes de barri.
4: Bueno, pues nosaltres el que volem, o sigui, si fem festes, pues, bueno, per això, per conèixer-nos amb els veïns, per tindre més relació, per anar pues, bueno, fent activitats per tothom. Però també el que l'associació, en el que vol en el transcurs de l'any, el que volem és, al final, ser una associació on els veïns tinguin un punt on puguin anar doncs, per demanar alguna cosa, si necessiten res, si, doncs, per fer, si els vol demanar algú a l'Ajuntament, sempre és millor fer-lo des de l'associació, que té com més força, que no una persona en particular. Llavors, volem que sigui un punt en què cada veí de la plaça i cada membre de l'associació pugui confiar en que nosaltres lluitarem perquè les coses que es demanen sortint endavant. Per exemple, volem que la plaça pues, sigui un manteniment més actiu. Ara està una mica, pues, una mica deixada, però el que volem és que, bueno, pues, poc a poc puguin anar solucionant aquests temes. També volem fer activitats per la gent i bueno, poc a poc anirem creixent. Ara som molt petits, som una associació molt petita.
3: O sigui, els objectius és créixer i que la gent entengui que són una eina de força davant de les institucions, m'imagino.
4: Exacte, sí, sí. Ara mateix som pocs, però bueno, la cosa suposo que és anar intentant anar a agrandint aquesta associació i anar fent més coses i més coses per tothom.
3: Per acabar, què els diríeu als santandreuencs que ens estan sentint i que encara no coneixen aquestes festes? Què els diríeu perquè s'apropin aquests dies a la plaça La Pau?
4: Bueno, pues jo els diria que vinguin a conèixer, si no han estat mai a la plaça, pues que vinguin, que és una plaça maca, tenim una font molt maca, i llavors pues que vinguin, que ens ho passarem bé, que s'apuntin a les activitats que els agradin més, com si volen vindre a tot, però nosaltres perfecte, els rebrem amb els braços oberts, i per apuntar-se, bueno, poden apuntar-se bé per l'Instagram, pel mail, o directament al telèfon que posarem. Aquest cap de setmana nosaltres ja posarem cartells per tot el poble anunciant les festes i totes les activitats que hi haurà.
3: Des de l'associació destaca la voluntat de mantenir aquestes festes com un espai de convivència i participació veïnal amb música, gastronomia i activitats per compartir en comunitat.
5: A l'InfoSap t'expliquem les notícies.
0: I a l'InfoSap també volem saber quin és el temps que tindrem de cara al cap de setmana, divendres, dissabte i diumenge, com sempre amb Carlos Lara, l'home al temps de Ràdio Sant Andreu i responsable de MeteoSap.
6: Bueno, pues hoy viernes todavía tendremos algo de inestabilidad residual que se dejará notar sobre todo en zonas próximas a la costa y no tanto aquí en San Andreu. No se descarta en estos municipios pues más costeros pues algún chubasco aislado, pero todavía de cierta intensidad, ¿eh? Puede llover bien en zonas, pues eso, la fachada más marítima, digamos, pues ahí todavía se pueden producir, sobre todo hasta mediodía, primeras horas de la tarde, pues algunos chubascos todavía intensos, y en nuestra zona, como digo, a priori no se esperan precipitaciones, o quizá pues que alguno de esos chubascos evolucione un poco y nos llegue a dejar algunas gotas, pero a priori en nuestra zona parece que no. Aquí en San Andreu, pues el día transcurrirá con cielo variable, momentos de nubosidad abundante, sobre todo también ahora por la mañana. Y bueno, pues el sábado repetiremos un tiempo bastante similar al de hoy viernes, cielo variable gran parte de la jornada, y aunque en nuestra zona nuevamente no se esperan precipitaciones, todavía en zonas costeras, en este caso parece más de Tarragona, pues todavía se podría producir algún chubasco, ya en este caso más dispersos, más locales y de menor intensidad que los que hoy pueden afectar pues a esos municipios costeros. Y el domingo ya recuperamos la estabilidad, será una jornada pues ya de ambiente soleado y prácticamente sin nubosidad a lo largo de todo el día, porque pues la masa de aire frío se va retirando poco a poco de nuestra vertical, y esto también vendrá acompañado pues de un ascenso de las temperaturas que se van a ir recuperando. Hoy viernes se mantienen frescas, sin cambios, máximas que no superarán todavía los 25 grados, mientras que el sábado y domingo pues ya poco a poco irán sumando pues algunos grados, aunque todavía con valores por debajo de los 30. Así que ya esos episodios de tanta calor parece que de momento pues los tenemos un poco contenidos, aunque quedarnos ya con 25 sería demasiado bueno, me parece a mí. Las mínimas mantienen estables, valores 17, 18 grados, pues prácticamente a diario, todo el fin de semana.
0: Amb la previsió del temps, posem punt i final d'aquesta edició de l'InfoSap. Salutacions de Jordi Milian, al capdavant dels serveis informatius de Ràdio Sant Andreu. Més informació a través de radiosantandreu.com i més informació també a través de les xarxes socials de Facebook, X, Instagram i també a través del nostre canal d'informació al WhatsApp. Bon cap de setmana.

0: aquesta darrera festa major jo crec que ha estat la culminació d'aquest projecte que ens agradava, el fet de modernitzar i actualitzar la festa major, i com deia, una festa major que ha funcionat perfectament. Hem tingut moltes activitats, hem potenciat encara més la cultura popular i la festa major petita, i puc afirmar, doncs, que ha estat una festa major amb cap incident, diguéssim, remarcable en aquests 4 dies, amb moltíssima gent al carrer, amb gent amb ganes de passar-s'ho bé, amb ganes de compartir amb els seus familiars, amics, coneguts, i per tant jo crec que també és un element identitari de Sant Andreu a la Barca, i aquí sí que m'agradaria destacar que la gent de Sant Andreu a la Barca se sent orgullós i orgullosa de la seva festa major. És un espai per compartir, de retrobament, i crec que la posem molt en valor totes i tots, i crec que gràcies també en aquest sentiment d'orgull això ens ajuda a que la festa major funcioni, a que tothom la cuidi i a que tothom se senti part, diguéssim, o interpel·lat d'aquests dies.
1: Creu, alcalde, que l'Ajuntament ja ha trobat el model que vol per la festa major, o encara hi ha marge per introduir canvis en els propers anys?
0: Sempre, i en tota la vida hi ha marge de millora, sempre. I per tant, jo crec que hem de poder fer una adaptació millor en aquestes hores de màxima radiació on fa molta calor, i per tant que les activitats que es fan en aquestes hores, doncs poder trobar un espai més adaptat i que per tant hi hagi més confort. Jo crec que hem d'acabar d'ajustar de quina manera podem seguir oferint més oferta cultural als joves, per tant ampliar l'oferta jove, tot i que ja ho hem fet i per tant és un compromís que continuarem fent. Marge de millora hi ha. A mi em va agradar molt l'any anterior, es va recuperar el ball de festa major. Jo crec que és un element que instaurar-lo ens ha de també motivar molt a poder-ho fer, i per tant sí, hi ha elements de millora, i evidentment el seguim explorant. És més, ja tenim algunes idees de cara a l'any vinent per poder implementar amb diferents espectacles que crec que poden donar un plus en aquesta festa major.
1: Sí que la festa major marca l'inici, no? L'inici de la nova temporada, no? Després de les vacances d'estiu.
0: Bueno, l'inici...
1: Això ja és històric, no?
0: O hi ha altra gent, i jo sóc un d'ells, que diem, ostres, s'acaba l'estiu, no? I per mi la festa major és més finalitzar l'estiu, perquè l'inici de la rutina potser ens costa una miqueta més a totes i a tots, tot i que alguns l'inici de la rutina ja l'hem fet abans de la festa major, però sí que és cert que és un element que ens diu, escolta'm, s'acaba aquests moments de compartir amb família, de passar-nos-ho bé, de tenir temps per destinar als amics, i que tornar a la rutina.
1: Es va desplegar un ampli dispositiu de seguretat, ja vam parlar aquí a la ràdio quan es va fer la presentació. Quin balanç en fa d'aquest dispositiu de seguretat que es va realitzar durant la festa major, i també amb la presentació de la nova unitat, l'UREIS, la Unitat de Reforç Especial d'Intervenció i Seguretat de la Policia Local?
0: Però jo aquí t'agraeixo la pregunta, perquè un cop finalitzada la festa volem explicar que en els dies, diguéssim, de màxima afluència, Sant Andreu a la Barca va tenir prop de 50 policies que van donar servei dels diferents cossos policials al conjunt de la festa, no només en el recinte firal, sinó en el conjunt dels actes. Per tant, és el major desplegament que s'ha fet en matèria de seguretat a la festa major, i en concret vull posar en valor que ciutats, diguéssim, molt més importants que Sant Andreu a la Barca en població, en situació, doncs han tingut incidents en el llarg de les seves festes majors, i per tant que Sant Andreu a la Barca, just al mig del Baix Llobregat, a 30 minuts en transport públic de la gran capital de Barcelona, doncs hem tingut una festa major impecable, una festa major on tothom ha pogut gaudir, on ningú s'ha hagut de preocupar de la seguretat, que això és el que busquem, precisament això és el que busquem, i això ha funcionat tot perfectament. Com bé deies, una de les millores que hem implementat en la festa major d'aquest any, a part de sumar més efectius, és la nova unitat, l'UREIS. És una unitat d'intervenció, la primera que té la policia local de Sant Andreu a la Barca d'intervenció. És una unitat que està preparada per fer diferents actuacions, diguéssim, molt en el marc de la seguretat pública i la seguretat ciutadana, en el sentit d'estar preparats i formats per poder fer entrades en grans masses o control de grans masses. I a més, una de les, diguéssim, millores que aplica aquesta unitat, que jo crec que és una actualització i que moltes altres policies ens estan venint a preguntar com ho hem fet, és que introduïm en aquest grup d'intervenció el que és la unitat canina.

0: tant, aquest grup d'intervenció treballa també amb unitat canina. Per tant, està més preparada per, diguéssim, operativament fer front a casuístiques ben diferents on es pugui utilitzar la seguretat ciutadana o s'hagi d'utilitzar elements com la unitat canina, doncs, que són molt profitosos no només per la cerca, diguéssim, de substàncies, sinó també en el control de persones, doncs, que estan totalment descontrolades o que pretenen fer mal a algú. Per tant, els animals, en aquest cas els gossos, la unitat canina, ens ajuden també en aquest control. En definitiva, penso que no ha estat l'atzar de que portem dos festes majors sense cap mena d'incident, sinó que ha estat molta feina i molta aposta per part de l'Ajuntament de que la seguretat és principal en la festa major, i no cal que expliqui, doncs no em vull allargar més amb la resposta, i és que controladors d'accés en el recinte firal, seguretat privada que ha complementat el dispositiu de seguretat. Per tant, jo crec que tot ha funcionat com vam preveure que funcionaria.
1: Parlava de la unitat canina. De fet, la unitat canina de la policia local de Sant Andreu de la Barca és referència.
0: És exacte. Tenim una unitat canina que és referència dins les policies locals i també a nivell estatal. I precisament ha estat el sergent de la unitat canina qui ha desenvolupat aquesta nova unitat d'intervenció i que, per tant, jo crec que tenim un coneixement aquí a Sant Andreu de la Barca en aquest àmbit que crec que hem de continuar exportant, i a més ara amb la combinació d'aquestes unitats d'intervenció i explicar també a la ciutadania que els agents que formen part d'aquesta unitat doncs s'estan anant formant en diferents cursos i també a diferents ciutats on tenen implementada unitats similars.
1: Una festa major, alcalde, que es va iniciar amb un acte emotiu i que ha tingut força repercussió, que és la figura de bronze inspirada en el gos Tyler, que es va instal·lar a l'entrada del Parc Central, que la podem veure, està en un lloc molt visible, que tot sorgeix d'un projecte, una idea d'un santandrevenc, el Jordi Marchant, que quan se li va morir el seu gos Tyler va decidir fer-li un homenatge i va començar a iniciar una campanya de micromecenatge per aconseguir 10.000 euros per fer doncs una figura de bronze inspirada en el seu gos, i que finalment Sant Andreu de la Barca doncs ha acollit la idea i ja està visible des de la festa major. Un acte emotiu.
0: Molt emotiu, i també, seguint la tònica de la festa major, molta participació. Doncs exactament, has explicat la història tal com va ser. El plenari municipal de Sant Andreu de la Barca aprova el fet de fer un reconeixement a aquests animals de companyia, doncs, que formen part de les nostres famílies, i l'Ajuntament tenia pendent l'aplicació, diguéssim, d'aquesta moció que es va aprovar en el plenari, i el Jordi Marchant doncs ens trasllada doncs que està fent, diguéssim, un crowdfunding, un Verkami, és a dir, una participació de moltes persones que aporten una quantitat de diners per poder fer possible una idea en concret. I el Jordi el que fa és cedir-nos a la ciutat aquesta figura, i aquesta figura ha d'estar inspirada en algú, i està inspirada en el gos del Tyler, del Jordi, i per tant el que fa Sant Andreu de la Barca és acollir aquesta donació i poder obrir-ho en el conjunt de persones doncs que se senten interpel·lades, que tenen la necessitat de retre un homenatge als seus familiars de quatre potes, i la veritat que Sant Andreu de la Barca en aquest sentit ho hem acollit, diguéssim, amb molta estima. Jo crec que serà un punt important d'homenatge a la ciutat, on molta gent farà petits homenatges en aquella estàtua de bronze als seus familiars de quatre potes, i la veritat és que ens fa molta il·lusió que Sant Andreu també tingui present doncs aquesta cultura del benestar animal, aquesta cultura de cuidar als animals, i jo crec que aquesta figura precisament el que fa és, jo crec que, posar-li la cirereta en tota l'actuació que s'han anat fent en aquests darrers 4 anys respecte al benestar animal. I jo, aprofitant la pregunta, vull agrair molt al Jordi doncs que hagués pensat en la seva ciutat i que hagués comptat amb nosaltres i que hagués estat tan col·laboratiu perquè el projecte, diguéssim, fos un èxit el primer dia de festa major, el divendres abans del pregó.
1: Parlem d'una altra qüestió. Aquest setembre, inici també del nou curs escolar. Més de gairebé 4.000 alumnes de Sant Andreu de la Barca han començat el curs escolar a la ciutat. Com es presenta aquest nou curs? alcalde?
0: Doncs des de l'Ajuntament ho tenim tot preparat, tenim les escoles en les quals s'han anat fent diferents actuacions. Penseu que aquestes actuacions es van fent durant tot l'any, al Nadal o a l'aturada del Nadal en tornarem a fer d'altres, i per nosaltres és un moment important, és un moment perquè la ciutat recupera, diguéssim, la seva activitat, torna tot a funcionar com en principi ho tenim previst, i que els nens i nenes puguin tornar a l'escola, es puguin iniciar nous cursos. Això ens omple de, bueno, d'alegria i de satisfacció, perquè és una manera, no, de continuar aquesta història que entre totes i tots fem, i que sobretot, doncs, que els serveis públics, els sistemes públics, doncs, funcionen, i per tant que tot torna al seu ritme habitual després de la baixada d'intensitat que són les vacances.
1: El mes de juny el ple municipal va aprovar una moció d'alcaldia per l'adaptació de la climatització total de les 7 escoles públiques d'infantil i primària a Sant Andreu Barca. En els darrers dies el president de la Generalitat ha anunciat que el govern preveu climatitzar 2.530 centres educatius públics d'aquí al 2031, i que es compromet climatitzar totes les escoles i prioritza 100 per al juny de l'any 2028. Hem mirat la llista de les 100, hi ha una escola de Sant Andreu Barca, que és l'escola Vall Palau. El tema de la climatització a les escoles, per les altes temperatures que estem patint, és una de les problemàtiques que avui en dia també es pateix.
0: És una problemàtica important. Important perquè s'estan registrant temperatures del voltant dels 28, 30, 32 graus a les escoles, i crec que s'ha d'abordar de manera integral i no només en una sola escola a Sant Andreu de la Barca. Precisament aquesta moció el que demanava és el que ha acabat passant, és que hi hagués implicació d'altres administracions, perquè l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, que no ens importa assumir la responsabilitat, i és més, ho farem, doncs climatitzi o faci que les aules tinguin un confort tèrmic com pertoca. I això és el que busquem. I no només en una escola, que agraïm que la Generalitat pensi en aquesta escola, sinó en el conjunt de les 7 escoles de Sant Andreu de la Barca. I aquí l'Ajuntament, doncs, espero que en els pròxims mesos fem un encàrrec concret del que seria el fet de fer un estudi de l'impacte que seria la climatització de totes les escoles en quant a nivell econòmic, i per tant prorrogar o anar fent fases d'implementació en funció també de quines són les aules, diguéssim, que pateixen més aquests efectes de calor. Per tant, aquesta és l'estratègia de l'Ajuntament. Celebrem que la Generalitat s'assumi i ens ajudi, ho agraïm profundament, perquè al cap i a la fi són els nostres infants i és el bé més preuat que tenim, i per tant les condicions han de ser com a mínim les mateixes que els adults que tenim quan treballem en espais climatitzats, i per tant ells també, i aquí l'Ajuntament s'implicarà i farà tot el possible, evidentment sota les nostres capacitats, perquè la climatització arribi a totes les aules, no només a les aules d'una escola en concret, que celebrem que ho siguin, sinó a totes les aules de Sant Andreu a la Barca. És un pla ambiciós i és un pla que requerirà temps, però és un pla, com hem demostrat en aquests 4 anys, que quan ens hi posem, ho fem. Quan ens hi posem a arreglar els carrers, els arreglem. Quan ens hi posem a arreglar els parcs infantils, ho fem. Per tant, quan ens hi posem ara a climatitzar les escoles, ho farem. Li demano, i ja ho sé, que potser és una petició, diguéssim, que és demanar més paciència, demano paciència a l'hora de fer aquestes implementacions. I no ho farem amb ventiladors. No ho farem amb ventiladors. Queda demostrar que els ventiladors no baixen la temperatura de les aules. Per tant, hem de fer una aposta per un sistema de climatització que sí que baixi les temperatures. I això, doncs, requereix d'un import més alt, i ho hem de fer per fases. Però l'Ajuntament de Sant Andreu de Barca s'implicarà i agraeix que la Generalitat de Catalunya, doncs, també ho faci.
1: Parlem ara de la Diada. El dia 11 de setembre, en el seu discurs institucional de la Diada, va reivindicar especialment la diversitat de Sant Andreu de la Barca, va defensar una Catalunya capaç d'integrar persones procedències diferents, garantint drets, però també exigint deures. Per què va voler situar aquest missatge al centre del seu discurs aquest any, alcalde?
0: Crec profundament que hi ha una Catalunya de tots, i no només una Catalunya d'alguns. I penso que en els darrers anys hi ha certes formacions polítiques que volen contaminar aquesta Catalunya de tots, o com a mínim la volen fer inviable. I fer-la inviable vol dir enfrontar-nos els uns als altres i crear desconfiances i generar odi. I no crec que aquesta sigui la solució, perquè amb odi, perdoneu, però no es construeixen barris, ni habitatges, ni es fan millors les escoles, ni hi ha millors serveis públics. Al contrari, és integrant, és sumant, és fer que tots hi participin. I com molt bé deies, amb drets i amb deures. I la part dels drets sempre els hem de garantir. I jo crec que sempre ens hi trobaran garantint-los. Però en la part dels deures, jo crec que aquí hem de ser exigents. A la Catalunya de tots és la Catalunya que tothom hi aporta, que tothom hi ve a treballar, que tothom hi ve a portar el seu granet de sorra, allà on pugui ser i de la forma que pugui ser. I per tant, reivindicar aquesta Catalunya, la que tothom ha de portar per poder construir, per fer avançar Sant Andreu de la Barca, Catalunya, és primordial. Uns no poden passar per sobre dels altres. De la mateixa manera que enfrontar-nos a través de l'odi no ens porta absolutament enlloc. I aquesta és la Catalunya que vull. La Catalunya que cadascú se senti català com vulgui. Si és a través d'una entitat, a través d'una entitat. Si és a través de la llengua, a través de la llengua. Si és a través de la seva feina i de la seva de la integració dels seus fills i filles, doncs aquesta serà una bona manera. Com va ser en els anys anteriors, en les dècades passades. I així va ser. I Catalunya va avançar. I gràcies a molta gent vam fer avançar Catalunya. Per tant, per què ara no? Per què ara no? Aquesta és la pregunta que ens hem de fer. Per tant, jo demano que tornem a aquells pactes de les Catalunyes de les dècades dels 70 i dels 60 i renovem aquest compromís d'acollir, integrar i, per tant, fer avançar el país.
1: Estem a l'últim curs polític abans de les eleccions municipals del 2027. Amb quina sensació arriba en aquesta recta final d'aquest mandat i quins serien els grans reptes que es marca com a alcalde d'aquí a la finalització del mandat, que serà el maig del 2027, que ja queda poc.
0: Arribo amb molta il·lusió i orgullós de la feina feta. Arribo orgullós de que Sant Andreu ha recuperat la il·lusió i la seva estima. Em sento plenament satisfet de tot el que hem pogut arreglar i mobilitzar en aquests 4 anys. Molt. I, evidentment, hi ha coses que les haurem d'anar fent amb el temps, no? Vull dir, no se'n pot demanar el mateix que se'ls va demanar en altres amb 26 anys o amb 40, d'acord? Tot i que m'agrada l'exigència i m'agrada que els santandreuencs i santandreuenques siguin exigents amb el seu ajuntament, perquè crec que amb l'exigència és on hi ha el marge de millora. Però estic molt satisfet del que hem aconseguit desenvolupar, dels problemes que hem decidit no esquivar i afrontar-los, com per exemple estabilitzar un pressupost municipal que estava totalment desequilibrat amb 1 milió d'euros, 990.000 euros. Hem aconseguit actuar en la via pública quan feia anys que no es feia. Estem en marxa en l'actualització d'equipaments municipals que tenien més de 30 i 40 anys. Ho estem fent. I per tant, jo crec que estem, com explico, intento explicar sempre, estem posant Sant Andreu de la Barca als estàndards d'una ciutat del segle XXI. I sí, hem fet una part i ens queda una altra part per fer. I jo estic, com deia, molt, molt il·lusionat, molt motivat, amb moltes ganes de que aquesta, diguéssim, desenvolupament de la ciutat i actualització de la ciutat arribi en bones condicions i, per tant, també ho veig en el carrer. Els veïns i veïnes sento que estan satisfets, que estan esperançats de que podran venir coses millors i a mi això m'anima doncs, a continuar fent aquesta feina perquè realment és molt gratificant veure que en allò que penses, desenvolupes i dotes de pressupost acaba sent una realitat i una realitat que transforma la ciutat. Estic molt motivat.
1: Una de les imatges a finals d'aquest mandat seran les diverses obres que estan en marxa. Quins projectes podran veure acabats a la ciutadania en els propers mesos?
0: Doncs es podran veure acabats els parcs infantils, es podrà veure acabat la nova escola Bressol La Quimeta, es podrà veure acabat el parc de la Solana, el nou parc metropolità de la Solana, i sobretot tot el que ja s'ha vist acabat, que no és poc, que és molt, i el que continuarem fent més endavant. Per tant, és el que els deia abans amb l'anterior pregunta. L'objectiu és no aturar la màquina de millores. No aturar-les. Després vindrà la plaça Federico García Lorca. Després vindrà el Parc Central. I després vindran equipaments com la biblioteca, com la nova comissaria, com la pista d'atletisme. Aquest és l'objectiu. No parar. I mentre fem això, tenim cuidat el dia a dia, el manteniment dels carrers, la neteja, l'asfalt, els adoquins, més seguretat, implementació de noves càmeres de l'anella de seguretat. Aquí és on volem portar la ciutat. Aquí. No? Hi ha algú, per exemple, que no li donem la importància d'un superprojecte, però el fet d'haver adaptat quatre aparcaments, quatre bosses d'aparcament, aparcament intel·ligent, on els ciutadans poden saber si tenen espai o no. On ara, aquesta tardor, acabarem de fer la segona fase d'asfalt en el parc, en l'aparcament de Josep Pla amb Avinguda a Guatemala, al costat del pavelló Josep Pla. Aquest és també un projecte que potser no ho anunciem, com podríem anunciar el Parc de la Solana, però que ajuda a destensionar l'aparcament que tenim en el barri de la Solana. Llavors, en aquest sentit, hi ha moltes accions que potser no estan en el focus del titular, però que s'estan fent i que són molt i molt importants a Sant Andreu de la Barca.
1: Si hagués de posar nota al grau de compliment del programa amb què es va presentar les eleccions del 2023, quina nota es posaria i què li falta per arribar al final de mandat amb els deures fets?
0: Jo prefereixo que la nota la posin els ciutadans, els veïns i veïnes. Jo estic satisfet de la feina feta, coneixent la complexitat que teníem com a repte per davant a dins de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Jo crec que el que hem fet és molt satisfactori, que hi ha coses que no han pogut sortir en temps i forma com ens hagués agradat, però que no s'han aturat, sinó que acabaran passant. I, per tant, jo prefereixo que siguin els veïns i veïnes que, sent exigents, perquè ho són, ens puguin posar la nota que ells considerin.
1: El 24 de setembre tindrem el nou ple municipal, però li pregunto ja pel mes d'octubre, pel ple d'octubre. En els darrers anys, el mes d'octubre ha estat el mes escollit per portar en el ple les ordenances fiscals, el pressupost municipal. Mantindrà aquest calendari? Tindrem a l'octubre el debat dels comptes municipals pel 2027?
0: Si no hi ha cap sobrevingut, sí. Si no hi ha cap qüestió sobrevinguda, l'objectiu és poder fer un debat complet dels ingressos i despeses de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca amb el conjunt de les formacions polítiques, perquè crec que és el debat més ric. I si ho he reivindicat a l'oposició, un cop al govern, no puc fer una altra cosa que no sigui aquesta. Per tant, sí, si no hi ha cap qüestió sobrevinguda, en el ple d'octubre portarem a votació o a consideració les ordenances fiscals i també el pressupost de l'any 2027. Per tant, ja tenim o ja estem treballant una proposta de pressupost que espero que en les pròximes setmanes, per no dir dies, puguem compartir amb el conjunt dels grups municipals i evidentment, com sempre, buscant doncs, la complicitat d'aquests grups perquè el pressupost, diguéssim, sigui el més acceptat possible o amb el major acord possible i a seguir fent avançar la ciutat, perquè els pressupostos són la principal eina perquè l'Ajuntament pugui desenvolupar tot tipus de serveis públics, de polítiques públiques i també d'inversions a la ciutat. Per tant, és important que el pressupost surti, diguéssim, amb el major recolzament possible i que sigui un full de ruta actualitzable, modificable, adaptable al llarg de l'any en exercici, però que tingui, diguéssim, la complicitat de molts grups.
1: Abans de finalitzar, alcalde, hem parlat abans l'inici del nou curs, tant polític com també escolar, la tornada a la feina després de les vacances. Finalment, doncs, voldria que aprofités els micròfons de Ràdio Sant Andreu per enviar un missatge als santandreuencs i santandreuenques davant d'aquest inici de ja sigui de curs, ja sigui de la rutina de treball. Quin missatge els hi donaria a santandreuencs i a santandreuenques davant d'aquest mes de setembre?
0: Doncs que entomin la tornada a la rutina amb totes les alegries que han pogut cultivar en els mesos i setmanes de vacances, que aprofitin aquella desconnexió per poder fer ara una connexió en la rutina i que, sobretot, que gaudeixin de tots els petits moments que els hi aporten aquesta càrrega de piles, aquesta energia, aquesta felicitat, perquè al cap i a la fi som aquí a la vida per disfrutar-la, per passar-nos-ho bé, per compartir-la amb la gent que estimem, i que la rutina només sigui les 8 hores de la feina, sinó que la resta de moments puguem disfrutar del que és la vida.
1: Alcalde Marc Girbet, gràcies per acompanyar-nos en aquesta nova ronda d'entrevistes mensuals on analitzem l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Estem al mes de setembre, per tant, inici d'aquesta ronda d'entrevistes, com dèiem, 24 de setembre, ple municipal. Ens seguirem parlant.
0: Gràcies a tothom.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: I tot seguit, recordem, ara fa tot just una setmana que celebrava la Diada, l'acte central es va realitzar a la plaça 11 de setembre.
3: Com sabeu, l'11 de setembre commemora la caiguda de Barcelona l'any 1714. Aquella derrota va significar la pèrdua de les llibertats i les institucions pròpies de Catalunya. L'abolició de les nostres lleis i la prohibició del català tant a l'administració com a l'ensenyament. Tot i les dificultats, la Diada s'ha mantingut viva al llarg de la història. Primer de forma clandestina i reprimida, després com a símbol d'oposició al franquisme i, finalment, des de 1979, oficialment com a Festa Nacional de Catalunya.
1: Sant Andreu de la Barca ha commemorat la Diada reivindicant la cohesió i una Catalunya oberta a tothom. Una quarantena d'entitats han participat a l'ofrena floral de l'11 de setembre en un acte marcat pel discurs de l'alcalde Marc Girbet, l'actuació del tenor Ferran Mitjans i el relat visual en directe de la il·lustradora Clara Tani Tarquer. Sant Andreu de la Barca ha commemorat aquest divendres l'11 de setembre la Diada Nacional de Catalunya amb el tradicional acte institucional a la plaça 11 de setembre. Una quarantena d'entitats, associacions i formacions polítiques locals han participat a l'ofrena floral, una celebració que ha combinat els elements més solemnes de la jornada amb música, cultura i participació ciutadana. L'acte ha estat conduït per la fotògrafa santandreuenca Neus Vendrell. Ha comptat també amb la participació institucional de l'alcalde Marc Girbet, la vicealcaldessa Maria Antònia Borbón i representants dels grups polítics de FEM Sant Andreu, PSC, Som Sant Andreu i En Comú Podem. Representants de Vox i el Partit Popular, com és habitual, no han assistit a l'acte de la Diada. Un dels moments més solemnes de la jornada també s'ha produït amb el lliurament de la senyera a la policia local per part de l'alcalde abans de ser hissada a la plaça. La commemoració ha combinat amb el cant dels segadors i la tradicional ofrena floral d'entitats, associacions i partits polítics.

0: Una de les novetats d'enguany és que la música ha tingut un protagonisme especial amb la participació del tenor de Sant Andreu de la Barca, Ferran Mitjans, que ha interpretat A vocació al Pirineu, una de les peces més emblemàtiques de la sarsuela catalana de cançó d'amor i de guerra. Mitjans, format des de ben petit a l'Escolania de Montserrat i posteriorment al Conservatori del Liceu, ha desenvolupat una trajectòria professional vinculada especialment a la música antiga, barroca i clàssica. També ha format part del cor jove de l'Orfeó Català i actualment actua en escenaris internacionals i col·labora també en formacions de prestigi, com la Capella Reial de Catalunya, dirigida per Jordi Savall. Ràdio Sant Andreu ha pogut parlar amb Ferran Mitjans i del que ha suposat tornar a Sant Andreu de la Barca per participar a l'acte de la Diada.
1: Doncs la veritat és que és tot un honor, doncs, perquè és una peça que ja fa bastant de temps que la tinc com, doncs, dins del meu repertori. És una peça clarament catalana i de la nostra terra i molt coneguda també per tot el públic, i és una d'aquestes peces, doncs, que sempre donen una festivitat molt, molt plena a qualsevol acte que es faci, i més avui, el dia de la Diada, aquí a Sant Andreu, al meu poble. És tot un honor, un orgull, molt, molt feliç, la veritat.
0: És el fet de tornar a casa, no? Tornar a Sant Andreu de la Barca després de que amb la teva carrera, doncs, et porta a fer actuacions arreu del món.
1: Sí, des que vaig començar ja a cantar professionalment he estat bastant voltant, sobretot per Europa, però també per Amèrica, i és un honor, doncs, també de tant en tant poder tornar al poble on he crescut i aportar, doncs, aquest granet de sorra aquí a la cultura del poble, que sempre és una alegria.
0: De fet, Ferran, la teva trajectòria està molt vinculada al fet de la recuperació, la interpretació del patrimoni musical. Quin paper creus que pot tenir la música a l'hora de preservar o transmetre la cultura i la identitat d'un país?
1: Jo penso que la música és el vehicle, doncs, més potent que tenim com a societat, doncs, per transmetre valors, per transmetre la pau, per transmetre, doncs, una societat com crec que la catalana és bastant pionera, i això, doncs, és un orgull, doncs, amb molts dels grups en els que treballo, doncs, que apostem, doncs, per recuperar patrimoni de compositors catalans que estan bastant oblidats i que hi ha música, molta música en arxius que no s'ha fet mai, i que s'està recuperant ara a poc a poc, i doncs tant amb grups com el grup Cor Cerarols, com que és música ja de compositors ja morts, com també ara estem gravant uns salms del Bernat Vivancos, que és un compositor plenament actual, i doncs també amb el Jordi Savall, sobretot, que és amb qui més treballo, que ell té aquesta vocació incansable de recuperar el patrimoni català, però també patrimoni mundial, sobretot, doncs, per vincular la música amb la pau.
0: Suposo que ha de ser un luxe, no?, treballar amb el mestre Savall.
1: És un luxe perquè, sí, sempre et dona tant ensenyament, tantes maneres de veure la música diferent, però sempre amb un esperit molt, doncs, molt com ho diria, com molt vinculat en la matèria primera. Llavors, sempre músiques tan antigues, però amb un rigor tan veraç i tan important. Penso que és el personatge més important que tenim a la nostra cultura musical en el tema de la recuperació del patrimoni de català.
0: Vas començar a l'Escolania de Montserrat i d'aquí una llarga trajectòria.
1: Exacte. Vaig tenir la sort de poder anar a l'Escolania de Montserrat, un lloc on, sí, doncs, m'ha ensenyat tot el que sé a nivell musical, m'ha ensenyat aquesta regularitat de cantar diàriament, d'aquest ofici que és el món del cantant solista de vegades, però també del cantant de cor, com faig moltes vegades, i això, doncs, sí, em va despertar aquesta vocació pel cant, doncs, que he tingut la sort de poder-la seguir i poder-m'hi dedicar i fer allò que més m'agrada.
0: El teu instrument és la veu, com la cuides? No sé si tens allà una disciplina, suposo que sí, no?
1: Sí, la veritat és que la veu és un instrument, doncs, que és complex, perquè va molt lligat al nostre cos, a la nostra emocionalitat, i tot allò que et passa a la vida extra musical també t'hi pot afectar, però sí, jo diria que el més important és el descans, intentar descansar i molta hidratació. També ara, a més, amb aquestes calors, important beure molta aigua.
0: Qui són els propers projectes, Ferran?
1: Doncs mira, ara aquest setembre tenim uns projectes també amb el Jordi, principalment. Estem fent un programa justament de recuperació del patrimoni de Montserrat, en aquest cas, uns concerts sobre la música del Llibre Vermell, que anirem a fer per França i també a Romania, ara pròximament. Així que molt content.
0: Felicitats.
1: Moltes gràcies.
0: Una altra de les singularitats de la commemoració d'aquest any ha estat la participació de la il·lustradora Clara Tanit Arquer, encarregada de plasmar en directe els diferents moments de l'acte institucional i convertir-los en un relat visual construït a mesura que avançava la celebració. Arquer ha anat traslladant el paper, els discursos, la música, els símbols i algun dels moments més representatius de la jornada, oferint, això sí, una manera diferent de deixar testimoni de la Diada Sant Andreu de la Barca. Formada en il·lustració a l'Escola Massana i amb una trajectòria vinculada al món del còmic, Clara Tanit Arquer ha convertit el desenvolupament de l'acte en una particular crònica dibuixada de l'11 de setembre.
2: Sí, sempre és un repte aquesta feina en general, però avui especialment perquè quan els actes són curts i així enèrgics i tinc un espai tan gran per dibuixar, sempre hi ha una certa... hi ha nervis.
0: A més, anaves agafant els inputs, no?, que es anaven donant entre els discursos o el que anava succeint aquí, no?
2: Sí, això és, vull dir, que on fem relatories gràfiques, això en diuen graphic recording en anglès, i es tracta, doncs, de copsar amb il·lustracions o agafant al vol els punts forts d'un discurs. I una mica això és el que he volgut captar aquí, doncs, el que, sobretot les paraules de l'alcalde, però una mica tot el que ha anat passant, no?, que tot el que ha cantat el Ferran, coses que deia la Neus...
0: Aquí veiem des de Compartim amb orgull qui som i convidem a tothom a formar-ne part. Visca Sant Andreu de la Barca, visca Catalunya, a sumar les ofrenes de les entitats, no?, que també apareix aquí, l'alcalde també, i també el tenor Ferran Mitjans, que ha estat l'encarregat de posar les notes musicals, o la presentadora, en aquest cas, la fotògrafa Neus Vendrell. Tot això copsat en un quadre.
2: En un moment, sí. Bé, jo ja tinc la informació, tinc els noms, per exemple, imagina't que no tinguis...
0: Tens una mica d'avantatge.
2: Clar, tinc una mica d'informació. Com a mínim, si se m'escapa el nom d'una persona, doncs ja me l'han passat.
0: Suposo que t'ho deus passar molt bé, no?
2: Sí, m'agrada molt la meva feina, la veritat.
0: En el teu àmbit, com a il·lustradora, has fet de tot. Has publicat un còmic...
2: Sí, jo en realitat de formació vaig estudiar disseny d'interiors, o sigui, imagina't que una mica allunyat, però després sí que vaig fer il·lustració i sobretot la meva escola va ser fer còmic. Amb el còmic és on vaig aprendre més a dibuixar, vaig fer més mà dibuixant d'una forma àgil, a imaginar mons, a narrar amb imatges, i després d'uns anys d'estar una mica parada, quan vaig tornar a intentar trobar feina, vaig decidir que em volia dedicar sobretot a això, a les relatories gràfiques, al dibuix en directe, perquè sobretot així és com no estàs mai sol dibuixant, que és una de les coses que no m'agradava de l'ofici, diguéssim, que ja estàs molt sol amb els teus pensaments i les teves inseguretats, i aquí encara que és difícil perquè tinc com tot el públic a darrere i ho haig de fer al moment, però m'acompanya que hi hagi gent i és molt més divertit.
0: Bueno, també és més pressió perquè tens el públic al costat, no?, que va mirant l'evolució del quadre. No sé si algú et va comentant coses.
2: Sí, hi ha gent que em diu coses i de vegades...
0: Avui a Sant Andreu t'han dit alguna cosa o t'han deixat fer avui?
2: A Sant Andreu sempre és... Bueno, jo soc de Martorell, llavors ja...
0: A prop.
2: Sí, soc de molt a prop, però sí que sé una mica com és la gent de Sant Andreu, que és molt ditxaratxera i molt fiesteros i molt d'estar al carrer i molt de xerrar, i sí que em deien coses, la veritat sí que em deien coses i res, no, us agraeix molt que la gent m'anima i tenim una senyora al costat sobretot que em deia molt bé, maca.
0: Com et podem seguir? A veure, a Instagram?
2: Sí, a Instagram. Soc Clara Tanit Illustration, tinc una web que és Clara Tanit i si em cerques, doncs sí, amb Clara Tanit podràs veure part de la meva feina.
0: Doncs ara et seguirem, eh?
2: Ah, doncs això espero.
0: Abans de finalitzar l'entrevista, com la il·lustradora, com definiries el quadre que has fet amb tres paraules?
2: Jo crec que hi ha molta catalanó en aquesta pintura d'avui, sobretot, perquè és el que requeria el dia d'avui. Molt la idea de diversitat, de persones que sumen i està, he dit tres coses, oi, em sembla?
0: Si no, ho deixem aquí. Moltíssimes gràcies i felicitats.
2: A vosaltres, que vagi bé.
0: L'alcalde de Sant Andreu de la Barca, Marc Giribet, ha centrat el seu discurs institucional a la necessitat de reforçar la cohesió social i construir una identitat compartida en una societat cada vegada més diversa. Davant del que ha qualificat maximalismes i discursos d'odi, Giribet ha reivindicat una Catalunya oberta a totes les persones que vulguin formar-ne part, independentment del seu origen, cognom o de la llengua que parli a casa. Vull una Catalunya on hi càpiga tothom qui s'esforça i treballa, ha afirmat l'alcalde Marc Girbet en el seu discurs, que alhora ha defensat també un país orgullós de la seva llengua i de les seves tradicions i capaç de compartir-les amb les persones que hi arriben. Un discurs on l'alcalde ha parlat de diversitat, convivència i sentiment de pertinença, com algun dels principals reptes del present i de futur, amb la voluntat de preservar la identitat, la llengua i les tradicions catalanes sense convertir-les en elements d'exclusió.
3: Doncs com deien en el discurs, la Diada sempre és un moment doncs, per reivindicar la nostra cultura, la nostra llengua, també la nostra història, les nostres institucions, però que a la vegada també és una oportunitat per poder reflexionar cap a on volem que Catalunya vagi i, com deia avui, no, qui volem que ens acompanyi en aquest camí de continuar fent història. I en aquest sentit, el que he volgut transmetre és que Catalunya històricament ha estat una terra de moltes civilitzacions, de moltes generacions que han vingut a fer la seva vida aquí, perquè viure a Catalunya és viure en un entorn privilegiat, xulo, la cultura catalana és una cultura, diguéssim, doncs, oberta a tothom i que, per tant, és molt fàcil sentir-se còmode i sentir-se català, i hi ha moltes maneres de sentir-s'hi, i precisament el que avui he volgut transmetre amb aquest missatge és que davant d'aquests discursos, doncs, que el que fan és intentar que ens enfrontem uns als altres, jo reivindico que aquest punt de trobada continuï sent un baluard d'aquesta terra d'acollida i que, per tant, ser català i viure a Catalunya el que vol dir precisament és això, no? És intentar cuidar, vetllar i tenir en compte tothom.
0: De fet, vostè en el seu discurs ha posat Sant Andreu de la Barca com un exemple de diversitat i convivència. Què creu que aporta aquesta diversitat a la ciutat i quins reptes planteja, en aquest cas, per garantir la cohesió social?
3: La diversitat ha construït Sant Andreu de la Barca amb persones vingudes d'arreu. I, per tant, jo crec que el Sant Andreu de la Barca que tenim ara és el clar exemple a la resposta a la pregunta que em fas. Llavors, aquest Sant Andreu de la Barca és millorable, evidentment. Hi ha molts reptes per poder, diguéssim, treballar en la convivència, en el civisme de tothom, no? En compartir espai. Però això no li passa a Sant Andreu de la Barca, no li passa a altres ciutats catalanes, li passa al conjunt de la societat i del món. I, per tant, en aquest sentit, tots hem de seguir millorant aquestes realitats que actualment tenim. Per tant, jo crec que tenim una molt bona base, no? La realitat així ens ho confirma, i jo crec que un bon precepte per continuar en aquesta, diguéssim, bona dinàmica i bon funcionament és que tots tinguem clars que els drets i els deures són la base fonamental perquè les societats democràtiques s'aguantin.
0: Avui es commemoren també 50 anys de la Diada de l'any 76, que va simbolitzar la recuperació de les llibertats després del franquisme. Mig segle després, quines reivindicacions considera que encara avui en dia continuen vigents?
3: No hem de permetre involucionar, que precisament és el que per alguns discursos polítics pretenen. Involucionar no només és involucionar en els drets i llibertats de les institucions catalanes, és també involucionar en els drets individuals de les persones. Les mateixes persones que a vegades poden donar recolzament a aquestes opinions polítiques, que sàpiguen que potser ara no se'n donen compte, però que els seus drets també poden arribar a ser vulnerats si tornem en aquelles històries. I, per tant, aquest reflex que va ser Sant Boi fa ara 50 anys, tinguem-lo ben present quan sentim o algú pretengui distorsionar la nostra convivència, el nostre bon saber fer, i per tant en aquest sentit siguem sempre molt conscients que cal que totes i tots treballem i garantim que no involucionem ni en drets ni en llibertats. I això és importantíssim, i no parlo drets i llibertats només de països, parlo sinó drets i llibertats individuals de les persones.
0: Parlem ara de Sant Andreu de la Barca. L'acte que es va celebrar el dijous, al vespre, a la plaça de l'Església, aquest acte tradicional, l'alliberament de la Senyera, amb la participació de diferents entitats de la ciutat. Després tenim aquí l'acte de la plaça 11 de setembre, que sí que en els darrers anys ha anat canviant i ha anat evolucionant. No sé si aquest any s'ha posat un esglaó més, tenint en compte que teníem el tenor Ferran Mitjans avui actuant aquí a Sant Andreu de la Barca. També una il·lustradora ha estat il·lustrant tot el que passava durant tot aquest matí. Presentadora, en aquest cas, sempre ho presenta una persona vinculada amb Sant Andreu de la Barca, avui la fotògrafa Neus Vendrell. En aquest acte, concretament del dia 11 de setembre, hagut en els darrers anys aquesta evolució?
3: Per mi, per la meva administració, comptar amb artistes i comptar amb les entitats és l'espina dorsal de les nostres actuacions, i per tant l'11 de setembre en aquest sentit hem volgut que, a part de l'acte institucional i formal i el que és més seriós, diguéssim, hem volgut incorporar doncs aquestes notes o traços d'això, dels artistes, molts d'ells de Sant Andreu de la Barca, la gran majoria, i sobretot avui també vull posar en valor que gairebé han estat 40 entitats i associacions que han participat d'aquesta ofrena floral. Això és un rècord a la nostra ciutat, igual que ahir la plaça de l'Església estava també plena, i per tant jo crec que Sant Andreu a la Barca, i com deia abans, reforça aquest sentiment de catalanitat, però sobretot obert, que cadascú senti català de la manera que se senti més còmode, però sobretot, com deia, sentir-se català és quelcom guai, quelcom que ens representa i que, a més, ens ajuda també a ser molt conscients i a tenir molta consciència del que vol dir els drets i les llibertats a Catalunya, però també de les persones.
0: Ràdio Sant Andreu també ha copsat l'opinió dels diferents portaveus i coportaveus dels partits polítics presents en la celebració de l'acte central de la Diada. Anna Serra, coportaveu de Fem Sant Andreu.
4: Doncs una diada molt participativa aquí a Sant Andreu de la Barca. Hem vist l'alcalde, que ha fet unes paraules que posaven un especial incís en una Catalunya oberta, en un Sant Andreu inclusiu que acull a tothom, i en un context històric on els discursos d'odi estan a peu de carrer i l'extrema dreta procura sempre que pot posar la falca per crear odi, por i separació entre veïns i veïnes i barris. Penso que és molt important que aquests moments, avui però cada dia, es tingui en compte que Sant Andreu a la Barca és una ciutat diversa, inclusiva, que acull a tothom, que tenim ganes de sumar, i que això representa perfectament el que també és Catalunya, que doncs un país inclusiu, obert i amb ganes d'acollir sense pors, i orgullosos de la nostra cultura, de la nostra identitat, i així procurarem també demostrar-ho cada dia a la nostra ciutat.
0: La valoració també del portaveu socialista Juan Pablo Beas, que també ha assistit en l'acte central de la Diada a Sant Andreu de la Barca.
5: Avui és un dia important per a tots els catalans i les catalanes. És un dia d'unitat, de futur, de convivència. Catalunya sempre ha estat i és una terra doncs de lluita, de treball, i sobretot una terra d'oportunitats on tothom hi té cabuda, on no sobra ningú, on no importa procedències, religions, races. Aquí l'important és sumar i fer que Sant Andreu de la Barca, en l'àmbit local, i Catalunya en l'àmbit general, doncs tingui nous espais de prosperitat, i sobretot en èpoques de discursos que volen separar, que volen doncs conrear l'odi, no? Jo crec que és més important que mai que tots els demòcrates estiguem junts i diguem amb una única veu que Catalunya és una terra fantàstica, plena de gent que treballa, que lluita cada dia i que ha d'estar unida, i on tothom té absolutament cabuda.
0: I a continuació, la valoració sobre la diada del portaveu de Som Sant Andreu, Felipe del Val.
6: Pues voy a hablarte específicamente de San Andrés de la Barca, que nos emociona. Este es un reconocimiento a la historia, a la tradición, a la lengua catalana, a las costumbres. Desde Son siempre vamos a poner en el centro de todo las personas, que es lo más importante. No importa dónde vengan, no importa de dónde son, su nombre, su apellido, sino lo que quieran a Cataluña, lo que amen a nuestra San Andrés de la Barca, que es lo más importante. Y nosotros como municipalistas es lo que queremos valorar, sobre todo la gran labor que se hace y a nivel de ayuntamiento para reconocer la diada y mantener la cultura. Amamos a Cataluña, también esa Cataluña abierta, plural, una Cataluña integradora, y esto es lo más importante. En el discurso del señor alcalde estuvo todo muy bien, pero sí me faltó cuando dijo San Andrés de la Barca, Cataluña, y saltó a Europa, me faltó decir también España, porque San Andreu de la Barca, Catalunya i Espanya, estamos todos unidos.
0: Finalment, la valoració per part d'En Comú Podem, per part de la seva portaveu, Isabel Marcos.
7: Pues hoy es un día muy importante, es un día para recordar nuestra historia, para recordar de dónde venimos, a Capón Anem, y sobre todo para defensar los nuestros derechos y libertad como pobla. Y en Comú Podem pensem que defensar Catalunya es defensar una vida digna per tothom, defensar vivenda, defensar feina digna i defensar serveis públics per tothom. Catalunya pensem que és un país que s'ha de construir des de la inclusió, des de la pertenença, des de que tothom es senti orgullós de si d'on sigui, parli la llengua que parli, la gent que tingui, que es senti orgullós de viure i de treballar a Catalunya. I penso que Sant Andreu de la Barca és precisament aquest exemple, l'exemple d'una ciutat donde conviven molts acentos, moltes cultures, i donde nos sentimos orgullosos de que esa diversitat sume. I nada, solo decir que feliz diada, que visca Sant Andreu de la Barca i que visca Catalunya.
0: Les opinions dels diferents portaveus i coportaveus dels partits polítics en presència en l'acte central de la Diada de Catalunya a Sant Andreu de la Barca. Un any més, el Partit Popular i Vox no hi han assistit.

0: actes de la Diada que van començar el dijous 10 de setembre amb la tradicional celebració de la vigília a la plaça de l'Església. La música del grup de veneres Mestre d'Aixa i el tradicional rom cremat van donar tret de sortida una nit marcada per la cultura popular. A mitjanit va arribar un dels moments més simbòlics, l'alliberament de la senyera, acompanyat pel ball de l'Andreu i de la Quimeta i un pilar dels castells de la Droc. La ballada va comptar amb la col·laboració del centre excursionista Pitallat, que van enlairar la senyera, l'agrupació cultural Aigües Toses i els castellers de la Droc, que van aportar el component tradicional i participatiu d'aquesta celebració. Amb l'ofrena floral del dia 11 de setembre es tancaven dos dies de commemoració de la Diada a Sant Andreu de la Barca amb les entitats, la cultura popular i la participació ciutadana com a protagonistes i amb una crida institucional a reforçar la cohesió i construir una identitat compartida.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: Aquest any, la Romeria de Sant Andreu de la Barca a Montserrat celebra el seu centenari. 100 edicions que donen per molts records, vivències i també anècdotes, i també comprovar com ha canviat aquesta tradició amb el pas del temps. Avui volem parlar amb una persona molt especial. És la Montserrat Parrot, és de Sant Andreu de la Barca, té 93 anys i amb ella avui volem aconseguir aquests records, aquests inicis de la Romeria de Sant Andreu de la Barca a Montserrat i també que ens expliqui vivències i anècdotes. Montserrat Parrot, molt bon dia i benvinguda a la ràdio.
2: Bon dia.
0: I molt contents de que vostè hi sigui avui aquí i que ens pugui explicar una mica el que ha viscut durant tots aquests anys amb la Romeria de Montserrat. Gràcies. També ens acompanya Andreu Mitjans, també ha participat durant molts anys i participa de la Romeria. Actualment és el regidor de Cultura a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca i amb l'Andreu Mitjans també volem conèixer part d'aquesta història centenària de la Romeria. Molt bon dia, Andreu.
3: Molt bon dia.
0: Doncs, Montserrat Parrot, la primera pregunta és per vostè. Quin és el primer record que vostè té de la Romeria de Sant Andreu de la Barca a Montserrat?
2: Bueno, jo tinc el record d'haver anat a Montserrat, era molt petita, i de les vespres, que eren molt més llargues que ara, i jo passava que m'adormia.
0: Ja, vostè era petita, no?
2: Tenia 7 o 8 anyets.
0: Aquests són els primers records que vostè té de la Romeria. Sí. Anava acompanyada a la família, suposo?
2: Sí, clar, anava amb el meu pare, la meva mare, el meu germà i un cosí que vivia amb nosaltres.
0: Clar, en aquella època, aquells inicis, clar, Sant Andreu de la Barca no teníem la població que tenim ara, que són
2: no,
0: de 27.000 habitants.
2: Eren 1.000 escassos.
0: Per tant, si mirem en percentatges dels que anaven a la Romeria, pràcticament tot el poble
2: anava. Tot el poble, molta gent, molta gent.
0: Com hi anaven? Anaven caminant, anaven en cotxe?
2: Anàvem, venia, llogaven tot un vagó de tren i marxàvem amb el tren. I llavors ja més cap aquí, per exemple, els paquets, llogaven el cotxe del Grau i posaven en el camió i la gent venia, però llogaven venia un vagó buit que només era pels de Romers de Sant Andreu.
0: Per tant, vostè va viure gairebé als inicis de la Romeria, tenint en compte que vostè té 93 anys. La Romeria aquest any fa 100
2: bueno,
0: anys.
2: Bueno, sí, perquè durant la guerra la van haver de parar, que diguéssim, jo ja és passada la guerra, que diguéssim.
0: Suposo que per aquells inicis, ara ens explica primer records de com vostè tenia 7 anys, però després també l'ha anat realitzant aquesta romeria, deuria ser com una gran festa per Sant Andreu de la Barca, no? Una data assenyalada, no?
2: Era, sí, és que anava quasi tot el poble, bueno, a tot el poble, no, però molta, molta, molta gent.
0: Algú s'havia de quedar aquí, no?, a vigilar el poble,
2: sí.
0: Suposo, no?
2: Ja dic, el vagó de tren anava al tope.
0: Ara, ja fa molts anys que es celebra el setembre, però hi ha documents que diuen que la romeria a l'octubre.
2: Era l'octubre, sí. Era l'octubre perquè la gent collia els raïms al setembre. I llavors, a l'octubre, no hi havia el camp, no hi havia tanta feina.
0: Per tant, anaven a Montserrat amb el tren, eh?
2: Amb el tren.
0: I un cop arribat allà a Montserrat, com pujaven? Funicular?
2: Amb la cremallera.
0: Amb la cremallera.
2: Però no era la cremallera d'ara, eh?
0: Ara és molt modern, eh?
2: Era una cremallera oberta, que anava sent només els bancs posats així, que llavors el jovent saltava d'un cantó a l'altre.
0: Però s'ho passaven bé, no?
2: Sí, i fins que es va descarrilar, que es va descarrilar el dia de Sant Jaume, i jo me'n recordo molt bé perquè era el dia que es va morir el meu pare.
0: Després es va haver de canviar.
2: Llavors es va treure. Primer va anar 2 o 3 mesos i després la van retirar del tot.
0: Vostè encara hi va, a la romeria?
2: Sí.
0: Encara hi puja a Montserrat?
2: Encara a Montserrat, un cop a l'any hi haig de pujar-hi.
0: Això fa molta gent, eh? Com a mínim un cop l'any ha d'anar a Montserrat, no?
2: Sí.
0: Què representa per vostè, Montserrat?
2: Mira, no
0: clar,
2: sé.
0: Té el nom, no?, de Montserrat.
2: És un puesto pues, que m'hi sento molt bé, molt, molt. Vull dir, no sé ara com expressar-ho, però...
0: Ja, i aquest sentiment religiós, sentiment espiritual,
2: sí,
0: no?
2: Sí, sí, sí.
0: Andreu Mitjans, estem escoltant el testimoni de la Montserrat Parrot.
3: I tant, els orígens.
0: Els orígens de la romeria de Sant Andreu de la Barca, doncs, a Montserrat. Per Andreu Mitjans, quins són els primers records? També quan tenia 7 anys, o...?
3: No sabria dir, però també de molt petit, perquè també a casa meva, també, doncs, bueno, Montserrat era un lloc obligatori. De fet, com el meu pare tampoc no tenia cotxe, les vacances de l'estiu, a part de la romeria, era anar a passar una setmana o dues setmanes amb una cel·la a Montserrat, i no, cada any anàvem a Montserrat, vull dir que a casa meva també s'ha viscut molt sempre de la... I bueno, també el que explicava, diu que s'agafava en tren, però també jo tinc molta gent que explicava que hi anaven molts, els joves hi anaven a peu i pujaven a peu, i altres amb carro,
2: també, en carro, ah, la meva pare explicava que hi havia pujat, jo no, uh-huh. Jo en carro no hi he pujat mai, sempre
3: sí,
2: he pujat
3: però,
2: amb el tren,
3: s'ha pujat a peu, amb carro, amb el tren,
2: com,
3: i l'eri
2: com, va com es va fer malbé la cremallera, uh-huh. Llavors ens pujàvem amb l'eri,
3: sí, és tota una festa.
2: Després més cap aquí i amb cotxes,
3: uh-huh. Clar.
0: Home, pujar un carro a Montserrat també tenia el seu mèrit, eh?
3: Home, sí, i el pobre animal també devia quedar bastant cansat.
0: I caminant, no sé si a Montserrat, Andreu, alguna vegada heu pujat a Montserrat caminant des de Sant Andreu de la Barca?
3: Jo sí, no fa masses anys, i vaig dir prou. Perquè la veritat és quan des d'aquí a Sant Andreu vam arribar a baix de tot a Monistrol, em vaig tenir que prendre un ibuprofeno perquè ja no m'aguantava res. I ara hem de pujar dalt la muntanya? Vull dir que és una bona pallissa, la veritat.
2: De la muntanya, sí. Cada any, per la Mare de Déu de Montserrat, pujava la muntanya a peu. Però d'aquí Sant Andreu,
3: és
2: no.
3: Lluny, sí,
2: no
3: sí.
2: Hi anem mai.
3: Jo hi he pujat moltes vegades pels agutalls.
2: Perquè aquella època hi anaven a la nit. Mm. I a la meva època... les noies a la nit no podien anar.
3: No podien sortir de casa.
2: Oh,
3: ja.
2: És així,
3: sí,
2: eh?
3: Sí, clar.
0: Per tant, s'havia de quedar a casa i havia d'esperar que algú la portés, o si no, amb el tren cap a Montserrat i després agafar el Caramallera. Montserrat, de les romeries, què recorda? L'ambient que es vivien en aquestes romeries?
2: Bueno, jo me'n recordo quan tenia 14 o 15 anys.

0: de que, bueno, que estaven allà a les botigues,
1: i clar, mira, llavors feien algun centimet, no, no tampoc feien pagar molt, però
0: una distracció més,
1: sí. I tant. Després, quan hi va començar a haver cotxes, llavors, com que molts d'aquests que hi treballaven, perquè en les botigues al principi només hi havia nois, no hi havia noies. Les noies estaven a la neteja de les celdes. Acabat, quan ja va començar a haver cotxes, ja hi va haver també noies i tot, llavors hi ha molts ja que agafaven el cotxe, i molts eren de Monistrol o de per allà a la vora, com els escolans. Exacte. Que també ara molts se'n van a casa.
2: Uh-huh. Aquí a Sant Andreu Barca van haver moltes persones que van arribar a ser formar part de l'escolania de Montserrat. Tenim
0: sí,
2: exemples, no?
0: Jo sí, recordo el primer, el Salvador Serra. A veure si t'ho dic bé, sí, Salvador Serra, el de Montserratina, diguéssim. Ell va ser, em sembla, que durant la guerra. Vull dir que va estar un temps...
1: El Salvador no. Serra despatxava les botigues.
0: Però també va ser escolar de Montserrat.
1: No, sí, això potser
0: també
1: sí.
0: També Esplendet va ser escolar de Montserrat, sí, sí, sí.
2: Estàveu parlant ara el tema...
1: Oh, i el teu...
0: I el meu fill també, sí.
1: El més teu fill?
0: Més darrerament també ha sigut escolar, sí, sí. Sempre hi ha hagut algú d'aquí Sant Andreu.
2: El Ferran, no?
0: Sí, el Ferran Mitjà. I també de la família Jorba, Prats Jorba també, n'hi ha hagut un parell, vull dir que sí, sí.
2: Això ho podríem dedicar a un reportatge especial un dia, eh?
0: Hi ha hagut tradició de Sant Andreu Montserrat, sí, sí.
2: Heu tret un tema, que és el tema de les cel·les, que també m'agradaria comentar avui, en aquesta entrevista que estem parlant del centenari de la romeria de Sant Andreu Barca Montserrat. Evidentment, eren 3 dies, no?, de romeria. La gent s'havia de quedar a dormir a Montserrat. I aquí tenim les cel·les que posaven a disposició al monestir, la gent que pujava a Montserrat. El tema de les cel·les, Montserrat, això és un tema a part també, perquè havia un dia on havies d'apuntar-te per demanar la cel·la, i crec que el seu pare anava ràpid per ser el primer.
1: El meu pare es llevava a les 5 del matí perquè volia una cel·la en concret, i un any es van rebiar.
0: I van prendre...
1: Perquè un li va dir, no sé qui era, d'aquí, ja m'ho havia dit, però ja no me'n recordo. Li va dir, Anton, avui t'he pres la celda.
2: Això sí que era el primer que arribava, el primer que podia triar la
1: celda,
2: no?
1: Sí.
2: Suposo que havien d'anar a la parròquia, no?
1: Havies d'anar a la parròquia, però esclar, ja dic que llavors eren poca gent, però... la meitat de la gent anava a Montserrat.
2: La feina ara la fa l'Anna Maria Miquel, com vam poder comprovar doncs, a l'entrevista que fèiem uns dies amb mossèn Jaume Graner, també, sí, l'actual mossèn de Sant Andreu de la Barca. Per tant, això de les cel·les era, com avui, les entrades d'un concert, no? De ser el primer per aconseguir l'entrada,
1: sí,
2: aquí
1: sí.
2: Per aconseguir la cel·la, no?
0: També recordo la meva mare, també sempre li agradava molt la Nostra Senyora, que eren les més antigues, però les més grans. I, bueno, també sempre això de fer cua per poder agafar les cel·les de Nostra Senyora.
1: És que el papa, les del Venerable, que deien, aquelles hi havia les cuines aquí, les habitacions, on entremig hi havia un passillo i al davant hi havia... I els vàters, que no eren vàters, que eren comunes,
0: sí.
1: Havies d'anar al capdavall
0: del passadís.
1: I a la nit tothom tenia una xibrelleta. I al dematí tothom anava a
0: la xibrelleta.
2: Avui en dia, Montserrat, això és inimaginable, eh? Vull
1: sí.
2: dir, de que haguessin aquestes condicions, no? Per sort, tot ha evolucionat en algunes coses a millor.
1: I això, el meu pare era el primer. El meu pare tenia molt poca vista. I, esclar, la nit sortir pel passillo a fer un pipí, vull dir... No li anava bé, per això volia de Nostra Senyora, i volia aquesta perquè tot era dintre, perquè Nostra Senyora n'hi havia algunes, la majoria tenien tot a dintre, però n'hi havia algunes que també tenien la cuina al davant.
0: Sí, jo també recordo, de, així, com preguntaves de petit, del fet del primer dia que arribaves, que et venia una senyora i et contava tots els coberts, els plats, els gots, que no faltava.

0: i després l'últim dia que marxaves amb aquells nervis, ai, que a veure si trobarà a faltar un cobert o si hem trencat un got o sí, aquell el control que hi havia de la gent d'allà.
1: Ara no, control.
2: No. Com ha comentat abans, Montserrat, vostè cada any, com a mínim un cop l'any, va a Montserrat.
1: Sí.
2: Quan vostè arriba a Montserrat, quin és el sentiment que no se li desperta? Emoció?
1: No, és que no sé com dir-ho, però se'm posa la pell de gallina. I sí, i m'hi sento molt bé. I ara em trobo que pujar a dalt a fer el petó a la Mare de Déu no puc, perquè tantes escales em canso.
2: Ja no les escales, sinó la cua que hi ha, perquè això també és una altra història, la massificació avui en dia del turisme, no?
1: És que jo abans, com hi anàvem a fer un petó a la Mare de Déu, ens discutíem amb les nenes. Quantes vegades hi has anat, tu? Jo hi he anat 4 vegades, jo 5, i apa, vinga.
2: Ara jo crec que ho en diu controlen més, això, no? Com a mínim la cua és més
1: és
2: llarga,
1: que no,
2: no
1: hi havia tanta cua, no. Tampoc hi anava tant de turisme.
2: Però vostè ho ha escut sempre d'aquesta manera especial, no? Des de l'inici com ara, no?
1: Sí, no. És que no sé, és una cosa especial, sí.
2: Qui l'acompanya ara, quan va a Montserrat?
1: La meva cunyada, la Carme, la mare del...
2: Ferran Campmany?
1: Del Ferran.
2: Carme Robert.
1: I alguna vegada, en tant, hi anem amb els fills, també.
2: L'han d'acompanyar, no?
1: Sí, perquè no, ara ja sola ja no puc anar.
2: Perquè vostè té un sentiment molt religiós o més espiritual?
1: És que
2: o...
1: no, jo no sé com dir-ho, el que sento. Sí, però no.
2: Clar, una persona pot ser religiosa i quan va a Montserrat se li desperta uns sentiments, o una persona no, pot ser no tan religiosa, però en canvi li desperta també uns certs sentiments quan va a Montserrat.
1: Sí,
2: no?
1: Montserrat és una cosa, sí, una cosa especial. I ara, com que no puc pujar les escales, com van a la Romeria, que hi pugen al vespre, jo em quedo baix. Oh, allò és una pau i una tranquil·litat. La iglesia buida totalment. I sento vells que canten a dalt, és una cosa... Sí, molt, molt. Que l'últim any m'hi vaig quedar amb l'Assumpció.
2: Andreu, de la Romeria, quin és aquell moment que puguis recordar que t'hagi agradat de la Romeria, o que sigui aquell moment especial?
0: Jo recordo molt de joves que ens ho passàvem molt bé. La veritat és que, clar, jove sí que anava seguint els actes litúrgics, però les cel·les i això, i pels passadissos i per fora...
1: Sí.
0: N'havien fet de grosses, eh? Vull dir que ens ho passàvem molt bé, que després també de tant ens tenien que cridar l'atenció perquè, déu-n'hi-do, quan ens ajuntàvem uns quants, la fèiem grossa.
2: La Montserrat està fent un...
0: Sí,
2: vull dir, que
0: ella també deu de recordar.
2: També, Montserrat, què recorda? Què es pugui explicar, clar?
1: És que llavors, fins a les 12 de la nit, podies estar a la plaça jugant, cantant, cridant, perquè ara a les 10 ja tot està tancat.
2: Ah, ara, diguéssim, la Romeria...
1: La Romeria no és el que era des de l'Ego, no.
2: Ara tot és més pausat?
1: Sí.
2: Sí? També era un moment de retrobament, no? De retrobament amb els amics, amigues, amb la gent del poble, no?
1: Sí, però no és el mateix. No.
0: Sí, ara jo crec que no hi puja gaire jovent, però no dir quasi bé gens.
1: Llavors, sí, de jovent.
0: Unes colles, i clar, no hi havia mòbil, i vinga, doncs tot el dia amunt i avall a veure quina en feien.
2: Andreu, sí que hi ha unes imatges, no?, que teniu vosaltres al Departament de Cultura, d'anteriors romeries de fa molts anys. Són imatges històriques, no?
0: I tant, i a més es pujava la creu grossa que hi ha a l'església, es pujava allà dalt.
1: Mira, vols que et digui una vegada? El meu home portava la creu d'aquí Sant Andreu, que tu ja saps, no sé si l'has portat.
0: Sí, la vaig agafar algun dia d'escolar quan era més gran, i déu-n'hi-do, el que pesa allò.
1: Bueno, doncs el meu home vam anar a fer el Via Crucis i se l'anàvem passant. A l'últim tram el tenia ell. Llavors el capellà feia una mica de sermó allà a la planada aquella de, del final del, del Via Crucis. Sí. I no va, no va voler treure's la creu. Jo ni me'l mirava. I el capellà...
0: Anar xerrant.
1: Encabat amb... No, encabat li va dir... Mira, m'has fet fer el sermó més curt.
0: Perquè feies patir.
1: Perquè em feies patir. Però tossut, perquè el meu també... Jo no sé si és que havia fet alguna prometença o què, perquè no em va voler dir mai el per què. Però per... tothom li anava dient i que no. I ell em la creu que...
0: Sí, sí, que pesa, pesa, i tant, sí, pesa.
2: I allà a Montserrat, aquests tres dies de romeria, també dinàveu allà? Dinàveu a la cel·la? O on dinàveu?
1: A la cel·la, sí, llavors no, a l'hotel... Bueno, amb el meu pare, un cop, anàvem a dinar a l'hotel.
0: Jo ni això. Jo, la meva mare la recordo amb unes olles grosses, ja pujàvem el conill ja
1: sí.
0: I tot fet i tot a punt.
1: I com que era i... l'octubre i començava a haver mongeta d'aquesta seca, una olla de mongeta
0: i ja l'he... Sí, sí. I bueno, anàvem a comprar el matonet al matí, això per esmorzar, però no, nosaltres a l'hotel no, en aquella època no hi anàvem. No.
2: El mató i la coca a Montserrat, home, és, això és un clàssic, és un i no clàssic. Pots marxar de Montserrat,
0: home,
2: sense haver menjat mató, coca o les dues coses.
0: Les dues coses,
2: no?
0: Clar.
2: Això també ho recordo, no? Aquelles parades de mató.
1: Sí, I les parades de mató i els hi vistes per tot arreu.
2: Sí, avui el dia sí.
1: Havien estat a dalt, a davant de l'hotel, havien estat a baix, allà a l'entrada, sí. Jo què sé.
2: I aquest any, com ha dit abans, anirà, a la romeria,
1: sí,
2: eh?
1: Sí, si Déu vol, sí. Perquè, clar, tot s'ha de dir.
2: Clar, però aquest any és especial, perquè és el centenari de la romeria.
1: No sé si fan alguna cosa.
0: Bueno, sí, pujaran algunes entitats de Sant Andreu, pujaran. Pujaran els diables, els gegants, sí, hi haurà algunes entitats que hi participaran també.
2: I a més, coincideix amb la setmana en què, clar, ara que es fa el setembre, per vostè la romeria també tenia un altre punt especial, perquè la setmana del seu aniversari, no?
1: No, perquè era l'octubre.
2: Sí, però ara que és el setembre, sí.
1: Ara sí, molts anys m'hi han separat.
2: Perquè el 15 de setembre és el seu aniversari.
1: Sí, sí.
2: 93 anys, aquest
1: any. Hi ha molts anys, l'any que em vaig fer 90, em sembla que hi era Montserrat, sí.
2: Per tant, va coincidir aquell dia. I la romeria, evidentment, l'actualitat ha canviat moltíssim. En què ha canviat més, Montserrat? Comentava abans també amb l'Andreu que ara no va... tanta gent jove com era a l'inici, no?
1: Gent jove n'hi va molt poca. I clar, era més religiós, que diguéssim. Llavors, a la nit del primer dia feien la professó de les antorxes per tota la plaça. I era diferent, sí.
0: Sí, el jovent també feia alguna processó, però no eren massa catòliques. pels passadissos aquells de Nostra Senyora, recordo. Sí, que ens ho passava molt bé.
2: Fèieu excursions també per Montserrat?
1: Sí, sí. Clar. Jo havia anat de Sant Jeroni, havia baixat... anàvem, normalment agafàvem el funicular fins a Sant Joan, i de Sant Joan a Sant Jeroni a peu. I al baixar, baixàvem per les escales aquelles...
0: Ah, la Francesca, diuen, sí. O si no, donar la volta i venir per Sant Miquel, que també hi ha
1: també,
0: una bona excursió.
1: També havíem baixat per Sant Miquel, i baixat per tot arreu.
0: Sí. I moltes ermites també allà.
1: Ara ja no.
0: Moltes
1: ara.
0: Excursions.
1: I a Sant Miquel, a la Creu i a l'ermita, feies un tou d'excursions.
0: I baixar la cova també. Sí, ja tot el dia et pots fer caminades, i tant.
2: Montserrat dona molt de joc, eh?
1: I per anar al Sant Jeroni hi havia, llavors hi havia
0: un funicular, sí, un, molt dret.
1: Sí, sí, però havies d'anar caminant amb cotxe fins a baix, que te'n recordes, sí, que sí, era sí. Baix. Però aquell feia una mica
0: sí,
1: de...
0: Sí, diuen que sí, jo no, aquell no el recordo haver-hi pujat. Ja,
1: és que aquell goita pujava així, així, arran, arran de la paret.
0: Era un neri molt...
1: Tu te'n recordes, oi? I quan arribaves dalt, havies de baixar i t'aguantaven...
0: Sí, sí, perquè a baix es veia la timba.
1: Perquè es veia tot a baix i feia una mica d'impressió.
2: Pujava massa recta, no?
0: I tant, sí, pujava recta. Pujava cap al cel directe.
1: I allò que dius de fer gambarrades...
0: Ai, ai, ai. Digues, digues.
1: Hi havia un sapalín allà a l'estació,
0: sí,
1: que donava voltes amb una moneda.
0: Mm-hmm.
1: I el pare de la Maria Rosa, el germà de la Maria Rosa, el Casetes,
0: sí,
1: el Josep Costa, bueno, el de Cal, sí, tots, l'escolar...
0: Ja no hi són tots aquests, ja.
1: No. Doncs, saps què feien? Aixafaven xapes,
0: sí,
1: i llavors ens el feien córrer amb una xapa.
0: Ah, mira, així s'estalviaven els quartos. I jo recordo també, bueno, això de fer les... juntants amb una cel·la a fer xerinola, que es tenien que venir els vigilants a fer callar, on feien anar cap als apòstols, allà baix de
1: sí,
0: tot, perquè no féssim el soroll allà. I també, bueno, alguna cosa, alguna gambarrada com algú que no volia pujar a les cel·les perquè deia que en aquells llits tan vells hi havia mort gent i, bueno, i posar-li, jo que tenia els crios molt petits, posar un aparell d'aquests de sentir quan ploren a sota el llit i des de l'altra habitació anar-li fent sorollets per fer-li agafar por.
1: Hi havia la Grau.
0: No cal donar noms, eh? No cal donar noms.
1: La Grau, saps qui era, no? No te'n recordes, no, tu?
0: Aquí la...
1: La Grau.
0: Ah, sí, sí, la Grau.
1: Estava
0: sí,
1: sombada.
0: Sí.
1: Saps què feia? Posaves sal a dintre dels llits.
0: Ai, mare.
2: Anècdotes, anècdotes
0: tant, tant,
2: viscudes
0: moltes,
2: també
0: moltes.
2: A Montserrat. Hi ha la part espiritual i
0: sí,
2: també hi ha aquesta part.
0: Sí, la part més social i més festiva, i tant.
2: Hem recordat com es vivia la romeria fa molts anys a Sant Andreu a Barca, motiu del centenari, dels 100 anys de la romeria de Sant Andreu a Montserrat. I avui estem molt contents perquè la Montserrat Parrot, 93 anys,
0: mm-hmm,
2: explicant anècdotes. Mm-hmm. Montserrat, vostè té molta memòria.
1: Gràcies a Déu, sí.
0: Sí. Sí, jo recordo que això ja fa, bueno, abans de l'estiu, que li vaig proposar, i Montserrat, hauríem d'anar a parlar un dia de... perquè, clar, em fa també il·lusió especial, no? Que des de petit sempre ho he viscut a la romeria, això de fer centenari, doncs, encara que no sigui aquí Sant Andreu mateix, però que també és un acte de poble, i em feia molta il·lusió, i li vaig dir, hem d'anar un dia a la ràdio a parlar i tal, i ara
1: sí,
0: fa pocs dies em va dir, Andreu, diu, si no ho fem aviat, a veure si ja no hi seré a temps. Dic, sí, home, sí, Montserrat. I al final...
1: Home, escolta, l'edat és l'edat,
0: I tant, i tant.
2: Jo penso, Montserrat, que no serà l'última vegada que la convidarem aquí a la ràdio. És la primera vegada que vostè ve aquí a la ràdio, però jo crec que no serà l'última, Jo crec que la convidarem més sovint, si li sembla.
0: Explicats anècdotes que això que es perd, que és la memòria dels nostres avis, i tant, és molt important, això.
2: Doncs Montserrat Parrot, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos aquí als estudis de la ràdio. Ara aquesta entrevista l'escoltarà molta gent,
1: Aquí saps que no la poso mai.
0: Ah, doncs ara, a partir d'ara l'haurà de posar.
2: Ara ja
0: li direm. El 98.0 l'ha de posar.
2: Ara la tenim fitxada. Sí. Si no, ja li farem arribar a l'àudio de l'entrevista. I Andreu Mitjans, regidor de Cultura, però avui no com a regidor de Cultura,
0: sinó
2: com a particular avui, com a persona que ha participat també a moltes romeries i que continua participant. Gràcies per acompanyar-nos.
0: Gràcies a vosaltres.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Durant la Festa Major de Sant Andreu de la Barca s'ha celebrat la 14a edició de la Ruta de l'Etapa. Un cop finalitzada la Ruta de l'Etapa, hem preguntat amb alguns restauradors com ha anat aquesta edició. És un reportatge de Joel Carrasco.
2: La 14a edició de la Ruta de l'Etapa de Sant Andreu de la Barca deixa un balanç positiu entre els establiments participants. Durant els dies de Festa Major, bars i restaurants de la ciutat han ofert les seves propostes gastronòmiques amb una bona resposta per part del públic, que ha tornat a convertir aquesta activitat en una de les cites destacades del programa festiu. Entre els restaurants participants, Tieta Burger destaca l'elevada demanda que ha tingut la seva proposta fins al punt d'esgotar les existències previstes per la Ruta de l'Etapa.
3: Una valoració de 10, per mi de 10. És la primera fira que estic aquí i estic super, super contenta.
2: És a dir, que has tingut fins a dalt, no?, el restaurant?
3: Sí, sí, fins a dalt, i encara m'han faltat... O sigui, que he venut molt i encara m'ha faltat.
2: És a dir, que havies demanat X pa i l'has esgotat.
3: Exacte, he demanat unes 800 unitats de pa... I encara em van faltar. A les 7 o 8 de la tarda de l'últim dia, del diumenge, ja no tenia pa.
2: És a dir, que la gent venia aquí diumenge i li havies de dir, no hi ha més Ruta, sí, de l'Etapa.
3: Ja no tenia més, ja em sabia molt greu, però és que no tenia més.
2: En general, quantes etapes n'has venut?
3: D'etapes, quan n'he venut? 800. 800 i m'han faltat.
2: És a dir, que tu calcules que si haguessis tingut més, fins a quan hauries arribat?
3: Unes 1.000. Li va agradar molt a la gent que va repetir, o sigui, superbé, superbé.
2: Si ens pots recordar com era la vostra etapa i quin és el secret de que hagi funcionat tan bé?
3: La nostra etapa té una salsa ahumada. Té l'enciam iceberg, el doble de can, el cheddar, com normalment posem, i després posem una pinya feta a la planxa, amb adornada amb mel i salsa barbacoa. I bacon també, tallat. I està superbona, superbona.
2: Tan bona que han volat. En aquest sentit, abans m'explicaves que esteu pensant d'incorporar la carta, aquesta hamburguesa.
3: Sí, sí, sí. Aquest mes serà l'hamburguesa del mes d'octubre.
2: Del mes de setembre.
3: De setembre,
2: sí. En aquest sentit, això vol dir que la gent que s'acosti aquí, a partir de quan podrà provar de nou aquesta etapa? Sobretot per la gent que ha volgut venir i s'ha esgotat.
3: Doncs jo crec que la setmana que ve ja la poden provar, ja. Ja la tenim a la carta, segurament.
2: Amb la mateixa mida, petita, o serà ja més gran?
3: Clar, la mida normal, la que posem de la burger normal. Que el pa també, sobretot, és molt important, tenim un pa molt bo.
2: És a dir, que valoració molt positiva d'aquesta Ruta de l'Etapa 2026, i m'imagino que per l'any que ve ja estareu esperant que torni, no?
3: Sí, sí, amb moltes ganes, i amb moltes ganes d'avançar i d'evolucionar i de posar una nova hamburguesa que sigui el bum-bum.
2: I en demanaràs 1.000, no?
3: 1.000! Demanaré 1.000!
2: El Palau Vell també fa una valoració positiva de l'experiència i de l'afluència de clients durant aquests dies. Ho explica Josep Martí, gerent de l'establiment.
4: Molt bon ambient, una temperatura inclús una mica alta, però la veritat que l'ambientillo va ser molt guapo de Festa Major, i la gent, setembre, Sant Andreu de la Barca, té ganes de sortir, i es va notar, vaja.
2: Com es van comportar els participants de la Ruta de l'Etapa? Van venir? Va venir més gent que altres anys? Menys? Es van quedar? Com es van comportar?
4: Potser el volum va ser una mica menys, però sí que és veritat que la gent, una vegada arribava aquí al Palau Vell, es quedava més estona, perquè feia molta calor, a l'espai que tenim és idoni per estar sota d'un arbre i amb l'ombra, i els nanos corrent per aquí, però bueno, el volum va ser xulo, va haver-hi un client molt, molt, molt agradable i molt de Festa Major, que és el que es tracta, i bé, molt contents.
2: Parlant de números, aproximadament, si ho teniu al cap, quina xifra vau arribar a vendre de tapes? Tant la dolça com la salada, que vosaltres oferíeu dues.
4: Sí, vam fer les dues, i unes 400 tapes de les salades i unes 125 de les dolces. Vull dir, va ser, bueno, semblant a, potser una mica menys que l'any passat, però va ser xulo. A més, es veia ambientillo, vam posar una mica de música i la gent estava molt a gust.
2: Com va funcionar l'etapa dolça, l'etapa salada? Si vols explicar-me per separat, quin input has rebut de la gent que la provava?
4: La salada a tothom li va encantar, i a més li van fer moltes ganes perquè, bueno, era un producte que era una estratagella de búfala, una cosa que un producte que nosaltres no havíem tocat mai, i la, inclús a nosaltres a la cuina es va sorprendre de lo bona que estava, i la presentació, vull dir, diré que és una tapeta que l'anem a introduir en un dels menús que tenim de tapes pels eventos, per les bodes d'això. Era, bueno, l'estratagella amb el hot dog i després amb un oli de pesto i un tomàquets confitats, que la veritat que està molt bona. I la dolça, doncs tornem amb el mateix. Vull dir, és un postre que l'aguantarem en carta del restaurant perquè hi ha hagut una acceptació molt xula, amb la pinya caramel·litzada al ron, amb el gelat de coco, que si va aguantant el temps aquest amb aquesta calor, la gent la va gaudir molt.
2: Podem dir que a part de servir per promocionar els restaurants i la restauració, la ruta de la tapa també us serveix per provar coses i després incorporar-les, perquè com estem sentint, heu provat aquestes tapes, us han funcionat, us han agradat i vinga, cap a dins de la carta.
4: Sí, perquè tu pots tindre una idea, hosti, m'encanta aquesta tapa, però potser l'acceptació no és bona. O sigui, de vegades a la carta al restaurant hem posat plats que veiem que no hi ha acceptació i els retirem. I ens ha agradat i l'hem muntat amb molta il·lusió. I aquesta tapa, bueno, ens serveix exactament pues, per introduir una tapeta més. L'acceptació va ser molt bona, tothom la va gaudir, i és una tapa de dos mossegades que ens va molt bé quan fem còctels fora o fem algun catering. I llavors, bueno, és una tapa que es quedarà.
2: Què representa per vosaltres, per la restauració, tenir un espai on venen 500 persones aproximadament, si més, a més estirar o menys estirar, i on podeu vosaltres això experimentar, també vendre-us, i que hi hagi com una miqueta de caliu?
4: Bueno, per nosaltres, sobretot pel Palau Vell, el que ens serveix a mi i a tot el personal nostre és per gaudir d'un dia. Gaudim nosaltres, gaudeix el client, però nosaltres també. Tenim una mica més de temps per poder parlar amb el client, també, d'aquell client habitual que ve normalment al restaurant a dintre i no podem estar més temps per ell, xerrar i més informal, sobretot l'etapa aquesta. Estem a la terrasseta, tenim una mica més de temps per poder xerrar una mica amb el client.
2: Encara no sabem si heu guanyat alguna de les tapes, però altres anys passats ja sou antics guanyadors. Què se representaria per vosaltres guanyar una tapa un any més?
4: Bueno, sobretot pel Palau Vell és saber que seguim aquí, que estem aquí, que això és molt important per a una trajectòria d'un restaurant que portem més de 30 anys. La trajectòria és superimportant, perquè això sempre dic que és una cursa molt llarga, i després també per l'equip del restaurant també, que s'ho curra i que té ganes i està motivat per quan fa la tapa i de fer la dolça i la salada. És un conjunt de coses que ho gaudim i que hi ha mesos per davant de preparar la tapa dolça i la salada, i que hi ha molt de volum. Nosaltres fem la tapa, però a més el restaurant segueix funcionant i tot té que sortir bé. Clar, pues si la guanyem, pues serà de conya.
2: La restauració sanandreuenca considera que l'iniciativa és una bona oportunitat per donar-se a conèixer, atraure nous clients i alhora oferir una proposta gastronòmica vinculada a la festa major.
1: Posem punt i final d'aquesta edició del Via Directa. Salutacions de Jordi Milian, qui us ha estat acompanyant al llarg d'aquestes dues hores de programa. Més informació a través de radiosantandreu.com i més informació a través de les xarxes socials de Facebook, X, Instagram i també a través del nostre canal de WhatsApp. Bon cap de setmana.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: amb la melodia de la sardana Sant Martí del Canigó del mestre Pau Casals, català universal, encetem el programa d'avui de sardanes Aigües Toses Sardanista, un programa de Ràdio Sant Andreu, realitzat per sardanistes entusiastes de Sant Andreu de la Barca. Sigueu benvinguts!
1: Molt bon vespre, Ràdio Escolta Sardanistes de Sant Andreu, la Barca, Rodalies i Comarca, i ben retrobats després del parèntesi estival de vacances de l'estiu. Com sempre, començarem amb una sardana del mestre Joan Bosch i Serrado. I atès que reprenem la temporada, ho farem amb la sardana que és l'himne oficial de la ciutat. La sardana porta per títol Sant Andreu de la Barca, és música de Joan Bosch i Serrado i lletra de Joan Lladó i Pecanins. Aquest himne oficial va ser pres per acord de l'Ajuntament en data del 28 d'abril del 1999. Estrenada en versió coral el 25 d'abril d'aquell any per la coral Ferran Sors i en versió per a cobla el 5 de setembre d'aquell mateix any, 1999, per la cobla Mediterrània, a l'església de Sant Andreu al final de la festa major. Amb la versió que ens ofereix la cobla Els Mongrins, us saludem ben cordialment i contents d'aquest retrobament. Sigueu tots molt benvinguts.

0: esteu escoltant Aigües Tosa Sardanista, el programa de sardanes a Ràdio Sant Andreu.
1: Hem començat, doncs, amb aquest himne oficial de Sant Andreu en versió cobla. També disposem de la versió cantada conjuntament la cobla Montgrins amb la coral Ferran Sors, però això ho farem per la festa major de Sant Andreu, al novembre. Seguim. Com és tradicional, quan encetem temporada o quan marxem abans de vacances o bé de l'estiu o bé de Nadal, oferir-vos un enregistrament en rigorosa estrena. Doncs bé, avui ho farem amb la cobla Sol de Banyuls de la Marenda, de la Catalunya Nord, que han estrenat el seu primer disc. Aquest és el títol. La cobla Sol de Banyuls, nascuda l'any 2011, és una formació que representa la unió musical entre la Catalunya Nord i la Catalunya Sud. Amb una trajectòria basada en l'exigència artística, la fidelitat a la tradició i una mirada oberta a la modernitat, aquest primer treball discogràfic arriba com a fita clau dins el seu projecte. El primer disc, el títol d'aquest recull de sardanes en primera instància, recull peces de música catalana majoritàriament sardanes, interpretades amb la força i la sensibilitat que caracteritzen la cobla. El disc vol fer valdre tant la riquesa tímbrica dels instruments de cobla com el caràcter festiu i viu de la sardana actual. La presentació, que es va fer a Ceret el 25 de juliol del 2025, va marcar també la consolidació del vincle amb el director musical, Francesc Casú, que també ho és, de la principal de la Bisbal, una figura imprescindible de la música catalana contemporània, amb qui la cobla col·labora des de fa poc més de 2 anys. Aquesta nova etapa segueix l'empremta de la creació d'una versió banda del grup i reforça l'evolució constant del projecte. Doncs la primera sardana, precisament, és de Francesc Casú, el director de la cobla, i és força llarga, dura més de 7 minuts. Porta per títol Aurora Promesa. Aurora Promesa n'és un reflex fidel amb una bellesa serena entre la melangia i la màgia. L'obra destila l'emoció i la delicadesa de la seva escriptura, revelant l'ofici i la sensibilitat del seu compositor. Doncs endavant i benvinguts, Cobla Sol de Banyuls, en aquest primer disc, primera sardana del vostre director, Francesc Casú, titulada Aurora Promesa.

Déu-m'hi-do, aquesta peça, més que sardana com havia anunciat al principi, en realitat és una peça de concert de Francesc Cassú, el director de la cobla Sol de Banyuls. Ara sí, la primera sardana porta per títol 5 d'agost i és de Joan Druguet. 5 d'agost es distingeix, volem dir, pel seu caràcter lleuger i brillant. Des de les primeres notes desprèn una energia optimista i lluminosa. És una sardana que convida a la dansa i al goig compartit, fidel a l'esperit del seu compositor, Joan Druguet. Títol de la sardana, 5 d'agost.

Fantàstica aquesta sardana d'en Pitu, d'en Joan Droguet, i magníficament interpretada per la cobla Sol de Banyuls, que ens visita per primera vegada amb aquest primer disc. Seguim ara amb una sardana del Pitu Chamorro. Des de la creació de la cobla Sol de Banyuls, Pitu Chamorro forma part dels compositors imprescindibles del seu repertori. Banyoles, lloc emblemàtic del món sardanista, s'ha convertit al llarg dels temps en un espai simbòlic per a nosaltres, on cada una de les nostres actuacions és una cita especial. La Font de les Ànimes, títol de la sardana que tot seguit ens interpretarà la cobla, amb el seu costat místic, reflecteix perfectament el caràcter d'aquest lloc tan singular. La Font de les Ànimes, de Pitu Chamorro.

També déu-m'hi-do aquesta sardana d'en Pito Chamorro. Tot seguit, la Cobla Sol de Banyuls ens interpretarà una sardana d'en Eduard Prats. Porta per títol En Pere de Llinars. Aquesta sardana ha sabut, des de la seva estrena, conquerir els cors dels sardanistes. Eduard Prats, amb la composició d'aquesta primera sardana, ha aconseguit fer brillar una escriptura moderna i balladora. És una veritable representació de les ballades actuals, plenes de ritme i d'energia.

0: d'Andreu.
1: Seguim, després d'aquesta breu pausa, amb una altra sardana. Aquesta és de Conrad Saló i no cal presentar-lo. És una figura de reconegut prestigi per la seva obra. La sardana que ens interpretarà la cobla Sol de Banyuls, d'aquesta sardana obligada, on la primera tenora solista Aurore Vicentini restitueix amb precisió tota la profunditat expressiva d'aquesta sardana. Ja sóc aquí, títol de la sardana, més enllà de la virtuositat que exigeix, posa en valor la riquesa sonora i la musicalitat de la tenora. Com deia, amb una interpretació mesurada i sensible, Aurora Vicentini es disposa a fer-nos xalar d'allò més amb aquesta sardana de Conrad Saló, titulada Ja sóc aquí, obligada de tenora.

I d'aquesta magnífica sardana obligada de tenora ens anem a una obligada de trompeta. Precisament el títol és El so de la trompeta i és de Josep Coll. Composta l'any 1950 per Josep Coll, aquesta sardana obligada de trompeta va restar molt de temps en l'oblit abans de tornar a ressorgir. Triomfant i brillant, reflecteix l'esperit líric de la seva època. Una escriptura que ressona amb una musicalitat esplèndida, en sintonia amb la brillantor de l'intèrpret, Regis Reinaud.

I de la trompeta saltem ara al fiscorn, atès que la cobla Sol de Banyuls ens interpretarà la sardana que porta per títol El fiscorn de l'avi. El fiscorn, instrument majestuós de la cobla, exigeix tant una gran habilitat tècnica com una veritable sensibilitat musical. En El fiscorn de l'avi, títol de la sardana que tot seguit ens interpretarà la cobla Sol de Banyuls, aquestes qualitats són imprescindibles, ja que la partitura d'Emili Joanals demana tant domini com expressivitat. David Calvet hi destaca, oferint una interpretació precisa i matisada.

Seguim ara amb la sardana que porta per títol Cargolina. Cargolina, podríem dir que les sardanes obligades sovint es construeixen a partir d'un diàleg, fins i tot d'un veritable joc de confrontació entre la cobla i el solista. Aquestes obres posen de relleu el virtuosisme i la sensibilitat musical de l'intèrpret. Cargolina, obligada de tiple, signada per Agustí Pedrico, s'inscriu en aquesta tradició, tot i que se'n desmarca. El compositor en respecta tots els codis i introdueix un equilibri singular on la cobla i el tiple solista Jean-Michel Ginesta es responen amb brillantor. Som-hi, doncs, amb Cargolina, d'Agustí Pedrico.

I marxarem amb carícies de l'avi Xaixo amb un duet magnífic interpretat per la complicitat de Jean-Michel Ginesta i Aurora Vicentini. Aquesta sardana pren vida amb delicadesa i expressivitat, revelant tota la suavitat i l'elegància de la seva escriptura. Amb aquesta sardana s'acomiada Sol de Banyuls, la cobla Sol de Banyuls i un servidor, Pere Vendrell. Fins i març que ve, si Déu vol. Adéu-siau.

0: que és un element que ens diu, escolta'm, s'acaba aquests moments de compartir amb família, de passar-nos-ho bé, de tenir temps per destinar als amics i que tornar a la rutina.
1: Es va desplegar un ampli dispositiu de seguretat, ja vam parlar aquí a la ràdio quan es va fer la presentació. Quin balanç en fa d'aquest dispositiu de seguretat que es va realitzar durant la Festa Major i també amb la presentació de la nova unitat, l'UREIS, la Unitat de Reforç Especial d'Intervenció i Seguretat de la Policia Local?
0: Però jo aquí t'agraeixo la pregunta perquè un cop finalitzada la festa volem explicar que en els dies, diguéssim, de màxima afluència, Sant Andreu a la Barca va tenir prop de 50 policies que van donar servei dels diferents cossos policials al conjunt de la festa, no només en el recinte firal, sinó en el conjunt dels actes. Per tant, és el major desplegament que s'ha fet en matèria de seguretat a la Festa Major, i en concret vull posar en valor que ciutats, diguéssim, molt més importants que Sant Andreu a la Barca, en població, en situació, doncs han tingut incidents en el llarg de les seves festes majors. I per tant, que Sant Andreu a la Barca, just al mig del Baix Llobregat, a 30 minuts en transport públic de la gran capital de Barcelona, doncs hem tingut una festa major impecable, una festa major on tothom ha pogut gaudir, on ningú s'ha hagut de preocupar de la seguretat, que això és el que busquem, precisament això és el que busquem, i això ha funcionat tot perfectament. Com bé deies, una de les millores que hem implementat en la Festa Major d'aquest any, a part de sumar més efectius, és la nova unitat, l'UREIS, és una unitat d'intervenció, la primera que té la policia local de Sant Andreu a la Barca d'intervenció, és una unitat que està preparada per fer diferents actuacions, diguéssim, molt en el marc de la seguretat pública i la seguretat ciutadana, en el sentit d'estar preparats i formats per poder fer entrades en grans masses o control de grans masses. I a més, una de les diguéssim millores que aplica aquesta unitat, que jo crec que és una actualització i que moltes altres policies ens estan venint a preguntar com ho hem fet, és que introduïm en aquest grup d'intervenció el que és la unitat canina. Per tant, aquest grup d'intervenció treballa també amb unitat canina. Per tant, està més preparada per, diguéssim, operativament fer front a casuístiques ben diferents on es pugui utilitzar la seguretat ciutadana o s'hagi d'utilitzar elements com la unitat canina, doncs que són molt profitosos no només per la cerca, diguéssim, de substàncies, sinó també en el control de persones, doncs, que estan totalment descontrolades o que pretenen fer mal a algú. Per tant, els animals, en aquest cas els gossos, la unitat canina ens ajuden també en aquest control. En definitiva, penso que no ha estat l'atzar de que portem dos festes majors sense cap mena d'incident, sinó que ha estat molta feina i molta aposta per part de l'Ajuntament de que la seguretat és principal en la Festa Major, i no cal que expliqui, doncs no em vull allargar més amb la resposta, i és que controladors d'accés en el recinte firal, seguretat privada que ha complementat el dispositiu de seguretat. Per tant, jo crec que tot ha funcionat com vam preveure que funcionaria.
1: Parlava de la unitat canina. De fet, la unitat canina de la policia local de Sant Andreu la Barca és referència.
0: És exacte. Tenim una unitat canina que és referència dins les policies locals i també a nivell estatal. I precisament ha estat el sergent de la unitat canina qui ha desenvolupat aquesta nova unitat d'intervenció i que, per tant, jo crec que tenim un coneixement aquí a Sant Andreu de la Barca en aquest àmbit que crec que hem de continuar exportant, i a més ara amb la combinació d'aquestes unitats d'intervenció i explicar també a la ciutadania que els agents que formen part d'aquesta unitat doncs s'estan anant formant en diferents cursos i també a diferents ciutats on tenen implementada unitats similars.
1: Una Festa Major, alcalde, que es va iniciar amb un acte emotiu i que ha tingut força repercussió, que és la figura de bronze inspirada en el gos Tyler, que es va instal·lar a l'entrada del Parc Central, que la podem veure, està en un lloc molt visible, que tot sorgeix d'un projecte, una idea d'un santandrevenc, el Jordi Marchant, que quan se li va morir el seu gos Tyler va decidir fer-li un homenatge i va començar a iniciar una campanya de micromecenatge per aconseguir 10.000 euros per fer doncs una figura de bronze inspirada en el seu gos, i que finalment Sant Andreu de la Barca doncs ha acollit la idea i ja està visible des de la Festa Major. Un acte emotiu.

0: Molt emotiu, i també seguint la tònica de la festa major, molta participació. Doncs exactament, has explicat la història tal com va ser. El plenari municipal de Sant Andreu la Barca aprova el fet de fer un reconeixement a aquests animals de companyia, doncs, que formen part de les nostres famílies, i l'Ajuntament tenia pendent l'aplicació, diguéssim, d'aquesta moció que es va aprovar en el plenari, i el Jordi Marchant doncs ens trasllada doncs que està fent, diguéssim, un crowdfunding, un Verkami, és a dir, una participació de moltes persones que aporten una quantitat de diners per poder fer possible una idea en concret, i el Jordi el que fa és cedir-nos a la ciutat aquesta figura, i aquesta figura ha d'estar inspirada en algú, i està inspirada en el gos del Tyler, del Jordi, i per tant el que fas d'Andreu la Barca és acollir aquesta donació i poder obrir-ho en el conjunt de persones, doncs, que se senten interpel·lades, que tenen la necessitat de retre un homenatge als seus familiars de quatre potes, i la veritat que Sant Andreu la Barca en aquest sentit ho hem acollit, diguéssim, amb molta estima. Jo crec que serà un punt important d'homenatge a la ciutat, on molta gent farà petits homenatges en aquella estàtua de bronze als seus familiars de quatre potes, i la veritat és que ens fa molta il·lusió que Sant Andreu també tingui present doncs aquesta cultura del benestar animal, aquesta cultura de cuidar als animals, i jo crec que aquesta figura precisament el que fa és, jo crec, que posar-li la cirereta en tota l'actuació que s'han anat fent en aquests darrers 4 anys respecte al benestar animal. I jo, aprofitant la pregunta, vull agrair molt al Jordi doncs que hagués pensat en la seva ciutat i que hagués comptat amb nosaltres i que hagués estat tan col·laboratiu perquè el projecte, diguéssim, fos un èxit el primer dia de festa major, el divendres abans del pregó.
1: Parlem d'una altra qüestió. Aquest setembre, inici també del nou curs escolar. Més de gairebé 4.000 alumnes de Sant Andreu la Barca han començat el curs escolar a la ciutat. Com es presenta aquest nou curs, alcalde?
0: Doncs des de l'Ajuntament ho tenim tot preparat. Tenim les escoles en les quals s'han anat fent diferents actuacions. Penseu que aquestes actuacions es van fent durant tot l'any, al Nadal o en l'aturada del Nadal en tornarem a fer d'altres, i per nosaltres és un moment important, és un moment perquè la ciutat recupera, diguéssim, la seva activitat, torna tot a funcionar com en principi ho tenim previst, i que els nens i nenes puguin tornar a l'escola, es puguin iniciar nous cursos. Això ens omple d'alegria i de satisfacció, perquè és una manera, no?, de continuar aquesta història que entre totes i tots fem, i que sobretot doncs que els serveis públics, els sistemes públics doncs funcionen, i per tant que tot torna al seu ritme habitual després de la baixada d'intensitat que són les vacances.
1: El mes de juny el ple municipal va aprovar una moció d'alcaldia per l'adaptació de la climatització total de les 7 escoles públiques d'infantil i primària a Sant Andreu la Barca. En els darrers dies el president de la Generalitat ha anunciat que el govern preveu climatitzar 2.530 centres educatius públics d'aquí al 2031, i que es compromet a climatitzar totes les escoles i prioritza 100 per al juny de l'any 2028. Hem mirat la llista de les 100, hi ha una escola de Sant Andreu Barca, que és l'escola Vall Palau. El tema de la climatització a les escoles, per les altes temperatures que estem patint, és una de les problemàtiques que avui en dia també es pateix.
0: És una problemàtica important. Important perquè s'estan registrant temperatures del voltant dels 28, 30, 32 graus a les escoles, i crec que s'ha d'abordar de manera integral i no només en una sola escola a Sant Andreu de la Barca. Precisament aquesta moció el que demanava és el que ha acabat passant, és que hi hagués implicació d'altres administracions, perquè l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, que no ens importa assumir la responsabilitat, i és més, ho farem, doncs climatitzi o faci que les aules tinguin un confort tèrmic com pertoca. I això és el que busquem. I no només en una escola, que agraïm que la Generalitat pensi en aquesta escola, sinó en el conjunt de les 7 escoles de Sant Andreu de la Barca. I aquí l'Ajuntament, doncs espero que en els pròxims mesos fem un encàrrec concret del que seria el fet de fer un estudi de l'impacte que seria la climatització de totes les escoles en quant a nivell econòmic i, per tant, prorrogar o anar fent fases d'implementació en funció també de quines són les aules, diguéssim, que pateixen més aquests efectes de calor. Per tant, aquesta és l'estratègia de l'Ajuntament. Celebrem que la Generalitat s'assumi i ens ajudi, ho agraïm profundament, perquè al cap i a la fi són els nostres infants i és el bé més preuat que tenim i, per tant, les condicions han de ser com a mínim les mateixes que els adults que tenim quan treballem en espais climatitzats i, per tant, ells també. I aquí l'Ajuntament s'implicarà i farà tot el possible, evidentment, sota les nostres capacitats, perquè la climatització arribi a totes les aules, no només a les aules d'una escola en concret, que celebrem que ho siguin, sinó a totes les aules de Sant Andreu a la Barca. És un pla ambiciós i és un pla que requerirà temps, però és un pla, com hem demostrat en aquests 4 anys, que quan ens hi posem, ho fem. Quan ens hi posem a arreglar els carrers, els arreglem. Quan ens hi posem a arreglar els parcs infantils, ho fem. Per tant, quan ens hi posem a climatitzar les escoles, ho farem. Li demano, i ja ho sé, que potser és una petició, diguéssim, que és demanar més paciència, demano paciència a l'hora de fer aquestes implementacions. I no ho farem amb ventiladors. No ho farem amb ventiladors. Queda demostrar que els ventiladors no baixen la temperatura de les aules. Per tant, hem de fer una aposta per un sistema de climatització que sí que baixi les temperatures. I això, doncs, requereix d'un import més alt i ho hem de fer per fases. Però l'Ajuntament de Sant Andreu de Barca s'implicarà i agraeix que la Generalitat de Catalunya doncs també ho faci.
1: Parlem ara de la Diada. El dia 11 de setembre, en el seu discurs institucional de la Diada, va reivindicar especialment la diversitat de Sant Andreu de la Barca, va defensar una Catalunya capaç d'integrar persones procedents de procedències diferents, garantint drets, però també exigint deures. Per què va voler situar aquest missatge al centre del seu discurs aquest any, alcalde?
0: Crec profundament que hi ha una Catalunya de tots, i no només una Catalunya d'alguns. I penso que en els darrers anys hi ha certes formacions polítiques que volen contaminar aquesta Catalunya de tots, o com a mínim la volen fer inviable. I fer-la inviable vol dir enfrontar-nos els uns als altres i crear desconfiances i generar odi. I no crec que aquesta sigui la solució, perquè amb odi, perdoneu, però no es construeixen barris, ni habitatges, ni es fan millors les escoles, ni hi ha millors serveis públics. Al contrari, és integrant, és sumant, és fer que tots hi participin. I com molt bé deies, amb drets i amb deures. I la part dels drets sempre els hem de garantir. I jo crec que sempre ens hi trobaran garantint-los. Però en la part dels deures, jo crec que aquí hem de ser exigents. A la Catalunya de tots és la Catalunya que tothom hi aporta, que tothom hi ve a treballar, que tothom hi ve a portar el seu granet de sorra, allà on pugui ser i de la forma que pugui ser. I, per tant, reivindicar aquesta Catalunya, la que tothom ha de portar per poder construir, per fer avançar Sant Andreu de la Barca, Catalunya, és primordial. Uns no poden passar per sobre dels altres. De la mateixa manera que enfrontar-nos a través de l'odi no ens porta absolutament enlloc. I aquesta és la Catalunya que vull. La Catalunya que cadascú se senti català com vulgui. Si és a través d'una entitat, a través d'una entitat. Si és a través de la llengua, a través de la llengua. Si és a través de la seva feina i de la seva de la integració dels seus fills i filles, doncs aquesta serà una bona manera. Com va ser en els anys anteriors, en les dècades passades. I així va ser. I Catalunya va avançar. I gràcies a molta gent vam fer avançar Catalunya. Per tant, per què ara no? Per què ara no? Aquesta és la pregunta que ens hem de fer. Per tant, jo demano que tornem a aquells pactes de les Catalunyes de les dècades dels 70 i dels 60 i renovem aquest compromís d'acollir, integrar i, per tant, fer avançar el país.
1: Estem a l'últim curs polític abans de les eleccions municipals del 2027. Amb quina sensació arriba en aquesta recta final d'aquest mandat i quins serien els grans reptes que es marca com a alcalde d'aquí a la finalització del mandat, que serà el maig del 2027, que ja queda poc?
0: Arribo amb molta il·lusió i orgullós de la feina feta. Arribo orgullós de que Sant Andreu ha recuperat la il·lusió i la seva estima. Em sento plenament satisfet de tot el que hem pogut arreglar i mobilitzar en aquests 4 anys. Molt. I, evidentment, hi ha coses que les haurem d'anar fent amb el temps, no? Vull dir, no se'n pot demanar el mateix que se'ls va demanar en altres amb 26 anys o amb 40, d'acord? Tot i que m'agrada l'exigència i m'agrada que els santandreuencs i santandreuenques siguin exigents amb el seu ajuntament, perquè crec que amb l'exigència és on hi ha el marge de millora. Però estic molt satisfet del que hem aconseguit desenvolupar, dels problemes que hem decidit no esquivar i afrontar-los, com per exemple estabilitzar un pressupost municipal que estava totalment desequilibrat amb 1 milió d'euros, 990.000 euros. Hem aconseguit actuar en la via pública quan feia anys que no es feia. Estem en marxa en l'actualització d'equipaments municipals que tenien més de 30 i 40 anys. Ho estem fent. I, per tant, jo crec que estem, com explico, ho intento explicar sempre, estem posant Sant Andreu de la Barca als estàndards d'una ciutat del segle XXI. I sí, hem fet una part i ens queda una altra part per fer. I jo estic, com deia, molt, molt il·lusionat, molt motivat, amb moltes ganes de que aquest, diguéssim, desenvolupament de la ciutat i actualització de la ciutat arribi en bones condicions, i per tant també ho veig en el carrer, els veïns i veïnes sento que estan satisfets, que estan esperançats de que podran venir coses millors, i a mi això m'anima, doncs, a continuar fent aquesta feina, perquè realment és molt gratificant veure que en allò que penses, desenvolupes i dotes de pressupost acaba sent una realitat, i una realitat que transforma la ciutat. Estic molt motivat.
1: Una de les imatges a finals d'aquest mandat serà les diverses obres que estan en marxa. Quins projectes podran veure acabats a la ciutadania en els propers mesos?
0: Doncs es podran veure acabats els parcs infantils, es podrà veure acabat la nova escola Bressol La Quimeta, es podrà veure acabat el parc de la Solana, el nou parc metropolità de la Solana, i sobretot tot el que ja s'ha vist acabat, que no és poc, que és molt, i el que continuarem fent més endavant. Per tant, és el que els deia abans amb l'anterior pregunta. L'objectiu és no aturar la màquina de millores. No aturar-les. Després vindrà la plaça Federico García Lorca. Després vindrà el Parc Central. I després vindran equipaments com la biblioteca, com la nova comissaria, com la pista d'atletisme. Aquest és l'objectiu. No parar. I mentre fem això, tenim cuidat el dia a dia, el manteniment dels carrers, la neteja, l'asfalt, els adoquins, més seguretat, implementació de noves càmeres de l'anella de seguretat. Aquí és on volem portar la ciutat. Aquí, no? Hi ha algú, per exemple, que no li donem la importància d'un superprojecte, però el fet d'haver adaptat 4 aparcaments, 4 bosses d'aparcament, aparcament intel·ligent, on els ciutadans poden saber si tenen espai o no, on ara, aquesta tardor, acabarem de fer la segona fase d'asfalt en el parc, en l'aparcament de Josep Pla amb Avinguda a Guatemala, al costat del pavelló Josep Pla. Aquest és també un projecte que potser no ho anunciem, com podríem anunciar el Parc de la Solana, però que ajuda a destensionar l'aparcament que tenim en el barri de la Solana. Llavors, en aquest sentit, hi ha moltes accions que potser no estaran en el focus del titular, però que s'estan fent i que són molt i molt importants a Sant Andreu de la Barca.
1: Si hagués de posar nota al grau de compliment del programa amb què es va presentar les eleccions del 2023, quina nota es posaria i què li falta per arribar al final de mandat amb els deures fets?
0: Jo prefereixo que la nota la posin els ciutadans, els veïns i veïnes. Jo estic satisfet de la feina feta, coneixent la complexitat que teníem com a repte per davant a dins de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Jo crec que el que hem fet és molt satisfactori, que hi ha coses que no han pogut sortir en temps i forma com ens hagués agradat, però que no s'han aturat, sinó que acabaran passant. I, per tant, jo prefereixo que siguin els veïns i veïnes que, sent exigents, perquè ho són, ens puguin posar la nota que ells considerin.
1: El 24 de setembre tindrem el nou ple municipal, però li pregunto ja pel mes d'octubre, pel ple d'octubre. En els darrers anys, el mes d'octubre ha estat el mes escollit per portar en el ple les ordenances fiscals, el pressupost municipal. Mantindrà aquest calendari? Tindrem a l'octubre el debat dels comptes municipals pel 2027?
0: Si no hi ha cap sobrevingut, sí. Si no hi ha cap qüestió sobrevinguda, L'objectiu és poder fer un debat complet dels ingressos i despeses de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca amb el conjunt de les formacions polítiques, perquè crec que és el debat més ric. I si ho he reivindicat a l'oposició, un cop al govern no puc fer una altra cosa que no sigui aquesta. Per tant, sí, si no hi ha cap qüestió sobrevinguda, en el ple d'octubre portarem a votació o a consideració les ordenances fiscals i també el pressupost de l'any 2027. Per tant, ja tenim o ja estem treballant una proposta de pressupost que espero que en les pròximes setmanes, per no dir dies, puguem compartir amb el conjunt dels grups municipals i evidentment, com sempre, buscant doncs, la complicitat d'aquests grups perquè el pressupost, diguéssim, sigui el més acceptat possible o amb el major acord possible i a seguir fent avançar la ciutat, perquè els pressupostos són la principal eina perquè l'Ajuntament pugui desenvolupar tot tipus de serveis públics, de polítiques públiques i també d'inversions a la ciutat. Per tant, és important que el pressupost surti, diguéssim, amb el major recolzament possible i que sigui un full de ruta actualitzable, modificable, adaptable al llarg de l'any en exercici, però que tingui, diguéssim, la complicitat de molts grups.
1: Abans de finalitzar, alcalde, hem parlat abans l'inici del nou curs, tant polític com també escolar, la tornada a la feina després de les vacances. Finalment, doncs, voldria que aprofités els micròfons de Ràdio Sant Andreu per enviar un missatge als santandreuencs i santandreuenques davant d'aquest inici ja sigui de curs, ja sigui de la rutina de treball. Quin missatge els hi donaria als santandreuencs i les santandreuenques davant d'aquest mes de setembre?
0: Doncs que entomin la tornada a la rutina amb totes les alegries que han pogut cultivar en els mesos i setmanes de vacances, que aprofitin aquella desconnexió per poder fer ara una connexió en la rutina i que sobretot que gaudeixin de tots els petits moments que els hi aporten aquesta càrrega de piles, aquesta energia, aquesta felicitat, perquè al cap i a la fi som aquí a la vida per disfrutar-la, per passar-nos-ho bé, per compartir-la amb la gent que estimem i que la rutina només sigui les 8 hores de la feina, sinó que la resta de moments puguem disfrutar del que és la vida.
1: Alcalde Marc Girbet, gràcies per acompanyar-nos en aquesta nova ronda d'entrevistes mensuals on analitzem l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Estem al mes de setembre, per tant, inici d'aquesta ronda d'entrevistes, com dèiem, 24 de setembre, ple municipal. Ens seguirem parlant.
0: Gràcies a tothom.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: I tot seguit, recordem, ara fa tot just una setmana que celebrava la Diada, l'acte central es va realitzar a la plaça 11 de setembre.
3: Com sabeu, l'11 de setembre commemora la caiguda de Barcelona l'any 1714. Aquella derrota va significar la pèrdua de les llibertats i les institucions pròpies de Catalunya. L'abolició de les nostres lleis i la prohibició del català tant a l'administració com a l'ensenyament. Tot i les dificultats, la Diada s'ha mantingut viva al llarg de la història. Primer de forma clandestina i reprimida, després com a símbol d'oposició al franquisme i finalment, des de 1979, oficialment com a Festa Nacional de Catalunya.
1: Sant Andreu de la Barca ha commemorat la Diada reivindicant la cohesió i una Catalunya oberta a tothom. Una quarantena d'entitats han participat a l'ofrena floral de l'11 de setembre en un acte marcat pel discurs de l'alcalde Marc Girbet, l'actuació del tenor Ferran Mitjans i el relat visual en directe de la il·lustradora Clara Tani Tarquer. Sant Andreu de la Barca ha commemorat aquest divendres l'11 de setembre la Diada Nacional de Catalunya amb el tradicional acte institucional a la plaça 11 de setembre. Una quarantena d'entitats, associacions i formacions polítiques locals han participat a l'ofrena floral, una celebració que ha combinat els elements més solemnes de la jornada amb música, cultura i participació ciutadana. L'acte ha estat conduït per la fotògrafa santandreuenca Neus Vendrell. Ha comptat també amb la participació institucional de l'alcalde Marc Girbet, la vicealcaldessa Maria Antònia Borbón i representants dels grups polítics de FEM Sant Andreu, PSC, Som Sant Andreu i En Comú Podem. Representants de Vox i el Partit Popular, com és habitual, no han assistit a l'acte de la Diada. Un dels moments més solemnes de la jornada també s'ha produït amb el lliurament de la senyera a la policia local per part de l'alcalde abans de ser hissada a la plaça. La commemoració ha combinat amb el cant dels segadors i la tradicional ofrena floral d'entitats, associacions i partits polítics.

0: Una de les novetats d'enguany és que la música ha tingut un protagonisme especial amb la participació del tenor de Sant Andreu de la Barca, Ferran Mitjans, que ha interpretat A vocació al Pirineu, una de les peces més emblemàtiques de la sarsuela catalana de cançó d'amor i de guerra. Mitjans, format des de ben petit a l'Escolania de Montserrat i posteriorment al Conservatori del Liceu, ha desenvolupat una trajectòria professional vinculada especialment a la música antiga, barroca i clàssica. També ha format part del cor jove de l'Orfeó Català i actualment actua en escenaris internacionals i col·labora també en formacions de prestigi, com la Capella Reial de Catalunya, dirigida per Jordi Savall. Ràdio Sant Andreu ha pogut parlar amb Ferran Mitjans i del que ha suposat tornar a Sant Andreu de la Barca per participar a l'acte de la Diada.
1: Doncs la veritat és que és tot un honor, doncs, perquè és una peça que ja fa bastant de temps que la tinc com, doncs, dins del meu repertori. És una peça clarament catalana i de la nostra terra i molt coneguda també per tot el públic, i és una d'aquestes peces, doncs, que sempre donen una festivitat molt, molt plena a qualsevol acte que es faci, i més avui, el dia de la Diada, aquí a Sant Andreu, al meu poble. És tot un honor, un orgull, molt, molt feliç, la veritat.
0: El fet de tornar a casa, no? Tornar a Sant Andreu de la Barca després de que amb la teva carrera, doncs, et porta a fer actuacions arreu del món.
1: Sí, des que vaig començar ja a cantar professionalment he estat bastant voltant, sobretot per Europa, però també per Amèrica, i és un honor, doncs, també de tant en tant poder tornar al poble on he crescut i aportar, doncs, aquest granet de sorra aquí a la cultura del poble, que sempre és una alegria.
0: De fet, Ferran, la teva trajectòria està molt vinculada al fet de la recuperació, la interpretació del patrimoni musical. Quin paper creus que pot tenir la música a l'hora de preservar o transmetre la cultura i la identitat d'un país?
1: Jo penso que la música és el vehicle, doncs, més potent que tenim com a societat, doncs, per transmetre valors, per transmetre la pau, per transmetre, doncs, una societat com crec que la catalana és bastant pionera, i això, doncs, és un orgull, doncs, amb molts dels grups en els que treballo, doncs, que apostem, doncs, per recuperar patrimoni de compositors catalans que estan bastant oblidats i que hi ha música, molta música en arxius que no s'ha fet mai, que s'està recuperant ara a poc a poc, i doncs tant amb grups com el grup Cor Cererols, com que és música ja de compositors ja morts, com també ara estem gravant uns salms del Bernat Vivancos, que és un compositor plenament actual, i doncs també amb el Jordi Savall, sobretot, que és amb qui més treballo, que ell té aquesta vocació incansable de recuperar el patrimoni català, però també patrimoni mundial, sobretot, doncs, per vincular la música amb la pau.
0: Suposo que ha de ser un luxe, no?, treballar amb el mestre Savall.
1: És un luxe perquè, sí, sempre et dona tant ensenyament, tantes maneres de veure la música diferent, però sempre amb un esperit molt, doncs, molt, com ho diria, com molt vinculat en la matèria primera. Llavors, sempre músiques tan antigues, però amb un rigor tan veraç i tan important, penso que és el personatge més important que tenim a la nostra cultura musical en el tema de la recuperació del patrimoni de català.
0: Vas començar a l'Escolania de Montserrat, i d'aquí una llarga trajectòria.
1: Exacte, vaig tenir la sort de poder anar a l'Escolania de Montserrat, un lloc on, sí, doncs, m'ha ensenyat tot el que sé a nivell musical, m'ha ensenyat aquesta regularitat de cantar diàriament, d'aquest ofici que és el món del cantant solista de vegades, però també del cantant de cor, com faig moltes vegades. I això, doncs, sí, em va despertar aquesta vocació pel cant, doncs, que he tingut la sort de poder-la seguir i poder-m'hi dedicar i fer allò que més m'agrada.
0: El teu instrument és la veu, com la cuides? No sé si tens allà una disciplina, suposo que sí, no?
1: Sí, la veritat és que la veu és un instrument, doncs, que és complex, perquè va molt lligat al nostre cos, a la nostra emocionalitat, i tot allò que et passa a la vida extra musical també t'hi pot afectar. Però sí, jo diria que el més important és el descans, intentar descansar i molta hidratació també. Ara, a més, amb aquestes calors, important beure molta aigua.
0: Quins són els propers projectes, Ferran?
1: Doncs mira, ara aquest setembre tenim uns projectes també amb el Jordi, principalment. Estem fent un programa justament de recuperació del patrimoni de Montserrat, en aquest cas, uns concerts sobre la música del Llibre Vermell, que anirem a fer per França i també a Romania, ara pròximament. Així que molt content.
0: Felicitats.
1: Moltes gràcies.
0: Una altra de les singularitats de la commemoració d'aquest any ha estat la participació de la il·lustradora Clara Tanit Arquer, encarregada de plasmar en directe els diferents moments de l'acte institucional i convertir-los en un relat visual construït a mesura que avançava la celebració. Arquer ha anat traslladant el paper, els discursos, la música, els símbols i algun dels moments més representatius de la jornada, oferint, això sí, una manera diferent de deixar testimoni de la Diada Sant Andreu de la Barca. Formada en il·lustració a l'Escola Massana i amb una trajectòria vinculada al món del còmic, Clara Tanit Arquer ha convertit el desenvolupament de l'acte en una particular crònica dibuixada de l'11 de setembre.
2: Sí, sempre és un repte aquesta feina en general, però avui especialment perquè quan els actes són curts i així enèrgics i tinc un espai tan gran per dibuixar, sempre hi ha una certa... hi ha nervis.
0: A més, anaves agafant els inputs, no?, que es anaven donant entre els discursos o el que anava succeint aquí, no?
2: Sí, això és, vull dir, que on fem relatories gràfiques, això en diuen graphic recording en anglès, i es tracta, doncs, de copsar amb il·lustracions o agafant al vol els punts forts d'un discurs. I una mica això és el que he volgut captar aquí, doncs, el que, sobretot les paraules de l'alcalde, però una mica tot el que ha anat passant, no?, que tot el que ha cantat el Ferran, coses que deia la Neus...
0: Aquí veiem des de Compartim amb Orgull qui som i convidem a tothom a formar-ne part. Visca Sant Andreu de la Barca, visca Catalunya, a sumar les ofrenes de les entitats, no?, que també apareix aquí, l'alcalde també, i també el tenor Ferran Mitjans, que ha estat l'encarregat de posar les notes musicals, o la presentadora, en aquest cas, la fotògrafa Neus Vendrell. Tot això copsat en un quadre.
2: En un moment, sí. Bé, jo ja tinc la informació, tinc els noms, per exemple. Imagina't que no tinguis...
0: Tens una mica d'avantatge.
2: Clar, tinc una mica d'informació. Com a mínim, si se m'escapa el nom d'una persona, doncs ja me l'han passat.
0: Suposo que t'ho deus passar molt bé, no?
2: Sí, m'agrada molt la meva feina, la veritat.
0: En el teu àmbit, com a il·lustradora, has fet de tot. Has publicat un còmic...
2: Sí, jo en realitat de formació vaig estudiar disseny d'interiors, o sigui, imagina't que una mica allunyat, però després sí que vaig fer il·lustració i sobretot la meva escola va ser fer còmic. Amb el còmic és on vaig aprendre més a dibuixar, vaig fer més mà dibuixant d'una forma àgil, a imaginar mons, a narrar amb imatges, i després d'uns anys d'estar una mica parada, quan vaig tornar a intentar trobar feina, vaig decidir que em volia dedicar sobretot a això, a les relatories gràfiques, al dibuix en directe, perquè sobretot així és com no estàs mai sol dibuixant, que és una de les coses que no m'agradava de l'ofici, diguéssim, que ja estàs molt sol amb els teus pensaments i les teves inseguretats, i aquí encara que és difícil perquè tinc com tot el públic a darrere i ho haig de fer al moment, però m'acompanya que hi hagi gent i és molt més divertit.
0: Bueno, també és més pressió perquè tens el públic al costat, no?, que va mirant l'evolució del quadre. No sé si algú et va comentant coses.
2: Sí, hi ha gent que em diu coses i de vegades...
0: Avui a Sant Andreu t'han dit alguna cosa o t'han deixat fer?
2: Jo, a Sant Andreu sempre és... Bueno, jo soc de Martorell, llavors ja...
0: A prop.
2: Soc de molt a prop, però sí que sé una mica com és la gent de Sant Andreu, que és molt ditxaratxera i molt fiesteros i molt d'estar al carrer i molt de xerrar, i sí que em deien coses, la veritat sí que em deien coses i res, no, us agraeix molt que la gent m'anima i tenim una senyora al costat sobretot que em deia molt bé maca.
0: Com et podem seguir? A veure, a Instagram?
2: Sí, a Instagram. Soc Clara Tanit Illustration, tinc una web que és Clara Tanit i si em cerques, doncs sí, amb Clara Tanit podràs veure part de la meva feina.
0: Doncs ara et seguirem, eh?
2: Ah, doncs això espero.
0: Abans de finalitzar l'entrevista, com la il·lustradora, com definiries el quadre que has fet amb tres paraules?
2: Jo crec que hi ha molta català, no?, en aquesta pintura d'avui, sobretot, perquè és el que requeria el dia d'avui. Molt la idea de diversitat, de persones que sumen i està, he dit tres coses, oi, em sembla?
0: Si no, ho deixem aquí. Moltíssimes gràcies i felicitats.
2: A vosaltres, que vagi bé.
0: L'alcalde de Sant Andreu de la Barca, Marc Giribet, ha centrat el seu discurs institucional a la necessitat de reforçar la cohesió social i construir una identitat compartida en una societat cada vegada més diversa. Davant del que ha qualificat maximalismes i discursos d'odi, Giribet ha reivindicat una Catalunya oberta a totes les persones que vulguin formar-ne part, independentment del seu origen, cognom o de la llengua que parli a casa. Vull una Catalunya on hi càpiga tothom qui s'esforça i treballa, ha afirmat l'alcalde Marc Girbet en el seu discurs, que alhora ha defensat també un país orgullós de la seva llengua i de les seves tradicions i capaç de compartir-les amb les persones que hi arriben. Un discurs on l'alcalde ha parlat de diversitat, convivència i sentiment de pertinença com algun dels principals reptes del present i de futur, amb la voluntat de preservar la identitat, la llengua i les tradicions catalanes sense convertir-les en elements d'exclusió.
3: Doncs com deien en el discurs, la Diada sempre és un moment doncs, per reivindicar la nostra cultura, la nostra llengua, també la nostra història, les nostres institucions, però que a la vegada també és una oportunitat per poder reflexionar cap a on volem que Catalunya vagi i, com deia avui, no, qui volem que ens acompanyi en aquest camí de continuar fent història. I en aquest sentit, el que he volgut transmetre és que Catalunya històricament ha estat una terra de moltes civilitzacions, de moltes generacions que han vingut a fer la seva vida aquí, perquè viure a Catalunya és viure en un entorn privilegiat, xulo. La cultura catalana és una cultura, diguéssim, doncs, oberta a tothom i que, per tant, és molt fàcil sentir-se còmode i sentir-se català, i hi ha moltes maneres de sentir-s'hi, i precisament el que avui he volgut transmetre amb aquest missatge és que davant d'aquests discursos doncs, que el que fan és intentar que ens enfrontem uns als altres, jo reivindico que aquest punt de trobada continuï sent un baluard d'aquesta terra d'acollida i que, per tant, ser català i viure a Catalunya el que vol dir precisament és això, no? És intentar cuidar, vetllar i tenir en compte tothom.
0: De fet, vostè en el seu discurs ha posat Sant Andreu de la Barca com un exemple de diversitat i convivència. Què creu que aporta aquesta diversitat a la ciutat i quins reptes planteja, en aquest cas, per garantir la cohesió social?
3: La diversitat ha construït Sant Andreu de la Barca amb persones vingudes d'arreu. I, per tant, jo crec que el Sant Andreu de la Barca que tenim ara és el clar exemple, la resposta a la pregunta que em fas. Llavors, aquest Sant Andreu de la Barca és millorable, evidentment. Hi ha molts reptes per poder, diguéssim, treballar en la convivència, en el civisme de tothom, no? En compartir espai. Però això no li passa a Sant Andreu de la Barca, no li passa a altres ciutats catalanes, li passa al conjunt de la societat i del món. I, per tant, en aquest sentit, tots hem de seguir millorant aquestes realitats que actualment tenim. Per tant, jo crec que tenim una molt bona base, no? La realitat així ens ho confirma, i jo crec que un bon precepte per continuar en aquesta, diguéssim, bona dinàmica i bon funcionament és que tots tinguem clars que els drets i els deures són la base fonamental perquè les societats democràtiques s'aguantin.
0: Avui es commemoren també 50 anys de la Diada de l'any 76, que va simbolitzar la recuperació de les llibertats després del franquisme. Mig segle després, quines reivindicacions considera que encara avui en dia continuen vigents?
3: No hem de permetre involucionar, que precisament és el que per alguns discursos polítics pretenen. Involucionar no només és involucionar en els drets i llibertats de les institucions catalanes, és també involucionar en els drets individuals de les persones. Les mateixes persones que a vegades poden donar recolzament a aquestes opinions polítiques, que sàpiguen que potser ara no se'n donen compte, però que els seus drets també poden arribar a ser vulnerats si tornem en aquelles històries. I, per tant, aquest reflex que va ser Sant Boi fa ara 50 anys, tinguem-lo ben present quan sentim o algú pretengui distorsionar la nostra convivència, el nostre bon saber fer, i per tant en aquest sentit siguem sempre molt conscients que cal que totes i tots treballem i garantim que no involucionem ni en drets ni en llibertats. I això és importantíssim. I no parlo drets i llibertats només de països. Parlo, sinó, drets i llibertats individuals de les persones.
0: Parlem ara de Sant Andreu de la Barca. L'acte que es va celebrar el dijous, al vespre, a la plaça de l'Església, aquest acte tradicional, l'alliarament de la Senyera, amb la participació de diferents entitats de la ciutat. Després tenim aquí l'acte de la plaça 11 de setembre, que sí que en els darrers anys ha anat canviant i ha anat evolucionant. No sé si aquest any s'ha posat un esglaó més, tenint en compte que teníem el tenor Ferran Mitjans avui actuant aquí a Sant Andreu de la Barca. També una il·lustradora ha estat il·lustrant tot el que passava durant tot aquest matí. Presentadora, en aquest cas, sempre ho presenta una persona vinculada amb Sant Andreu de la Barca, avui la fotògrafa Neus Vendrell. En aquest acte, concretament del dia 11 de setembre, hagut en els darrers anys aquesta evolució?
3: Per mi, per la meva administració, comptar amb artistes i comptar amb les entitats és l'espina dorsal de les nostres actuacions. I per tant, l'11 de setembre, en aquest sentit, hem volgut que, a part de l'acte institucional i formal i el que és més seriós, diguéssim, hem volgut incorporar doncs aquestes notes o traços d'això, dels artistes, molts d'ells de Sant Andreu de la Barca, la gran majoria, i sobretot avui també vull posar en valor que gairebé han estat 40 entitats i associacions que han participat d'aquesta ofrena floral. Això és un rècord a la nostra ciutat, igual que ahir la plaça de l'Església estava també plena, i per tant jo crec que Sant Andreu a la Barca, i com deia abans, reforça aquest sentiment de catalanitat, però sobretot obert, que cadascú es senti català de la manera que se senti més còmode, però sobretot, com deia, sentir-se català és quelcom guai, quelcom que ens representa i que, a més, ens ajuda també a ser molt conscients i a tenir molta consciència del que vol dir els drets i les llibertats a Catalunya, però també de les persones.
0: Ràdio Sant Andreu també ha copsat l'opinió dels diferents portaveus i coportaveus dels partits polítics presents en la celebració de l'acte central de la Diada. Anna Serra, coportaveu de Fem Sant Andreu.
4: Doncs una diada molt participativa aquí a Sant Andreu de la Barca. Hem vist l'alcalde, que ha fet unes paraules que posaven un especial incís en una Catalunya oberta, en un Sant Andreu inclusiu que acull a tothom, i en un context històric on els discursos d'odi estan a peu de carrer i l'extrema dreta procura sempre que pot posar la falca per crear odi, por i separació entre veïns i veïnes i barris. Penso que és molt important que aquests moments, avui però cada dia, es tingui en compte que Sant Andreu de la Barca és una ciutat diversa, inclusiva, que acull a tothom, que tenim ganes de sumar, i que això representa perfectament el que també és Catalunya, que doncs un país inclusiu, obert i amb ganes d'acollir sense pors, i orgullosos de la nostra cultura, de la nostra identitat, i així procurarem també demostrar-ho cada dia a la nostra ciutat.
0: La valoració també del portaveu socialista Juan Pablo Beas, que també ha assistit en l'acte central de la Diada a Sant Andreu de la Barca.
5: Avui és un dia important per a tots els catalans i les catalanes. És un dia d'unitat, de futur, de convivència. Catalunya sempre ha estat i és una terra doncs de lluita, de treball, i sobretot una terra d'oportunitats on tothom hi té cabuda, on no sobra ningú, on no importa procedències, religions, races. Aquí l'important és sumar i fer que Sant Andreu de la Barca, en l'àmbit local, i Catalunya en l'àmbit general, doncs tingui nous espais de prosperitat, i sobretot en èpoques de discursos que volen separar, que volen doncs conrear l'odi, no? Jo crec que és més important que mai que tots els demòcrates estiguem junts i diguem amb una única veu que Catalunya és una terra fantàstica, plena de gent que treballa, que lluita cada dia i que ha d'estar unida, i on tothom té absolutament cabuda.
0: I a continuació, la valoració sobre la diada del portaveu de Som Sant Andreu, Felipe del Val.
6: Pues voy a hablarte específicamente de San Andrés de la Barca, que nos emociona. Este es un reconocimiento a la historia, a la tradición, a la lengua catalana, a las costumbres. Desde Son siempre vamos a poner en el centro de todo las personas, que es lo más importante. No importa dónde vengan, no importa de dónde son, su nombre, su apellido, sino lo que quieran a Cataluña, lo que amen a nuestra San Andrés de la Barca, que es lo más importante. Y nosotros como municipalistas es lo que queremos valorar, sobre todo la gran labor que se hace y a nivel de ayuntamiento para reconocer la diada y mantener la cultura. Amamos a Cataluña, también esa Cataluña abierta, plural, una Cataluña integradora, y esto es lo más importante. En el discurso del señor alcalde estuvo todo muy bien, pero sí me faltó cuando dijo San Andrés de la Barca, Cataluña, y saltó a Europa, me faltó decir también España, porque San Andreu de la Barca, Cataluña y España, estamos todos unidos.
0: Finalment, la valoració per part d'En Comú Podem, per part de la seva portaveu, Isabel Marcos.
7: Pues hoy es un día muy importante, es un día para recordar nuestra historia, para recordar de dónde venimos, a cap on anem, y sobre todo per defensar els nostres drets i llibertat com a poble. I En Comú Podem pensem que defensar Catalunya és defensar una vida digna per tothom, defensar vivenda, defensar feina digna i defensar serveis públics per tothom. Catalunya pensem que és un país que s'ha de construir des de la inclusió, des de la pertenença, des de que tothom es senti orgullós de si d'on sigui, parli la llengua que parli, l'accent que tingui, que es senti orgullós de viure i de treballar a Catalunya. I penso que Sant Andreu de la Barca és precisament aquest exemple, l'exemple d'una ciutat on conviven molts accents, moltes cultures, i on ens sentim orgullosos de que aquesta diversitat sume. I nada, solo decir que feliz diada, que visca Sant Andreu de la Barca i que visca Catalunya.
0: Les opinions dels diferents portaveus i coportaveus dels partits polítics en presència en l'acte central de la Diada de Catalunya a Sant Andreu de la Barca. Un any més, el Partit Popular i Vox no hi han assistit.

0: uns actes de la Diada que van començar el dijous 10 de setembre amb la tradicional celebració de la vigília a la plaça de l'Església. La música del grup de Vaneres, Mestre d'Aixa, i el tradicional rom cremat van donar tret de sortida a una nit marcada per la cultura popular. A mitjanit va arribar un dels moments més simbòlics, l'alliberament de la Senyera, acompanyat pel ball de l'Andreu i de la Quimeta i un pilar dels castells de la Droc. La ballada va comptar amb la col·laboració del centre excursionista Pitallat, que van enlairar la Senyera, l'agrupació cultural Aigües Toses i els castellers de la Droc, que van aportar el component tradicional i participatiu d'aquesta celebració. Amb l'ofrena floral del dia 11 de setembre es tancaven dos dies de commemoració de la Diada a Sant Andreu de la Barca amb les entitats, la cultura popular i la participació ciutadana com a protagonistes i amb una crida institucional a reforçar la cohesió i construir una identitat compartida.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: Aquest any, la Romeria de Sant Andreu de la Barca a Montserrat celebra el seu centenari. 100 edicions que donen per molts records, vivències i també anècdotes, i també comprovar com ha canviat aquesta tradició amb el pas del temps. Avui volem parlar amb una persona molt especial. És la Montserrat Parrot, és de Sant Andreu de la Barca, té 93 anys i amb ella avui volem aconseguir aquests records, aquests inicis de la Romeria de Sant Andreu de la Barca a Montserrat i també que ens expliqui vivències i anècdotes. Montserrat Parrot, molt bon dia i benvinguda a la ràdio.
2: Bon dia.
0: I molt contents de que vostè hi sigui avui aquí i que ens pugui explicar una mica el que ha viscut durant tots aquests anys amb la Romeria de Montserrat. Gràcies. També ens acompanya Andreu Mitjans, també ha participat durant molts anys i participa de la Romeria. Actualment és el regidor de Cultura a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca i amb l'Andreu Mitjans també volem conèixer part d'aquesta història centenària de la Romeria. Molt bon dia, Andreu.
3: Molt bon dia.
0: Doncs, Montserrat Parrot, la primera pregunta és per vostè. Quin és el primer record que vostè té de la Romeria de Sant Andreu de la Barca a Montserrat?
2: Bueno, jo tinc el record d'haver anat a Montserrat, era molt petita, i de les vespres, que eren molt més llargues que ara, i jo passava que m'adormia.
0: Ja, vostè era petita, no?
2: Tenia 7 o 8 anyets.
0: Aquests són els primers records que vostè té de la Romeria. Sí. Anava acompanyada a la família, suposo?
2: Sí, clar, anava amb el meu pare, la meva mare, el meu germà i un cosí que vivia amb nosaltres.
0: Clar, en aquella època, aquells inicis, clar, Sant Andreu de la Barca no teníem la població que tenim ara, que són
2: no,
0: de 27.000 habitants.
2: No, eren 1.000 escassos.
0: Per tant, si mirem en percentatges dels que anaven a la Romeria, pràcticament tot el poble
2: tot
0: anava.
2: Tot el poble, molta gent, molta gent.
0: Com hi anaven? Anaven caminant, anaven en cotxe?
2: Anàvem, venia, llogaven un vagó de tren i marxàvem amb el tren. I llavors ja més cap aquí, per exemple, els paquets, llogaven el cotxe del Grau i posaven en el camió i la gent venia, però llogaven un... Venia un vagó buit que només era pels de Romers de Sant Andreu.
0: Per tant, vostè va viure gairebé als inicis de la Romeria, tenint en compte que vostè té 93 anys. La Romeria aquest any fa 100
2: bueno,
0: anys.
2: Bueno, sí, perquè durant la guerra la van haver de parar, que diguéssim, jo ja és passada la guerra, que diguéssim.
0: Suposo que per aquells inicis, ara ens explica, primer records de com vostè tenia 7 anys, però després també l'ha anat realitzant aquesta romeria, deuria ser com una gran festa per Sant Andreu de la Barca, no? Era una data assenyalada, no?
2: Era, sí, és que anava quasi tot el poble, bueno, a tot el poble, no, però molta, molta, molta gent.
0: Algú sabia de quedar aquí, no?, a vigilar el poble,
2: sí.
0: Suposo, no?
2: Ja dic, el vagó de tren anava al tope.
0: Ara, ja fa molts anys que es celebra el setembre, però hi ha documents que diuen que la romeria a l'octubre.
2: Era l'octubre, sí. Era l'octubre perquè la gent collia els raïms al setembre. I llavors, a l'octubre, no hi havia el camp, no hi havia tanta feina.
0: Per tant, anaven a Montserrat amb el tren, eh?
2: Amb el tren.
0: I un cop arribat allà a Montserrat, com pujaven? Funicular?
2: Amb la cremallera.
0: Amb la cremallera.
2: Però no era la cremallera d'ara, eh?
0: Ara és molt modern, eh?
2: Era una cremallera oberta, que anava sent només els bancs posats així, que llavors el jovent saltava d'un cantó a l'altre.
0: Però s'ho passaven bé, no?
2: Sí, i fins que es va descarrilar, que es va descarrilar el dia de Sant Jaume, i jo me'n recordo molt bé perquè era el dia que es va morir el meu pare.
0: Després es va haver de canviar.
2: Llavors es va treure. Primer va anar 2 o 3 mesos i després la van retirar del tot.
0: Vostè encara hi va, a la romeria?
2: Sí.
0: Encara hi puja a Montserrat?
2: Encara a Montserrat, un cop a l'any hi haig de pujar-hi.
0: Això fa molta gent, eh? Com a mínim un cop l'any ha d'anar a Montserrat, no?
2: Sí.
0: Què representa per vostè, Montserrat?
2: Mira, no
0: bueno, clar,
2: sé.
0: Té el nom, no?, de Montserrat.
2: És un puesto pues, que m'hi sento molt bé, molt, molt. Vull dir, no sé ara com expressar-ho, però...
0: I aquest sentiment religiós, sentiment espiritual,
2: sí,
0: no?
2: Sí, sí, sí.
0: Andreu Mitjans, estem escoltant el testimoni de la Montserrat Parrot.
3: I tant, els orígens.
0: Els orígens de la romeria de Sant Andreu de la Barca, doncs, a Montserrat. Per Andreu Mitjans, quins són els primers records? També quan tenia 7 anys, o...?
3: No sabria dir, però també de molt petit, perquè també a casa meva, també, doncs, bueno, Montserrat era un lloc obligatori. De fet, com el meu pare tampoc no tenia cotxe, les vacances de l'estiu, a part de la romeria, era anar a passar una setmana o dues setmanes amb una cel·la a Montserrat, i no, cada any anàvem a Montserrat, vull dir, que a casa meva també s'ha viscut molt sempre de la... I bueno, també el que explicava, diu que s'agafava en tren, però també jo tinc molta gent que explicava que hi anaven molts, i els joves hi anaven a peu i pujaven a peu, i d'altres amb carro,
2: també, en carro, també... La meva pare explicava que hi havia pujat, jo no, uh-huh. Jo en carro no hi he pujat mai, sempre
3: sí,
2: he pujat
3: però,
2: amb
3: s'ha pujat
2: el tren
3: a peu, amb carro, amb el tren i l'eri
2: com es va fer malbé la cremallera, uh-huh. Llavors ens pujàvem amb l'eri,
3: sí, és tota una festa.
2: Després més cap aquí i amb cotxes,
3: uh-huh. Clar.
0: Home, pujar un carro a Montserrat també tenia el seu mèrit, eh?
3: Home, sí, i el pobre animal també devia quedar bastant cansat.
0: I caminant, no sé si a Montserrat, Andreu, alguna vegada heu pujat a Montserrat caminant des de Sant Andreu de la Barca?
3: Jo sí, no fa masses anys, i vaig dir prou. Perquè la veritat és quan des d'aquí a Sant Andreu vam arribar a baix de tot a Monistrol, em vaig tenir que prendre un ibuprofeno perquè ja no m'aguantava res. I ara hem de pujar dalt la muntanya? Vull dir que és una bona pallissa, la veritat.
2: De la muntanya, sí. Cada any, per la Mare de Déu de Montserrat, pujava la muntanya a peu. Però d'aquí Sant Andreu,
3: sí,
2: no.
3: Lluny, sí,
2: no
3: sí.
2: Hi anem mai.
3: Jo hi he pujat moltes vegades pels agutants.
2: Perquè aquella època hi anaven a la nit. Mm. I a la meva època... Les noies a la nit no podien anar.
3: No podien sortir de casa.
2: Oh,
3: ja.
2: És així,
3: sí,
2: eh?
3: Sí, clar.
0: Per tant, s'havia de quedar a casa i havia d'esperar que algú la portés, o si no, amb el tren cap a Montserrat i després agafar el Caramallera. Montserrat, de les romeries, què recorda? L'ambient que es vivien en aquestes romeries?
2: Bueno, jo me'n recordo quan tenia 14 o 15 anys, que llavors els joves que despatxaven, com que es quedaven a Montserrat perquè no hi havia cotxes, llavors feien obres de teatre, que tenia, hi havia una coral, i llavors, quan hi anàvem les romeries, feien l'obra de teatre allà en el graig dels cotxes.
3: Sí, sí, sí. Tota la gent que, bueno, que estaven allà a les botigues.
2: I clar, mira, llavors... feien algun sentiment, no tampoc feien pagar molt, però...
3: Una distracció més,
2: sí. I tant. Després, quan hi va començar a haver cotxes, llavors, com que molts d'aquests que hi treballaven, perquè en les botigues al principi només hi havia nois, no hi havia noies. Les noies estaven a la neteja de les celdes. Acabat, quan ja va començar a haver cotxes, ja hi va haver també noies i tot, llavors hi ha molts ja que agafaven el cotxe i molts eren de Monistrol o de per allà a la vora, com els escolans, que també ara molts se'n van a casa.
0: Aquí a Sant Andreu Barca van haver... moltes persones que van arribar a ser... formar part de l'Escolania de Montserrat. Tenim
3: sí,
0: exemples, no?
3: Jo sí recordo el primer, el Salvador Serra. A veure si t'ho dic bé, sí, Salvador Serra, el de Montserratina, diguéssim. Ell va ser, em sembla, que durant la guerra. Vull dir que va estar...

0: Això és un tema a part, també, perquè havia un dia on havies d'apuntar-te per demanar la cel·la i crec que el seu pare anava ràpid per ser el primer.
1: El meu pare es llevava a les 5 del matí perquè volia una cel·la en concret. I un any es van reviar.
2: I van prendre.
1: Perquè un li va dir, no sé qui era, d'aquí, ja m'ho havia dit, però ja no me'n recordo. Li va dir, Anton, avui t'he pres la cel·la.
0: Això sí que era el primer que arribava, el primer que podia triar la cel·la, no?
1: Sí.
0: Suposo que havien d'anar a la parròquia, no? Havies
1: d'anar a la parròquia, però esclar, ja dic que llavors eren poca gent, però la meitat de la gent anava a Montserrat.
0: La feina ara la fa l'Anna Maria Miquel, tal com vam poder comprovar doncs, a l'entrevista que fèiem uns dies amb mossèn Jaume Graner, també, l'actual mossèn de Sant Andreu de la Barca. Per tant, això de les cel·les era, com avui, les entrades d'un concert, no? De ser el primer per aconseguir l'entrada, aquí per aconseguir la cel·la, no?
2: També recordo que la meva mare també sempre li agradava molt la Nostra Senyora, que eren les més antigues, però les més grans. I, bueno, també sempre això de fer cua per poder agafar les cel·les de Nostra Senyora.
1: És que el papa, les del Venerable, que deien, aquelles hi havia les cuines aquí, les habitacions, on entremig hi havia un passillo i al davant hi havia... I els vàters, que no eren vàters, que eren comunes, havies d'anar al capdavall del passadís. I a la nit tothom tenia una xibrelleta. I al dematí tothom anava a apuntar.
0: Avui en dia, Montserrat, això és inimaginable, eh? Vull dir, de que haguessin aquestes condicions, no? Per sort, tot ha evolucionat en algunes coses a millor.
1: I això, el meu pare era el primer. El meu pare tenia molt poca vista. I, esclar, la nit sortir pel passillo a fer un pipí, vull dir, no li anava bé. Per això volia de Nostra Senyora... I volia aquesta perquè tot era dintre. Perquè Nostra Senyora n'hi havia algunes... La majoria tenien tot a dintre, però n'hi havia algunes que també tenien la cuina al davant.
2: Sí, jo també recordo, així com preguntaves de petit, del fet del primer dia que arribaves, que et venia una senyora i et contava tots els coberts, els plats, els gots, que no falt... i després l'últim dia que marxaves allò, amb aquells nervis, ai, que a veure si trobarà a faltar un cobert o si hem trencat un got, o sí, aquell control que hi havia de la gent d'allà.
1: Ara no et contro.
0: Com ha comentat abans, Montserrat, vostè cada any, com a mínim un cop l'any, va a Montserrat.
1: Sí.
0: Quan vostè arriba a Montserrat, quin és el sentiment que li desperta? Emoció?
1: No, és que no sé com dir-ho, però se'm posa la pell de gallina. I m'hi sento molt bé. I ara em trobo que pujar a dalt a fer el petó a la Mare de Déu no puc, perquè tantes escales em canso.
0: Ja no les escales, sinó la cua que hi ha, perquè això també és una altra història, la massificació avui en dia del turisme, no?
1: És que jo abans, com hi anàvem a fer un petó a la Mare de Déu, ens discutíem amb les nenes. Quantes vegades hi has anat, tu? Jo hi he anat 4 vegades, jo 5, i apa, vinga.
0: Ara crec que ho en diu controlant més, això, no? Com a mínim la cua és més
1: és
0: llarga,
1: que no,
0: no
1: hi havia tanta cua, no. Tampoc hi anava tant de turisme.
0: Però vostè ho ha escut sempre d'aquesta manera especial, no? Des de l'inici com ara, no?
1: Sí, no. És que no sé, és una cosa especial, sí.
0: Qui l'acompanya ara, quan va a Montserrat?
1: La meva cunyada, la Carme, la mare del...
0: Ferran Campmany?
1: Del Ferran.
0: Carme Robert.
1: I alguna vegada, en tant, hi anem amb els fills, també.
0: L'han d'acompanyar, no?
1: Sí, perquè no, ara ja sola ja no puc anar.
0: Perquè vostè té un sentiment molt religiós o més espiritual?
1: És que no, jo no sé com dir-ho, el que sento. Sí, però no.
0: Clar, una persona pot ser religiosa i quan va a Montserrat se li desperta un sentiment

0: Sentiments, una persona no, potser no tan religiosa, però en canvi li desperta també uns certs sentiments com
1: sí,
0: a Montserrat.
1: Sí, no? Montserrat és una cosa, sí, una cosa especial. I ara, com que no puc pujar les escales, com van a la Romeria, que hi pugen al vespre, jo em quedo baix. Oh, allò és una pau i una tranquil·litat. La iglesia buida totalment. I sento un vells que canta Nadal, és una cosa, sí, molt, molt, que l'últim any m'hi vaig quedar amb l'Assumpció.
0: Andreu, de la Romeria, quin és aquell moment que puguis recordar que t'hagi agradat de la Romeria, o que sigui aquell moment especial?
2: Jo recordo molt de joves que ens ho passàvem molt bé. La veritat és que, clar, jove sí que anava seguint els actes litúrgics, però a les cel·les i això, i per els passadissos i per fora,
1: sí.
2: N'havien fet de grosses, eh? Vull dir que ens ho passàvem molt, molt bé, que després també de tant en tant ens tenien que cridar l'atenció perquè, Déu-n'hi-do, quan ens ajuntàvem uns quants, la fèiem grossa.
0: La Montserrat està fent un...
2: Sí,
0: gestes amb la mà.
2: Ella també deu de recordar.
0: També, Montserrat, què recorda? Que,
1: sí.
0: Que es pugui explicar, clar.
1: És que llavors, fins a les 12 de la nit, podies estar a la plaça jugant, cantant, cridant. Perquè ara, a les 10, ja tot està tancat.
0: Clar, ara, diguéssim, la Romeria...
1: La Romeria no és el que era des de l'Evo, no.
0: Ah, tot és més pausat?
1: Sí.
0: Sí? També era un moment de retrobament, no? De retrobament amb els
1: sí.
0: amics, amigues, amb la gent del poble, no?
1: Sí, però no és el mateix. No.
2: Sí, ara jo crec que no hi puja gaire jovent, però per no dir quasi bé gens.
1: Allà baden,
2: abans, clar,
1: sí, de jovent.
2: Unes colles, i clar, no hi havia mòbil, i vinga, doncs tot el dia amunt i avall a veure quina en feien.
1: Sí.
0: Andreu, sí que hi ha unes imatges, no?, que teniu vosaltres al Departament de Cultura, d'anteriors romeries, de fa molts anys. Són imatges històriques, no?
2: I tant, i a més es pujava la creu grossa que hi ha a l'església, es pujava allà dalt.
1: Mira, vols que et digui una vegada, el meu home portava la creu d'aquí Sant sí. Andreu, que tu ja saps, no sé sí. qui l'has portat.
2: Sí, la vaig agafar algun dia d'escolar quan era més gran, i déu-n'hi-do el que pesa allò.
1: Bueno, doncs el meu home vam anar a fer el Via Crucis i se l'anàvem passant. A l'últim tram el tenia ell. Llavors el capellà feia una mica de sermó allà a la planada aquella del final del Via Crucis. Sí. I no va voler treure's la creu. Jo ni me'l mirava. I el capellà...
2: Anar xerrant.
1: En acabat li va dir... Mira, m'has fet fer el sermó més curt.
2: Perquè feies patir.
1: Perquè em feies patir. Però tossut, perquè el meu home també... Jo no sé si és que havia fet alguna prometença o què, perquè no em va voler dir mai el per què. Però tothom li anava dient i que no. I ell em la creu que...
2: Sí, que pesa, i tant, sí, pesa.
0: I allà a Montserrat, aquests 3 dies de Romeria, també dinàveu allà? Dinàveu a la cel·la? O on dinàveu?
1: A la cel·la, sí, llavors no, a l'hotel... Bueno, amb el meu pare, un cop, anàvem a dinar a l'hotel.
2: Jo ni això. Jo, la meva mare, no la recordo, amb unes olles grosses, ja pujàvem el conill ja
1: sí.
2: i tot fet i tot a punt.
1: I com que era l'octubre i començava a haver mongeta d'aquesta seca, una olla de mongeta
2: i
1: ja l'he...
2: Sí, sí. I bueno, anàvem a comprar el matonet al matí, això per esmorzar, però no, nosaltres a l'hotel no, en aquella època no hi anàvem. No.
0: El mató i la coca a Montserrat,
2: home,
0: això és un clàssic, i no pots marxar de Montserrat sense haver menjat mató, coca o les dues
2: o
0: coses,
2: les dues
0: no?
2: coses, clar.
0: Això també ho recordo, no? Aquelles parades de mató...
1: Sí, I les parades de mató i els hi vistes per tot arreu.
0: Sí, avui en dia sí.
1: Havien estat a dalt, a davant de l'hotel, havien estat a baix, allà a l'entrada, sí. Jo què sé...
0: I aquest any, com ha dit abans, anirà, a la Romeria.
1: Sí,
0: eh?
1: Si Déu vol, sí. Perquè, clar, tot s'ha de dir.
0: Clar, però aquest any és especial, perquè és el centenari de la Romeria.
1: No sé si fan algo
2: bueno, especial. Bueno, sí, pujaran algunes entitats de Sant Andreu, pujaran. Mm. Pujaran els Diables, els Gegants, sí, hi haurà algunes entitats que hi participaran també.
0: I a més, coincideix amb la setmana en què, clar, ara que es fa el setembre, per vostè la Romeria també tenia un altre punt especial, perquè la setmana del seu aniversari, no?
1: No, perquè no? Era l'octubre.
0: Sí, però ara que és el setembre, sí.
1: Ara sí, molts anys m'hi han separat.
0: Perquè el 15 de setembre és el seu aniversari.
1: Sí, sí.
0: 93 anys, aquest
1: any. Hi ha
0: any.
1: Molts anys, l'any que em vaig fer 90, em sembla que hi era Montserrat, sí.
0: Per tant, va coincidir aquell dia. I la Romeria, evidentment, a l'actualitat ha canviat moltíssim. En què ha canviat més, Montserrat? Comentava abans també amb l'Andreu que ara no va tanta gent jove com era a l'inici, no?
1: Gent jove n'hi va molt poca. I clar, era més religiós, que diguéssim. Llavors, a la nit del primer dia feien la professó de les antorxes per tota la plaça. I era diferent, sí.
2: Sí, el jovent també fèiem alguna processó, però no eren massa catòliques. Pels passadissos aquells de Nostra Senyora, recordo. Sí, sí, que ens ho passàvem molt bé.
0: Fèieu excursions també per Montserrat?
1: Sí, sí. Clar. Jo havia anat de Sant Jeroni, havia baixat... anàvem, normalment agafàvem el funicular fins a Sant Joan, i de Sant Joan a Sant Jeroni a peu. I el baixàvem per les escales aquelles...
2: Ah, la Francesca, diuen, sí. Sí. Sí. O si no, donar la volta i venir per Sant Miquel, que també hi ha també, una bona excursió.
1: També havíem baixat per Sant Miquel, i baixat per tot arreu.
2: Sí, sí, sí. I moltes ermites també allà.
1: Ara ja no.
2: Moltes
1: ara.
2: Excursions.
1: I a Sant Miquel, a la Creu i a l'ermita, feies un tou d'excursions.
2: I baixar la cova també. Sí, ja tot el dia et pots fer caminades i tant.
0: Bon, Montserrat dona molt de joc, eh?
1: I per anar al Sant Jeroni hi havia, llavors hi havia un
2: funicular, sí, molt dret.
1: Sí, sí, però havies d'anar caminant o amb cotxe fins a baix, que te'n recordes era baix. Però aquell feia una mica
2: sí,
1: de...
2: Sí, diuen que sí, jo no, aquell no el recordo haver-hi pujat, ja.
1: És que aquell goita pujava
2: recte,
1: així, arran de la paret. Tu te'n recordes, oi? I quan arribaves dalt, havies de baixar i t'aguantaven...
2: Sí, perquè baix es veia la timba.
1: Perquè es veia tot a baix i feia una mica d'impressió.
0: Pujava massa recta, no?
2: I tant, sí. Pujava recta. Pujava cap al cel directe.
1: I allò que dius de fer gambarrades...
2: Ai, ai. Digues, digues.
1: Hi havia un sapalín allà a l'estació que donava voltes amb una moneda. I... El pare de la Maria Rosa, el germà de la Maria Rosa, el Casetes, sí. El Josep Costa, bueno, el de Cal,
2: sí,
1: l'escolar...
2: Ja no hi són tots aquests, ja.
1: No. Doncs, saps què feien? Aixafaven xapes... Sí. I llavors ens el feien córrer amb una xapa.
2: Ah, mira, així s'estalviaven els quartos. I jo recordo també, bueno, això de fer les... juntar-nos amb una cel·la a fer xerinola, que els tenien que venir els vigilants a fer callar, on ens feien anar cap als apòstols, allà baix de tot, perquè no féssim el soroll allà. I també, bueno, alguna cosa, alguna gambarrada com algú que no volia pujar a les cel·les, perquè deia que en aquells llits tan vells hi havia mort gent, i bueno, i posar-li, jo que tenia els crios molt petits, posar un aparell d'aquests de sentir quan ploren a sota el llit, i des de l'altra habitació anar-li fent sorollets per fer-li agafar por.
1: Hi havia la Grau.
2: No cal donar noms, eh? No cal donar noms.
1: La Grau, saps qui era, no? No te'n recordes, tu?
2: Aquí la...
1: La Grau.
2: Ah, sí, la Grau, sí.
1: Estava assombada. Saps què feia? posaves sal a dintre dels llits.
2: Ai, mare de Déu.
0: Anècdotes, anècdotes tant, viscudes moltes. També a Montserrat. Hi ha la part espiritual i
2: sí,
0: també hi ha,
2: part,
0: hi ha aquesta
2: més
0: part.
2: Sí, la part social i més festiva, i tant.
0: Hem recordat com es vivia la romeria fa molts anys a Sant Andreu a Barca, motiu del centenari, dels 100 anys de la romeria de Sant Andreu a Montserrat. I avui estem molt contents perquè la Montserrat Parrot, 93 anys, explicant anècdotes. Montserrat, vostè té molta memòria.
1: Gràcies a Déu, sí.
2: Sí. Sí, jo recordo que això ja fa, bueno, abans de l'estiu, que li vaig proposar, i Montserrat, hauríem d'anar a parlar un dia de, perquè clar, em fa també il·lusió especial, no? Que des de petit sempre ho he viscut a la romeria, això de fer centenari, doncs, encara que no sigui aquí Sant Andreu mateix, però que també és un acte de poble, i em feia molta il·lusió, i li vaig dir, hem d'anar un dia a la ràdio a parlar i tal, i ara fa pocs dies em va dir, Andreu, diu, si no ho fem aviat, a veure si ja no hi seré a temps. Dic, sí, home, sí, Montserrat. I al final
1: Escolta, l'edat és l'edat, eh? I tant.
0: Jo penso, Montserrat, que no serà l'última vegada que la convidarem aquí a la ràdio. És la primera vegada que vostè ve aquí a la ràdio, però jo crec que no serà l'última, eh? Jo crec que la convidarem més sovint, si li sembla.
2: Explicant anècdotes que això que es perd, que és la memòria dels nostres avis, i tant, és molt important, això.
0: Doncs, Montserrat Parrot, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos aquí als estudis de la ràdio. Ara aquesta entrevista l'escoltarà molta gent, eh?
1: Aquí saps que no la poso mai.
2: Doncs ara, a partir d'ara l'haurà
0: de posar.
2: Ara ja li direm. El 98.0 l'ha de posar.
0: Ara la tenim fitxada. Sí. Si no, ja li farem arribar a l'àudio de l'entrevista. I Andreu Mitjans, regidor de Cultura, però avui no com a regidor
2: sinó com a particular,
0: persona que ha participat també a moltes romeries i que continua participant. Gràcies per acompanyar-nos.
2: Gràcies a vosaltres.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Durant la Festa Major de Sant Andreu de la Barca s'ha celebrat la 14a edició de la Ruta de l'Etapa. Un cop finalitzada la Ruta de l'Etapa, hem preguntat amb alguns restauradors com ha anat aquesta edició. És un reportatge de Joel Carrasco.
2: La 14a edició de la Ruta de l'Etapa de Sant Andreu de la Barca deixa un balanç positiu entre els establiments participants. Durant els dies de Festa Major, bars i restaurants de la ciutat han ofert les seves propostes gastronòmiques amb una bona resposta per part del públic, que ha tornat a convertir aquesta activitat en una de les cites destacades del programa festiu. Entre els restaurants participants, Tieta Burger destaca l'elevada demanda que ha tingut la seva proposta fins al punt d'esgotar les existències previstes per la Ruta de l'Etapa.
3: Una valoració de 10, per mi de 10. És la primera fira que estic aquí i estic super, super contenta.
2: És a dir, que has tingut fins a dalt, no?, el restaurant?
3: Sí, sí, fins a dalt, i encara m'han faltat... O sigui, que he venut molt i encara m'ha faltat.
2: És a dir, que havies demanat X pa i l'has esgotat.
3: Exacte, he demanat unes 800 unitats de pa... I encara em van faltar. A les 7 o 8 de la tarda de l'últim dia, del diumenge, ja no tenia pa.
2: És a dir, que la gent venia aquí diumenge i li havies de dir, no hi ha més Ruta, sí, de l'Etapa.
3: Ja no tenia més, ja em sabia molt greu, però és que no tenia més.
2: En general, quantes etapes n'has venut?
3: D'etapes, quan n'he venut? 800. 800 i m'han faltat.
2: És a dir, que tu calcules que si haguessis tingut més, fins a quan hauries arribat?
3: Unes 1.000. Li va agradar molt a la gent que va repetir, o sigui, superbé, superbé.
2: Si ens pots recordar com era la vostra etapa i quin és el secret de que hagi funcionat tan bé?
3: La nostra etapa té una salsa ahumada. Té l'enciam iceberg, el doble de carn, el cheddar, com normalment posem, i després posem una pinya feta a la planxa, amb adornada amb mel i salsa barbacoa. I bacon també, tallat. I està superbona, superbona.
2: Tan bona que han volat. En aquest sentit, abans m'explicaves que esteu pensant d'incorporar la carta, aquesta hamburguesa.
3: Sí, sí, sí. Aquest mes serà l'hamburguesa del mes d'octubre.
2: Del mes de setembre.
3: De setembre,
2: sí. En aquest sentit, això vol dir que la gent que s'acosti aquí, a partir de quan podrà provar de nou aquesta etapa? Sobretot per la gent que ha volgut venir i s'ha esgotat.
3: Doncs jo crec que la setmana que ve ja la poden provar, ja. Ja la tenim a la carta, segurament.
2: Amb la mateixa mida, petita, o serà ja més gran?
3: Clar, la mida normal, la que posem de la burger normal. Que el pa també, sobretot, és molt important, tenim un pa molt bo.
2: La veritat. És a dir, que valoració molt positiva d'aquesta Ruta de l'Etapa 2026, i m'imagino que per l'any que ve ja estareu esperant que torni, no?
3: Sí, sí, amb moltes ganes, i amb moltes ganes d'avançar i d'evolucionar i de posar una nova hamburguesa que sigui el bum-bum.
2: I en demanaràs 1.000, no?
3: 1.000! Demanaré 1.000.
2: El Palau Vell també fa una valoració positiva de l'experiència i de l'afluència de clients durant aquests dies. Ho explica Josep Martí, gerent de l'establiment.
4: Molt bon ambient, una temperatura inclús una mica alta, però la veritat que l'ambientillo va ser molt guapo de Festa Major, i la gent, setembre, Sant Andreu de la Barca, té ganes de sortir, i es va notar, vaja.
2: Com es van comportar els participants de la Ruta de l'Etapa? Van venir? Va venir més gent que altres anys? Menys? Es van quedar? Com es van comportar?
4: Potser el volum va ser una mica menys, però sí que és veritat que la gent, una vegada arribava aquí al Palau Vell, es quedava més estona, perquè feia molta calor, a l'espai que tenim és idoni per estar sota d'un arbre i amb l'ombra, i els nanos corrent per aquí, però bueno, el volum va ser xulo, va haver-hi un client molt, molt, molt agradable i molt de Festa Major, que és el que es tracta, i bé, molt contents.
2: Parlant de números, aproximadament, si ho teniu al cap, quina xifra vau arribar a vendre de tapes? Tant la dolça com la salada, que vosaltres oferíeu dues.
4: Sí, vam fer les dues, i unes 400 tapes de les salades i unes 125 de les dolces. Vull dir, va ser, bueno, semblant potser una mica menys que l'any passat, però va ser xulo. A més, es veia ambientillo, vam posar una mica de música i la gent estava molt a gust.
2: Com va funcionar l'etapa dolça, l'etapa salada? Si vols explicar-me per separat, quin input has rebut de la gent que la provava?
4: La salada a tothom li va encantar i a més li van fer moltes ganes perquè, bueno, era un producte que era una estratagella de búfala, una cosa que un producte que nosaltres no havíem tocat mai, i la, inclús a nosaltres a la cuina es va sorprendre de lo bona que estava i la presentació. Vull dir, diré que és una tapeta que l'anem a introduir en un dels menús que tenim de tapes per pels eventos, per les bodes d'això. Era, bueno, l'estratagella amb el hot dog i després amb un oli de pesto i un tomàquets confitats, que la veritat que està molt bona. I la dolça, doncs, tornem amb el mateix. Vull dir, és un postre que l'aguantarem en carta del restaurant perquè hi ha hagut una acceptació molt xula, amb la pinya caramelitzada al ron, amb el gelat de coco, que si va aguantant el temps aquest amb aquesta calor, la gent la va gaudir molt.
2: Podem dir que a part de servir per promocionar els restaurants i la restauració, la ruta de la tapa també us serveix per provar coses i després incorporar-les, perquè com estem sentint, heu provat aquestes tapes, us han funcionat, us han agradat i vinga, cap a dins de la carta.
4: Sí, perquè tu pots tindre una idea, hosti, m'encanta aquesta tapa, però potser l'acceptació no és bona. O sigui, de vegades a la carta al restaurant hem posat plats que veiem que no hi ha acceptació i els retirem. I ens ha agradat i l'hem muntat amb molta il·lusió. I aquesta tapa, bueno, ens serveixi exactament, doncs, per introduir una tapeta més. L'acceptació va ser molt bona, tothom la va gaudir i és una tapa de dos mossegades que ens va molt bé quan fem còctels fora o fem algun catering. I llavors, bueno, és una tapa que es quedarà.
2: Què representa per vosaltres, per la restauració, tenir un espai on venen 500 persones aproximadament, si més, a més estirar o menys estirar, i on podeu vosaltres això experimentar, també vendre-us i que hi hagi com una miqueta de caliu?
4: Bueno, per nosaltres, sobretot pel Palau Vell, el que ens serveix a mi i a tot el personal nostre és per gaudir d'un dia. Gaudim nosaltres, gaudeix el client, però nosaltres també. Tenim una mica més de temps per poder parlar amb el client, també, d'aquell client habitual que ve normalment al restaurant a dintre i no podem estar més temps per ell, xerrar i més informal, sobretot l'etapa aquesta. Estem a la terrasseta, tenim una mica més de temps per poder xerrar una mica amb el client.
2: Encara no sabem si heu guanyat alguna de les tapes, però altres anys passats ja sou antics guanyadors. Què se representaria per vosaltres guanyar una tapa un any més?
4: Bueno, sobretot pel Palau Vell és saber que seguim aquí, que estem aquí, que això és molt important per a una trajectòria d'un restaurant que portem més de 30 anys. La trajectòria és superimportant, perquè això sempre dic que és una cursa molt llarga, i després també per l'equip del restaurant també, que s'ho curra i que té ganes i està motivat per quan fa la tapa i de fer la dolça i la salada. És un conjunt de coses que ho gaudim i que hi ha mesos per davant de preparar la tapa dolça i la salada i que hi ha molt de volum. Nosaltres fem la tapa, però a més el restaurant segueix funcionant i tot té que sortir bé. Clar, pues si la guanyem, pues serà de conya.
2: La restauració sanandreuenca considera que l'iniciativa és una bona oportunitat per donar-se a conèixer, atraure nous clients i alhora oferir una proposta gastronòmica vinculada a la festa major.
1: Posem punt i final d'aquesta edició del Via Directa. Salutacions de Jordi Milian, qui us ha estat acompanyant al llarg d'aquestes dues hores de programa. Més informació a través de radiosantandreu.com i més informació a través de les xarxes socials de Facebook, X, Instagram i també a través del nostre canal de WhatsApp. Bon cap de setmana.

0: l'actualitat a radiosantandreu.com. Entra i escolta'ns. Ràdio Sant Andreu, 98.0.
1: Hola, Anna. Soc la Míriam Martín Lloret, del Termcat. Sobre això que preguntes de l'oienta, en femení, t'he de dir que no és correcte perquè és un nom invariable. Tot i que és cert que en un registre col·loquial és típic formar femenins de forma regular, com ara atabalamenta o el clàssic l'amella amarganta. En cas de dubte, consulta el diccionari o el teu lingüista de capçalera. Gràcies per la consulta.
2: Vale, el primer que has de dir és Rambla 54, Amana Morgades, Vall d'Osera.
3: Ostres.
4: Rambla 54, Marta...
2: Amana Morgades, Vall
4: d'Osera. Rambla 54, Amana Morgades,
2: Vall
4: d'Osera.
2: Vale, un altre cop.
4: Rambla 54, Amana Morgades, Vall d'Osera.
2: Perfecte.

0: Rambla 54 a Ràdio Sallent.
1: Ets a Sallent, a la comarca del Bages. Estàs caminant i de cop t'atures davant una casa. És un edifici gran i antic. Tot sembla normal i corrent, però de cop aixeques el cap i un alien com el de Ridley Scott, a mida real, t'està mirant fixament des del sota escala, a punt d'atacar. Et revesteixes de valor i travesses la porta. I llavors...
2: Sayonara, baby.
1: L'Arnold de Terminator li acaba d'etzibar un tret i el robot del seu costat ho celebra. Ona Pardo, benvinguda al Rambla 54 i que la força t'acompanyi. On som?
3: Hola, Anna. Doncs mira, hem entrat a casa de la Xènia García.
1: I qui és la Xènia i per què hi té tota aquesta gent a casa?
3: Doncs la Xènia és una veïna de Sallent que, juntament amb la seva parella, ha convertit la seva passió pel cinema en tot això, en la decoració de casa seva. Xènia, benvinguda al programa.
4: Gràcies, bona tarda.
3: Ara nosaltres ens ho hem imaginat amb l'explicació de l'Anna, però quina és la reacció habitual de la gent quan traspassa la porta de casa teva?
4: Bueno, doncs, la gent direm que al·lucina. Sí, no s'ho creu. Quan venen repartidors o gent així i s'ho mira com dient no estic entenent el que estic veient, però estic veient algo que acostuma a agradar, a tothom agrada, siguin fans o no del cine, a tothom agrada perquè impressiona.
1: Xènia,
4: llavors, digues.
1: I d'on surten tots aquests personatges? Hem parlat d'un alien, que és un bitxo que t'he de dir que a mi sempre m'ha fet una por especial, d'un Terminator, d'un R2-D2, que aquest sí que sembla inofensiu. Quantes figures d'aquestes teniu a casa i quines són?
4: Doncs saps que no les hem comptat mai.
1: Però moltes.
4: A veure, moltes. Moltes per una casa normal, sí. A mi a vegades em semblen poques. Però sí, doncs tenim, per exemple, tenim el Predator i tenim dos aliens. Un que és un traje, és el meu traje, igual que el Predator. Tenim trajes dels Colonial Marines. Tenim l'altre alien. De Terminator tenim el Terminator amb el Schwarzenegger. L'Endoskeletor. Tenim el T-1000. Un trooper, el Vader, el Han Solo en carbonita, el Boba Fett, tenim el Batman, tenim dos Batmans, tenim... Què més tenim?
3: Així, en plan,
4: tenim uns quants. Sí.
1: Jo he vist un Gremlin.
4: Hombre, sí, tenim els Gremlins. Tenim el Gizmo i tenim el Stripe i sí, tenim Gremlins també.
1: I tota aquesta gent, tots són de mida real, eh?
4: Aquests que t'he dit, sí. Hi ha alguns, per exemple, el Batman encara no el tenim en mida real, és un projecte que ens encantaria en un futur. Tenim dos Batmans, el que són bustos, vale, des del pit en amunt, o sigui, la cara sí que és escala real, mida real, però no tenen el cos complet.
3: I de tota aquesta col·lecció, tot això que ens has anat explicant, en tens alguna de preferida que t'agradi especialment o fins i tot que hagi estat molt difícil d'aconseguir, que l'hagueu perseguit durant molt temps?
4: Totes tenen la seva petita història i, clar, a mi totes m'apassionen, no? Formen part de la meva vida. Per mi, per exemple, el Predator, quan vaig entrar a casa del que ara és el meu marit, el Predator em va impactar molt. Em va fer com por i respecte. No havia vist la pel·lícula, he de dir. La vaig veure fa, doncs, 10-11 anys, perquè ell me la va posar. Em vaig enamorar de la pel·lícula a primera vista. I el Predator, la primera cosa que em havia fet tanta por, em va enamorar. M'encanta, m'enamora. Soc molt fan de les pel·lícules de Predator, d'algunes més que altres, i posar-me el traje, he de dir que ha sigut una experiència increïble.
1: Xènia, i aquesta mena de figures, com s'aconsegueixen? Es compren? Les fabriqueu vosaltres? Com ho feu? Com aneu fent aquesta col·lecció?
4: Algunes ens les han fet, vale? Per exemple, tant el Predator com el traje d'Alien ens els han fet, ens els han fet a mida. El Boba Fett està a escala real perquè està posat en un maniquí i és també un traje que es posava el meu marit, que la gran part el va fer ell. Llavors, el Han Solo en carbonita l'ha fet a l'Edu Grau. L'Edu Grau és un noi que fa maquetes, va fer, us sabeu la sèrie de Thor?
1: Sí.
4: Sí. Vale, doncs ell va fer les maquetes de tot el poble de Thor.
1: Uau.
4: I és un gran amic nostre. I ell va fer, per exemple, el Han Solo en carbonita, i tenim una altra peça d'ell a casa, que és l'Arca de l'Aliança, que és espectacular, increïble, que va fer ell per un museu fa molts anys d'arqueologia i ens l'ha acabat passant a casa. L'hi guardem.
1: Xènia, perdona, has dit Eduard?
4: Edu Grau, Eduard Grau.
1: Edu Grau, apunta, Grau, sí. Arnau, Edu Grau, el buscarem, que fa coses molt xules.
4: No és aquí, és de Barcelona, ho fa coses increïbles. Bueno, és una passada. I fa coses amb les mans increïbles. Està allà pel carrer Tallers de Barcelona.
1: Ah, doncs l'anirem a veure, si ens deixa. Xènia, no sé si és indiscreció, quan pot arribar a costar una figura d'aquestes?
4: Pues és una pregunta que no acostumem a contestar, perquè és com quan et demanen de tu què t'ha costat el cotxe,
1: yeah,
4: o les teves vacances, o la teva casa. Bueno, no sé, com tot val diners, el meu marit i jo compartim l'afició. Per exemple, els cotxes no els valorem, no ens gastem diners en cotxes o en altres coses, i com que compartim això i ho fem amb passió, pues, quan podem, ho fem. I si no, pues arreglem la casa, que també ho necessita. Però sí, costa, com tot, costa molt.
3: Clar, i deuen ser peces que poder són pràcticament úniques, no? Sobretot en el cas si us les fan especialment per vosaltres, i poder algunes fins i tot les heu hagut d'anar a buscar lluny, perquè em sona que vosaltres heu fet algun quilòmetre per anar a buscar alguna figura d'aquestes,
4: sí,
3: no?
4: Sí, algunes són úniques, com per exemple les que ha pogut fer l'Edu, perquè clar, són les seves mans. Pots fer còpies o tot, o per exemple el traje que porto jo d'Alien, que me l'han fet per mi, a mida me el van fer, i llavors van trencar els motllos davant meu, que dius, òbviament hi haurà més trajes d'Alien, ja en pot fer més, però aquell per exemple és exclusiu. Tinc una figura que és la primera que em va regalar el meu marit, que correcte, se'n va anar a Múrcia a buscar-lo. És un Dobby, que mira, me l'he deixat. El meu Dobby també és a escala real, el Dobby de Harry Potter, que en soc superfan. I és un Dobby que no estava a la venda. Era un Dobby que van repartir per la segona entrega de la pel·lícula en alguns cines d'aquí a Espanya per promocionar-ho, i clar, no es podia comprar, no el podien vendre. I llavors el cine el va donar amb un Corte Inglés. I el Corte Inglés, quan ja va fer el que havia de fer, el va regalar. Va fer un concurs de dibuix per nens i el va regalar a una família. I aquella família, pues, no li agradava gaire, no el volia, i el va vendre. Va buscar quan podia costar i el va vendre, i el meu marit se'n va anar a Múrcia un dissabte nit, sense dir-m'ho, i em va fer, es va plantar a casa amb el Dobby.
3: Múrcia és el lloc més lluny on heu anat?
4: No, hem estat literalment a l'altra punta del món. Vam anar a Nova Zelanda pel viatge de bodes, quan ens vam casar, era la il·lusió de la meva vida, tot per al Senyor dels Anells. Jo sóc molt fan del Senyor dels Anells i sempre havia dit que jo m'aniria de viatge de casaments a Nova Zelanda, i vam anar allà. I així ens vam portar algunes cosetes d'allà.
1: Xènia, i tota aquesta passió per les sèries i el cinema d'acció, diríem, no? És una mica d'acció, fantàstic. Com et va sorgir? Quan?
4: És una bona pregunta. No ho sé. No ho sé. Jo quan era joveneta, petita, sí, veia pel·lícules i això, però bueno, anar fent. I a mesura que em vaig anar fent gran, sobretot quan em vaig independitzar a Barcelona, que estava allà bastant sola, compartint pis i això, però sola, doncs anava veient pel·lícules, i veia pel·lícules que jo no havia vist mai, com per exemple les d'acció, perquè en els 90, que una noia veia pel·lis d'acció, no era gaire comú, i a casa no era algo que fomentaven, no per res, vull dir, no sorgia. I les anava veient i, bueno, em feien sentir tan increïble, em sentia, no sé, era meravellós, i com que era una afició que compartia jo, només jo, les veia i em veia i em nutria, i molt, fins que vaig conèixer el meu marit. I és una afició que compartim i que ell entén de mi i jo entenc d'ell, perquè pots parlar de pel·lícules, però hi ha molta gent, doncs, que no sent la mateixa passió per les pel·lícules, i com més en veiem i en parlem i analitzem i, doncs, ens alimentem l'un a l'altre.
3: Clar, amb el teu home compartiu el que deies, no? Aquesta passió pel cinema, i és una cosa que no només es veu a casa nostra, sinó que els vostres fills, si no m'equivoco, també tenen noms de pel·lícula. Com va anar això?
4: Sí, el meu fill es diu Jack Ripley i la meva filla es diu Ellen Connor. La Ellen Ripley és la protagonista d'Alien, i Connor ve per la saga de Terminator, del John i la Sarah Connor, i el Jack és com un nom molt típic americà que a mi sempre m'ha agradat molt, perquè hi ha molts Jacks que m'agraden, i vam fer així com una barreja de noms compostos. En el nen li acabem dient Jack i la nena s'acaba dient Ellen, i bueno, ells estan contents on veurem els seus noms.
1: Sí, no han de donar moltes explicacions a l'escola?
4: Cap ni una. Tothom els coneix aquí, són el Jack i la Ellen, saben d'on ve tot i la mar de bé.
1: I ells com viuen aquesta afició? Com ho porten, això de topar-se amb un alien quan pugen a l'escala? No els ha fet por mai?
4: Mai. Ells han crescut amb això. Tinc vídeos increïbles dels nens de petit. És com veure un gerro que tens a casa. Amb ells era una cosa que estava allà i no els hi afecta. Com els hi afecta? Jo al meu marit sempre li deia que els nostres fills no valoraran això perquè han crescut amb això. I per ells no és especial perquè és el que hi ha a casa. Ara el nen, que ja té uns 8 anys, comença a dir, mama, necessito diners perquè em vull comprar aquesta figura, perquè vull això, perquè vull l'altre. Dic, vale, carinyo, mica en mica. A dia d'avui el Jack comença a tenir por a la nit i al costat del llit té un Vader i ells dormen el que és al costat del museu. I ell ho diu, mama, deixa una porta oberta perquè així ens veig el Vader perquè sé que ell em protegeix. Així que d'alguna manera és com un terapeuta ara mateix a casa.
5: Al contrari, no? En comptes de fer por, els ajuden.
1: La força l'acompanya, no?
4: Exacte, exacte.
1: La de l'altre cantó.
4: La de l'altre cantó, sí.
5: I, Xènia, no sé si heu pensat mai obrir les portes de casa vostra al públic per ensenyar tota aquesta col·lecció que teniu.
4: Ho havíem fet. Ho havíem fet, però no deixa de ser gent que em fico a casa que no conec. Ho havíem fet, però són moltes hores de pues, netejar, treure pols, típic, no? Però, i la gent venia i s'estava hores i hores i 3 i 4 hores un diumenge i dius, és que és el meu diumenge i necessito descansar, però clar, et poses a parlar amb algú que s'emociona, que està feliç, que ve allà i et poses a parlar i és com, uau, i no callem, i al final vam dir, no podem seguir així, i menys a canvi de misèria, diguéssim, no són les nostres hores, ens implica molt de temps, i ara fa temps que no ho fem. La gent d'aquí al poble, que quan boca a boca i algú li fa il·lusió, sempre està convidat a casa, sempre tenim les portes obertes, nosaltres no les tanquem mai. També tenim altres coses a casa, no? Tenim alguna recreativa i coses així. Llavors, ens agrada molt compartir. Això sempre.
1: I teniu alguna cosa en cartera? De dir, ara mateix estic perseguint un Superman, o no sé, o alguna peça concreta, o no?
4: Nosaltres sempre, el problema és que sempre ho volem, sempre ho volem. Jo, com t'he dit abans, un Batman és algo que sempre diem que a casa d'entrada, però a escala real. De fet, jo li dic que el vull a la teulada de casa, que es vegi des de fora, que m'encantaria. Però un Batman a escala real és algo que ens agradaria. Tenim un bustó d'Iron Man que també ens agradaria molt fer a escala real tot el traje d'Iron Man. I un altre del projecte és, que això ja cada cop queda més descartat, és que les habitacions que ens sobren al pis de dalt de casa, fer les temàtiques de pel·lícules. I això sí que obrir-ho al públic. Però això, bueno, això ho veiem més lluny. Però peces, de moment, el Batman i l'Iron Man tard o d'hora acabaran. I el meu marit està molt, molt, molt capficat que algun dia vol un DeLorean. I ell sap que algun dia hi haurà un DeLorean a casa. Potser sense motor i que no funcioni, però és molt fan de Regreso al Futuro i necessita un DeLorean.
5: Clar, i totes aquestes figures, com les busqueu? Com es troben? No les heu de demanar algú específicament que les construeixi?
4: Doncs algunes sí, altres les trobem i altres se'ns ofereixen. Se'ns ofereixen de dir, ei, nois, he vist això, esteu al cas. El meu marit i jo, es diu Marcos, vaig dir el meu marit, el Marcos i jo, estem en un grup de WhatsApp de col·leccionistes d'Espanya, vale? De gent que té peces molt bèsties o que té... Bueno, no que s'hi dedica, perquè ningú s'hi dedica, eh? Tots tenen la seva feina, tot és com nosaltres, afició. I llavors estan molt posats en empreses ja que es dediquen a això, quan treuen, perquè aquestes empreses estan en auge a dia d'avui, llavors quan treuen les noves col·leccions, se'ns informa. O sigui, ens anem informant els uns als altres. A vegades, quan algú es vol comprar una peça i es vol treure una altra de sobre i se la vol vendre, el primer que fa és oferir-ho al grup. Ei, nois, em trec això, algú vol... I si no, doncs, algú a la pop trobaries coses, tot i que no ho recomano perquè estan molt cares allà. Però s'acaba fent com una comunitat. I mira.
1: Com la comunitat dels anells, la comunitat del col·leccionista.
4: Sí, sí, senyora. Tal qual.
1: Xènia, has dit DeLorean i a l'Ivan se li han posat uns ulls. L'Ivan és el nostre tècnic, eh? Uns ulls com plats.
4: Hola, Ivan.
1: L'has pogut posar, Ivan,
6: l'has
1: pogut posar.
6: Oh, és la meva favorita.
1: Aquesta la tenies controlada.
6: Oh, m'encanta.
1: Xènia, no, moltíssimes... Perdona. Digues, digues.
4: No, Ivan, encara no el tenim, algun dia. La il·lusió del meu
6: avui. M'aviseu, eh?
4: Però, escolta, m'estàs convidat a casa al cine a veure Regreso al Futuro al cine quan vulguis.
6: Merci.
1: Xènia, moltíssimes gràcies per haver-nos obert la porta de casa teva aquí al Rambla 54 i gràcies també tu, Ona, per portar-nos aquesta història.
6: Escolta'm, Anna, perdona.
1: Digues, digues.
6: Que no li hem preguntat a l'Ona què li ha agradat amb ella.
1: Ostres, és veritat, gairebé se m'oblida. Ona, com que és la primera connexió que fem amb Ràdio Sallent, i això ho estem fent amb tothom perquè l'oient doncs, vagi coneixent tota la gent que nodreix aquest programa, Voldríem saber quatre coses de la ràdio i de tu per conèixer-nos una mica més. Potser també, si ets fan d'aquesta mena de figures de cinema d'acció, doncs quina seria la teva? Què ens pots explicar?
5: Doncs mira, començant una mica per la ràdio, aquí Ràdio Sallent és un mitjà local bastant petit, amb força llarga trajectòria, però sempre ha sobreviscut gràcies als voluntaris, això ho hem de reivindicar moltíssim, perquè tota la gent que ve són voluntaris, entre ells el seu director, que és el Pitu Galobar, que es desviu per la ràdio. I pel que fa a mi, jo personalment no sóc cinèfila, és a dir, que em va encantar veure a casa la Xènia, sinó que tiro més pel món de la música. I també us he de dir que aquí al Bages tenim un tou de músics que toquen bé i amb uns projectes fantàstics que a veure si algun dia també en podem parlar.
1: I tant, ves-nos fent propostes, tenim aquest Excel compartit i tal, tu ens ho poses allà i ramblegem ben aviat.
5: Perfecte.
1: Noies, gràcies a totes dues.
5: A vosaltres.
4: Bona tarda.

0: Doncs ja que ens hem posat tan pel·liculeros, Ivan, per donar pas a la nostra següent història, hi ha una altra sintonia, en aquest cas d'una sèrie de plataforma, que va que ni pintada. Ja fa uns anys, el 2020, Netflix va estrenar The Queen's Gambit, Gambito de Dama, una sèrie sobre una jugadora d'escacs que va comportar un allau puntual d'inscripcions a les escoles d'escacs. És un fenomen, però, que a Mas d'Enverge coneixen bé i, de fet, de molts anys abans, quan ningú imaginava encara ni les plataformes televisives ni les xarxes socials. En aquest cas, el protagonista es deia Josep Maria Lomà, que és el convidat que avui ens porta la Blanca Carol. Benvinguts tots dos al Rambla 54.
1: Bona tarda.
0: Blanca, de seguida parlarem d'aquest fenomen dels escacs a Mas d'Enverge. Abans, però, deixa'm que demani que ens facis 5 cèntims de Ràdio Joventut i de tu mateixa, que si no després se m'oblida. Com que és el primer cop que connectem amb vosaltres, què hem de saber de la ràdio i de la redactora?
2: Bueno, Anna, primer que tot, felicitats pel Gambito de Dama. La veritat que és una molt bona sèrie, la recomanem a tothom. I avui intentarem que en Josep Maria Lomà mos transmeti també tota aquesta passió que té pels escacs. Pel que em preguntaves, Anna, Ràdio Joventut de Mas d'Enverge, me repetiré una mica el que han dit des de Ràdio Sallent, perquè també és un municipi molt petitet del Montsià, de l'interior del Montsià, i per tant la ràdio pues, se nodreix una mica també de voluntaris, de col·laboradors. Jo sóc la persona que està al capdavant, des de fa 4 anys sóc periodista, sóc la persona que està al capdavant dels continguts que es fan per a la xarxa des de Ràdio Joventut, però a més d'això també hi ha molts programes, ja sigui esportius, musicals, informatius, tot per donat veu no a la gent tant d'este municipi com dels municipis també petits que hi ha al voltant. Així que esta és una mica la presentació, espero que ens puguem anar coneixent al llarg de les properes setmanes.
0: Doncs fet aquesta presentació, ara sí, comencem la partida. Josep Maria, ens hem de situar l'any 1989, que és l'any que vas impulsar el Club d'Escacs de Mas d'Enverge, segons m'han explicat. Com va anar això? D'on et venia tu aquesta afició pels escacs?
1: Bueno, teníem certs coneixements de quan havia viscut a Barcelona amb altres companys i amics i tal. I hi ha una cosa que està clara, que als pobles petits no tenim cinemes, no tenim clubs d'escacs, ni clubs de ping-pong, ni clubs de billar i tot això. I t'has de muntar una mica tu mateix les activitats, no? Llavors va ser una mica pues, un grup d'amics de voler crear una afició i que altra gent del poble que es volgués també vincular i fer pues, un petit club d'escacs per poder competir a nivell comarcal.
2: Com bé comentes, Josep Maria, al principi el club va començar en molt poques persones, però en els anys va arribar a ser un dels clubs en més llicències federatives de Catalunya. Com se va aconseguir això? Com vos ho vau fer? Perquè fins en aquell moment Gambito de Dama encara no havia sortit a Netflix, per tant, sí que havíeu de ser vosaltres que havíeu d'anar implicant una mica a tota la gent a que s'apuntés a aquestes llicències.
1: Bueno, d'entrada hi ha dues circumstàncies que marquen bastant. Un és l'inici, que fins i tot van vindre des de fora a ensenyar-nos moviments bàsics i tal, i després al cap d'un any aproximadament vam entrar a l'escola de Mas d'Enverge, n'estaven interessats el seu director Rafel, un altre mestre que també estava allí, que també n'estava interessat, i nosaltres també, evidentment, no? Llavors bàsicament en un principi va començar allí a nivell a l'hora del pati, més nosaltres anàvem dos cops per setmana a fer un extraescolar per les tardes, i bé, els dies que hi havia pluja també feien certes competicions d'escacs i tal, no? Llavors això va ser el que és els inicis el que a nosaltres ens va fer créixer un poc, o sigui, vam passar per exemple de 10 llicències a 25, per exemple, no? Després bastant més endavant pues, ja devien portar pues, uns 15 anys aproximadament, s'estava muntant a nivell Catalunya el tema d'homologar la signatura dels escacs dintre dels instituts, no? Nosaltres, aquest mateix directiu que estava a Masdenverge, llavors era va passar a ser director de l'IES Les Planes de Santa Bàrbara. I llavors i també hi havia casualment també hi havia una professora que sabia jugar als escacs i li agradava, i el seu pare també tenia molta afició, no? Total, de que vam legalitzar, se va anar a ensenyament i Tarragona va autoritzar a que es fes la signatura dels escacs dintre de l'horari lectiu, com un crèdit variable, a primer i segon d'ESO, bàsicament.
0: I com va anar aquesta experiència? Perquè potser
1: aquesta
0: s'hauria...
1: experiència va ser fantàstica. O sigui, amb aquesta profe, José Castellano, perquè per dues coses, una, ella agafava a tots els nens de primer d'ESO, per exemple, fent un trimestre d'escacs, no? I, en certa manera, van fer unes certes valoracions, també van fer intercanvis amb altres països, amb França i Alemanya, i això ja a l'escola, bàsicament, no?, amb el nostre suport. I la veritat és que va agradar moltíssim. I aquí va ser el gran creixement de llicències federatives, no? Llavors ja, per exemple, doncs, van passar a 300 llicències, que per a un club petit és molt, i a nivell Catalunya doncs, van passar a ser, doncs, amb diferència, l'entitat o el club que més llicències federatives teníem, no? I que més ens movíem en aquell moment, no? Va ser un creixement sobresortint de la normalitat en aquell moment.
0: I això, no sé si saps, ho vau fer puntualment, això de fer una assignatura com a tal d'escacs? No sé si a les escoles això es fa actualment o no. Perquè em sembla com bastant positiu, no? Per fins i tot per plantar cara a les pantalles, ajudar els nanos a baixar el ritme, a pensar, a fer estratègia, vull dir...
1: Per aquí va la cosa, no? El tema d'escacs a l'escola actualment està... la Federació i Ensenyament ja tenen un programa muntat. El que es fa actualment és s'allibera un mestre unes hores determinades, que se li fa uns cursos previs perquè pugui portar el tema dels escacs a l'escola, no? I vale. Moltes vegades va també en connexió amb algun club, moltes vegades. Però en aquell moment això era molt novedós. O sigui que la Federació no tenia aquest programa. No existia a nivell Catalunya pràcticament, no? S'havia fet algun esbós, però que funcionés i que estés aprovat pel Departament d'Ensenyament i tal, fins en aquest moment no existia, no? I la veritat és que pues, va anar molt bé. O sigui, fins i tot van fer un apartat en què hi havia uns certs alumnes de que no tenien uns grans mèrits o en aprendre, per exemple, no? Que no eren els més avançats, no? Mm-hmm. I se'ls va posar, per exemple, a l'escola d'escacs, dintre a un horari. Evidentment, ells no volien gastar temps, com aquell que diu, aprenent coneixements, però a poc a poc van anar aprenent i van aconseguir que a través dels escacs poguessin tenir una concentració més gran per estudiar altres assignatures, no? I estem parlant d'alumnes no els més brillants, sinó possiblement els que menys en aquell moment donaven de sí, no? I els va anar molt bé.
2: Josep Maria, i més enllà d'això, d'esta incursió a l'escola, des del Club Escacs Masdenverge, també vau impulsar, no?, trobades internacionals en joves d'altres països.
1: Sí, a través del centre vam fer 3 anys que vam fer sortides a França i Alemanya, i després aquests joves també venien aquí, no? I, bueno, estaven allotjats o bé en cases o bé a albergue o alguna... I la veritat va ser molt, molt positiu, hi havia moltes ganes d'anar-hi, no?
2: I actualment com està el Club d'Escacs Masdenverge? Quins reptes té per a continuar creixent i atraient jugadors? Perquè fins on jo sé, té molt bona salut el Club d'Escacs Masdenverge.
1: Sí, ara no estem en aquell nivell perquè, malauradament, els crèdits variables van desaparèixer de l'ESO. Igual és d'aquelles coses que es va fer una aposta en el seu moment molt, molt positiva, no en escacs en general, per als crèdits variables, perquè entraven temàtiques de que no calia estar tot un any aquells alumnes, però sí que estaven trimestralment o aproximadament, i anava molt bé. però bueno, va desaparèixer, i a la qual cosa els escacs allí pues, també van desaparèixer, evidentment, no? Actualment ja dic que està arreglat d'una altra manera, i els centres de primària que s'hi volen acollir, ara actualment estan en primària, ho poden fer a través dels mestres, s'han de posar d'acord la direcció, la federació, etcètera, etcètera, no? Vale. Actualment, el que em pregunten, més que res, ho comentava, especificava una mica el per què va desaparèixer el tema dels escacs a l'escola en aquell moment amb el crèdit variable, no? Perquè, simplement doncs perquè els crèdits variables van desaparèixer. Actualment, la nostra salut està prou bé, no estem en aquell boom de fitxes federatives, evidentment, però bueno, estem competint, estem a la primera provincial de Tarragona, hi ha gent jove, tenim la nostra escola d'escacs, setmanalment fem 2 dies classe, i la veritat és que anem bastant bé, no ens podem queixar de com anem, no? anem creixent.
0: Josep Maria, i a nivell personal, després de tants anys vinculat als escacs, què creus que t'ha portat aquest esport? I què li diries a algú que ens està escoltant i no hi ha jugat mai perquè s'animi?
1: D'entrada, els escacs és com a esport, o com a joc, com li volguéssim dir, perquè nosaltres també pot ser... Tenim l'àmbit de practicar, però també està l'àmbit de competir. O sigui, això ho tenim les dues coses. A mi, la veritat és que m'ha portat coneixença de moltíssima gent, fer moltíssimes amistats. Sovint ho comentem, estades que hem estat doncs, o bé a la mateixa província, o hem estat a fora, inclús a l'estranger, per exemple, i ha estat molt positiu. I de cara al jovent, doncs, diria que és una cosa molt positiva, perquè és concentració pura, i en una cosa que possiblement és un dels temes més delicats de l'ensenyament, aconseguir que els joves es concentrin per llegir, per escoltar el mestre, pel que sigui.
0: Doncs Josep Maria, jo no sóc tan jove, però i fa molt que no trec el tauler, però me n'has fet venir força ganes. Ves que avui no el recuperi. Moltíssimes gràcies per haver portat al Rambla doncs, aquesta passió, i gràcies també a la Blanca. A tots dos, fins aviat.
1: Moltes gràcies a vosaltres. Gràcies a vosaltres.

0: Ei, Anna, sóc l'Eric López, d'UAU Lleida Ràdio. Escolta, he vist que heu parlat d'escacs aquí al Rambla d'avui amb els companys de Ràdio Joventut. Què us sembla si agafo aquest meló que heu obert i us presento demà uns escacs que tenim aquí al Museu de Lleida? Us explico. És un conjunt de peces del joc fetes de cristall de roca i documentades de l'any 1068 a Àger, aquí a la comarca de la Noguera. Així que, Anna, conversem una miqueta mentre t'explico els escacs de cristall de roca amb la directora del Museu de Lleida. Què et sembla?
1: Hola, Anna, què tal? Com estàs? Soc l'Ona Fàbrega del 9FM. Mira, et comento, veig que aquesta setmana des de Rambla heu parlat sobre escacs i he tingut fred de peus i, per tant, jo també et portaré una proposta d'escacs des de la comarca d'Osona, Sant Pere de Torelló, i en concret parlarem amb l'Anna, que és la responsable de l'empresa Moraplay, una empresa que és l'única que fabrica peces des de zero d'escacs, l'única de l'Estat i l'única d'Europa, però això ho descobrirem juntes, no et faré més spoilers. Apa, que vagi bé.
2: Això és Rambla 54 a Ràdio Castellà.
3: Quan a l'Excel de propostes que tenim amb tots els companys de les 54 ràdios que formen part d'aquest Rambla i vaig llegir sardanes satàniques, m'hi vaig tirar de cap. És un nom increïble, no? Em vaig emocionar molt fins que la Jèssica del Moral, que és la presentadora del programa de televisió 180 graus de la xarxa, que seu a la fila de taules de davant nostra a la redacció, em va dir, sí, home, aquesta sardana en qüestió és una cosa bastant comú i els dansaires no l'eviten ni els dona voltes al cap. Quina llàstima, vaig pensar. Però com que al Rambla 54 som gent curiosa i ens encanta aprendre coses, doncs vam decidir que li preguntaríem de què anava tot plegat a l'Albert Sant Andrés, que és... què era això de la sardana satànica? I sobretot, qui els porta al departament de màrqueting, perquè està molt, molt aconseguit. Albert, benvingut a la Rambla.
4: Hola, gràcies. Què tal?
3: Albert, de seguida traiem l'entrellat d'aquesta cosa demoníaca, però abans, com que avui us estreneu, què ha de saber l'oient que no oienta? Ens ha quedat molt clar, gràcies, Termcat, de Ràdio Castellà i de tu mateix.
4: Doncs mira, Ràdio Castellà es va fundar el 30 de juny de 1981. Aquest any fem 45 anys, precisament. És un mitjà municipal i una de les ràdios de Canes al Vallès Occidental. El nostre director serà el

0: Anna, segueixo fascinada amb aquests noms.
1: Sí, sí, com veus, el nom de Satànica no té res a veure ni amb el dimoni, ni amb l'inframon, ni amb res d'això, que és, jo crec, el primer que pensem tots, no? Segurament, pel que hem pogut saber i ens ha explicat el Joan Ventura, és més una estratègia del que podríem denominar màrqueting sardanista.
2: Jo també ho preguntava, dic, a veure, Satànica per què? Satànica, suposo que jo m'imagino que deu ser el morbo d'aquell jovent amb aquesta paraula, com que som com són, doncs s'enganxin i ho provin, no?
1: Aquest estil, com ja parlaves abans, és un estil que existeix i que es va recuperar fa un temps, com ens ha explicat el Joan, de la colla de Molins de Rei, com ell mateix ho explica.
2: La sardana ja la ballava, que quan tenia 15 anys es va deixar de fer, i llavors els amics de Molins de Rei doncs van posar-hi sardana satànica o persiana, i a partir d'aquí doncs ha tingut bastant rebombori, doncs això, no? I pràcticament hi ha la gent precisament clàssica que no els hi agrada perquè diu que això no es balla sardanes, però bueno, si això hem d'agafar jovent, si això funciona, pues ens haurem d'acomodar el jovent.
0: O ens haurem d'acomodar. Amb aquestes coses sempre acostuma a sortir bastanta oposició, eh?
1: Sí, de fet, és una cosa que ens ha sobtat molt, no? que és que també té els seus detractors, no? Sobretot entre els més puristes de la sardana en general.
2: Sí, clar, té detractors, perquè la gent gran que, per exemple, doncs, que ara no balla, que està sentada mirant com balla la gent, i gent gran doncs, que balla, doncs estan acostumats a ballar el clàssic, no? Els curts, dreta-esquerra, i els llargs, doncs els tres punts clàssics, no? Dreta-esquerra-dreta, cap a l'esquerra, cap a la dreta, i així, no? I quasi no es mouen, no s'haurien de moure molts d'una rajola per ballar això. Però el jovent disfruta i balla, i els tenim allà, els tenim ballant la sardana. Sigui satànica, sigui persiana, o sigui punts lliures, o sigui d'exhibició, el que sigui, però els tenim allà. Que és el que ens interessa, el jovent que vingui.
0: Escolta, i la música d'aquestes sardanes satàniques o persianes és la mateixa que la sardana tradicional?
1: Sí, de fet, per ballar sí, aquest estil, evidentment es necessiten ritmes una mica més ràpids dels normals. De fet, podeu veure, hem trobat vídeos a YouTube que es veu, és molt curiós. I com apunta Ventura, qualsevol sardana clàssica, de fet, pot servir per fer-ho.
2: Normalment, si enganxes una sardana doncs balladora, com les que té, per exemple, Francesc Marrós, vull dir, és un compositor que les ballades, les sardanes poden ballar totes i es poden ballar girant de través del que vulguis, no? I disfruten, vull dir, a veure, cap problema. Hi ha algunes sardanes que potser no es pot fer perquè no et dona el peu a poder-ho fer, perquè és molt lenta la sardana o no té gaire sal, perquè el principal és quan una sardana portes, doncs, la sardana normalment tira entre 71 i 91, més o menys, eh? Doncs això, hi ha uns punts finals, que potser n'hi ha entre 16 i 22, que et donen peu a poder córrer i a poder disfrutar de la sardana.
1: Aquest parlava dels punts, això ja és una mica per iniciats.
0: Exacte.
1: En resum, això és un estil de sardana que s'adapta una mica més als temps moderns i que està servint per aconseguir apropar aquest ball a la gent més jove, que és el que intenten ells.
0: Doncs, Albert, moltíssimes gràcies per aquestes explicacions i aclariments. Era important, crec, desfer aquest malentès, tot i una certa decepció. Fins aviat.
1: Gràcies, fins aviat.
3: Vale, Paola, primer nom del programa, no?
4: Vale, Rambla 54.
3: Ara, potser una definició pel programa.
4: Rambla 54 és el millor programa.
3: I què escoltes?
4: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
3: Es nota, que et creus la ràdio local. Jo crec que això està superbé, no?
4: Genial.
5: A la Plana Ràdio també escoltem Rambla 54.

Te faig un àudio que així acabo més pront, eh? Escolta, estava pensant que a Rambla 54 podríem parlar de la garrofa. Ara és temporada de la garrofa aquí a les Terres de l'Ebre, però he pensat que li podríem donar una volta i

0: fer un breu explicant una miqueta les utilitats. Jo no sé si ho sabeu a Barcelona, però de la garrofa, per exemple, se'n fa una farina que se'n fa xocolata. Ah, i faig un cop que la propera vegada que vindré a les Barcelones em porto per a tota la xarxa en ple. Això sí, en la condició de que m'acceptis el reportatge. Va, mira-te-ho en carinyo, vale? I em diràs alguna cosa...
1: Tere Giné, benvinguda al Rambla 54.
2: Hola, Anna Morgades, encantadíssima d'estar aquí al teu costat en aquesta Rambla 54.
1: Escolta, molt efectiu això del coc, eh? De xocolata de garrofa, no? Aquí em diuen que quin dia vens presencialment aquí.
2: No et preocupes, que no tardaré gaire en vindre, i sí, un coc fantàstic amb farina de garrofa, que a més, si hi ha alguna persona al·lèrgica, se'l podrà menjar i llepar-se els dits. Vol prepararé, no us preocupeu.
1: Doncs sí, sí, el dia que vinguis ens hauràs de passar també la recepta, que segur que és boníssim. Però de moment, parlem d'aquesta matèria primera, de la garrofa, que ens vas dir, que és un dels cultius més especials i emblemàtics de l'Ebre, no?
2: Sí, efectivament. De fet, la garrofa històricament ve del garrofer. El garrofer era un arbre auster de secà que ja es buscava la vida, podríem dir, als marges dels camps. I durant dècades, la garrofa es considerava un fruit menor destinat quasi exclusivament al ferratge i a l'alimentació animal. Tanmateix, els darrers anys, pues, ha viscut una autèntica revolució.
1: I això?
2: Pues perquè és un producte molt cotitzat per la indústria alimentària, per la cosmètica i la farmàcia, per les seves múltiples propietats. I, de fet, per conèixer de primera mà com es presenta la campanya i quins usuaris, quins usos en fem d'aquest or negre, podríem dir-ho així, el gerent d'Indústries Ralda, d'aquí de Santa Bàrbara, ens explicarà tot el que fa referència a la collita d'enguany i també com ha anat, si et sembla, com ha anat canviant les plantacions tradicionals per aconseguir de més intensives.
3: Sí, això és un tema molt important. Durant els 10 últims anys, 10-15 anys, una associació que es diu EIG, que està promocionada principalment pels trossejadors de garrofa a nivell de tot el país, una de les coses que han fet, juntament amb un enginyer agrònom, Joan Tous, ha sigut seleccionar varietats que tinguin un creixement ràpid i que, per altra part, tinguin un percentatge de garrofí més alt en la garrofa, que això permet també que el fruit, ara que s'estan començant ja a fer algunes petites recollides, doncs aquest fruit se pugui pagar a un preu superior.
1: D'això se'n diu agrigenòmica, que aquesta me la sé, que amb l'Ivan estem preparant un paraules habitables de genètica. És aquesta branca dedicada a crear aquestes noves varietats millorades.
2: Mira, doncs jo ho desconeixia, això, eh?
1: Veus?
2: De fet, diu que mai t'agitarà sense saber una cosa més, no? De fet, aquestes noves varietats tenen millor rendiment, expliquen, i permeten introduir la mecanització en un cultiu on fins ara la major part de la recollida s'havia de fer manualment.
1: I tot això per arribar a la pregunta barcelonina de per què ho fem, això? Què en traiem de la garrofa avui en dia?
2: Bueno, pues mira, del fruit se n'aprofita absolutament el 100%, separat principalment en dues parts, la llavor, el garrofí i la pulpa. Comencem, si et sembla, per la part més valuosa econòmicament, és el garrofí. I si vols saber quines aplicacions té la nostra alimentació quotidiana, ara mateix te les expliquem.
3: Bueno, el garrofí, de fet, és un espessant i estabilitzant, i una de les grans avantatges que té és que mesclat amb altres productes millora molt la cremositat i millora també el valor del producte que poden fer. El que comentàvem, per exemple, abans de la gran pujada del garrofí, el que fa la indústria és buscar altres solucions. Per exemple, un consumidor important a nivell mundial era la gent que fabrica formatges frescos d'untar, per exemple, el conegut Filadèlfia. Pues aquesta gent, pràcticament, a conseqüència de la pujada, han desaparegut del mercat. O sigui, han canviat fórmules i han desaparegut del mercat. El mercat més fidel és el mercat dels gelats. És realment el mercat més fidel i gràcies a ell, pues, avui continuen havent un consum de garrofí. Hi ha algunes petites coses, però la veritat és que igual en farmàcia que en productes de bellesa és molt testimonial. O sigui que és més per donar-li nom i per dir utilitzem un producte natural que perquè realment hi hagi un volum de quilos o de tonelades.
1: I la polpa d'això, Tere, què se'n fa?
2: Bueno, pues, tradicionalment anava per al pinso animal, però Indústries Ralda, la torra, per exemple, la micronitza i té altres usos per a alimentació humana i per a dietes especials.
3: I després també s'utilitza Algunes fàbriques sí, altres no, perquè això, amb tot aquest... Allí hi ha una fórmula, cada nutròleg té les seves idees, també pels piensos de gossos, també hi ha fàbriques que la utilitzen. Però això estem parlant de la pulpa torrada i micronitzada. I que aquest producte també s'utilitza per alimentació humana com a substitut del cacau. Però no com un substitut al 100%, sinó perquè potser amb una mescla de, determinada d'un xocolata doncs en pugui haure un 1 o un 2%. Perquè sol, normalment, la gent diuen que és molt fort de sabor i molt fort d'olor. O sigui, té unes característiques que són que li donen una diferència i que hi ha gent pues, que bueno, pot hi haure algú que li agrada, però també hi ha molta gent que diuen que troben que és molt fort. Poden utilitzar-los diabètics encara que porta sucre. La riquesa principal de la garrofa són els sucres i, per altra part, no porta els components que porta el blat ni els altres cereals. Per tant, igual s'ha pot utilitzar pels ciàlics que pels diabètics.
1: Doncs ja ens hem posat al dia de què fem a Catalunya i especialment a les Terres de l'Ebre amb les garrofes. Tere, ja saps que t'esperem amb els braços oberts, a tu i al teu coc. I com que és el primer dia que passes pel Rambla 54, t'he de demanar molt ràpid, una última cosa, i és que ens facis 5 cèntims de la Plana Ràdio i de tu. Què ha de saber l'oient?
2: T'ho faig molt ràpidament, perquè ja sé que sempre anem justos de temps. L'Oiena ha de saber que és una ràdio que fa 31 anys que està, concretament a la zona de l'interior del Montsià. Vam néixer el 9 de juliol de l'any 95. Aquí és una d'aquestes emissores de ràdio de les Terres de l'Ebre que tenim moltíssims col·laboradors, més de 31 col·laboradors. Hi estem el Víctor Montecino i una servidora, i és una ràdio molt propera a la gent, que intenta sempre tindre este contacte directe amb la seva audiència. I de mi, pues, que tinc passió per la ràdio. Jo, què t'he de dir més, Anna?
1: I que saps cuinar.
2: També, també. Ara, no sé si tant com tu, eh? Perquè jo ja he vist tot lo que tu que fas, tot lo que tu prepares a través de les xarxes socials i no sé si et passaria davant, eh? Farem, si et sembla, una mica de concurs.
1: Ui, m'estan mirant aquí ja de volem el coc de la Morgades. Tere, moltíssimes gràcies. Fins aviat.
2: Una abraçada.
4: Jo escolto Ràdio 54 a la meva ràdio del poble. Quedem a la Rambla. A la Rambla 54. Jo escolto Rambla 54 a Ràdio Montblanc.
1: Gemma Bufies, benvinguda al Rambla 54.
5: Hola, bona tarda.
1: Escolta'm, hores d'enregistrament a banda, les 12 de la nit, m'ha cridat molt l'atenció, que la persona que avui ens vens a presentar, una ermitana.
5: Exacte, és l'Alícia Devesa, una dona que va fer d'ermitana durant un any i mig al santuari de la Mare de Déu de la Serra de Montblanc. I enguany, que com sabeu, s'han celebrat les decenals, doncs ha tornat a viure aquesta festa tan especial aquí a Montblanc.
1: I tu l'has esperat pacientment, amb el micròfon en mà, perquè la puguem conèixer. Què n'hem de saber, Gemma?
5: Mira, hem de saber clarament a què es dedica una ermitana, com és el seu dia a dia, i ens ho ha explicat. Escoltem-ho ja.
6: Doncs, bàsicament, a la pregària. La vida eremítica, doncs, es tracta d'això, d'estar en silenci i solitud per estar més en connexió amb Déu. Llavors et dediques, bàsicament, a pregar i, evidentment, en el dia a dia de les teves ocupacions. Però aquesta solitud i silenci et porta a poder estar més per lo espiritual, però al mateix temps no estàs aïllat, no estàs aïllat de la resta. Justament com estàs més en connexió amb tot, pots pregar per tothom i estàs aportant aquesta dedicació, no? a la humanitat també.
1: I com va arribar això? Et lleves un dia i ja està? O és un procés?
5: Clar, és una mica surrealista pels que no ho hem sentit, no? Però clar, li vaig preguntar i ens explica que tot va canviar ara fa 6 anys.
6: Jo de petita, bueno, vaig créixer en una família catòlica, havia anat a escola de monges, però després vaig desconnectar i vaig passar força anys de la vida desconnectada. Això sí, jo buscava espiritualment, i fa 6 anys vaig tenir una conversió. Vaig pujar a un santuari per passar uns dies i vaig tenir una conversió a la religió catòlica. Llavors em vaig dedicar plenament, perquè hi ha un fet que nosaltres diem la crida, o sigui, hi ha persones, pràcticament totes les vocacions, no? són per una crida que sents, no? Que has de seguir aquest camí. Jo l'havia sentit fa anys, però a l'estar apartada no ho vaig fer cabal. I ara fa 6 anys vaig poder entendre de dir sí, ara puc dir que sí. Vaig iniciar aquesta vida en un monestir. Llavors allà mateix se'm va orientar cap a la vida eremítica. Jo de fet havia sigut una persona també molt solitària, jo trobava Déu a la muntanya, i se'm va orientar. Llavors vaig fer una petició, se'm va orientar cap a l'arxidiòcesi de Tarragona, perquè aquí està organitzada, i amb estatuts, i bon, hi ha un grup que ja fa molts anys, un grup d'ermitans també de fa molts anys, i vaig venir cap aquí, llavors em van ubicar a Montblanc.
1: Gemma, i la relació amb Montblanc, de vosaltres, què en recorda?
5: Doncs mira,

0: Un petit problema tècnic. Gemma, et preguntava, què en recorda de Montblanc?
1: Doncs mira, deia que l'Alícia, que va fer d'ermitana durant un any i mig aquí al Santuari de la Serra, recorda amb molt, molt especial aquesta primera vivència d'ella en solitud.
2: A la Serra va ser la meva primera experiència. Jo venia amb moltes ganes perquè sentia molt, molt, molt fort aquest, de fer aquest compromís. I a la Serra, la veritat és que vaig poder... Jo em vaig iniciar també amb el fet d'estar sola, amb el fet d'anar entrant més amb la pregària i, bueno, vas aprofundint també, no?, a nivell teològic. I Montblanc es va donar la circumstància de que a l'estar molt a prop també d'una població, doncs has d'anar jugant entre el recolliment, que és una paraula per mi clau de cara a la vida eremítica, que puguis estar en recolliment, que no et dispersis amb altres coses del camí que estàs fent. Però jo vaig intentar preservar molt això, però al mateix temps, clar, entrava en contacte, doncs, a través d'anar a missa o el cor, que una mica també els ajudava. Vas entrant en contacte amb la població i la veritat és que va quedar, bueno, com una relació maca, no? Amb el fet d'això, amb aquesta proximitat també va tenir aquesta part positiva, no?
0: Gemma, una superhistòria que ens arriba des de Montblanc. Estem acabant el programa, però no et podem deixar marxar sense que et presentis tu i la ràdio. Fes-nos 5 cèntims de qui sou, si us plau.
1: Mira, Ràdio Montblanc és una ràdio municipal, va néixer ara fa 44 anys, el 82, i llavors es deia la veu jove de la Conca. Va ser per una iniciativa popular, lo típic, uns quants amics que es troben i fan una emissora. I jo, doncs, mira, sóc una maresmenca, es nota per l'accent, tu que això ho tens el nas afilat, i fa 6 anys vaig venir per ara, doncs, a la Conca de Barberà, de fa 4 formo part de l'equip petitet també de Ràdio Montblanc, i aquesta ha estat, sens dubte, la millor manera de fer territori i arrelar a la Catalunya Nova.
0: Doncs, Gemma, moltíssimes gràcies. Tornem a ramblejar ben aviat. Una abraçada.
1: Una abraçada.
3: Rambla 54, la ràdio

L'actualitat a radiosantandreu.com. Entra i escolta'ns. Ràdio Sant Andreu, 98.0.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa. Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Continguts en xarxa.

0: És l'hora d'obrir el calaix.
1: Totes les setmanes fem cultura, fem ràdio, fem comunicació, fem el calaix.
0: Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
1: El calaix.
0: El calaix, obre'l i trobaràs cultura. Aquests són els continguts d'aquesta setmana. Mònica Socies.
2: De com van renyir els dos Ivans, de Nicolai Gogol, és la proposta de la Natàlia Cerezo. I una de les novetats literàries d'aquesta tardor és El preu de néixer, de Laura Gost, publicat per Proa. Una novetat que ens ha calat ben endins. Una novel·la que ens farà reflexionar cap on anem, amb una veu narrativa molt ben trobada. Si busqueu una bona lectura, aquí la trobareu.
3: La novel·la, en realitat, dialoga amb uns temes, amb unes problemàtiques, unes inquietuds que ja formen part de la nostra conversa quotidiana, no? És a dir, canvi climàtic, envelliment de la població, superpoblació, no? Limitació de recursos naturals... Clar, jo crec que això permet, la novel·la, per tot i situar-se en un pla distòpic, lleugerament distòpic, no? En un futur en el qual, afortunadament, encara no hem arribat, sí que és prou versemblant, pot ser, per al lector, no? És a dir, és un futur que no és tan impossible d'imaginar, de visualitzar.
2: No baixarem intensitat, perquè ens acompanya en Marc Balcells, autor d'Arqueomàfia, un assaig fresc publicat per La Campana. Els Tombaroli, lladres de tombes, en són els protagonistes.
4: Com que parteix d'una investigació doctoral que vaig fer als Estats Units, allà tota la recerca, aquí cada vegada és més així, eh? Hi ha comitès ètics, etcètera, etcètera. Firmem un... En aquell cas, a mi la universitat m'obligava a firmar un contracte de confidencialitat i anonimitat, fins al punt, Mònica, que si a mi m'explicaven coses del seu dia a dia criminal i a mi un jutjat m'hagués citat a testificar per ells, en contra d'ells, jo no podria dir res, no es podia utilitzar res de la meva recerca en la seva contra.
2: Acabarem amb música. Us portem un tastet del Festival Terrer al Priorat, un territori ple d'història i bons vins, on la música s'hi suma celebrant el seu desè aniversari. En parlem amb en Blai Rosés, el seu director.
5: Fent repàs d'aquests 10 anys, doncs, ens en donem compte que hem programat quasi 200 concerts, entre concerts i espectacles, que han sigut quasi 140 cellers que han participat, perquè el festival és música i vi, que intentem fer des del terrer oferir-vos oportunitats úniques de conèixer el Priorat d'una manera molt singular.
0: A tu, estimat oient, que acabes d'escoltar aquests primers instants d'aquesta nova edició del Calaix, has pogut comprovar que tenim diversos calaixos per obrir on hi trobarem propostes interessants per ser escoltades. Així doncs que benvinguts i benvingut a tots i a tu, especialment oient, en aquesta edició número 359 de la temporada 8 del capítol 3 de El Calaix. El Calaix. Ho fan possible Mònica Socies, edició de continguts, producció i presentació, i Josep Maria Soler, edició sonora i muntatge tècnic.
1: El Calaix, obre-li, trobaràs cultura.
0: El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. Calaix actiu. Clàssics literaris recuperats amb Natàlia Cerezo, escriptora i traductora.
6: Avui us recomano De com van renyir els dos Ivans, de Nicolai Gogol. L'Ivan Ivanovich i l'Ivan Nikiforovich, veïns i ciutadans exemplars de Mirgorod, tenen un caràcter i un físic molt diferents, però tot i així la seva amistat és com n'hi ha poques al món. Sempre van junts, com si el diable mateix els hagués lligat amb un cordill. Un calorós dia de juliol, l'Ivan Ivanovich veu que la serventa de l'Ivan Nikiforovich treu a orejar al pati una escopeta del seu senyor, i a l'Ivan Ivanovich llavors li agafa una falera molt gran perquè el seu amic li regali l'escopeta. Publicada el 1834, De com van renyir els dos Ivans és un conte llarg divertidíssim que precedeix Les ànimes mortes de Gogol, una de les obres més conegudes de l'autor, i una paròdia de la societat de la seva època. Com a Les ànimes mortes, al llibre dels Ivans hi trobareu caricatures, mala llet i situacions que fan petar de riure, però també amb molta tendresa. És un conte àcid com una llimona amb un cor dolç de mango. El trobareu editat a Cal Carrer, amb una traducció magnífica de Miquel Cabal Guarro. Escolteu el punt en què l'Ivan Ivanovich s'enamora a primera vista de l'escopeta del seu amic. Però què representa això? Va pensar l'Ivan Ivanovich. No he vist mai cap escopeta que l'Ivan Nikiforovich. Què li ha agafat? De disparar no dispara, però en canvi té una escopeta. Per què la deu voler? I quina peça més bona? Ja fa temps que em vull una d'aquestes jo. Quines ganes de tenir aquesta escopeteta. M'agrada esbargir-me amb una arma. Ei, escolta! Va cridar l'Ivan Ivanovich, fent un gest amb el dit. La vella es va acostar a la tanca. Què és això que tens aquí, jaia? Ah, ho veieu? Una escopeta. És una bona peça, va continuar l'Ivan Ivanovich. Li demanaré que me la regali. Ves ell perquè la vol. O li vas canviaré per alguna altra cosa. Què és a casa, el senyor, jaia? Sí. I què fa? Que reposa? Sí. Va bé, doncs. Ara passo a veure'l. L'Ivan Ivanovich es va vestir, va agafar un bastó nuós per espantar els gossos, perquè a Mirgorod pel carrer n'hi ha molts més que no pas persones, i va sortir.
0: Clàssics literaris recuperats amb Natàlia Cerezo. Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
7: El manga de One Piece ha fet història amb la publicació de
0: sèries, pel·lícules, còmics i llibres.
6: Avui us recomano 24 contes de Chekhov.
0: Els clàssics recuperats.
8: Us recomano un àlbum il·lustrat per a nens i nenes a partir de...
0: Literatura infantil i juvenil.
2: Les xarxes socials són els aparadors...
0: Propostes. David Cantó, Natàlia Cerezo, Misha i Mònica Socies són el nostre equip d'actius culturals. Calaix Actiu, totes les setmanes, la secció de suggeriments de cultura a El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. Laura Gost va recollir el 2018 el Premi Goya al millor curtmetratge d'animació per Woody and Woody com a creadora i guionista. En l'àmbit del teatre, ha vist premiades i publicades algunes de les seves obres. És autora de les novel·les La cosina gran, El món es torna senzill i Les cendres a la piscina, guardonada amb el Premi Proa. Al preu de néixer, la seva última novel·la serà traduïda al francès, l'anglès, el castellà, el neerlandès, el grec, el turc, l'italià i ja se n'han adquirit els drets audiovisuals. A la societat del preu de néixer, cap infant pot venir al món si una altra persona no accepta morir en lloc seu. Aquest relleu es gestiona mitjançant contractes, llistes d'espera i protocols administratius. Per a qui no té familiars disposats a morir ni la possibilitat d'accedir al mercat negre, tenir un fill pot ajornar-se indefinidament. Mentrestant, l'Estat imposa avortaments obligatoris a tots els embarassos que no compten amb un relleu garantit. Obrim el calaix de les entrevistes amb Mònica Socies.
9: Feia molt que no parlàvem amb la Laura Gost des del Premi Proa, i això que el van fer tard, perquè jo sempre defenso que les novetats estan molt bé, però les novetats poden viure molt de temps. Si ara el recuperéssiu, també el gaudiríeu. Però el deixarem una miqueta de banda, perquè sí, arriba el preu de néixer. Laura, benvinguda.
3: Moltes gràcies.
9: Bueno, el preu de néixer, amb totes les portes obertes, ara ho parlàvem, no?, fora de micro, traduccions, audiovisual, o sigui, una absoluta meravella, però és que el tema s'ho val. O sigui, jo ja no sé d'on te vas treure. Bueno, la inspiració de tot arreu, perquè és que el món se va al garete, diríem, no? Però...
3: Sí, a veure, jo crec que, clar, se n'haverà en realitat dialoga amb uns temes, amb unes problemàtiques, unes inquietuds que ja formen part de la nostra conversa quotidiana, no? És a dir, canvi climàtic, envelliment de la població, superpoblació, no? Limitació de recursos naturals... I, clar, jo crec que això permet que la novel·la, tot i situar-se en un pla distòpic, lleugerament distòpic, no? En un futur en el qual afortunadament encara no hem arribat, sí que és prou versemblant, pot ser, per al lector, no? És a dir, és un futur que no és tan impossible d'imaginar o de visualitzar, precisament per això, perquè tot i que estan exagerades certes qüestions, inevitablement per provocar aquesta angoixa afegida, són això, són uns temes que ja mos interpel·len i ja mos preocupen.
9: Està molt bé, perquè jo, a mesura que t'anava llegint, anava recordant la pandèmia. Tots els ecos que hi ha hagut després, tots aquests negacionistes, totes, de dir, pues, això ho han fet per matar gent, perquè sobre gent, per les cotitzacions de la Seguretat Social. O sigui, ha sigut com un rebombori de molt soroll, però jo penso que ho has dibuixat molt bé en el llibre. Que realment l'objectiu és interpel·lar el lector, penso jo. Sí, Laura?
3: Sí, a mi m'interessen molt els conflictes humans, m'interessa molt explorar les contradiccions, els dilemes ètics dels personatges. Aquí per mi el repte en aquesta novel·la era apropar-me a un to més de thriller psicològic, podríem dir, o thriller moral, no? Amb una tensió narrativa que potser m'havia explorat en novel·les anteriors. Però clar, aquí és això, una premissa, no? Que, ja, clar, bàsicament, en aquests cinc cèntims, seria més clar, seria que cap infant pot arribar en aquest món, no?, que dibuixa la novel·la. Si alguna mor abans precediria el lloc... Clar, com ja suposa, vaja, que els personatges que protagonitzen aquesta història no poden mantenir-se al marge de tota una sèrie de posicionaments morals, en realitat, no? Perquè, clar, a més, per mi sí que era important deixar un cert marge, com una escletxa, per la llibertat individual dels personatges, en el sentit que no estem parlant, com sí que veiem altres, sovint altres novel·les de caire distòpic, que plantegen dibuixen un estat totalitari on els personatges se veuen obligats, impel·lits a seguir unes regles concretes. Aquí l'estat no diu a les persones estàveu obligats, per exemple, a tenir un fill en els 30 anys i si no heu de morir i heu de servir com a relleu. No diu això, sinó que diu en cas que vulgueu ser pares, en cas que aquest desig de paternitat o maternitat passi per sobre de tot, sigui prioritari, aquestes són les normes. No? Per tant, aquí obligues els personatges i indirectament jo crec que és l'actor a demanar-se què faig en aquest cas. No? És a dir, quines concessions estic disposat a fer i quines coartades morals procuraré cercar per sentir-me bé amb aquesta tria, no? Amb la meva decisió. Això per mi era fonamental. Jo tot el temps, a més, quan l'escrivia, que la vaig començar a escriure a part estant embarassada del meu fill i la vaig acabar quan el meu fill tenia pocs mesos, clar, jo m'ho demanava molt, deia, què faria jo? I m'agrada pensar que el lector farà el mateix, que la començarà i l'acabarà potser amb aquesta pregunta i potser sense cap resposta sòlida, no? Això ja no ho sé.
9: Bé, les coses són així. Imagineu-vos llegint llibre sabent que va estar escrit, no? Va ser escrit mentre tu, Laura, estaves embarassada. O sigui, en un moment en què tu, tenint el teu fill dins, pots imaginar-te, no? Si posar-te en la tessitura. Vull dir que a sobre, més real ja, impossible. Ja només és aplicar les lleis. Posa la pell de gallina. Perquè quan aneu llegint, anireu prenent decisions i jo faria això, jo faria allò, però llavors la Laura, que és molt llesta i té una mirada polièdrica, us posarà tres opcions més i diràs, ostres, això no m'havia pensat.
3: Clar, a veure, a mi m'agrada això perquè, a més, sobretot per mi l'important en aquesta novel·la, escapar de lliçonaments morals o blancs i negres ètics, no? molt marcats. Tampoc no volia caure en moralines ni dibuixar personatges bons i dolents, sinó precisament des d'aquesta mirada de certa humanitat cap als personatges, per mi l'important era que hi hagués, això sí, una certa coherència en les conviccions, els principis i la manera d'actuar d'això dels personatges que hi són els protagonistes. Però per mi el més interessant és això, justament tots aquests dubtes i totes aquestes contradiccions. Per mi aquí és on hi entren, on hi ha els dilemes que generen aquesta angoixa i, per tant, també on hi resideix, per mi, el punt fort, vaja, de la novel·la. Si no, si tot fos molt senzill, doncs no, això està bé aquí, això no està bé. Per mi és important que hi hagi obstacles i que fins i tot en ocasions puguis arribar a sentir com a lector que no hi ha una opció perfecta, purista, no? Perfectament purista a nivell moral, una opció on no t'has mullat gens, on no hi ha cap tipus de conflicte o de escrúpol moral, no? Això per mi té més gràcia.
9: A més, jo penso que un dels punts forts, sense desvetllar res que no pertoqui, perquè és un llibre que s'ha d'anar amb cura amb el que diem, no?, l'entrevista, però és aquesta dualitat, no? La cara A i la cara B, o sigui, el que era abans, com es vivia abans, que és com estem vivint nosaltres ara, per tant, una part ens pertoca perquè sabem com es viu, i l'altra, aquesta part més distòpica, jo ja poso entre cometes, no?, que és aquest futur que ve. A nivell legal, ja no és només a nivell ètic, moral, sinó també a nivell legal, no?, aquest canvi de societat, no?, de model social.
3: Sí, és que clar, i per mi de fet és important també remarcar que efectivament, com bé comentes, hi ha un nou principi legal, no?, segons el qual, clar, canvien aquestes normes i per qual, com dèiem abans, per formar una família has d'acceptar unes regles del joc, però no està plasmat, aquest canvi de paradigma no està plasmat d'una forma postapocalíptica, catastròfica, sinó que ja per mi, com a mínim, la intenció era, des de que comença la novel·la, que els personatges que ja han nascut amb aquestes regles, que ja han tornat grans en aquest món, ho viuen amb certa naturalitat, no? I això també és interessant perquè crea, per mi, un contrast amb les generacions justament precedents, just la generació anterior, que sí que ha vist el canvi de normes a mesura que tornava gran, no? I això també, mira, m'ha fet gràcia que esmentessis lo de estem en la pandèmia, perquè també, clar, tenim una capacitat d'adaptació a les persones, per bé i per mal, molt, molt forta, molt desenvolupada, no? I això implica, clar, pot ser infants que varen créixer durant la pandèmia i ràpidament varen assumir que la seva normalitat era, per exemple, anar amb mascaretes o viure aïllats del món. Doncs aquí hi ha persones que accepten una nova normalitat consistent en haver de fer uns tràmits burocràtics que impliquen una negociació amb sa mort, no?, per arribar, per exemple, a reproduir-se.
9: Jo realment, bueno, no sé si explicaria ja res més, penso que el moll de l'os, no?, és precisament aquest, i després llegir-lo i interpel·lar el lector. Laura, un cop acabes, no?, a mesura que has anat creant i has anat creant tot aquest món, sobretot estant embarassada, sensacions, m'agradaria saber una miqueta com ha anat aquest procés de creació de la novel·la, en el sentit de com t'has anat sentint interiorment una miqueta, no?
3: Mira, en realitat, jo m'ho he passat molt bé escrivint, és a dir, he gaudit molt d'escriure aquesta novel·la, perquè sí que record molt com, clar, inevitablement, quan... No crec que sigui que vagi lligat 100% en el fet d'haver estat mare, però sí que, com comentes, pot ser, hi ha un punt d'intensitat en la manera d'experimentar certes sensacions de reflexions sobre el futur, no? Perquè al capdavall també et dus una persona al món i, per tant, no pots evitar donar moltes voltes i reflexionar molt sobre el futur que li espera. I supos que, bé, hi va ser en una d'aquestes, a part passejades, caminava molt, on reflexionava molt sobre aquestes qüestions, que va sorgir aquesta premissa. Però, clar, un cop la vaig tenir i vaig centrar-me molt en dibuixar quins personatges hi hauria, quins girs de guió, trames, subtrames, una cosa molt, molt esquemàtica, molt d'esqueleta, perquè volia que tot encaixés. Per mi ha estat un procés molt fascinant. A més, jo dic que és curiós, però tan embarassada com quan ja va néixer el meu fill i encara tenia la novel·la a mitges, he notat que tenia un punt de productivitat afegida. No sé si també és una qüestió més logística, el fet aquest de tenir menys temps, i el temps que tenia, però, m'apropava a l'ordinador amb un desig, amb unes ganes de poder submergir-me novament aquí, perquè era aquella hora o no hi havia més hores. I això també ha estat distint, vull dir, una experiència diferent, però ja dic, molt enriquidora i molt intensa. Sí que hi havia algun moment que recordo embarassar amb el meu fill petit que a vegades li deia: "Ai, Blai, quines coses que pensa sa mamà." Quines coses que està pensant sa mamà, sí. però ha estat molt bonic, un procés molt, ja dic, molt estimulant.
9: Bé, estimulant, ara m'ho has posat molt bé, Laura, perquè realment és molt estimulant el llibre. No el deixareu des de que comenceu fins a que veu, perquè ni li falta ni li sobra. Té una narrativa fantàstica i, a més, és que té aquell punt de sal exacte que fa que el sabor de boca que et quedi al final sigui espectacular. I tingueu ganes de tornar a llegir la Laura Agost. El que no l'hagi descobert, ja heu escoltat a la biografia els seus treballs previs, per si la voleu recuperar. Laura, jo donar-te les gràcies per una lectura magnífica, a més, actual, una cosa que penso que és necessària, no? De reflexionar. La literatura, al cap i a la fi, és també anar més enllà, no? És interpel·lar a les persones. Penso que has fet un gran exercici aquí.
3: Que bé, no, moltíssimes gràcies. Jo, molt afortunada, molt agraïda per aquestes paraules tan generoses. I sí, al capdavall, aquesta distòpia, com dius tu, és lleu, no s'allunya molt, situa, no, com la realitat actual en què ja vivim davant d'un mirall lleugerament hiperbòlic o deformat, però és cert que la gràcia és que els temes sonin vigents i que el lector, com dèiem abans, s'hi senti interpel·lat i implicat i sacsejat, no, per tot això que... Moltíssima gràcies, de veres, per aquestes paraules.
9: El preu de néixer de Laura Agost, publicat per Proa, novetat, absoluta novetat, la podeu trobar ja, o sigui, acaba de sortir a les llibreries. Quan obrin, pel matí, ja podeu anar-lo a buscar i esperem que gaudiu d'aquesta gran lectura. Nosaltres ens retrobem aviat, Laura.
3: Moltíssimes gràcies. Una abraçada.
0: Al calaix, obre'l i trobaràs cultura. Al calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
7: El manga de One Piece ha fet història amb la publicació de
0: sèries, pel·lícules, còmics i llibres.
6: Avui us recomano 24 contes de Chekhov.
0: Els clàssics recuperats.
8: Us recomano un àlbum il·lustrat per a nens i nenes a partir de...
0: Literatura infantil i juvenil.
2: Les xarxes socials són els aparadors...
0: Propostes. David Cantó, Natàlia Cerezo, Misha i Mònica Socies són el nostre equip d'actius culturals. Calaix Actiu, totes les setmanes, la secció de suggeriments de cultura a El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.

0: Marc Balcells és doctor en Justícia Penal per la Universitat de la Ciutat de Nova York i professor d'Estudis de Dret i Ciència Política de la Universitat Oberta de Catalunya. És expert en l'anàlisi de criminologia de l'expoliació arqueològica i en el tràfic il·lícit d'aquest tipus de patrimoni, així com en delictes contra la propietat cultural i crim organitzat. Fa d'assessor en aquestes matèries a l'UNESCO, entre altres. L'inframón criminal no només trafica amb drogues, armes, persones, òrgans, flora i fauna, residus, alimentació i una llarga llista d'ítems, sinó que també ho fa amb el patrimoni arqueològic. A Itàlia, un país on el paisatge és, en si mateix, un museu més que en terra, un dels patrimonis culturals més rics del planeta, trobem els tomberoli, els lladres de tombes. Obrim el calaix de les entrevistes amb Mònica Socies.
1: Si tu estiguessis cometent un delicte, li explicaries a un criminòleg? Aquesta frase està extreta del llibre que us presentem, que és Arqueomàfia, i ens acompanya en Marc Balcells. Benvingut, Marc.
2: Moltes gràcies, Mònica. Moltes gràcies a tots els oients, a totes i tots. És un plaer i una alegria estar amb vosaltres.
1: Escolta, Marc, he triat aquesta frase perquè és de les que més m'ha impactat. El llibre tot ell és impactant, tot. Però, clar, com pot ser si les fonts no es poden revelar, però, ostres, en aquest llibre poses noms, cognoms i expliques moltes coses que he quedat, no sé, impactada, esfereïda, és al·lucinant.
2: Sí, el que passa és que els únics noms que no nombro són el de les persones que... O sigui, si parlo de noms, o són policies, o són arqueòlegs, o són persones que han estat condemnades per tràfic, els que són els meus lladres de tombes, quan dic meus, vull dir perquè, pobrets, ja al final el roce hace el cariño, no? Una mica. Això... Com que parteix d'una investigació doctoral que vaig fer als Estats Units, allà tota la recerca, aquí cada vegada és més així, eh? Hi ha comitès ètics, etcètera, etcètera, firmem un... En aquell cas, a mi la universitat m'obligava a firmar un contracte de confidencialitat i anonimitat, fins al punt, Mònica, que si a mi m'explicaven coses del seu dia a dia criminal i a mi un jutjat m'hagués citat a testificar per ells, en contra d'ells, jo no podria dir res, no es podia utilitzar res de la meva recerca en la seva contra. És a dir, que es podien explicar explicant-se moltes coses i, evidentment, sempre hi ha el marge de dir, bueno... Això els criminòlegs ja ho tenim per la mà, eh? Quan estem fent entrevistant a determinades persones, per exemple, quan entrevistes a menors, no? O quan entrevistes a gent a la presó, sempre hi ha com aquesta cosa de voler ser el més. I una cosa que jo precisament veia eren que eren històries molt verídiques, perquè ells no tenen cap tipus de por a la mà de la justícia. De fet, cap dels lladres de tombes que jo he entrevistat al llibre ha passat per la presó. Per tant, no tenien cap incentiu per enganyar-me ni res de res, perquè ells viuen en aquesta món idíl·lic de saquejar tombes i ells no ho veuen com una cosa criminal, perquè tenen tantes tècniques de neutralització de la seva conducta, tantes justificacions, tantes excuses a donar-se ells mateixos, que sabia perfectíssimament que el que m'explicaven era verídic. Encaixava més amb la literatura acadèmica, amb informes policials que vaig estudiar, amb les trobades que havia fet també amb el sector legal, que, com et deia, aquest sí que els nombro, són els arqueòlegs, gent del Ministeri de Cultura italià, carabinieri, gent de la policia financera italiana, que realment veia que una cosa encaixava perfectament amb la d'altra.
1: No, és una de les coses impactants. Després, jo ara me'n vaig una mica al vessant de la cultura, perquè tu, ara has dit, ells no tenen la consciència, realment, de que estiguin fent alguna cosa mal feta. A veure, és un crim. Però la cultura en si, sempre parlem, no? Clar, la cultura no es paga, és gratuïta, no s'estima prou, sempre som els germanets pobres, no es pot viure de la cultura, etc etc. Però aquí en el teu llibre jo penso que agafa una altra dimensió, perquè a nivell de criminologia, a nivell de delictes, el tema de l'art... de l'arqueologia, de tot el que és... ja no només quadres, no? En aquest cas, parlem de tombes etrusques. No, a nivell policial, no s'hi treballa tant, vull dir, no és un punt, no és com assassinar una persona, no és com un robatori, no, fins i tot a nivell legal. Tu fas una repassada històrica de tot això.
2: És una molt bona pregunta. Mira, Mònica, hi ha un tema aquí que sobretot és clau, no? Quan diem això de que, clar, és la germaneta pobra, ostres, els pressupostos de la gent per cultura, el sector cultural sempre emprenyat, perquè legítimament i lògicament volen més, perquè, ostres, la gran tasca que fa el sector cultural per totes i tots nosaltres, que no hi pensem prou quan anem a un teatre, quan anem a veure una òpera, quan llegim un llibre, etcètera, etcètera, no? Doncs, moltes vegades pensem en això, no en els diners, però no pensem, sobretot en aquest sector més de les arts, en la protecció d'això. Això ho acabem de veure ara amb el Louvre. Això era un gegant amb peus de fang. Com pot ser que tu puguis entrar en plena llum del dia, endur-te'n les joies de la corona, etcètera, etcètera, etcètera, etcètera, i que allà no hi hagi hagut una auditoria de seguretat des de fa dècades, que no hi hagin diners per la seguretat, que moltes coses... Doncs ara sumem-hi a una cosa molt interessant que tu has dit, no? Ara compta que el meu llibre versa sobretot Itàlia, i Itàlia, que és, si no, un gran museu a l'aire lliure. És a dir, Itàlia és una zona de pas de tants pobles que qualsevol camp italià és un jaciment arqueològic. Llavors, no existeix màquina de generar diners que pugui generar una fortuna immensa perquè es pogués excavar amb tranquil·litat tota Itàlia. Això no existeix, per tant, diguem que la màxima arqueològica és que tot allò estigui sota terra ben preservat fins que arribi el moment de que hi hagi una dotació econòmica, que això m'ho permeti excavar, etc etc. A més, excavar amb un mètode arqueològic que va contraposat diametralment amb la tasca del lladre de tombes, que el que fa és una carrera contrarrellotge. Clar, un arqueòleg, tots hem vist la típica imatge a les notícies, pràcticament amb aquells pinzellets, escombra, escombra, escombra, escombra, un bon jaciment pot trigar anys a sortir a la llum. Aquesta gent entren i surten en qüestió d'hores, i ho buiden tot sense cap respecte pel patrimoni. I després una altra cosa que tu també havies comentat, Mònica, que és molt interessant, és el tema de fins a quin punt els països hi posem prou èmfasi en això. Afortunadament, Itàlia, Espanya, França, Estats Units, molts països tenen policies dedicades a patrimoni cultural. De fet, la italiana és la paradigmàtica, l'exemplar, fins al punt que quan es volen explicar, més que sentir-los xerrar ells, sents un publireportatge, no? De fet, ells tenen... La seva policia és inclús més antiga per un any que el tractat de la UNESCO de l'any 1970 que intentava posar fre al tràfic il·lícit de patrimoni cultural. Però, igual que parlo dels carabinieri italians, parlo dels Mossos d'Esquadra, de la Policia Nacional, de la Guàrdia Civil, parlo de la gendarmeria francesa, Scotland Yard té una unitat que ara va i ara ve depenent dels diners, de la dotació econòmica que els donen, però que vull dir que, afortunadament, si una cosa s'ha entès des de la dècada dels 70 del segle passat, és que aquest tràfic és un tràfic molt seriós, que té conseqüències molt nefastes i que les policies s'havien de posar també les piles de cara al patrimoni cultural, ja fos robatoris, falsificacions, tràfic d'arqueologia, vandalisme o, tristament, també una cosa que estem veient molt ara, i aquí sí que les policies hi poden fer poc, tot i que, per exemple, Carabinieri té una unitat internacional de cooperació, com la destrucció en temps de conflicte armat, de patrimoni cultural.
1: Que això ho hem vist a través de les telenotícies. Jo és que, em perdó, vaig plorar.
2: És que és molt dur de veure, perquè, mireu, quan jo deia que les policies s'han hagut de posar les piles a partir de la dècada dels 70 del segle passat, és en part perquè el patrimoni cultural... Clar, si jo ara, nosaltres féssim ara una enquesta a l'audiència, segurament en el seu dia a dia, i és molt lògic, això no té un puntal. És a dir, si tu fas una enquesta sobre por al delicte, doncs et diran el carrer, un robatori, el tema ciber, per als criminòlegs estem a tope amb ell, perquè hem d'entendre també encara moltes dinàmiques que passen en el món ciber i poder-les explicar d'una manera seriosa, amb recerca empírica. Però clar, tu no diries, a mi em fa por que al Museu del Poble ara entri algú o... Però mira, sense anar més lluny, jo us parlo des de Barcelona i una de les esglésies de Barcelona va rebre un robatori amb acte vandàlic. Vull dir que són delictes que passen i continuen passant. El que passa és que moltes vegades, si no és un gran robatori com el del Louvre, doncs, evidentment, no passen a la notícia i, per tant, la ciutadania no rep. Però quan aquestes coses desapareixen, no és només una comunitat de fidels a la que, per exemple, els hi han trencat una estàtua d'una Mare de Déu. És l'espoli continu de jaciments arqueològics, són les joies de la corona del Louvre. I tot això no només parla d'aquests fidels i no només parla d'aquestes persones que viuen en aquest poble a prop de la necròpolis. Parla de tots nosaltres, parla de l'art que és capaç de produir la civilització humana, entendre el nostre passat, entendre el nostre passat en clau identitària, perquè tots nosaltres som romans encara avui en dia. Per tant, la desaparició de peces en una necròpolis a Itàlia és una peça del nostre passat que desapareix, també. I això és el que no tenim prou en cura i no hi pensem gaire.
1: És un tema, és que clar, hi ha moltes coses que m'han agradat i ara vosaltres escolteu el Marc, però és un llibre molt fresc de llegir. No us penseu que és un assaig d'aquests contundents que diràs, bueno, jo no el compro perquè és un assaig. No, és un assaig molt fresc, molt lleuger, però ple de molta informació, fàcil d'arribar. Llavors, clar, el context, nosaltres no ho pensem i tu ho expliques molt bé, no? Jo potser tampoc no n'era tan conscient.

0: no sabem això. Jo sempre, quan ho explico a la gent, poso, faig un paral·lelisme molt ràpid. Si una cosa ha acabat el que som els criminòlegs, que és una mentida, perquè en realitat no ho som, però si tu a la gent li dius un criminòleg, la gent automàticament et dirà el 99% de les vegades un CSI. Doncs mireu, jo sempre explico, quan faig presentacions pel gran públic, etc, el mateix. Tu imagina't una escena del crim amb un CSI i tu imagina't que ara passés jo amb un motxo i comencés allà a fregar perquè dic, escolta, allò que hi ha sang per allà al mig és una porqueria, és una marranada, i llavors, a més, no ho fes amb mono, sinó que anés trepitjant, i a més em grato els cabells i cau part del meu de pèl allà, l'escena del crim, i queda contaminada, etc etc. Doncs és exactament el que fa un lladre de tombes, o pels que llegeixin el llibre, un tombaroli, perquè és com se li anomena el lladre de tombes a Itàlia, que, repeteixo, és on jo vaig fer el meu treball de camp, no? Si jo sóc un arqueòleg i per fi m'han donat una dotació econòmica per poder excavar en aquella zona on se suposa que allà hi ha un jaciment, doncs, ostres, el que et dic, tot es paga, tot són recursos i, per tant, tot s'ha d'anar a poc, amb una metodologia molt lenta. Repeteixo, tots tenim al cap la típica imatge o recurs audiovisual, als telenotícies, de en aquest jaciment i allà el senyor allà, vinga, que excava, la senyora arqueòloga també, és a dir, que no és Indiana Jones. Indiana Jones seria l'equivalent a jo entrar trepitjant l'escena del crim, perquè si us en recordeu, Indiana Jones anava per allà, per aquí, per allà, apretant botons i bueno, en fi. I no, un tombaroli el que fa és entrar en una tomba, excavar-la, i el que troba, doncs s'ho endú en 0, per què hi ha un problema amb això i per què això, a part d'eliminar les peces, destrueix el nostre coneixement de la història? Perquè quan un arqueòleg arriba a una tomba verge, el primer que fa és una planimetria de la tomba, és a dir, a on està l'esquelet, quants estan enterrats allà, quin aixovar, amb quin aixovar els van enterrar, és a dir, hi havia joies, hi havia, aquestes joies servien a un ritual de l'altra vida, no sé, pensem tots una mica, no?, en tot el que hi havia a la tomba de Tutankamon, que no només era el sarcòfag, sinó que, a més, allò era, vamos, era cala quica de béns arqueològics. Tot allò que estigui allà i estigui sense pertorbar ens explica una història i l'arqueologia ens ajuda a traduir això. Ara, quan tu el que això ho estàs fent no per el context, sinó per la peça, això vol dir que tu allà entres, però com un miure, com un toro en una botiga de vidre, en una cristalleria, i t'endús tot. De fet, jo sempre poso un exemple. Quan jo feia treball de camp, jo em trobava en peces tirades de segles pel terra. Per què? Perquè quan tu veus una tomba que això està fresca i que algú hi ha estat relativament fa poc, aquesta gent trien el que es volen endur, el que volen posar a la venda i el que no. I el que creuen que no val la pena, doncs perquè no té cap tipus de valor econòmic, imagina't que no té cap tipus de valor econòmic, que acaben de trobar en una tomba verge que potser és del segle III abans de Crist, doncs ells ho tiren per allà, i jo tinc fotos meves de fer treball de camp i trobar-me amb trossos de terrissa trencada, evidentment, perquè ho trenquen, perquè per ells allò és pallofa, no té cap sentit. Imagineu-vos la magnitud del dany i la magnitud del delicte. És a dir, no s'ha tipificat això en un codi penal perquè algú va tenir el caprici o perquè algú era un activista del patrimoni cultural. Això s'ha tipificat perquè és un delicte gravíssim, el de destrucció de jaciments arqueològics.
1: Jo hi ha escenes que he quedat impactada. No us ho explicarem tot, però jo ara, a títol personal, et diré que he treballat en excavació d'obra civil, conec la maquinària, no explicarem res més, però Marc, quan vaig llegir segons quins capítols, m'ho vaig poder imaginar realment com funciona, perquè he estat damunt d'aquestes màquines i he pensat, mare meva. Sí, està tipificat i a mi em sembla que les penes són molt baixes. Molt
0: baixes, sí. Itàlia en això s'ha posat les piles. En el període entre la publicació del llibre i l'actualitat, la tipificació de les penes ha pujat molt. Encara aquí, això és la màgia del llibre i la màgia de la recerca, A mi d'aquest llibre m'han sortit més interrogants que respostes. És a dir, jo amb aquest llibre he pogut cartografiar per un públic actual del segle XXI tots aquests segles de saqueig de tombes a Itàlia, però, per exemple, venen dos grans misteris que espero poder resoldre perquè l'aventura continua.

0: Un, si vols, bueno, si vols te'ls explico breument per no deixar aquí cap cliffhanger.
1: Oh, jo anava a dir que això continuarà, però no, explica,
0: això continuarà primer acadèmicament i espero que potser hi ha una arqueomàfia segona part, sí. Els Tombaroli del segle XXI, veurem. Però en qualsevol cas, mireu, una cosa que em sorprèn molt és la manca de transmissió cultural, o dit d'una altra manera, aquesta tasca eminentment té una base familiar fins a arribar al segle XXI, on els fills li diuen als pares que s'ha acabat, que ells se'n volen anar a la discoteca i que, en tot cas, si es volguessin dedicar a alguna cosa il·lícita, vendrien drogues en aquesta discoteca, s'ho passarien bé i s'endurien més pasta. Perquè, clar, això de les tombes és anar provant i que surti bé, etc etc. I, clar, doncs, evidentment, els xavals et diuen això, no? I llavors, aquí ve el segon misteri, el que es tira molt ara és de ciutat extracomunitari. És a dir, a Itàlia, sense anar més lluny, igual que es parla d'una arqueomàfia, es parla també d'una ortomàfia, no ens hauria de sorprendre. Nosaltres també tenim aquí molt treball il·lícit de temporers i molta explotació per determinats temes, no? De recol·lecció de fruites, etc etc. Això no ho dic jo, està estudiat, vull dir que no hi ha cap problema. I clar, ara el que fan a Itàlia és agafar molts temporers del camp i els hi diuen: vinga, a l'acabar de recollir fruita, ara a baixar cap al forat i a buidar la tomba. I, evidentment, et pots imaginar, tot i que no en tinc constància, però sí que tinc constància d'una piràmide terriblement capitalista també dintre dels lladres de tombes, doncs que els hi pagaran 4 duros per fer una activitat terriblement perillosa, perquè més d'un lladre de tombes, ho explico al llibre, no ho ha explicat. Perquè, clar, tu no fas un túnel cap a la tomba com el faria un arquitecte que primer retiraria tota la terra. No, no, ells fan una excavació a la mar de fràgil i més d'una vegada allò ha col·lapsat davant dels ulls de tota la banda i allà ha mort gent.
1: Un altre tema que no, ja no ens dona temps a parlar, però que sí, però és que esclar, hem de deixar alguna cosa, Marc, perquè es llegeixin, perquè és que si us hi expliquem tot això no pot ser.
0: Endavant, jo ho deixo al teu bon criteri.
1: És, si tot això funciona, és perquè hi ha algú que ho compra, i això ja ho anireu descobrint. I és que històries que dius, mira, perquè saps que és veritat, però quan et vas llegint el llibre hi ha moments molt surrealistes, eh? Vull dir que ja veureu quan la lectura és molt fresca. Tu ara has explicat dues cosetes que hem dit, això continuarà, i jo he agafat un petit fragment del llibre, res, tres línies, perquè penso que per cloure l'entrevista són molt rodones, Marc. Com acabarà tot plegat? Guanyaran els bons o els dolents al final del llibre? Bé, no tinguis pressa per saber-ho. Pel camí ens esperen històries i personatges dignes d'una pel·lícula de misteri. Això és el que ens diu el Marc a l'inici, i us ben asseguro que és cert, perquè com ja sabeu que jo em llegeixo els llibres, ha estat tota una absoluta arqueoaventura llegint-lo.
0: Ai, que bé, mira, escolta, tinc la pell de gallina, de veritat, no sé si es veu, però escolta, em fas superfelíssim, felicíssim, i espero fer feliç a molta gent, i a la vegada, doncs, ja et dic, d'una manera molt didàctica, doncs, que m'agafin de la mà i portar-los a l'inframont del tràfic il·lícit d'antiguitats, sí, sí.
1: Super recomanat, Els lladres de tombes, arqueomàfia, Marc Balcells, publicat per La Campana. Marc, moltes, moltes gràcies.
0: Mònica, tu, moltíssimes gràcies per l'erudició d'aquesta entrevista i, escolta, endavant, i moltíssimes gràcies per la defensa del patrimoni.
2: Estàs escoltant El Calaix. Fem ràdio, fem comunicació, fem cultura.

0: Anem ara amb la proposta del Calaix, el Festival Terrer, que celebra el seu desè aniversari. Música, vins, espais històrics i un territori per descobrir són els ingredients que fa 10 anys milers d'espectadors assaboreixen amb gran èxit. Blai Rosés, el director, comparteix amb nosaltres un tast del que hi trobarem. Obrim el calaix de les entrevistes amb Mònica Socies.
1: Doncs continuem d'aniversari en aniversari i aquesta vegada parlem de 10 anys del Festival Terrer al Priorat. Els que no hagueu trepitjat el Priorat és un pecat, i no diré venial, és un pecat mortal, però hi sou a temps, perquè fins al desembre podeu gaudir del festival. És una gran i bona excusa per trepitjar aquest terrer en tots els sentits. Nosaltres avui compartim estona amb en Blai Rosés, que està al capdavant d'aquest festival meravellós. Blai, benvingut.
2: Hola, bon dia, bona tarda.
1: Escolta'm, un festival que ara mires enrere i penses, uau, ja en fa 10.
2: Sí, s'han passat ràpid i ha sigut intens. Fent repàs d'aquests 10 anys, doncs, ens hem donat compte que hem programat quasi 200 concerts, entre concerts i espectacles, i que han sigut quasi 140 cellers que han participat, perquè el festival és música i vi, per tant, el que intentem fer des del terrer és oferir-vos oportunitats úniques de conèixer el Priorat d'una manera molt singular.
1: Bé, meravella absoluta. Nosaltres és que som adeptes, ja hi baixem molt sovint i, per tant, us convidem perquè sabem el pa que s'hi dona, el vi que s'hi dona. Parlaves de cellers, parlaves d'artistes, però també parlem d'espais singulars, d'espais meravellosos i preciosos per poder descobrir en aquest festival. Per tant, és un treball, són 10 anys de treball en equip. Vull dir que és immensa la feinada que feu.
2: Ens esforcem molt. Intentem fer una feina ben feta perquè no podem fer-ho d'altra manera, ja que la gent que elabora vins al Priorat destaquen per la seva excel·lència. Són vins que viatgen per tot el món, ens visita gent de tot el món. Si crec que una cosa hem fet des del principi al festival és programar propostes, artistes de molta qualitat, mirant també una diversitat d'estils que sigui fidel a tot el que avui en dia es belluga en el món de la música i com deies tu, intentant doncs, que aquests espais patrimonials, no? Qui no ha estat a la Cartoixa d'Escaladell o qui no ha visitat pobles com Gratallops, Torroja, Porrera, qui no ha vist el Parc Natural del Montsant de prop, doncs té uns deures encara per fer per poder conèixer doncs, un aspecte de la nostra identitat com a cultura mediterrània que s'arrela molt, molt enrere en la nit del temps.
1: Història, vins i música, alguns dels noms us sonaran perquè ens han acompanyat al programa, com és la Lia Sampai, que encara esteu a temps de veure-la. Però, escolta'm, va començar el 28 d'agost, s'allarga fins al 7 de desembre. Va començar, ja no teniu temps d'escoltar, però sí en un altre espai, l'Arturo Gaya, que també ens ha acompanyat al programa. Per tant, tu parlaves d'aquesta diversitat d'artistes. Fem una mica de repassada d'aquí fins al desembre, de quins artistes, quins són els plats potser més forts, de què podran escoltar, assaborir, gaudir?
2: Bueno, doncs, sens dubte, el proper concert, el dia 26, a la Cartoixa d'Escaladell, amb l'Arturo Freitas, que és un dels grans pioners de la música afroamericana al Brasil. Després, el cap de setmana següent, el 3 d'octubre, tenim l'Anna Andreu, que una cantautora amb una delicadesa, amb un sentit de la poètica. I després ens anem allargant per altres espais. Viatgem al Marroig, on presentem el nou disc de l'Helena Casas, una mítica cantautora i amb uns textos sempre molt pertinents. Després anem a Gratallops, amb un celler que ha sigut Premi d'Arquitectura, el celler de Clos Pachem. Ens endinsem dins un celler per un programa doble de concert de piano amb figures internacionals com el Denis Pascal i el Paul Lay. Després, un dels concerts més esperats d'enguany del festival, que és el que fem a la Torre Fontaubella, un concert de jazz i spoken word amb l'Albert Marquès, que juntament amb el Keith Lamar, que és un poeta, un rapsoda americà, que està ara mateix està en el passadís, en el corredor de la mort. Després, la nostra estimada Anna Ferrer, que ens acompanya a l'Església de Sant Jaume de Ulldemolins, que ens presenta el seu nou espectacle PA, però en aquest format de 360 graus, en aquest format amb binaural. Després, el dia 31, que és el dia de la castanyada, fem una programació molt extensa, alternativa a una festa de la castanyada, amb un concert amb acústic de quatre veus femenines que recuperen la tradició de la música polifònica mediterrània. Aquella mateixa vesprada tindrem després una nit de música experimental amb productores de música electrònica com la Clara Aguilar o la Dalila. Arribem a la recta final del festival. El 15 de novembre presentem una proposta amb el Centre Quim Soler, és el moment de la literatura, i després el 28 de novembre presentem una producció pròpia que fem conjuntament amb el Festival MOST i amb l'Orquestra Fidelucci, que el que fem és, hem fet una crida, portem 2 anys treballant en recuperar imatges d'arxiu dels arxius familiars dels anys 60, 70, 80 que es van enregistrar imatges en Super 8, en 16 mil·límetres, els primers VHS, i farem una posada en escena, una premiere de tot aquest material que hem recuperat amb un concert en directe a l'Artesana de Falset. I hi ha la traca final, que és el cap de setmana del pont de desembre, on tenim, doncs, per mi, el luxe de poder programar en un cap de setmana els mítics As Trio, reis del jazz impro a casa nostra, els Hip Horns Brass Collective. Després tenim un clàssic del piano jazz, no? del nostre país, que era l'Ignasi Terrassa, amb la seva nova formació, l'Ignasi Terrassa. I per tancar presentarem el nou disc de la Marina Herlop, que és una de les artistes més sorprenents de la nostra escena actual, i que ha tret un disc que s'ha estrenat recentment a Londres i que ens servirà de punt i final d'aquest programa, que, com veus, és molt eclèctic.
1: Aquí n'hi ha per tots els gustos, per tant, tant de vins com de música, els espais ja no cal ni dir-ho, que són meravellosos, no us els podeu perdre, però, Blai, on poden comprar les entrades? On es poden informar, mirar les agendes, el programa?
2: Totes les entrades estan disponibles a través del portal terrer.cat, que és el nostre portal on trobareu, a més, no només la informació del Festival Terrer Priorat, sinó també informació de altres activitats que tirem endavant des del festival, des de la plataforma terrer.cat.
1: Bé, jo ja no dic res més perquè, com que ja ho he viscut, per això us recomanava, però després d'escoltar el Blai, qui no té ganes de baixar fins al Priorat o de pujar, depèn d'on vingueu, i assaborir, ja dic assaborir, i gaudir tot el que ell ens ha explicat. Blai, és una meravella. Jo celebro aquests 10 anys, i no per 10 més, sinó per 20, 30 i 40 més, que potser nosaltres ja no ho veurem, però que els que vinguin agafin aquest testimoni, perquè és per donar-vos l'enhorabona i felicitar-vos per aquest 10è aniversari. Gràcies, Blai. I ja ho sabeu, ja podeu fer les maletes, perquè tots marxem cap al Festival Terrer.

Hora de tancar el calaix. Una setmana més ho han fet possible Mònica Socies, edició de continguts, producció i presentació, i Josep Maria Soler, edició sonora i muntatge tècnic.

0: El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
1: Continguts en xarxa.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: L'Infosap, l'actualitat de Sant Andreu de la Barca amb Jordi Milian. Ràdio Sant Andreu, serveis informatius.
1: Comencem una nova edició de l'Infosap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Avui a l'Infosap, resum de les principals informacions que hem destacat al llarg d'aquesta setmana. Salutacions de Jordi Milian al capdavant dels serveis informatius de Ràdio Sant Andreu. Comencem.
2: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca a l'Infosap.
1: L'atur ha pujat a l'agost a Sant Andreu de la Barca, però baixa un 4,3% respecte fa un any. El municipi tanca el mes amb 1.111 persones aturades, 64 més que el juliol. La taxa d'atur es situa en el 8,2%, mentre que les dones i els majors de 44 anys continuen concentrant les xifres més elevades. Són dades publicades per l'Observatori Comarcal del Baix Llobregat. Si es compara Sant Andreu de la Barca amb d'altres municipis de l'entorn i poblacions importants de la comarca, Martorell registra una taxa d'atur del 9,1%, Sant Vicenç dels Horts del 9,3% i Sant Boi de Llobregat el 8,8%. També presenten una taxa superior Cornellà i Esparreguera, totes dues amb 8,5%. En canvi, Sant Andreu de la Barca presenta una taxa superior a municipis com Olesa de Montserrat amb un 7,9%, Viladecans un 7,8% o Molins de Rei amb un 6,7% de l'atur. Les dades de l'Observatori Comarcal del Baix Llobregat també mostren una diferència significativa entre homes i dones. De les 1.111 persones aturades a Sant Andreu de la Barca, 685 són dones i 426 són homes. La taxa d'atur femenina arriba al 10,8%, davant del 6% entre els homes. Durant el mes d'agost, l'atur ha augmentat un 6,8% entre els homes i un 5,7% entre les dones. Per edats, el col·lectiu amb més persones sense feina continua sent els majors de 44 anys, amb 682 persones aturades i una taxa del 9,4%. Entre els 30 i els 44 anys hi ha 260 persones a l'atur, i mentre que els menors de 30 anys s'han comptabilitzat 169, amb una taxa del 6,7%. Són dades de l'Observatori del Baix Llobregat. Les dades d'atur del mes d'agost i l'increment registrat a Sant Andreu de Barca també coincideix amb l'evolució comarcal. El Baix Llobregat ha tancat l'agost amb 32.809 persones aturades, 1.497 al més que el juliol i un augment del 4,8%. Malgrat aquest repunt, hi ha 282 persones aturades menys que a l'agost del 2025, un descens interanual del 0,9%. La taxa d'atur comarcal és del 7,7%, per sota dels 8,2% de Sant Andreu de la Barca.
2: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca a l'Infosap.
1: La línia d'autobusos L63 ha augmentat un 84% les expedicions diàries entre Sant Andreu de la Barca i Barcelona. La línia passa de 25 a 46 serveis de dilluns a divendres amb la incorporació d'un nou vehicle. La línia L63, que connecta Sant Andreu de la Barca amb Barcelona passant per Pallejà, reforçarà de manera notable el seu servei de transport públic. L'ampliació entra en vigor aquest dilluns i ha permès passar de 25 expedicions diàries actuals a un total de 46 serveis els dies laborables, fet que representa un increment global d'un 84%. En concret, el servei en direcció a Barcelona passarà de 15 a 26 expedicions i això representa un increment de més del 70%, mentre que en sentit Sant Andreu de la Barca s'incrementarà de 10 a 20, un increment del 100%. Aquest reforç suposarà, per tant, 21 expedicions més a cada dia respecte de l'oferta actual i permetrà augmentar la freqüència de pas de la línia al llarg de la jornada. La millora també inclou la incorporació d'un nou vehicle amb l'objectiu de donar resposta a la demanda de la línia i facilitar els desplaçaments dels veïns de Sant Andreu de la Barca cap a Barcelona i altres municipis de l'entorn. L'ampliació representa així una millora important de l'oferta de transport públic interurbà i de les connexions de la ciutat amb l'àrea metropolitana.
2: A l'Infosap t'expliquem les notícies.
1: I aquesta setmana a l'InfoSap hem entrevistat a l'alcalde Marc Girbet a l'entrevista mensual. Entrevista d'inici de curs. Una conversa que ha estat marcada per l'inici de l'últim curs polític complet abans de les eleccions municipals del 2027, en què ha abordat els principals projectes i reptes de la ciutat de cara als pròxims mesos. Ha fet balanç de la festa major, ha repassat alguns dels principals projectes que han de marcar la recta final de mandat i també ha parlat d'un estudi per planificar la climatització de les 7 escoles públiques de Sant Andreu de la Barca. L'entrevista íntegra està disponible a través de la pàgina web de radiosantandreu.com. Avui a l'InfoSap us oferim un fragment d'aquesta entrevista. Estem a l'últim curs polític abans de les eleccions municipals del 2027. Amb quina sensació arriba en aquesta recta final d'aquest mandat i quins serien els grans reptes que es marca com a alcalde d'aquí a la finalització del mandat, que serà el maig del 2027, que ja queda poc.
3: Arribo amb molta il·lusió i orgullós de la feina feta. Arribo orgullós de que Sant Andreu ha recuperat la il·lusió i la seva estima. Em sento plenament satisfet de tot el que hem pogut arreglar i mobilitzar en aquests 4 anys. Molt. I, evidentment, hi ha coses que les haurem d'anar fent amb el temps, no? Vull dir, no se'n pot demanar el mateix que se'ls va demanar en altres amb 26 anys o amb 40, d'acord? Tot i que m'agrada l'exigència i m'agrada que els santandreuencs i santandreuenques siguin exigents amb el seu ajuntament, perquè crec que amb l'exigència és on hi ha el marge de millora. Però estic molt satisfet del que hem aconseguit desenvolupar, dels problemes que hem decidit no esquivar i afrontar-los, com per exemple estabilitzar un pressupost municipal que estava totalment desequilibrat amb 1 milió d'euros, 990.000 euros. Hem aconseguit actuar en la via pública quan feia anys que no es feia. Estem en marxa en l'actualització d'equipaments municipals que tenien més de 30 i 40 anys. Ho estem fent. I, per tant, jo crec que estem, com explico, intento explicar sempre, estem posant Sant Andreu de la Barca als estàndards d'una ciutat del segle XXI. I sí, hem fet una part i ens queda una altra part per fer. I jo estic, com deia, molt, molt il·lusionat, molt motivat, amb moltes ganes de que aquesta, diguéssim, desenvolupament de la ciutat i actualització de la ciutat arribi en bones condicions, i per tant també ho veig en el carrer, els veïns i veïnes sento que estan, satisfets, que estan esperançats de que podran venir coses millors, i a mi això m'anima, doncs, a continuar fent aquesta feina, perquè realment és molt gratificant veure que en allò que penses, desenvolupes i dotes de pressupost acaba sent una realitat, i una realitat que transforma la ciutat. Estic molt motivat.
1: Una de les imatges a finals d'aquest mandat serà les diverses obres que estan en marxa. Quins projectes podran veure acabats a la ciutadania en els propers mesos?
3: Doncs es podran veure acabats els parcs infantils, es podrà veure acabat la nova escola Bressol La Quimeta, es podrà veure acabat el parc de la Solana, el nou parc metropolità de la Solana, i sobretot tot el que ja s'ha vist acabat, que no és poc, que és molt, i el que continuarem fent més endavant. Per tant, és el que els deia abans amb l'anterior pregunta. L'objectiu és no aturar la màquina de millores. No aturar-les. Després vindrà la plaça Federico García Lorca. Després vindrà el Parc Central. I després vindran equipaments com la biblioteca, com la nova comissaria, com la pista d'atletisme. Aquest és l'objectiu. No parar. I mentre fem això, tenim cuidat el dia a dia, el manteniment dels carrers, la neteja, l'asfalt, els adoquins, més seguretat, implementació de noves càmeres de l'anella de seguretat. Aquí és on volem portar la ciutat. Aquí, no? Hi ha algú, per exemple, que no li donem la importància d'un superprojecte, però el fet d'haver adaptat 4 aparcaments, 4 bosses d'aparcament, aparcament intel·ligent, on els ciutadans poden saber si tenen espai o no. On ara, aquesta tardor, acabarem de fer la segona fase d'asfalt en el parc, en l'aparcament de Josep Pla amb Avinguda Guatemala, al costat del pavelló Josep Pla. Aquest és també un projecte que potser no ho anunciem com podríem anunciar el Parc de la Solana, però que ajuda a destensionar l'aparcament que tenim en el barri de la Solana. Llavors, en aquest sentit, hi ha moltes accions que potser no estan en el focus del titular, però que s'estan fent i que són molt i molt importants a Sant Andreu de la Barca.
1: Si hagués de posar nota al grau de compliment del programa amb què es va presentar les eleccions del 2023, quina nota es posaria i què li falta per arribar al final de mandat amb els deures fets?
3: Jo prefereixo que la nota la posin els ciutadans, els veïns i veïnes. Jo estic satisfet de la feina feta, coneixent la complexitat que teníem com a repte per davant a dins de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Jo crec que el que hem fet és molt satisfactori, que hi han coses que no han pogut sortir en temps i forma com ens hagués agradat, però que no s'han aturat, sinó que acabaran passant. I, per tant, jo prefereixo que siguin els veïns i veïnes que, sent exigents, perquè ho són, ens puguin posar la nota que ells considerin.
1: El 24 de setembre tindrem el nou ple municipal, però li pregunto ja pel mes d'octubre, pel ple d'octubre. En els darrers anys, el mes d'octubre ha estat el mes escollit per portar en el ple les ordenances fiscals, el pressupost municipal. Mantindrà aquest calendari? Tindrem a l'octubre el debat dels comptes municipals pel 2027?
3: Si no hi ha cap sobrevingut, sí. Si no hi ha cap qüestió sobrevinguda, l'objectiu és poder fer un debat complet dels ingressos i despeses de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca amb el conjunt de les formacions polítiques, perquè crec que és el debat més ric, i si ho he reivindicat a l'oposició un cop al govern, no puc fer una altra cosa que no sigui aquesta. Per tant, sí, si no hi ha cap qüestió sobrevinguda, en el ple d'octubre portarem a votació o a consideració les ordenances fiscals i també el pressupost de l'any 2027. Per tant, ja tenim o ja estem treballant una proposta de pressupost que espero que en les pròximes setmanes, per no dir dies, puguem compartir amb el conjunt dels grups municipals i evidentment, com sempre, buscant doncs, la complicitat d'aquests grups perquè el pressupost, diguéssim, sigui el més acceptat possible o amb el major acord possible i a seguir fent avançar la ciutat, perquè els pressupostos són la principal eina perquè l'Ajuntament pugui desenvolupar tot tipus de serveis públics, de polítiques públiques i també d'inversions a la ciutat. Per tant, és important que el pressupost surti diguéssim, amb el major recolzament possible i que sigui un full de ruta actualitzable, modificable, adaptable al llarg de l'any en exercici, però que tingui, diguéssim, la complicitat de molts grups.
1: Fragment de l'entrevista que manteníem aquesta setmana amb l'alcalde Marc Giribet, l'entrevista mensual disponible de forma íntegra a través de la pàgina web de radiosantandreu.com.
4: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
2: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
1: I a l'InfoSap també recollim avui, per mitjà d'un reportatge, les declaracions i valoracions de la Diada, celebrada el passat 11 de setembre. Les valoracions de l'alcalde Marc Giribet, arran del seu discurs, i les valoracions també dels diferents portaveus dels partits polítics presents en l'acte de la Diada. Les valoracions de FEM Sant Andreu, PSC, de Som Sant Andreu i d'En Comú Podem. Una celebració de la Diada que l'acte central es va realitzar a la plaça 11 de setembre. Va comptar amb la presentació de la fotògrafa Neus Vendrell i també amb la participació del tenor de Sant Andreu de la Barca, Ferran Mitjans, i també la participació d'una il·lustradora, la Clara Tarit Arquer, que va ser l'encarregada de plasmar en directe els diferents moments d'aquest acte institucional i convertir-los en un relat visual construït a mesura que avançava la celebració. Com dèiem, vam recollir opinions i valoracions de l'alcalde Marc Giribet i també de quatre dels portaveus presents en l'acte de la Diada, en l'acte central, els portaveus de FEM Sant Andreu, PSC, Som Sant Andreu i En Comú Podem, Vox i el Partit Popular, una vegada més, no hi van assistir. L'alcalde de Sant Andreu de la Barca, Marc Giribet, ha centrat el seu discurs institucional a la necessitat de reforçar la cohesió social i construir una identitat compartida en una societat cada vegada més diversa. Davant del que ha qualificat maximalismes i discursos d'odi, Giribet ha reivindicat una Catalunya oberta a totes les persones que vulguin formar-ne part, independentment del seu origen, cognom o de la llengua que parli a casa. Vull una Catalunya on hi càpiga tothom que s'esforça i treballa, ha afirmat l'alcalde Marc Giribet en el seu discurs, que alhora ha defensat també un país orgullós de la seva llengua i de les seves tradicions i capaç de compartir-les amb les persones que hi arriben. Un discurs on l'alcalde ha parlat de diversitat, convivència i sentiment de pertinença, com algun dels principals reptes del present i de futur, amb la voluntat de preservar la identitat, la llengua i les tradicions catalanes sense convertir-les en elements d'exclusió.
5: Doncs com deien el discurs, la Diada sempre és un moment doncs, per reivindicar la nostra cultura, la nostra llengua, també la nostra història, les nostres institucions, però que a la vegada també és una oportunitat per poder reflexionar cap a on volem que Catalunya vagi i, com deia avui, no, qui volem que ens acompanyi en aquest camí de continuar fent història. I en aquest sentit, el que he volgut transmetre és que Catalunya històricament ha estat una terra de moltes civilitzacions, de moltes generacions que han vingut a fer la seva vida aquí, perquè viure a Catalunya és viure en un entorn privilegiat, xulo, la cultura catalana és una cultura, diguéssim, doncs, oberta a tothom i que, per tant, és molt fàcil sentir-se còmode i sentir-se català, i hi ha moltes maneres de sentir-s'hi, i precisament el que avui he volgut transmetre amb aquest missatge és que davant d'aquests discursos, doncs, que el que fan és intentar que ens enfrontem uns als altres, jo reivindico que aquest punt de trobada continuï sent un baluard d'aquesta terra d'acollida i que, per tant, ser català i viure a Catalunya el que vol dir precisament és això, no? És intentar cuidar, vetllar i tenir en compte tothom.
1: De fet, vostè en el seu discurs ha posat Sant Andreu de la Barca com un exemple de diversitat i convivència. Què creu que aporta aquesta diversitat a la ciutat i quins reptes planteja, en aquest cas, per garantir la cohesió social?
5: La diversitat ha construït Sant Andreu de la Barca amb persones vingudes d'arreu. I, per tant, jo crec que el Sant Andreu de la Barca que tenim ara és el clar exemple a la resposta a la pregunta que em fas. Llavors, aquest Sant Andreu de la Barca és millorable, evidentment. Hi ha molts reptes per poder, diguéssim, treballar en la convivència, en el civisme de tothom, no? En compartir espai. Però això no li passa a Sant Andreu de la Barca, no li passa a altres ciutats catalanes, li passa al conjunt de la societat i del món. I, per tant, en aquest sentit, tots hem de seguir millorant aquestes realitats que actualment tenim. Per tant, jo crec que tenim una molt bona base, no? La realitat així ens ho confirma, i jo crec que un bon precepte per continuar en aquesta, diguéssim, bona dinàmica i bon funcionament és que tots tinguem clars que els drets i els deures són la base fonamental perquè les societats democràtiques s'aguantin.
1: Avui es commemoren també 50 anys de la Diada de l'any 76, que va simbolitzar la recuperació de les llibertats després del franquisme. Mig segle després, quines reivindicacions considera que encara avui en dia continuen vigents?
5: No hem de permetre involucionar, que precisament és el que per alguns discursos polítics pretenen. Involucionar no només és involucionar en els drets i llibertats de les institucions catalanes, és també involucionar en els drets individuals de les persones. Les mateixes persones que a vegades poden donar recolzament a aquestes opinions polítiques, que sàpiguen, que potser ara no se'n donen compte, però que els seus drets també poden arribar a ser vulnerats si tornem en aquelles històries. I, per tant, aquest reflex que va ser Sant Boi fa ara 50 anys, tinguem-lo ben present quan sentim o algú pretengui distorsionar la nostra convivència, el nostre bon saber fer, i per tant en aquest sentit siguem sempre molt conscients que cal que totes i tots treballem i garantim que no involucionem ni en drets ni en llibertats. I això és importantíssim, i no parlo drets i llibertats només de països, parlo sinó drets i llibertats individuals de les persones.
1: Parlem ara de Sant Andreu de la Barca. L'acte que es va celebrar el dijous, al vespre, a la plaça de l'Església, aquest acte tradicional,
5: l'alliarament de la Senyera, amb la participació de diferents entitats de la ciutat. Després tenim aquí l'acte de la plaça 11 de setembre, que sí que en els darrers anys ha anat canviant i ha anat evolucionant. No sé si aquest any s'ha posat un esglau més, tenint en compte que teníem el tenor Ferran Mitjans avui actuant aquí a Sant Andreu de la Barca. També una il·lustradora ha estat il·lustrant tot el que passava durant tot aquest matí. Presentadora, en aquest cas, sempre ho presenta una persona vinculada amb Sant Andreu de la Barca, avui la fotògrafa Neus Vendrell. En aquest acte, concretament del dia 11 de setembre, ha hagut en els darrers anys aquesta evolució?
6: Per mi, per la meva administració, comptar amb artistes i comptar amb les entitats és l'espina dorsal de les nostres actuacions, i per tant l'11 de setembre en aquest sentit hem volgut que, a part de l'acte institucional i formal i el que és més seriós, diguéssim, hem volgut incorporar doncs aquestes notes o traços d'això, dels artistes, molts d'ells de Sant Andreu de la Barca, la gran majoria, i sobretot avui també vull posar en valor que gairebé han estat 40 entitats i associacions que han participat d'aquesta ofrena floral. Això és un rècord a la nostra ciutat, igual que ahir la plaça de l'Església estava també plena, i per tant jo crec que Sant Andreu a la Barca, i com deia abans, reforça aquest sentiment de catalanitat, però sobretot obert, que cadascú es senti català de la manera que se senti més còmode, però sobretot, com deia, sentir-se català és quelcom guai, quelcom que ens representa i que, a més, ens ajuda també a ser molt conscients i a tenir molta consciència del que vol dir els drets i les llibertats a Catalunya, però també de les persones.
1: Ràdio Sant Andreu també ha copsat l'opinió dels diferents portaveus i coportaveus dels partits polítics presents en la celebració de l'acte central de la Diada. Anna Serra, coportaveu de FEM Sant Andreu.
7: Doncs una diada molt participativa aquí a Sant Andreu de la Barca. Hem vist l'alcalde, que ha fet unes paraules que posaven un especial incís en una Catalunya oberta, en un Sant Andreu inclusiu que acull a tothom, i en un context històric on els discursos d'odi estan a peu de carrer i l'extrema dreta procura sempre que pot posar la falca per crear odi, por i separació entre veïns i veïnes i barris. Penso que és molt important que aquests moments, avui però cada dia, es tingui en compte que Sant Andreu de la Barca és una ciutat diversa, inclusiva, que acull a tothom, que tenim ganes de sumar, i que això representa perfectament el que també és Catalunya, que doncs un país inclusiu, obert i amb ganes d'acollir sense pors i orgullosos de la nostra cultura, de la nostra identitat, i així procurarem també demostrar-ho cada dia a la nostra ciutat.
1: La valoració també del portaveu socialista Juan Pablo Beas, que també ha assistit en l'acte central de la Diada a Sant Andreu de la Barca.
8: Avui és un dia important per a tots els catalans i les catalanes. És un dia d'unitat, de futur, de convivència. Catalunya sempre ha estat i és una terra doncs de lluita, de treball, i sobretot una terra d'oportunitats on tothom hi té cabuda, on no sobra ningú, on no importa procedències, religions, races. Aquí l'important és sumar i fer que Sant Andreu de la Barca, en l'àmbit local, i Catalunya en l'àmbit general, doncs tingui nous espais de prosperitat, i sobretot en èpoques de discursos que volen separar, que volen doncs conrear l'odi, no? Jo crec que és més important que mai que tots els demòcrates estiguem junts i diguem amb una única veu que Catalunya és una terra fantàstica, plena de gent que treballa, que lluita cada dia i que ha d'estar unida, i on tothom té absolutament cabuda.
1: I a continuació, la valoració sobre la diada del portaveu de Som Sant Andreu, Felipe del Val.
9: Pues voy a hablarte específicamente de San Andrés de la Barca, que nos emociona. Este es un reconocimiento a la historia, a la tradición, a la lengua catalana, a las costumbres. Desde Son siempre vamos a poner en el centro de todo las personas, que es lo más importante. No importa dónde vengan, no importa de dónde son, su nombre, su apellido, sino lo que quieran a Cataluña, lo que amen a nuestra San Andrés de la Barca, que es lo más importante. Y nosotros como municipalistas es lo que queremos valorar, sobre todo la gran labor que se hace y a nivel de ayuntamiento para reconocer la diada y mantener la cultura. amamos a Cataluña, también esa Cataluña abierta, plural, una Cataluña integradora, y esto es lo más importante. En el discurso del señor alcalde estuvo todo muy bien, pero sí me faltó cuando dijo San Andrés de la Barca, Cataluña, y saltó a Europa, me faltó decir también España, porque San Andrés de la Barca, Cataluña y España estamos todos unidos.
1: Finalment, la valoració per part d'En Comú Podem, per part de la seva portaveu, Isabel Marcos.
10: Pues hoy es un día muy importante, es un día para recordar nuestra historia, para recordar de dónde venimos, a cap on anem, y sobre todo para defensar los nuestros derechos y libertad como pobla. Y En Comú Podem pensem que defensar Cataluña es defensar una vida digna per tothom, defensar vivenda, defensar feina digna y defensar serveis públics per tothom. Cataluña pensem que és un país que s'ha de construir des de la inclusió, des de la pertenença, des de que tothom es senti orgullós de si d'on sigui, parli la llengua que parli, la gent que tingui, que es senti orgullós de viure i de treballar a Catalunya. I penso que Sant Andreu de la Barca és precisament aquest exemple, l'exemple d'una ciutat on conviven molts acentos, moltes cultures, i on ens sentim orgullosos de que aquesta diversitat sume. I nada, solo decir que feliz diada, que visca Sant Andreu de la Barca i que visca Catalunya.
1: Les opinions dels diferents portaveus i coportaveus dels partits polítics en presència en l'acte central de la Diada de Catalunya a Sant Andreu de la Barca. Un any més, el Partit Popular i Vox no hi han

0: i sigui avui aquí i que ens pugui explicar una mica el que ha viscut durant tots aquests anys amb la Romeria de Montserrat. Gràcies. També ens acompanya Andreu Mitjans, també ha participat durant molts anys i participa de la Romeria. Actualment és el regidor de Cultura a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca i amb l'Andreu Mitjans també volem conèixer doncs, part d'aquesta història centenària de la Romeria. Molt bon dia, Andreu.
1: Molt bon dia.
0: Doncs Montserrat Parrot, la primera pregunta és per vostè. Quin és el primer record que vostè té de la Romeria de Sant Andreu de la Barca a Montserrat?
2: Bueno, jo tinc el record d'haver anat a Montserrat, era molt petita, i de les vespres, que eren molt més llargues que ara, i jo passava que m'adormia.
0: Ja, vostè era petita, no?
2: Tenia 7 o 8 anyets.
0: Aquests són els primers records que vostè té de la Romeria. Sí. Anava acompanyada de la família, suposo?
2: Sí, clar, anava amb el meu pare, la meva mare, el meu germà i un cosí que vivia amb nosaltres.
0: Clar, en aquella època, aquells inicis, clar, Sant Andreu de la Barca no teníem la població que tenim ara, que són
2: no,
0: més de 27.000 habitants.
2: Eren 1.000 escassos.
0: Per tant, si mirem en percentatges de que, dels que anaven a la Romeria, pràcticament tot el poble
2: tot
0: anava.
2: Tot el poble, molta gent, molta gent.
0: Com hi anaven? Anaven caminant, anaven en cotxe?
2: Anàvem, venia, llogaven un tot un vagó de tren i marxàvem amb el tren. I llavors ja més cap aquí, per exemple, els paquets, llogaven el cotxe del Grau i posaven en el camió i la gent venia, però llogaven un... Venia un vagó buit que només era pels de Romers de Sant Andreu.
0: Per tant, vostè va viure gairebé els inicis de la Romeria, tenint en compte que vostè té 93 anys. La Romeria aquest any fa 100
2: bueno,
0: anys.
2: Bueno, sí, perquè durant la guerra la van haver de parar, que diguéssim, jo ja és passada la guerra, que diguéssim.
0: Suposo que per aquells inicis, ara ens explica, primer records de com vostè tenia 7 anys, però després també l'ha anat realitzant aquesta Romeria, deuria ser com una gran festa per Sant Andreu de la Barca,
2: no?
0: Era una data assenyalada, no?
2: Era, sí, és que anava quasi tot el poble, bueno, clar, tot el poble, no, però molta, molta, molta gent.
0: Algú
2: sí.
0: S'havia de quedar aquí, no?, vigilar el poble,
2: sí.
0: Suposo, no?
2: Ja dic, el vagó de tren anava al tope.
0: Ara, ja fa molts anys que es celebra el setembre, però hi ha documents que diuen que la Romeria a l'octubre.
2: Era l'octubre, sí. Era l'octubre perquè la gent collia els raïms al setembre. I llavors, a l'octubre, no hi havia el camp, no hi havia tanta feina.
0: Per tant, anaven a Montserrat amb el tren, eh?
2: Amb el tren,
0: i un cop arribat allà a Montserrat, com pujaven? Funicular?
2: Amb la cremallera.
0: Amb la cremallera.
2: Però no era la cremallera d'ara, eh?
0: Ara és molt modern, eh?
2: Era una cremallera oberta, que anava sent només els bancs posats així, que llavors el jovent saltava d'un cantó a l'altre...
0: Però s'ho passaven bé, no?
2: Sí, i fins que es va descarrilar, que es va descarrilar el dia de Sant Jaume, i jo me'n recordo molt bé perquè era el dia que es va morir el meu pare.
0: Després es va haver de canviar...
2: Llavors es va treure. Primer va anar... dos o tres mesos i després la van retirar del tot.
0: Vostè encara hi va a la Romeria?
2: Sí.
0: Encara hi puja a Montserrat?
2: Encara a Montserrat, un cop a l'any hi haig de pujar-hi.
0: Això fa molta gent, eh? Com a mínim un cop l'any ha d'anar a Montserrat, no?
2: Sí.
0: Què representa per vostè, Montserrat?
2: Mira, no
0: bueno, clar,
2: ho sé.
0: Té el nom, no?, de Montserrat.
2: És un puesto pues, que m'hi sento molt bé, molt, molt, Vull dir, no sé ara com està.

0: Desar-ho, però...
1: Ja, i aquest sentiment religiós, sentiment espiritual,
0: sí,
1: no?
0: Sí, sí, sí.
1: Andreu Mitjans, estem escoltant el testimoni de la Montserrat Parrot.
2: I tant, els orígens.
1: Els orígens de la romeria de Sant Andreu de la Barca, doncs, a Montserrat. Per Andreu Mitjans, quins són els primers records? També quan tenia 7 anys, o...?
2: No sabria dir, però també de molt petit, perquè també a casa meva, també, doncs, bueno, Montserrat era un lloc obligatori. De fet, com el meu pare tampoc no tenia cotxe, les vacances de l'estiu, a part de la romeria, era anar a passar una setmana o dues setmanes amb una cel·la a Montserrat, i no, cada any anàvem a Montserrat, vull dir que a casa meva també s'ha viscut molt sempre de la... I bueno, també el que explicava, diu que s'agafava en tren, però també jo tinc molta gent que explicava que hi anaven molts, i els joves hi anaven a peu i pujaven a peu, i altres amb carro.
0: En carro, el meu pare explicava que hi havia pujat. Jo no, Jo en carro no hi he pujat mai, sempre he pujat amb el tren.
2: S'ha pujat a peu, amb carro, amb el tren, i l'eri.
0: Com es va fer malbé la cremallera, llavors ens pujàvem amb l'eri.
2: Sí, és tot una festa.
0: Després, més cap aquí, i amb cotxes.
1: Clar. Home, pujar amb carro a Montserrat també tenia el seu mèrit, eh?
2: Home, sí, el pobre animal també devia quedar bastant cansat.
1: I caminant, no sé si a Montserrat, Andreu, alguna vegada heu pujat a Montserrat caminant des de Sant Andreu de la Barca?
2: Jo sí, no fa masses anys, i vaig dir prou. Perquè la veritat és quan des d'aquí a Sant Andreu vam arribar a baix de tot a Monistrol, em vaig tenir que prendre un ibuprofeno perquè ja no m'aguantava res. Dic, i ara hem de pujar dalt la muntanya? Vull dir que és una bona pallissa, la veritat.
0: De la muntanya, sí. Cada any, per la Mare de Déu de Montserrat, pujava la muntanya a peu. Però d'aquí Sant Andreu,
2: no hi
0: anem mai.
2: Jo hi he pujat moltes vegades pels agutalls.
0: Perquè aquella època hi anaven a la nit. I a la meva època... les noies a la nit no podien anar.
2: No podien sortir de casa.
0: És així,
2: sí,
0: eh?
2: Sí, clar.
1: Per tant, s'havia de quedar a casa i havia d'esperar que algú la portés, o si no, amb el tren cap a Montserrat i després agafar el carmellera. Montserrat, de les romeries, què recorda? L'ambient que es vivien en aquestes romeries?
0: Bueno, jo me'n recordo quan tenia 14 o 15 anys, que llavors els joves que despatxaven, com que es quedaven a Montserrat perquè no hi havia cotxes, llavors feien obres de teatre, que hi havia una coral, i llavors, quan hi anàvem les romeries, feien l'obra de teatre allà en el graig dels cotxes.
2: Sí, tota la gent que estaven allà a les botigues.
0: I clar, mira, llavors... feien algun sentiment, no tampoc feien pagar molt, però...
2: Una distracció més,
0: sí.
2: I tant.
0: Després, quan hi va començar a haver cotxes, llavors, com que molts d'aquests que hi treballaven, perquè en les botigues al principi només hi havia nois, no hi havia noies. Les noies estaven a la neteja de les celdes. Acabat, quan ja va començar a haver cotxes, ja hi va haver també noies i tot, llavors hi ha molts ja que agafaven el cotxe, i molts eren de Monistrol o de per allà a la vora, com els escolans, que també ara molts se'n van a casa.
1: El testimoni de la Montserrat Parrot, de 93 anys, Sant Andreuenca, i que ha recordat aquesta setmana els micròfons de Ràdio Sant Andreu la celebració de la romeria de Sant Andreu de la Barca a Montserrat, que enguany compleix 100 edicions. També hem de recordar que la matinada dissabte a diumenge el Centre Excursionista Petallat organitza la seva tradicional caminada nocturna a Montserrat.
3: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca a l'InfoSap.
1: I aquest cap de setmana, l'Associació de Veïns de la Plaça de la Pau es preparen per viure dos dies de festa. Serà dissabte i diumenge. En té més detalls Joel Carrasco.
4: L'Associació de Veïns de la Plaça de la Pau ja ho té tot a punt per celebrar les festes del barri els pròxims 19 i 20 de setembre. El programa combina propostes lúdiques i tradicionals pensades per reunir veïns de totes les edats i convertir la plaça en un punt de trobada durant tot el cap de setmana. Entre les activitats hi haurà un concurs de domino, jocs de taula, així com un tardeo amb DJ Beca i un sopar amb música el dissabte. Marta Montejo, tresorera i vocal de festes, assegura que celebrar les festes un any més és tot un orgull.
5: Bé, doncs aquestes festes neixen, bueno, perquè quan es va crear l'associació vàrem voler retomar totes aquelles festes que s'havien fet antigament al barri i a la plaça. Aleshores, doncs, bueno, doncs, intentem fer coincidir amb el Dia de la Pau, el cap de setmana abans o el cap de setmana després, i bueno, representen doncs, això, el poder tornar a recordar tot allò per la gent que les havia viscut i la gent que no les ha viscut pues que les senti com a seves festes.
4: En aquest sentit, quina resposta esteu tenint per part dels veïns i veïnes i com viviu des de l'Associació de Veïns aquestes dates tan especials que ja s'apropen?
5: Bueno, doncs la resposta és bona. Nosaltres, els veïns, sempre... Bueno, pues hi ha força ajuda per part dels veïns i pues la gent gran pues sempre, encara que no pugui ajudar activament, pues sempre participa i bueno, va bé. I després, bueno, pues nosaltres ara amb molts nervis perquè queda poc i hi ha moltes coses a fer, a organitzar, però bueno, esperant amb il·lusió que tot surti bé.
4: Aquest any ja esteu preparant, com comentes, un programa molt variat, des d'activitats com el concurs de dominó, jocs de taula, un tardeo o el sopar amb música. Què heu volgut aconseguir amb aquesta programació tan diversa? I si vols explicar-me una mica més en profunditat algun tema?
5: Bueno, la idea és que les festes siguin per totes les edats i per tots. Aleshores, clar, no ens volíem reduir en algunes franges d'edat, sinó intentar fer que fos pues, bueno, per tothom. Aleshores, el dissabte al matí pues, tenim tant pels nens, que tenim un concurs de dibuix i jocs de taula, i tant per la gent més gran, que és el concurs de dominó, que és per parelles, bueno, hi ha una eliminatòria hi ha premis, pues, bueno, pues, és un pernil i un trofeig pels guanyadors. I els nens també tindran els seus premis com a concurs de dibuix. Okay. Després de la tarda tenim el tardeo amb el DJ Beca, que bueno, pues els tardeos ara estan com funcionant molt i llavors sempre va bé i agrada molt a la gent pues, de mitjana edat i, bueno, i al final per totes les edats també val. I després el sopar a la fresca pues, bueno, és el que tothom, la gent es porti el menjar que vulguin portar i nosaltres tindrem el servei de barra. Llavors pues, això fa una mica més barri i més poder parlar amb els veïns.
4: De fet, l'any passat ja vau tenir, a les festes de la plaça de Pau de l'any passat, ja vau tenir aquest tardeo amb el Beca. Suposo que sí. Repetiu perquè ha funcionat.
5: Sí, sí. Bueno, jo crec que és una persona que coneix tot el poble i a nosaltres ens va agradar molt com ho va fer i li hem tornat a dir si volia col·laborar amb nosaltres i ha dit que sí. Aleshores, ens ha encantat.
4: Diumenge també hi haurà el Vermut Concert, amb un concert de Salva. Quin paper té la música i què en consistirà aquest Vermut?
5: Bé, doncs el diumenge és el, com tu deies, és el Vermut, i llavors el Salva va vindre per l'últim Vermut que vam fer. La veritat que va tindre una acceptació molt, molt bona, i llavors, doncs igual, no? A nosaltres ens va agradar molt, va crear molt bon ambient, i llavors, pues, ara quan li hem dit la vida de festa, ens ha dit també que ha encantat, i llavors pues, bueno, tornarem a repetir amb ell. Llavors pues, és un moment en el que pots, bueno, estàs més sentat, més relaxat, xerrant, llavors que sí, pots ballar si vols, però és més bueno, per estar passant l'estona amb amics i veïns.
4: Veig que també heu apostat per activitats gastronòmiques, com la fideuà de bolets o el sopar popular. És la gastronomia una bona manera de fer barri i reunir els veïns?
5: Sí, a veure, jo crec que creiem que un sentar-se a taula i menjar i compartir sempre és maco amb els veïns i amics. Aleshores, bueno, el menjar que farem diumenge ens el fa el restaurant Aloha, que, bueno, perquè hi hagi anat ja sap que cuina molt bé, i llavors repetim la fideuà de bolets, perquè l'any passat va sortir molt bé, la gent li va agradar molt, i creiem que és un plat que és, doncs, bueno, que és per tothom, i bueno, ja, com et dic, va sortir molt bé. El sopar a la fresca, doncs, bueno, com cadascú es portarà el seu, doncs que cadascú ja es convesti el que vol portar.
4: També hi ha activitats pensades per diferents edats. En aquest sentit, és important per a vosaltres que les festes no siguin només un punt de trobada entre els veïns de tota la vida, sinó que també les noves generacions vagin entrant a la dinàmica de participar en aquestes festes?
5: Sí, sí, és el que et comentava. No volem que siguin unes festes que siguin per tothom. Unes festes en les que la gent gran que viu a la plaça pugui disfrutar-la, però també si venen els nets o si venen els fills o... Bueno, que sigui per tothom, perquè hi hagi activitats per tothom i que tothom pugui dir, pues mira, jo tinc el meu espai en aquestes festes.
4: Més enllà de les activitats, què creieu que aporten unes festes de barri com aquestes a la convivència entre els veïns de la plaça de la Pau?
5: Bueno, crec que la convivència al final tu la fas potser més amb el... Nosaltres, a veure, som una plaça i una plaça que tots donem al mateix lloc, llavors sí que ens coneixem bastant, però al final acabes tu tenint més confiança o parles més amb els veïns de la teva escala o el dels voltants. Però potser en aquestes festes doncs pots parlar amb altres veïns que estan més allunyats o inclús veïns que no siguin a la plaça, que vinguin a passar les festes amb nosaltres.
4: Molt bé, doncs ens ha quedat clar les festes. El programa l'hem fet una miqueta un repàs. Llavors et preguntaré quins són els principals reptes que té actualment l'Associació de Veïns de la Plaça de la Pau i què us agradaria continuar impulsant durant l'any després de les festes de barri.
5: Bueno, pues nosaltres el que volem, o sigui, si fem festes, pues, bueno, per això, per conèixer-nos amb els veïns, per tindre més relació, per anar pues, bueno, fent activitats per tothom. Però també el que l'associació, en el que vol en el transcurs de l'any, el que volem és, al final, ser una associació on els veïns tinguin un punt on puguin anar doncs, per demanar alguna cosa, si necessiten res, si, doncs, per fer, si els vol demanar algú l'Ajuntament, sempre és millor fer-ho des de l'associació, que té com més força que no una persona en particular. Llavors, volem que sigui un punt en què cada veí de la plaça i cada membre de l'associació pugui confiar en que nosaltres lluitarem perquè les coses que es demanen sortint endavant. Per exemple, volem que la plaça pues, sigui un manteniment més actiu. Ara està una mica, pues, una mica deixada, però el que volem és que, bueno, pues, poc a poc puguin anar solucionant aquests temes. També volem fer activitats per la gent i bueno, poc a poc anirem creixent. Ara som molt petits, som una associació molt petita.
4: O sigui, els objectius és créixer i que la gent entengui que són una eina de força davant de les institucions, m'imagino.
5: Exacte, sí, sí. Ara mateix som pocs, però bueno, la cosa suposo que és intentant anar agrandint aquesta associació i anar fent més coses i més coses per tothom.
4: Per acabar, què els diríeu als santandreuencs que ens estan sentint i que encara no coneixin aquestes festes? Què els diríeu perquè s'apropin aquests dies a la plaça La Pau?
5: Bueno, pues jo els diria que vinguin a conèixer, si no han estat mai a la plaça, pues que vinguin, que és una plaça maca, tenim una font molt maca, i llavors pues que vinguin, que ens ho passarem bé, que s'apuntin a les activitats que els agradin més, com si volen vindre a tot, doncs nosaltres perfecte, els rebrem amb els braços oberts, i per apuntar-se, bueno, poden apuntar-se bé per l'Instagram, pel mail, o directament al telèfon que posarem. Aquest cap de setmana nosaltres ja posarem cartells per tot el poble anunciant les festes i totes les activitats que hi haurà.
4: Des de l'associació destaca la voluntat de mantenir aquestes festes com un espai de convivència i participació veïnal amb música, gastronomia i activitats per compartir en comunitat.
3: A l'InfoSap t'expliquem les notícies.
1: I a l'InfoSap també volem saber quin és el temps que tindrem de cara al cap de setmana, divendres, dissabte i diumenge, com sempre amb Carlos Lara, l'home al temps de Ràdio Sant Andreu i responsable de MeteoSap.
6: Bueno, pues hoy viernes todavía tendremos algo de inestabilidad residual que se dejará notar sobre todo en zonas próximas a la costa y no tanto aquí en San Andreu. no se descarta en estos municipios pues más costeros pues algún chubasco aislado, pero todavía de cierta intensidad, ¿eh? Puede llover bien en zonas, pues eso, la fachada más marítima, digamos, pues ahí todavía se pueden producir, sobre todo hasta mediodía, primeras horas de la tarde, pues algunos chubascos todavía intensos, y en nuestra zona, como digo, a priori no se esperan precipitaciones, o quizá pues que alguno de esos chubascos evolucione un poco y nos llegue a dejar algunas gotas, pero a priori en nuestra zona parece que no. Aquí en San Andreu pues el día transcurrirá con cielo variable, momentos de nubosidad abundante, sobre todo también ahora por la mañana, y bueno, pues el sábado repetiremos un tiempo bastante similar al de hoy viernes. Cielo variable gran parte de la jornada, y aunque en nuestra zona nuevamente no se esperan precipitaciones, todavía en zonas costeras, en este caso parece más de Tarragona, pues todavía se podría producir algún chubasco, ya en este caso más dispersos, más locales y de menor intensidad que los que hoy pueden afectar pues a esos municipios costeros. Y el domingo ya recuperamos la estabilidad, será una jornada pues ya de ambiente soleado y prácticamente sin nubosidad a lo largo de todo el día, porque pues la masa de aire frío se va retirando poco a poco de nuestra vertical, y esto también vendrá acompañado pues de un ascenso de las temperaturas, que se van a ir recuperando. Hoy viernes se mantienen frescas, sin cambios, máximas que no superarán todavía los 25 grados, mientras que el sábado y domingo pues ya poco a poco irán sumando pues algunos grados, aunque todavía con valores por debajo de los 30. Así que ya esos episodios de tanta calor parece que de momento pues los tenemos un poco contenidos, aunque quedarnos ya con 25 sería demasiado bueno, me parece a mí. Las mínimas mantienen estables, valores 17, 18 grados, pues prácticamente a diario todo el fin de semana.
1: Amb la previsió del temps, posem punt i final d'aquesta edició de l'InfoSap. Salutacions de Jordi Milian, al capdavant dels serveis informatius de Ràdio Sant Andreu. Més informació a través de radiosantandreu.com i més informació també a través de les xarxes socials de Facebook, X, Instagram i també a través del nostre canal d'informació al WhatsApp. Bon cap de setmana.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa. Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Hola, això és Chelsea Hotel, el programa de rock clàssic de Mataró Ràdio i La Xarxa. Un programa realitzat i dirigit per Xavier Moreno, José Luis Moreno, Francesc Chiva i jo mateix, Salvador Climent, i en Pere Sánchez, de control tècnic.

Si sou turistes, viatgers o viatjants, estareu familiaritzats amb els establiments d'allotjament temporal. Hotels, fondes, pensions, si aneu pels Estats Units, motels. Els Deep Purple, des del seu hotel a Montreux, Suïssa, van veure com es cremava el casino, on hi estaven actuant en aquell moment Frank Zappa i els Mothers. Havia passat que algun idiota va encendre una bengala i del casino no en va quedar res. Deep Purple hi havien de gravar el seu disc el dia següent. Part de l'observació de l'incident era el fum de l'incendi que planejava sobre el llac Geneva. Aquesta impressió, entre bucòlica i frapant, va portar el grup a compondre la cançó Smoke on the Water, fum sobre l'aigua. La van gravar els dies següents a Montreux mateix, en un altre hotel, el Grand Hotel, i encara és el tema més popular de Deep Purple.

0: Smoke on the Water. Tothom que ha agafat una guitarra algun cop n'ha tocat el riff, i l'ha tocat malament, perquè no discorre sobre un sol bordó, sobre una sola corda. Tal com va aclarir el guitarrista Ritchie Blackmore, s'ha d'harmonitzar amb quartes paral·leles, és a dir, pulsant simultàniament cada corda i la immediatament contigua al mateix trast.
1: Esteu escoltant Chelsea Hotel, el programa de rock clàssic de Mataró Ràdio.
0: Si heu sentit el començament del programa, és possible que us hagueu preguntat quina relació té la cançó de la sintonia d'avui, Pennsylvania 65000, Pennsylvania 65000, que toca l'orquestra de Glenn Miller. Doncs quina relació té aquesta cançó amb els hotels? Doncs bé, 65000 era el número de telèfon de l'Hotel Pennsylvania de Nova York. El número de l'Hotel California no el sabem, però la cançó sí, és aquesta.

0: Insolo. L'Hotel Califòrnia no existeix. És una metàfora dels excessos de la vida d'uns joves d'una banda de rock de a Los Angeles, Califòrnia. La foto de la portada del disc aquest dels Eagles és de l'hotel Beverly Hills, un hotel de luxe de Sunset Boulevard. El que sí existeix és l'hotel Chelsea de Nova York. És famós per un piló de raons, la principal perquè dona nom al vostre programa de ràdio preferit. Per això, l'amic Leonard Cohen li va fer aquesta cançó.
1: I remember you well in the Chelsea Hotel.

0: I remember you well in the Chelsea Hotel. That's all, I don't even think of you that often.
1: Chelsea Hotel, el que més s'ha comentat de la lletra d'aquesta cançó des de que es va publicar l'any 1974 a l'àlbum Pell Nova per la Vella Cerimònia és que està inspirada en un afer sexual determinat. Però com que aquí no estem per fer xafarderies, el que us recomanem és que no penseu en això i llegiu la lletra mentre sentiu la cançó, perquè com el 99,9% de les lletres de Leonard Cohen, és una meravella de sensibilitat i emocions. So I sing the song of love, Julia. En contra del que pensa molta gent, un hotel és un lloc de solitud. Ray Davies, dels Kings, va compondre una de les seves millors cançons atabalat per les nits solitàries als hotels durant una gira americana, Sitting in My Hotel,

assegut a l'hotel, són els Kings. Som conscients que en el programa d'avui us hem aclaparat amb quatre obres mestres seguides, cinc si contem la sintonia de Glenn Miller. És moment de fer un refresc, demanem alguna cosa per beure. Truquem al servei d'habitacions, Hotel Room Service la canta, o més ben dit, la rapeja el senyor Pitbull.

Hotel Room Service es va publicar l'any 2009 i és un dels grans èxits del rapper nascut a Miami, Armando Cristian Pérez, de nom artístic Pitbull. La cançó és una invitació al sexe a l'hotel. La versió més correcta d'aquesta activitat recreativa és la que es desenvolupa la primera nit a la denominada suite nupcial. Es tracta d'una habitació d'hotel on una parella jove, si ha estat ben educada en els principis de la religió i la moral, folla per primer cop. Gabinete Caligari, suite nupcial.

Històries d'amor senzilles i tendres que passen a la suite nupcial. No sempre és així, especialment als motels, que tenen una fama inquietant, sinistra. Mireu, per exemple, el motel Bates de Fairvale, Califòrnia. A la senyora Marion Crane la van apunyalar mentre es dutxava. Els Talking Heads van fer una cançó parcialment inspirada en aquests fets. Es diu Psycho Killer.

Doncs, com heu pogut sentir, a la Pensió Triana, un Dijous Sant, un torero va muntar una festa i va entrar a la brigadilla i va enganxar amb pilotes tota la quadrilla. Com a conseqüència, el dia de Pasqua no hi va haver corrida, de toros, com a mínim. La notícia va sortir a l'ABC i aquest va ser el moment més famós de la Pensió Triana. Motels, hotels i fondes ha anat al Chelsea Hotel d'avui, que també és un hotel de cançons. I l'acabarem amb el motel més famós del rock, el motel de la memòria, el Memory Motel. Aquest existeix en realitat, és a Long Island, i diu la llegenda que en Mick Jagger i la Carly Simon s'hi van embolicar. Diuen que Mick Jagger va escriure aquesta cançó en memòria de l'experiència i la Carly Simon li va respondre escrivint You're So Vain. Dues grans cançons. Sentim la primera, Memory Motel, els Rolling Stones.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.